0: Aquesta sintonia, com saps, indica que tenim amb nosaltres el Leo Piqué, sotinspector de la policia local, per parlar de les incidències ocorregudes aquest cap de setmana, i també anunciarem doncs, una incidència que hi haurà aquest diumenge quan passi el Tour de França per Castelldefels. Molt bon dia, Leo.
1: Bon dia, Anna.
0: Doncs com ha estat el cap de setmana pel que respecta a la seguretat?
1: Doncs mira, ha estat un cap de setmana molt calorós, amb molta afluència de gent a la platja i al municipi en general, però no hem tingut, per sort, no hem tingut intervencions rellevants, salvo alguna persecució que ha hagut alguna persona que havia fet alguna infracció i se dona la fuga, però va acabar la cosa sense més transcendència. Mm-hmm. Algun control d'alcoholèmia que hem fet i alguna alcoholèmia positiva, però pel volum de gent que hem tingut i les dades en les que estem i la temperatura que està fent, doncs la veritat és que ha estat un cap de setmana relativament tranquil en el que es refereix a la seguretat.
0: Mm. Sabem que es crea durant la temporada alta, la temporada de platges, doncs un servei extra, un dispositiu extra de reforç a la presència de la policia local a la platja amb caràcter preventiu.
1: Sí, bueno, la unitat de platges és una unitat històrica del municipi, dels primers municipis des de fa molts anys que han tingut unitat de platges per característiques nostres, no? I la mantenim, està composada per 8 agents, un sergent, que està avui aquí també amb nosaltres, i jo mateix, i bueno, intentem donar cobertura a tot el que són els requeriments de platges, de donar seguretat a la ciutadania i, sobretot, que no hi haguem furs, que no hi haguem robatoris, que no hi haguem baralles, que n'hi hagi, doncs, molt transmetre seguretat i que la gent que ens visiti, la gent d'aquí del municipi, que passin que ho deixin d'una bona jornada que estigui de fer i que se'n vagin un bon sabor de boca. I, bueno, fem un esforç important en que sigui una quantitat de gent suficient per garantir això.
0: Recomanacions amb aquesta calor. Vivíem la passada setmana un avís de protecció civil d'abans, calor intensa també durant les hores de la nit, però durant el dia doncs, hi ha un seguit de recomanacions, per exemple, no practicar esport ni fer un esforç més enllà de l'ús habitual a les hores durant el dia, no? Ja no sé quina hora dir, perquè sí, ja fa tanta calor a les 10 que a les 11 que a les 12 o a la 1.
1: La veritat, Anna, és que portem un tancament de primavera i un estiu tremendament calorós, no? Ho estem, no sé si patint o gaudint, depèn cadascú el que li agradi, però el que és veritat que les temperatures són molt elevades. Ja no sols és un tema d'aquí de Catalunya, Espanya, sinó a nivell europeu també estem veient notícies que realment són alarmants. I aquí doncs estem s'incrementa el problema amb la humitat, no? Una humitat relativa al voltant del 80% provoca una sensació de xafogó molt elevada, de tal forma que 35 graus de temperatura aquí a la costa, al nostre municipi, ja són temperatures per tal de començar a prendre precaucions i mesures de seguretat per la salut, per la integritat. I aquí estaríem parlant doncs, del de sempre, intentar evitar les hores de punta, les hores de més irradiació solar, fer esports, hidratar-se freqüentment i bueno, doncs, tot allò que és el sentit comú una mica, que de vegades doncs, jo quan veus de Benqui fent de porta a quina hora dius, hòstia, no és gaire recomanable, no? I a nivell policial el que intentem és això, intentar fer recomanacions i poca cosa més.
0: Molt bé, parlem ara d'un esdeveniment que tindrà lloc el proper diumenge, que és quan passi el Tour de França per Castelldefels. Serà poca estona, però evidentment doncs, les característiques d'aquest esdeveniment obligaran a tallar el trànsit.
1: Doncs sí, el Tour de França és una de les cites esportives més importants a nivell mundial. Aquest any tenim la sort de que ens visiten, passa per Castelldefels aquesta cursa, i això doncs, té una transcendència en tots els sentits, de rellevància, de com a nom de Castelldefels, com a nivell esportiu, a nivell de promoció, en tots els sentits, i això suposa un dispositiu molt, molt ampli, policial, per tal de garantir la seguretat d'aquesta cursa. Aprofito per el vostre micròfon per dir que el dissabte, dia 4 per la nit, començarem a deixar el passeig marítim net de qualsevol vehicle, és a dir, qualsevol que escolti ja sap que el dissabte té que treure el vehicle per la nit, per la tarda poden anar a restaurants, poden anar de nit també, però a partir de les 8 de la nit ja començarem a fer una retirada massiva de vehicles per tal de deixar-ho net perquè el dia següent, el diumenge, pugui passar desenvolupar-se la cursa sense cap risc. I el diumenge, que ja és el dia que passa la cursa, que se prevé que passarà cap a les 3 per Castelldefels, doncs pel matí a les 8 se tancarà tota la circulació pel passeig. Vull dir, si algú vol anar a hostaleria, a la platja on sigui, no podrà fer-ho amb vehicle a la platja. I a partir d'una hora, depenent de les indicacions que dona l'organització, ja tallarem doncs, el pas fins i tot de vianants perquè ningú pugui creuar, perquè el tour no és sols no és sols la cursa ciclista, que en si és la que mou tot això, sinó que hi ha tota una sèrie de caravanes de promoció, de publicitat, que avancen al Tour, i això doncs, ja provoca que moltes hores abans de passar la cursa ja se doni seguretat al circuit i tinguem ja la visita massiva de gent. No? És un dia, pensem que és històric, un dia que passi el Tour per Castelldefels, doncs és un moment per recordar. Intentem fer-ho de la millor forma possible per garantir la seguretat tant de ciclistes com de ciutadans i vianants, però això comporta que d'alguna forma hi haurà, la platja se veurà afectada, insisteixo, dissabte a partir de les 8 de la nit ja se prohibirà la circulació pel passeig, es començarem a traure els vehicles d'allà i el diumenge a les 8 de matí ja prohibirem tota circulació i retirarem tots els vehicles, i depèn a quina hora sigui, depenent de les previsions, doncs ja no podrà creuar ni la gent tampoc, no? Vull dir, se tallarà totalment el tràfic.
0: Fins a quina hora de la tarda ja és la previsió, diguéssim, les 5, les 6?
1: Bueno, una vegada passi el Tour, una vegada ja hagi passat tota la comitiva, doncs ja començarem tot el que és el procés de desactivació del protocol i començarem a retirar tanques, a retirar senyalitzacions. Quina hora? No m'atreviria a dir quina hora, perquè igual que costarà molt de muntar, costarà molt de desmuntar. No m'atreviria ara mateix a donar una hora concreta a les 6 de la tarda, per exemple, podria ser una hora orientativa, però estarem pendents de moltes circumstàncies.
0: El transport públic tampoc passarà pel passeig marítim, eh?
1: No passa pel transport públic. O sigui, quedarà totalment tancat. Volia recordar que, fins i tot, quedarà tancat el pas de vianants, o sigui, la circulació de vianants d'una banda a l'altra quedarà totalment tancada.
0: També.
1: Vull dir, arribarà un moment en què no pot creuar ningú. Aleshores hi ha un desplegament molt important tant de policies locals, Mossos, col·laborarà agents de seguretat privada i voluntaris, que impediran totalment que ningú pugui passar de banda a banda. ¿Vale? I això sí que és important que la ciutadania ho sàpiga, perquè provocar una sèrie de molèsties i una sèrie de situacions poc agradables, sobretot perquè pensem que és un diumenge que si les temperatures, condicions meteorològiques no canvien, pot fer molta calor, on la gent voldrà tornar a venir a Castelldefels a la platja, a gaudir de la nostra platja i la nostra hostaleria, els nostres serveis, i se veurà una mica limitat en aquest sentit.
0: Per aquesta raó, sobretot la gent que vulgui venir, com deies, a Castelldefels, hi haurà controls informatius abans d'entrar en el nostre passeig marítim.
1: Sí, en principi ja trobaran que estarà tot tallat i hi haurà ja senyalització per tot arreu que no podran arribar. És a dir, ningú pensi que arribarà al passeig marítim i tindrà una volta. Això senyalitzarà per les vies més importants amb senyals de talls i la gent doncs, no podrà accedir de cap forma.
0: En qualsevol cas, el transport públic sí que seguirà itineraris alternatius.
1: Sí, el transport públic continuarà igual. Renfe,
0: no,
1: per exemple, continuarà circulant, continuarà la parada del baixador, continuarà activa, i autobusos farà els seus alternatius, pot ser pel passeig marina, pot ser la Constitució, evidentment, però el que són les parades del passeig marítim, evidentment, queden impracticables, probablement ho faci amb la paral·lela que és el passeig marina.
0: Molt bé. Doncs alguna cosa més a comentar, Leo?
1: Doncs res, que es protegiu de la calor, que tinguem una bona setmana i poca cosa més, i que aquest Tour que sigui un èxit com sempre i no tinguem cap incident, i agrair-vos la vostra predisposició a poder fer aquestes explicacions.
0: Moltíssimes gràcies a tu, Leo Piqué, sotinspector de la policia local. Que vagi molt bé i que tinguis una bona setmana. Bona feina també aquest diumenge amb el pas del Tour de França per el passeig marítim de Castelldefels.
1: Moltes gràcies. Esperem que el proper dilluns puguem parlar del Tour de França com un dia històric.
0: Exactament. Gràcies, bon dia. Bona setmana.
2: Ràdio Castelldefels a la carta. Tots els programes de ràdio. Ràdio Castelldefels online. On vulguis i quan vulguis. radiocastelldefels.org

0: Herstelde fels, així som.
1: La cara B. Un programa dedicat al món del hip-hop i les seves arrels.
2: Thank you for that lovely tune, that funky music.
3: A Ràdio Castelldefels. Us hi esperem.

0: Doncs, com sempre, molt benvinguda l'Anna Dolors Rodríguez des de l'àrea de Polítiques d'Igualtat. Molt bon dia, Anna.
1: Molt bon dia. Estic aquí aquest dia tan calorós. No, sí. Sembla que no tant com ahir, però...
0: Però n'hi do, eh? 30 sí. graus no ens treu ningú.
1: No, aquí la ràdio per això s'està
0: molt, molt bé. Sí. Escolta'm, parlem d'una activitat doncs, que podríem dir que barreja l'emprenedoria en femení amb la qüestió lúdica. Cinema, crispetes i acció s'anomena, oi? En què consisteix?
1: Doncs sí, doncs aquest any, cada 4 anys, des de la comarca del Baix Llobregat, que és una comarca històrica en la reivindicació dels drets de les dones, s'organitza ja el 7è Congrés de les Dones del Baix Llobregat i dintre d'aquest marc organitzem aquesta activitat. A Castelldefels, com en els darrers anys, doncs, ha treballat amb la voluntat de continuar contribuint a situar els drets de les dones al centre de la vida política i social, i aquest congrés és una oportunitat. I això es tradueix que durant el congrés es durà a terme a finals d'octubre d'aquest any, del 2026, i aquests mesos previs tots els municipis de la comarca estem proposant aquests espais de treball, de debat sobre diferents temàtiques que ens proposen des del Congrés, i dintre d'aquest marc s'organitza aquesta sessió de treball que, com bé has dit, combina una mica la part lúdica amb la part també de reflexió i debat sobre l'emprenedoria en femení. És una proposta que a través de diferents esquetxos de cinema s'abordaran temes com les barreres de gènere, tant estructurals com psicològiques, els referents i també aquests referents cinematogràfics, com queden reflectits en l'emprenedoria femení, quins referents cinematogràfics tenim. Per tant, creiem que és una proposta diferent, fresca i que engrescarà doncs, a les dones que...
0: A les dones que
1: de Castelldefels que tinguin ganes de...
0: T'estan acostant una mica més al micròfon. Ah.
1: Quítate esto, contesta, y nos empezamos. No sé, i això que fa temps que vinc a la ràdio i encara no m'ho sé. Bé. M'hauràs de fer un prèvio. Comencem, no? Des de...
0: Sí.
1: Que mal, parezco una novata.
0: No passa res. Bé, doncs, aquestes activitats es duran a terme durant aquests mesos.
1: Sí, des del març altres municipis estan organitzant doncs, subseus. Nosaltres les centralitzarem ara aquesta el 30 de juny i estem treballant, que ja us passarem la informació per si és possible fer-ne una altra al juliol. En aquest cas, de les comissions de treball que proposa el Congrés n'hi ha 6, dones de més de 65, pobresa, racisme, emprenedoria, salut i també violències digitals. D'aquestes comissions, conjuntament amb l'equip tècnic i polític, hem analitzat quines són les temàtiques que actualment també tenen més impacte en les polítiques que estem desenvolupant i conjuntament també amb el Consell de Dones, que és el nostre espai doncs, de codisseny d'aquestes activitats, doncs, hem decidit de tirar endavant aquestes dues subseus. L'emprenedoria en femení és un dels temes que estem abordant darrerament a través del programa d'equitat de gènere, que és un programa que ve subvencionat per la Generalitat de Catalunya, i doncs dintre d'aquest marc conjuntament i també hem d'agrair a les companyes i companys de promoció econòmica perquè el treball transversal sempre fa que impacti d'una manera doncs, més gran aquelles accions que portem a terme, doncs vam dissenyar aquesta proposta, que a més la portarà a terme la Raquel Caballero, que ja ha treballat al nostre municipi, que ja té coneixement del context de l'emprenedoria en femení aquí a territori i que a més és especialista en gestió del talent i lideratge femení i que és veritat que agraïm, aprofito per agrair la implicació i l'expertesa que ha tingut des del moment zero que li vam fer la proposta.
0: Mm-hmm. I l'altra, doncs, que té a veure amb el cinema, també. Ens explicaves, no?
1: Doncs sí, la proposta que ens fa la Raquel és... Sabem que sovint quan fem propostes hem de donar una volta, no? Perquè a vegades el que també és més interessant és que les propostes, la metodologia ens permeti doncs, arribar on volem arribar, però d'una manera també divertida i àgil. Aleshores sí que ens va proposar la Raquel que el cinema podia ser una bona eina per poder reflexionar sobre aquestes barreres de gènere, però des d'una perspectiva doncs, cinematogràfica. Així que els talls són l'excusa, no? Doncs, per poder reflexionar i treballar sobre els reptes que tenim a l'emprenedoria en femení a territori.
0: Molt bé, aquestes sessions són obertes a totes les dones de Castelldefels?
1: Correcte, qui vulgui participar, això sí que li demanem que s'inscrigui a la pàgina web de l'Ajuntament, trobarà el formulari. Si no el troba, si és difícil, com sempre us dic, estem a l'Espai Montserrat Roig, ara en jornada intensiva de 9 a 1 i mitja, i si no, un correu electrònic, igualtat@castelldefels.org, i doncs fem la inscripció en un moment. És important per controlar una mica l'aforament i també perquè a la inscripció, aquelles dones que ja ho hagueu fet, també preguntem una mica quina és la trajectòria a nivell d'emprenedoria, per també que la sessió sigui el més adequada possible al públic que assisteix. I també per si alguna dona que necessita el servei de canguratge, doncs és un moment de demanar-ho i així també ho podem gestionar.
0: Molt bé, i unes altres inscripcions que s'han obert, les del concurs Reimagina't, que les últimes edicions han saldat amb resultats molt positius pels estudiants de Castelldefels.
1: Doncs correcte, i esperem que continuem amb la bona ratxa. S'han iniciat ja el que és la part de difusió, sí que és veritat que hi ha termini d'inscripció fins a principis de novembre, després, com sempre, tindran un temps per presentar els vídeos. Animem a tots els joves de 14 a 18 anys del municipi que s'animin, que participin. Hem fet sobretot difusió als centres educatius, que és des d'on ens han donat doncs, més èxits. Esperem que aquest any que ve també puguem celebrar. I aquest any la proposta de temàtica, que sabeu que cada any canvia la temàtica, és les masculinitats, que justament també és una de les dels eixos de treball que tenim a la regidoria. Per tant, és un tema molt interessant i a mi especialment m'interessa molt veure com ho tradueixen els joves en aquest llenguatge d'un vídeo un minut doncs, a aquestes masculinitats i en plural, no? Perquè sovint parlem de l'home, dels homes, amb una mirada molt, molt tancada i per sort estem en un moment social amb aquestes masculinitats molt més diverses. Espero que aquest concurs permeti doncs, emergir aquesta diversitat de masculinitats que ens enriqueixen com a societat.
0: Molt bé, és difícil explicar alguna cosa en un minut perquè has de ser molt sintètic. Oi?
1: Molt, molt, però els joves són uns cracs. Sí. Vaig estar revisant els vídeos de les tres edicions guanyadores i és veritat que en un minut, des del primer premi que hem recollit que era sobre els cossos, a través d'un muntatge d'imatge ràpida, no? Com reflectien aquesta diversitat de cossos, fins l'últim, que era un vídeo d'un minut, en un minut explicaven com estàvem pensant el vídeo que havien de fer i a través d'aquest muntatge d'un minut reflexionant sobre els microracismes, no, que es donen a la quotidianitat també a l'hora de fer un vídeo. Per tant, jo seria incapaç, per això crec que són uns cracs de fer-ho, que en un minut puguin explicar, abordar temes tan complexos, doncs l'any passat eren les migracions, els cossos, doncs la diversitat de masculinitats. Segur que ens sorprenen. I esperem que recollim premi, clar.
0: Bueno, ahí estamos, sí, que dos sí, seguits sí. També, molt bé.
1: Sí, sí, sí, esperem que sí. I aprofito, Anna, perquè ara estem amb aquesta calor, però el dissabte tenim una proposta, va venir crec que ahir la Sofia sí, o fa poquet, sí. De la meva companya, que us esperem al Tardeo del Pride aquest any, a la partida de les 7 a la plaça de l'Església, amb una proposta superdivertida, superrefrescant, que farà que ens ho passem bé. Allà estaré, espero veure-us.
0: Molt bé, moltes gràcies. I el dia d'abans, doncs, a la lectura del manifest.
1: Ai, sí, que m'havia deixat la part més institucional, però també superimportant, que és a les 12 a la plaça de l'Església. Hi haurà la lectura del manifest institucional, que hi haurà tot el consistori doncs, una mica doncs, visibilitzant aquest compromís també de Castelldefels amb els drets del col·lectiu LGTBI. Uns drets que, com passa amb els drets de les dones, són drets per tots i totes. I
0: sí, sí, malauradament veiem en el recent cas passat a Mataró com continua havent segons quins sectors i segons quins col·lectius doncs que traspassen aquests, vulneren aquests drets d'altres persones.
1: Correcte.
0: I continua havent violència.
1: Els delictes d'odi per motius d'identitat, expressió de gènere o per orientació sexual continuen estant, com dius, a l'actualitat, malauradament. Per tant, ens donen pistes de que tenim molta feina encara per avançar. En societats que podem dir que, com la catalana, l'espanyola, doncs hem avançat molt amb la legislació de drets LGTBI. Podem dir que estem en un context doncs, de garantia de drets, però això no es tradueix que siguin d'una manera immediata. Per tant, la importància d'aquestes propostes de sensibilització i de visibilització dels drets del col·lectiu LGTBI.
0: Doncs la Dolors Rodríguez, encantada, com sempre, que siguis aquí amb nosaltres per explicar-nos aquestes informacions referent als drets del col·lectiu LGTBI i també referent a aquest proper congrés de les dones del Baix Llobregat en el qual participa activament doncs, Castelldefels, com sempre. Recordeu als més joves, obert les inscripcions pel concurs Reimagina't, com comptar en aquest cas, en un minut, temes relacionats amb les noves masculinitats.
1: Correcte, veus que és l'estiu, que sembla que haguem d'estar com més tranquil·les i ja veus que Castelldefels és una ciutat molt efervescent i evidentment el nostre àmbit doncs, també. Moltes propostes, moltes activitats per no parar tampoc durant l'estiu.
0: Efectivament, moltes gràcies, Anna Dolors, i que passis una bona revetlla aquesta nit.
1: Ai, sí, aquesta nit, la nit més curta de l'any, una nit també per cremar coses que no ens agraden i fer bons propòsits. Aprofito també per dir-vos que a l'Avinguda Abans en Passeig Marítim, com és tradicional també els darrers anys, hi ha un servei de punt lila que aquest any es complementa amb altres serveis del Pla de Xoc, que són serveis preventius, per treballar per una revetlla que sabeu que a Castelldefels doncs volem que sigui també segura i també lliure, així que us engresquem a tots i totes a disfrutar de la revetlla, que és una nit doncs també màgica, i a passar-ho bé.
0: Que ho passis bé també, Anna.
1: Jo sí, jo
0: I
1: crec
0: bon
1: que
0: estiu,
1: sí.
0: Si no ens veien.
1: Sí, bon estiu igualment a tu, Anna, especialment, i a tota la família de la ràdio.
0: Gràcies, bon dia.
1: Bon dia.
2: Història del country. Un programa que cada setmana us apropa al món del country. Aquí, a la vostra emissora. Ràdio Castelldefels.

0: Clive Stellefelts, Així som.
1: radiocastelldefels.org, on vulguis i quan vulguis.
0: Castelldefels, Així som.

0: Dilluns esportiu. Tot l'esport local a Ràdio Castelldefels.
1: Hola, hola, molt bona nit, són les 9 i benvinguts al dilluns esportiu de Ràdio Castelldefels. Benvinguts al darrer programa de la temporada 2025-2026. Una temporada a la qual hem tingut plena d'esports, plena de protagonistes i també, com és lògic, plena de resultats. L'edició del dia d'avui és la del dilluns dia 29 de juny del 2026. Soc el Cristian Cano, m'acompanya un dia més al peu del canó el Sebas com a tècnic de so i ara sí que sí, comença el dilluns esportiu.

Doncs bé, una edició del dilluns esportiu amb la qual donarem el carpetazo definitiu a aquest curs 2025-2026 en l'esport local. Una temporada la qual hem tingut carregada, plena d'esport, plena de partits, plena de resultats i, com he mencionat anteriorment, també plena de protagonistes. En el dia d'avui, el dilluns esportiu, precisament parlarem amb protagonistes de primer nivell en l'esport local, i és que ha sigut, per exemple, una temporada molt exitosa en clau Club Bàsquet Castelldefels. El seu sènior masculí va fer una temporada molt bona a la tercera FEP, es va classificar a les fases d'ascens, mentre el seu sènior femení es va quedar a res, a un passet de fer història amb el somniat ascens a Lliga Femenina 2. També en categories inferiors cal dir que ha sigut una temporada tremendament exitosa en clau lila. Per això, per fer balanç d'aquesta temporada dins del Club Bàsquet Castelldefels, parlarem amb un protagonista de primera mà, com és l'Antonio Osuna, el president del conjunt castelldefelenc. D'altra banda, la segona part del programa la dedicarem al tennis, i és que en el dia d'avui, el dilluns esportiu, vaig avançant que tindrem a un protagonista que a mi particularment em fa una il·lusió enorme. I és que parlarem amb un dels veïns de la nostra ciutat, bicampió de Roland Garros i guanyador de 3 Grand Slam, com és Marcel Granollers. I és que fa unes setmanes el veí castelldefelenc es va proclamar com a bicampió a la terra batuda de París amb el seu company de dobles amb l'Horacio, i ara mateix està centrat en Londres en el següent premi, que és el de Wimbledon. Farem 5 cèntims del que va succeir a París fa unes setmanes, farem també una miqueta de prèvia d'aquest gran slam de Wimbledon. Tot això en el dia d'avui, el dilluns esportiu. Comencem!

0: Dilluns esportiu. Tot l'esport local a Ràdio Castelldefels.
1: I anem a fer el pistoletazo de salida en aquesta última edició de la temporada del Dilluns Esportiu per parlar en clau bàsquet. I és que si la setmana passada vam parlar amb protagonistes de diferents entitats, protagonistes com per exemple Jordi Zorrilla, president de la Unió Esportiva Castelldefels, o també Sebastián Molina, el president de l'equip d'handbol, en el dia d'avui anem a saludar a l'Antoni Osuna, que és el màxim responsable com a president del Club Bàsquet Castelldefels. Hola, Antonio, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
2: Muy buenos días, pues muy bien, muy entretenidos. Esto no nos aburrimos nunca aquí.
1: Exacto, Antonio. Por cierto, primero de todo, que se me pasaba, darte la enhorabuena, darte las felicidades, que sé que hace poco fuiste padre, y nada, sí. Que desearte la mejor de las suertes y sobre todo muchísima salud, que es lo más importante.
2: Muchísimas gracias.

0: Dilluns esportiu. Tot l'esport local a Ràdio Castelldefels.
1: I abans de concluir l'edició del dia d'avui al Dilluns esportiu, anem a dedicar aquesta segona part del programa doncs per saludar a més protagonistes. I és que tenim a un convidat que dedic a mi particularment, em fa una especial il·lusió tenir en aquesta edició, com és el tenista veí del nostre municipi, veí de Castelldefels, el grandíssim Marcel Granollers. Hola, Marcel, molt bones, què tal, com estàs?
2: Hola, què tal, com estem?
1: Moltíssimes gràcies per atendre'ns i per dedicar-nos una estona en el teu calendari.
2: Un plaer estar amb vosaltres.
1: Primer de tot, m'agradaria donar-te l'enhorabona per aquest Roland Garros que vas aconseguir fa unes setmanes, a finals de mes de maig, en un èxit absolutament, entenc, espectacular.
2: Sí, gràcies. La veritat que va ser un moment molt, molt emotiu i important, no? Per nosaltres. Al final, pues, aconseguir un altre Roland Garros, la veritat que ens fa molta il·lusió i bueno, molt orgullós, no? de l'aconseguit i del nivell mostrat aquella setmana.
1: Recordem que us veu emportar l'or en el torneig de dobles de Roland Garros amb el teu company, amb l'Horacio Ceballos. Veu superar a Eliobara i també a Patten per 6-4, 6-2 al marcador. Què significa, Marcel, aquest segon Roland Garros consecutiu?
2: Bueno, un moment important, no? Com he dit abans, al final... Quan vaig decidir dedicar-me només a jugar dobles, el meu objectiu era lluitar per guanyar els tornejos més grans que hi ha al circuit i, òbviament, aconseguir un gran slam és el màxim que hi ha i bueno, després de l'any passat d'aconseguir el primer Roland Garros i el US Open, tornar a repetir títol aquí a París bueno, és un moment molt important per mi.
1: Perquè és que són molts anys, no?, en les esquenes practicant aquesta disciplina. Són 40 anys competint doncs, al màxim nivell, m'atreveria a dir mundial. I Marcel, quin és el secret perquè et mantinguis, per mantenir-te doncs, tan competitiu després de tants anys en la competició?
2: Bueno, diria que el dia a dia és molt important, no? Al final, aixecar-te i tenir la motivació d'intentar ser una miqueta millor que ahir i intentar seguir millorant aquestes coses que sempre es poden polir i bueno, tenir l'ambició, no?, de poder seguir aconseguint coses importants, que al final, quan jo era un nen, era per al que lluitava i ara que estic en una posició important per aconseguir aquests títols, doncs intentar aprofitar-la i la veritat que content de com estan anant les coses.
1: Afronteu ara aquesta setmana a Wimbledon amb aquesta inèrcia, no?, del títol guanyat a París fa unes setmanes. Creus que aquest or, aquest èxit, doncs us dona forces per encarar aquesta nova competició?
2: Sí que ens dona forces, òbviament. Al final anem amb un estat d'ànim òptim, no? Però bueno, això no garanteix res. Nosaltres sabem que cada torneig que vas comencem de zero, tenim que tornar a picar pedra des del primer entrenament, cada partit serà complicat i encara més a pista d'herba, que és on s'iguala tot molt més, són partits molt, molt igualats, amb resultats molt igualats. Llavors, bueno, al final sabem que des del primer dia tenim que donar tot i bueno, la veritat que millor que arribar allà havent guanyat Roland Garros, però, com t'he dit, allà serà una pel·lícula diferent.
1: Sí, i a més, sobretot també per la superfície, que ara també et preguntaré. Heu guanyat a París, heu guanyat al US Open, com bé has comentat. Veu jugar dues finals a Wimbledon, que malauradament es van escapar. Què significaria guanyar aquesta edició?
2: Bueno, seria pues, un gran èxit, no?, per nosaltres. Però bueno, l'època de posar-nos la pressió ja la vam passar abans de tenir el primer Roland Garros, no? Que realment pues, pues ens passava una mica el no haver pogut guanyar encara cap Grand Slam. Ara anem amb moltíssima il·lusió i amb moltes ganes de poder fer un gran resultat. Ojalà això ens porti a l'últim dia de competició, però bueno, sense una pressió afegida, no? Crec que hi ha que anar amb les mateixes condicions que una Roland Garros, partit a partit, i fer les coses com les estem fent, i entrenar bé per després posar en pràctica el partit el que creiem que ens funcionarà, i a partir d'aquí veurem on arribem.
1: El canvi de superfície en aquesta disciplina, com és el tennis, doncs és absolutament vital, no? Hi ha molts precedents, com per exemple el de Rafa Nadal, no? que precisament a Roland Garros doncs ha tingut un èxit espectacular, però possiblement després en altres escenaris, com pot ser Austràlia, doncs li ha costat una mica més. Ara passeu de la terra batuda cap a la gespa, que és un canvi doncs bastant significatiu. Quins aspectes creus que haureu d'adaptar del vostre joc a aquesta nova superfície?
2: Bueno, és una... són superfícies contràries totalment. A gespa, al final, els punts són molt ràpids, no hi ha pràcticament intercanvi. En canvi, a pista de terra tens molt més temps per poder fer algun punt llarg i per treballar més el punt. Llavors, a pista d'herba, els primers tiros són molt importants, sobretot el saque, el resto, en cas de que els altres no estiguin tan encertats amb el servei, doncs poder aprofitar aquests segons saques que et poden donar els rivals, i el joc de red, no? Jo crec que és molt important ser molt agressiu a gespa i sobretot pues això, no? aquest joc combinatiu del servei i de la volea.
1: D'altra banda, tens una associació amb Horacio Ceballos, segurament de les més destacades en aquests moments en la disciplina de dobles. Quina és la clau o quines són les claus perquè una parella funcioni doncs tan bé després de tants anys?
2: Bueno, crec que en el nostre cas, no, al final estem en èpoques de la nostra carrera molt semblants. Al final també els dos ens vam dedicar primerament a jugar individual i tenim les nostres carreres a les nostres esquenes, no, que vam tenir. I després pues, els dos vam decidir, no, pues, juntar-nos per dedicar-nos només al doble i bueno, al final, sobretot, no, el respecte d'un per l'altre, no, el veure que l'altre dona el màxim en cada entrenament, en cada partit, i llavors, bueno, després també tenim característiques de joc que funcionen bé, i el fet d'un ser esquerrà, l'altre dretà, és una combinació que també pues, a vegades en certs moments pot ajudar, i bueno, una miqueta les ganes, no?, que també tenim els dos d'aconseguir coses importants.
1: D'altra banda, de cara doncs, a altre aspecte, a nivell de títols has aconseguit 33 al llarg de la teva trajectòria, entre ells doncs, tres grans slams. I què és el que et motiva doncs, continuar lluitant, competint dia rere dia després de tantes temporades?
2: A mi em motiva, òbviament, el poder ser competitiu, no?, amb aquest tipus de tornejos, amb els tornejos més importants que hi ha al món, però també m'agrada el meu dia a dia, no? També jo acabo d'un entrenament i si sé que ho he donat tot, també me'n vaig amb una bona sensació, em sento realitzat amb mi mateix i bueno, el sàpiguer que també puc encara millorar certs aspectes del joc, llavors a l'hora de la competició posar-los en pràctica, veure que funciona, doncs, bueno, tots aquests detalls em segueixen motivant i per després ser competitiu amb aquests grans tornejos.
1: Hem parlat sobre aquesta relació, no, amb Horacio, que és vital, no, tenir una bona relació amb un company als dobles. També has practicat de forma individual el tennis, vas arribar a ser el número 19, si no recordo malament, fa uns anys. En el cas de dobles, doncs, veu estar en la primera posició fa un any, si no em falla la memòria. Quin és el canvi de passar de jugar de forma individual a dobles?
2: Sí, el canvi és, bueno, és significatiu, no? Perquè al final quan tu jugues a nivell individual, doncs tot passa per tu, no? Les decisions bones, les no tan bones, una mica de tota la tàctica del joc passa per tu, tot el fora de pista és una mica doncs, pensant en el teu rendiment i quan tu doncs, jugues dobles tens un company on al final ens tenim que entendre els dos, perquè al final no tothom té la mateixa personalitat, tenim que saber una miqueta com reaccionar en certs casos, el que ens s'ajusta més al nostre joc a dins la pista. Llavors són molts aspectes, no, que al final tenen que encaixar, però que bueno, no només pots tenir una visió només de tu mateix, sinó que tens que tenir una visió molt més àmplia, perquè al final estàs competint amb un company, no, que lluitem pels mateixos objectius.
1: I quina impressió t'ha deixat l'evolució amb el pas dels anys de la categoria de dobles? Creus que ara mateix se li dona més valor que fa possiblement una dècada?
2: No ho sé, la veritat que no ho sé. El doble, pues, al final, no és la prioritat número 1 dels tornejos, no? Llavors, jo estic content, no, amb el lloc que tenim, però bueno, abans també crec que abans també hi havia molt bons jugadors de dobles, no? Sobretot els germans Bryan, que era una parella que anava molta gent a veure'ls, no? Jugar, perquè realment impressionava com jugaven. I bueno, jo crec que també ara a la Copa Davis el punt decisiu, que és l'1-1, es decideix amb el doble, con lo qual crec que ha guanyat molta importància en aquest aspecte i que al final la gent també ho valora, i a l'hora de competicions, com et dic, com la Copa Davis, realment hi ha moltes eliminatòries que es decideixen al doble.
1: D'altra banda, són molts partits a les cames, victòries, derrotes, no?, que sempre també de vegades doncs, són necessàries per aprendre, títols. Si posem una miqueta a la vista en el passat, Marcel, què seria del que et sentiries més orgullós?
2: Doncs d'haver aguantat, no, aquests moments complicats o on les coses no surten com un vol, i el dia següent pues, aixecar-te, entrenar i seguir empenyent i seguir intentant millorar. Però bueno, hi ha moments que no són fàcils, però bueno, les coses bones jo crec que venen després de travessar aquests moments.
1: I d'altra banda, ets veí de Castelldefels, a més reconegut. Què significa per tu representar el municipi a Castelldefels arreu del món?
2: Bueno, pues al final és el lloc on jo he crescut tenísticament, no? Jo vaig començar jugant allà al Club de Tenis Andrés Gimeno. Vaig créixer allà vaig aprendre a jugar, i després el meu preparador físic, que és el Sergi Valldaura, també és veí de Castelldefels i portem 20 anys pràcticament entrenant junts. La meva família viu allà i bueno, és una mica el meu ambient, no, on m'he pogut preparar i també pues, desconnectar en els moments que no he competit.
1: I comentaves, no, Marcel, la teva etapa al Tenis Gimeno, un club referència, no? Sempre a les nits de l'esports, no? Doncs té molta representació, molts títols. Parlant sobre els més joves, sobre aquesta etapa formativa, per dir-ho d'alguna manera, quin consell els donaries als més joves, al nen, nena que està practicant tenis i que, no sé, potser en un futur, no? Doncs vol continuar practicant aquesta disciplina.
2: Bueno, doncs que sobretot, no, que s'ho intenti passar bé, no, que al final aquestes edats tan joves no es decideix el teu futur, no, com a tenista, com a esportista, que al final confiïs, no, amb el procés dels teus entrenaments i que si li poses passió i ganes, segur que aconsegueixes ser la teva millor versió.
1: Doncs bé, Marcel, moltíssimes gràcies per atendre'ns en el dia d'avui. Agrair-te, desitjar-te també, com a l'Horacio, la millor de les sorts de cara a aquest torneig, no, de Wimbledon, i ojalà d'aquí uns dies, unes setmanes, doncs puguem celebrar el quart Gran Slam. Una abraçada ben forta.
2: Moltes gràcies.
0: Dilluns esportiu, tot l'esport local a Ràdio Castelldefels.

Doncs bé, em sembla que ja és moment d'acomiadar per aquí l'edició del dia d'avui, aquest programa del dilluns esportiu i també aquesta temporada tan especial i tan meravellosa en l'esport local. I és que hem tingut una temporada carregada d'esport i carregada en línies generals també de grans notícies, ja que els equips locals doncs, han sigut clarament protagonistes aquest curs 2025-2026. Aprofitar aquests últims instants per agrair a tots els protagonistes que s'han acostat en aquest espai, els dilluns esportiu, protagonistes de tots els esports, de totes les disciplines, de totes les entitats locals. També agrair a vosaltres, els oients, que heu estat tota la temporada, tots els dilluns seguint l'esport local, l'esport de la nostra ciutat. Gràcies, com sempre, també als Sebas, des del so, una clau, no?, perquè aquest programa surti cap endavant i també cal dir que un tio absolutament de Déu. Una abraçada ben forta, que tingueu tots un grandíssim estiu i nosaltres, ja sabeu, tornem al setembre amb més esport local. Gràcies i fins la propera. Adeu-siau.

0: Si vols tornar a escoltar aquest programa, ho pots fer a la secció a la carta de radiocastelldefels.org.
1: El que et mou cada dia, ara et mou encara més. Més plans, més descomptes, més oportunitats. Amb el nou carnet jove de Castelldefels, gaudeix d'avantatges a la teva ciutat i propostes que t'acompanyen en el teu dia a dia. Fes-te l'ara a carnetjove.cat, a CaixaBank o Imagine i mou-te amb tot el que t'impulsa. Carnet jove, tot el que et mou. Ajuntament de Castelldefels, Consell Comarcal del Baix Llobregat, Generalitat de Catalunya.
2: Las formas del blues, el programa para conocer los artistas del mundo del blues, su música, sus músicos y su infinidad de estilos. Presentado por Arturo Blasco.
3: Al capvespre, música per somiar. Em permets que t'acompanya a albirar la nit? Si em deixes acompanyar-te, escoltarem junts música dient per al capvespre.
4: Bienvenidas y bienvenidos a Castell de Beat, un espacio donde exploramos la música electrónica de ayer y de hoy. Comparte con nosotros este viaje en el universo de la música electrónica. Todos los viernes a las 11 en Radio Castelldefels.
5: Radio Castelldefels. Son las 4.

0: Ràdio Castelldefels. Són les 5. Ràdio Castelldefels.
1: Amics de Ràdio Castelldefels, us parla Ramon. I vull que quan a la nostra vila hi hagin concerts d'havaneres, conegueu la seva història, els seus compositors, els seus grups i tot el que envolta aquestes precioses cançons. Cada setmana, un nou programa dedicat al món de les havaneres. Amics de les havaneres, a Ràdio Castelldefels.

Benvinguts, altre cop, amigues i amics de les Havaneres i de Ràdio Castelldefels. Us parla Ramon. Començarem avui amb una tendra havanera que es diu Encisadora. La lletra i música són d'Ortega Monasterio. Canta a la seva estimada, tot i dient-li que, malgrat és molt lluny, envoltat de mar, sempre la té present i dins el seu cap. Veureu com les emocions ennuvolen els seus sentiments. El temps, que és lluny d'ella, li embulla tots els seus records. Ens la canta el grup Els Pescadors de l'Escala. Endavant amb Encisadora.

Bé, molt bé. Ara toca un balset mariner, amb lletra de Carles Casanovas. Veureu que la lletra i música s'adapten com la quilla d'aquesta barca, anomenada la Xalana, s'adapta també a l'escuma de la mar. Ens diu la lletra que ell surt a pescar a trenc d'alba i amb el cove ben buit i sacsejat i marejat per el brugit de la mar, sempre a l'aguait de que minvi el vent i el temporal. A la fi, decideix que el peix l'anirà a comprar al mercat. Ens la cantarà el grup de l'autor Porbó. Som-hi amb la Xalana i Porbó.

Mentrestant, ell és a la mar i les ones li van duent tot un ventall de records que reviuran quan es mori la tarda i arribi a port. Els seus pensaments anaven vagarejant dins el seu cor. Ens l'interpreta el grup Vela Major, Tornaré.

Bé, amigues i amics, tots coneixeu el meu avi, però molt pocs coneixeu l'havanera, la meva àvia. Sí, sí, la meva àvia. Narra la història de l'àvia que es va quedar a casa mentre el seu marit era a la guerra de Cuba. I mentre ell moria a la guerra, ella educava els fills amb totes les penúries que ja us podeu imaginar. El seu cor segueix guardant l'enyorança de la joventut perduda. Sentia que no hi cabia ni una engruna més de pena dins la seva ànima.

0: que li besava ja d'engrunes de tristor. La meva àvia ens la canta avui al grup Gavina.
1: Quan per anar a la guerra de Cuba el meu avi va embarcar, aquí es va quedar l'àvia esperant veure'l tornar. I mentre l'avi lluitava junt amb tots els seus companys, també lluitava aquí l'àvia i passava grans afanys. Fins que un dia varen dir-li: no tornen els catalans que van anar a lluitar a l'Havana. No tornen els catalans. I durant hores mirava fixament a l'horitzó, mentre dolçament cantava amb veu trencada una cançó.

L'havanera Ulls Verds la va composar a la lletra Josep Servià i Figa i a la música Ricard Viladesau. Ell vol ser poeta per poder dir quan l'estima, per parlar-li i per donar-li els boscos, la mar, les ones. Voldries el mar on ell es banya. Voldria, voldria, voldria. Però mentre ell està parplantat somiant amb els seus ulls verds, ulls encesos i guspirejants, de mirada tendra que no pot aconseguir. Aquesta havanera ens la canta el grup femení Les Anxovetes. Les Anxovetes amb ulls verds.

Amb el grup Peix Fregit i l'Havanera Entre les Barques em despediré avui de vosaltres. La va escriure Josep Maria Sagarra i la va musicar Salvador Dabau. Aquesta havanera són paraules majors. El valor poètic descriptiu és encomiable, digne d'elogi. Musicalment, és molt més adient per als grups que canten a tres i quatre veus. Parla d'amor, de molt amor, d'amor a la platja i d'amor entre les barques. L'amor que passa a la vora del mar és blau verdós i flexible com l'aigua, sempre sospirant per les nits estrellades. És un amor que viu molt a prop de les embranzides de les temptacions. Amigues i amics, adeu i fins la setmana vinent. Us espero. Molta, molta salut. Us deixo amb el grup Peix Fregit i Entre les Barques.

0: Ràdio Castelldefels. 40 anys fent ràdio per a Castelldefels.
1: Amics de Ràdio Castelldefels, us parla Ramon. I vull que quan a la nostra vila hi hagin concerts d'havaneres, conegueu la seva història, els seus compositors, els seus grups i tot el que envolta aquestes precioses cançons. Cada setmana, un nou programa dedicat al món de les havaneres. Amics de les havaneres, a Ràdio Castelldefels.

Benvinguts de nou, amigues i amics de Ràdio Castelldefels i els amics de les havaneres. Us parla Ramon. La primera havanera d'avui es diu Ànima marinera. La va composar en Tito Corona. Va néixer a Barcelona. Va formar part del grup Marinada, que és de Cerdanyola. En aquesta cançó mostra un gran sentiment d'enyorança. Ens canta a la mar, a les gavines, a la barca i la vela, a les ones i a l'esperit mariner. Ens la cantarà avui el grup Arjau, Ànima marinera.

0: Antònia Vilàs és l'autora de la lletra de la propera havanera, que es diu El cant del mar. L'Antònia va treballar mitja vida a una tenda de la Barceloneta, venent roba de nen petit. Té molts i molts premis com a poetessa. La música la posa en aquesta havanera el mestre Salvador Dabau, que és nascut a Vilajuïga, a l'Alt Empordà. Ell era mestre d'escola a Torroella i Montgrí. En aquesta manera viurem els records d'un vell pescador que ja no pot veure les gavines a la mar. Recorda quan era jove, fort i pescador. El cant del mar el sent cada dia, encara el captiva, però ja no el pot sentir. Ens la canta el grup Boira, El cant del mar.
1: Vell pescador que camines amb els ulls posats al mar, malgrat que les teves nines ja no veuen les gavines en el seu entorn volar.

La següent havanera la coneixeu tots. És molt popular i no té un autor conegut. Es diu Rosina, la del bello cantar. Rosina es va enamorar d'un oficial de Nova York que, a l'acabar la guerra, va marxar i la va deixar. Ella ja no canta, doncs té el cor trencat. Malgrat té altres pretendents que la volen fer oblidar i volin que torni a estimar i a cantar. Ens la canta el grup Peix Fregit. Rosina, endavant.

Us proposo ara una havanera poc coneguda. La va composar Lluís Maria Nubiola, nascut a Barcelona el 1945. La havanera es diu Vine amb mi. El Lluís Maria va fundar el grup de havaneres La Gavina l'any 1983. Amb aquesta havanera, Lluís Maria va guanyar el Premi d'Honor de la 20a Mostra de Havaneres de Palamós l'any 1986. Aquí li demana a la seva estimada que vagi amb ell a la seva barca. Faran junts de la vida un somni, sempre junts, volant com les gavines. Vine, vine amb mi. Òbviament, ens la canta el seu grup, el grup Gavina. Vine amb mi.

Amb la lletra de Rafael Llop i Casanovas i música de Josep Maria Roglan, escoltem ara l'havanera La barca xica. Ens porta aquesta havanera a un nivell poètic molt, molt elevat. Ens porta també a l'univers dels infants i a les seves joguines. Ens parla d'una barca molt xica, una joguina. Ens la canta el grup, però bo. La barca xica.

L'havanera Ulls Verds la va composar a la lletra Josep Cervià i Figa i a la música Ricard Viladesau, que va dir que per tocar bé has de ser un esclau del teu instrument, te l'has de fer teu i fer-li dir el que vols. Ell ho va fer, ho va aconseguir. En Cervià, a la lletra, va saber connectar amb el to nostàlgic i endolcit de les habaneres més populars. Vol ser poeta per poder dir quan estima, per parlar dels boscos, de la mar, de les ones, de les barques. Aquesta tendra habanera ens la canta el grup femení Les Anxovetes. Ulls Verds.

Amigues i amics de les Habaneres, arribem a la fi del programa i us dic adeu i us desitjo molta salut amb l'habanera més popular amb totes les cantades i en els seus comiats, la vella Lola. I ens la canta avui el grup Alba. Us ha parlat Ramon. Adeu, fins la setmana que ve i molta salut. I ara, vella Lola i grup Alba.

0: Avui ens despertem amb 23 graus a Banyoles, 21 a Gimenells i 24 a Tarragona. I hem tornat a tenir una nit amb avís de calor per calor nocturna, al litoral i prelitoral, a les comarques de Barcelona i Girona. Un dimarts en què tenim un dia molt carregat als tribunals, tant a Catalunya com a Madrid. Aquí l'atenció serà als jutjats de Martorell, on comencen les declaracions dels testimonis del cas Andic. La més destacada és la de terapeuta. Avui la Maica Navarro explica a La Vanguardia que va amenaçar Isaac Andic d'abandonar la sessió si no donava 40 milions d'euros al seu fill Jonathan, acusat formalment de la mort del seu pare. Parlarem amb la Maica sobre les claus i la importància d'aquest testimoni i el de la germana. I abans analitzarem també aquest cas i el paper dels Mossos en la investigació amb el director general de la policia. Avui, Josep Lluís Trapero serà amb nosaltres a l'estudi de Catalunya Ràdio. També li preguntarem per l'auge de les armes de foc i com es combat.
1: És a dir, a una persona portar una arma de foc li surt bastant gratis. Poques vegades suposa anar a la presó. Portem 30 i pico anys de professió.
0: De fet, ahir al vespre, al barri de la Mina, Sant Adrià de Besòs, hi va haver un altre tiroteig al carrer amb una persona ferida. I més cites judicials per avui. Arrenca el judici contra els exconsellers Vergés i Argimon per la vacunació de policies espanyols durant la pandèmia. I a Madrid, més enllà de la imputació de la presidenta de la CEPI, tenim també la recta final del judici de la trama Kitchen. La fiscalia manté la pena de 15 anys de presó per l'exministre Jorge Fernández Díaz. I a mig camí entre la justícia i els tribunals, avui es publica també un llibre de l'exsecretari d'Organització del PSOE, Santos Cerdán, un títol que és ben explícit, que es diu La caída. Critica haver estat sotmès a un judici mediàtic sense haver-se respectat la presumpció d'innocència. Avui repassarem alguns dels fragments més destacats també d'aquest llibre. I també tornarem a Veneçuela, on després de 5 dies de terratrèmol, els equips d'emergència encara no aconsegueixen treure algun cos en vida de sota la runa.
2: Punto. En cuenta. Uno. Dos. Arriba. Sigan saliendo.
0: Aquest era el moment en què rescataven una nena de 12 anys. El balanç oficial ja és de 1.700 persones mortes. I a partir de les 10, avui entrevistarem aquí al Matí de Catalunya Ràdio a dos magistrats que també han estat pregoners. Són els dos fills de Badia del Vallès. Un és el jutge del Tribunal Constitucional José María Macías i l'altre és jutge del Suprem, que és Sebastián Moralo. Van donar el tret de sortida a la Festa Major de Badia del Vallès i avui ens acompanyaran a partir de 9:15. I després...
3: Me gira tutto intorno la stanza mentre si danza.
0: Entrevistarem Manuel Delgado, catedràtic d'Antropologia de la Universitat de Barcelona, que s'acaba de jubilar i els seus alumnes sempre el recordaran amb aquesta cançó. Després li preguntarem per què. Als 11 tindrem una nova sessió de teràpia boomer amb Sergi Pàmies. Avui va parlar de xarxes socials i dia també del Mundial, de repassar resultats del Mundial. Marroc acaba d'eliminar els Països Baixos a la tanda de penals, que hem pogut passar seguint directe als matiners de Catalunya Ràdio, i també els penals aquesta nit, primera gran sorpresa del campionat. Paraguai eliminat a Alemanya.
4: Ahora tiene que ser Bacanales!
0: La 4 vegades campiona del món mai havia perdut una tanda de penals a la cita mundialista. Brasil també va patir per eliminar el Japó i aquesta propera tanda i matinada Costa d'Ivori, Noruega, França, Suècia i Mèxic, Equador.

0: Macchiato.
1: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
2: Ara són les 6 i 5. Fem un cop d'ull a la matinada amb Frederic Vincent. Bon dia.
3: Què tal, bon dia?
2: Amb què ens despertem aquest matí?
3: Doncs amb els efectes encara d'una apagada i a Barcelona. Fins a 12.000 abonats es van quedar sense llum a Sants Montjuïc, Sarrià, Sant Gervasi i Horta-Guinardó per una avaria a una subestació elèctrica de Collblanc. Alguns dels abonats han estat hores, hores i hores sense electricitat, per tant, sense ventiladors i sense aire condicionat. En teoria, el servei s'havia de restablir aquesta matinada.
2: I a Brussel·les?
3: S'ha posat com a data el pròxim octubre per reduir el dèficit comercial amb la Xina. Ho diu l'executiu comunitari després de les converses d'ahir amb el ministre de Comerç xinès sobre un dèficit que, recordem, és de 360.000 d'euros l'any entre el bloc comunitari i la Xina. Per cert, que aquesta trobada va acabar amb un comunicat conjunt de les dues bandes, de Brussel·les i Pequín, cosa que no és habitual.
2: I hem quedat a dormir als Estats Units.
3: Amb una altra decisió del Suprem, en portem unes quantes ja, ha invalidat l'acomiadament de la governadora de la Reserva Federal. Segons el tribunal, el president dels Estats Units, per molt president que sigui, no pot fer fora funcionaris d'aquest organisme sense motiu. Donald Trump ha carregat contra la decisió i ha dit, evidentment, a les xarxes, que prendrà les mesures que ell consideri adequades.
2: I amb què diran avui a la Xina?
3: Amb un altre conflicte territorial, aquesta mateixa nit. L'exèrcit i la Guàrdia Costanera de la Xina han confirmat patrulles a les últimes hores al voltant d'una zona que el país es disputa amb Filipines, al mar de la Xina Meridional. Segons Pequín, les patrulles han fet exercicis, textualment, de preparació per al combat.
4: Avui dimarts 30 de juny, ara mateix les temperatures són de l'Estartit 23 graus, a Pinós 19, a Lles de Cerdanya 9 graus de temperatura. Avui un dia amb calor encara, però una miqueta menys que la d'ahir, amb un dia de sol en conjunt a tot el país, però a la tarda repetiran els ruixats, no tan intensos com ahir, però sí a l'interior de les comarques gironines i de les de Barcelona. La temperatura anirà amb una tendència a la baixa fins dijous.
2: Avui a l'Agro de Matí, Vicenç Sánchez, Anna Grau, Sara González i Pere Rossinyol, quan són les 6 i 7 i arriba Francesc Soler, bon dia.
5: Bon dia.
2: Que guapo estàs avui.
5: Ai, gràcies.
2: Aquest tallat et queda molt bé.
5: M'he tallat les puntes.
2: No, les puntes no.
5: Les puntes
2: llargues. Has buidat aquí.
5: Sí.
2: Qui s'ha buidat? Sílvia Solanes, bon dia.
6: Bon dia.
2: També molt guapa, eh? Però no t'has tret el cabell.
6: No, m'he tret el cabell. No.
5: Però porta cua, que li queda molt bé.
2: Sí que portes cua.
6: Sí, si fa calor.
5: Li queda bé, li queda
2: ara.
5: Bé.
2: Sí. Ens actualitzem. Avui s'acaba el termini per presentar les sol·licituds al procés extraordinari de regulació d'immigrants a l'Estat espanyol.
7: En 2 mesos i mig s'hi han acollit més d'1.300.000 persones i només des de dissabte s'han registrat 30.000 sol·licituds més. Juristes i entitats del tercer sector alerten que el volum de tràmits ha provocat saturació a les comissaries de policia. A principi del procés, el govern preveia que 500.000 persones es beneficiarien d'aquesta regularització.
2: Aquest matí el president espanyol, Pedro Sánchez, participarà en una jornada sobre migració juntament amb alguns ministres. Sèrie Forment.
8: Alguns sol·licitants estan pendents de resposta, com la Jennifer María Núñez, d'Honduras.
9: Mi solicitud fue presentada.

0: Universitat de Girona.
1: És la trobada internacional més important en aquest àmbit i reuneix més de 1.300 experts de 75 països.
0: Girona, Núria Paraire.
2: Els processos de regularització han estat habituals a Europa i sempre s'han fet amb condicionants, és a dir, amb certes restriccions. Així ho remarca Daniela Vintila, la coordinadora de la xarxa internacional d'investigació sobre migracions, a l'IMISCOE, que organitza el Congrés. Tot i que ara el discurs social està dividit.
3: És un discurs, por supuesto, que està polaritzant la societat i esto, desde luego, no ajuda a crear societats més inclusives.
2: Un dels membres de l'organització i investigador de la Universitat de Girona, Òscar Prieto Flores, considera que hi ha el risc que altres països no ho plantegin perquè s'estan imposant idees que no són veritat.
4: No hi ha estudis que diguin que qualsevol procés de regularització comporta un efecte crida, ans al contrari.
1: Des de Girona, Núria Peraire, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I l'Audiència Nacional ha imputat la presidenta de la CEPI, Belén Gualda, en el cas Leire, que investiga una suposada trama de tràfic d'influències per desacreditar procediments judicials que afecten el PSOE.
5: El govern espanyol treu ferro a la imputació i li manté la confiança. El jutge Pedraz no s'ha limitat a Belén Gualda i ha imputat 24 alts càrrecs o exalts càrrecs d'algunes de les companyies on l'Estat té participació a través de la CEPI. En un altre front del cas, la secretària de José Luis Rodríguez Zapatero s'ha negat a declarar a la comissió del Senat que investiga la implicació de la CEPI en l'entramat empresarial que suposadament hauria afavorit els negocis de l'expresident espanyol.
0: I avui surt a la venda el llibre La Caída, escrit per l'exsecretari d'organització del PSOE, Santos Cerdán, i repassa la seva trajectòria política i relata el que ha viscut des de la publicació d'informes policials que el vinculen amb casos de corrupció.
1: Cerdán no entra de rebatre les acusacions de la causa judicial en què es troba immers i assegura que el relat mediàtic ha pesat més que els fets. Per exemple, assegura que en la seva declaració davant del Suprem les seves explicacions no interessaven. Diu que no es tractava d'una discussió jurídica, sinó d'una cosa més profunda. En aquest sentit, l'exsecretari d'Organització del PSOE vincula la seva caiguda a la feina política feta prèviament. Diu textualment, en política, quan incomodes, deixes de ser útil, et converteixes en un problema i els problemes no es gestionen, s'eliminen.
0: I la Fiscalia Anticorrupció manté la petició de 15 anys de presó per l'exministre del Partit Popular, Jorge Fernández Díaz, en la recta final del judici del cas Kitchen.
5: Se l'acusa d'haver organitzat una trama parapolicial per robar informació i documents de casa de l'extresorer del partit, Luis Bárcenas, que podrien comprometre els líders del PP. La Fiscalia, en canvi, eleva 19 anys la petició de pena per a l'excomissari Villarejo, que hauria ajudat l'exministre en tota l'operació. El judici continuarà avui amb els informes finals, l'últim pas abans que quedi vist per a sentència.
0: I Junts marca distàncies amb el Partit Popular després de les pressions dels populars dels últims dies perquè doni suport a una possible moció de censura contra Pedro Sánchez.
1: El PP insta Junts a girar full i deixar enrere el procés independentista. Els de Puigdemont descarten, però, cap acostament a les peticions dels populars, si ben insistit a demanar un relleu de Pedro Sánchez. Sentim el portaveu del PP, Borja Sémper, i la líder de Junts al Congrés, Míriam Nogueras.
6: Nosotros estamos preocupados por la España del año 2026, no por la del 2018. Y queremos ofrecer a los catalanes un proyecto de futuro.
7: No hi ha relacions entre els nostres partits i precisament el senyor Feijóo va dir exactament el que diu el senyor Illa des de sempre i és passa pàgina. Sí que hi ha un ronron a dins del Partit Socialista. En tot cas, és un tema que s'ha de madurar.
1: Des del PSOE afirmen que si el PP vol de veritat deixar enrere el procés, cal que retiri primer els recursos contra la llei d'amnistia.
0: I Veneçuela viu amb impotència l'increment de víctimes mortals del doble terratrèmol de la setmana passada.
5: Oficialment, el govern ja admet més de 1.700 morts, 5.000 ferits i 16.000 persones que han perdut casa seva per al nombre de desapareguts que continua per sobre dels 50.000. Cinc dies després de la catàstrofe, cada hora que passa és més difícil trobar gent en vida sota la runa.
0: Enviat especial a Veneçuela, Joan Biosca.
8: Les xifres oficials parlen de més de 430 edificis ensorrats a la zona del litoral del Carib de la Guaira, municipis com Catia la Mar, d'idíliques platges de sorra fina, aigua turquesa i palmeres, ciutat d'estiuets i caps de setmana han quedat devastats i els seus veïns ho han perdut gairebé tot, la majoria d'ells. I els qui s'han salvat han perdut també casa i feina. Una zona animada de famílies i apartaments d'esbarjo convertida en un cementiri i molta desolació. Escoltem a Joan de Ruiz, veïna damnificada de Catia la Mar, i també a Adrián Escobar, que és voluntari.
9: Ahorita nosotros no viene una epidemia. ¿Qué va a pasar con nosotros? ayudar a la persona que estamos acá. Eso es lo que nosotros queremos saber.
10: Sí, es muy difícil. La única manera que sobreviva alguien es que esté en un espacio realmente abierto o que hayan quedado, que si en una cocina, algo donde tengan algo que tomar, que comer.
11: Des de Cat i a la Mar, Venezuela, Joan Biosca, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Diarèssim capítol a les negociacions entre els Estats Units i l'Iran per consolidar la treva després d'un cap de setmana d'intercanvi d'atacs entre els dos països.
1: El president dels Estats Units ha anunciat una reunió per avui mateix a Doha, Qatar, liderada pels seus enviats especials, Steve Witkoff i...

0: Jared Kushner, tot i que l'Iran assegura que de moment no hi ha cap trobada a l'agenda. Les converses entre els dos països continuen pivotant sobre la navegació per l'estret d'Hormuz, que l'Iran vol continuar controlant, però també es discuteixen altres punts del memoràndum d'entesa firmat pels dos països. Caroline Leavitt és la portaveu de la Casa Blanca.
1: L'Iran ha sol·licitat una reunió aquesta setmana. Els enviats especials Witkoff i Kushner volaran a Doha per reunions d'alt nivell aquesta setmana, mentre continuem parlant sobre el memoràndum d'entesa.
2: I el govern espanyol prorroga les ajudes a la gasolina i al gasoil, però les anirà retirant de manera progressiva en els pròxims mesos fins a eliminar-ne a l'octubre.
3: Amb una inflació estancada en el 3,2%, l'executiu millora la previsió de creixement de l'economia en 4 dècimes i el situa en el 2,6% per aquest any. Un nou quadre macroeconòmic que engega el procés per elaborar els pressupostos generals que arribarien al Congrés a la tardor.
2: Madrid, Àngels Lafuente.
4: El descompte de 20 cèntims per litre de carburant es manté per als pagesos i els transportistes. Per a la resta de consumidors, la rebaixa fiscal s'eliminarà durant l'estiu per a la millora de la situació a l'estret d'Hormuz. Carlos Cuerpo, ministre d'Economia.
5: De manera progressiva, para que no exista un salto, conforme van cayendo los precios internacionales, vamos retirando también esas medidas que dejan de ser necesarias.
4: Si la situació a l'Orient Mitjà empitjora, les mesures fiscals es recuperaran de manera automàtica. En tot cas, amb una inflació estabilitzada en el 3,2% per tercer mes consecutiu, el govern espanyol és optimista. Millora en 4 dècimes el creixement de l'economia fins a situar-la en el 2,6% per aquest any. El pròxim tràmit per presentar els pressupostos és fixar un sostre de despesa i la senda del dèficit públic. Des de Madrid, Àngels Lafuente, pel matí de Catalunya Ràdio.
2: I el govern espanyol aprovarà aquest juliol una pròrroga dels lloguers i una pujada de l'IVA dels pisos turístics en el 21%.
0: Són dues de les mesures que s'inclouran en un decret llei sobre habitatge. Entre les que avança la ministra portaveu, Elma Sainz, també destaquen la regularització dels lloguers de temporada i d'habitacions i la bonificació de l'IRPF als propietaris que baixin els preus. Totes s'inclouran en un decret que haurà de convalidar el Congrés.
6: Serà un real decreto ley amplio que incorporará medidas que han apoyado los diferentes grupos a lo largo de la legislatura para que todos puedan sentirse representados en él. Un problema como el de la vivienda solo se puede resolver desde el acuerdo.
0: La portaveu del sindicat de llogateres, Carmar Carazo, troba a faltar mesures al paquet anunciat.
7: No ha dit res sobre la moratòria de desnonaments i és una mesura imprescindible de recuperar.
0: El sindicat també reclama que les pròrrogues de lloguer siguin integrals i que s'hi puguin acollir tots els llogaters.
2: I els treballadors públics es podran acollir a la jubilació parcial anticipada.
3: El govern espanyol ha aprovat un decret que permetrà que aquests treballadors accedeixin a la jubilació parcial fins a 3 anys abans de l'edat ordinària, sempre que es contracti una persona que els substitueixi a través d'un contracte de relleu. Elma Sainz, ministra de Seguretat Social.
6: Estos trabajadores podrán reducir su jornada entre un 25 y un 75%, compatibilizando el salario por el tiempo de trabajo con el cobro de la parte proporcional de la pensión.
3: Per cobrir la feina dels treballadors que jubilin parcialment, l'administració haurà de prioritzar els contractes fixos, però com a novetat ara es permet contractar algú també de manera temporal. Això desbloqueja les jubilacions parcials de milers de treballadors que van quedar encallades el 2025, quan van entrar en vigor els nous requisits per a aquest tipus de jubilació.
2: Són les 6 i 17, més notícies que repassem amb Marc Jurado, Lara García i Ana Alfonso. Bon dia.
8: Bon dia.
2: Avui els treballadors de Correus fan vaga.
9: Protesten perquè l'empresa cada cop ofereix més serveis i, en canvi, no reforça la plantilla.
2: Roger Santaló.
10: Comissions Obreres i el sindicat de funcionaris CESIF diuen que Correus maltracta els treballadors, que han de fer més tasques amb menys empleats pels ajustaments dels últims anys. Segons els sindicats, la situació s'agreujarà aquest estiu perquè Correus només cobrirà el 30% dels empleats que faran vacances, i això sobrecarregarà de feina els altres. Xari Calvillo és la secretària provincial de Comissions a Correus Barcelona.
11: La empresa no ha sido capaz ni siquiera de cubrir en un porcentaje mínimo 50% de las vacaciones de los trabajadores. Es un abuso totalmente por parte de la dirección de la empresa.
10: La primera jornada de vaga va tenir lloc fa 5 dies i l'haurien seguit el 70% dels treballadors, segons els sindicats. Moltes oficines van haver de tancar les portes, una situació que es podria repetir aquest dimarts. Roger Santaló, pel matí de Catalunya Ràdio.
2: I la terapeuta de Jonathan Andic declara avui davant la jutge que investiga la mort del fundador de Mango.
12: La citació arriba després que la jutge sospités que hi pot haver terceres persones involucrades en el cas. Recordem que ja no s'investiga un accident, sinó un possible homicidi. Durant la instrucció s'ha localitzat un missatge de Jonathan Andic al seu pare en què li deia «No m'estranya que pensessis que era capaç de matar-te», cosa que la defensa ha situat en un context de teràpia psicoanalítica. També estan citades les germanes de Jonathan Andic, Sara i Judit. En la declaració davant dels Mossos van exculpar-lo i van assegurar que la relació entre pare i fill no era dolenta.
2: Avui la Maica Navarro explica a La Vanguardia que va amenaçar Isaac Andic d'abandonar les sessions si no avançava 40 milions d'euros al fill Jonathan. A l'Àgora en parlarem amb la Maica Navarro. I els Mossos d'Esquadra i la Policia Nacional han alliberat 6 dones víctimes de tràfic i explotació sexual i han desarticulat 2 xarxes amb 11 prostíbuls al Vallès, al Gironès, Osona, al Bages, al Garraf i l'Empordà.
8: Les investigacions deixen al descobert un clan brasiler i un d'espanyol, en aquest últim cas, amb antecedents. En total s'han detingut 15 dones, entre elles les dues caps i les controladores dels bordells i 8 homes. El negoci era extremadament lucratiu perquè els treballs sexuals que estaven obligades a fer les víctimes eren amb tarifes molt baixes per aconseguir el màxim nombre de serveis. Lluís Moreno és subinspector dels Mossos d'Esquadra.
13: Aquestes 72 hores van veure entrar en la casa més de 100 homes. El que feia era un tipus de prostitució low cost. Tenien les tarifes estàndard, que acostuma a ser entre 50 i 60 euros l'hora i 100 o 120 euros l'hora, però també tenien una tarifa de 10 minuts, 20 euros.
8: Les víctimes eren captades als seus països d'origen mitjançant falses ofertes de feina o dient-los que podrien exercir la prostitució de forma lliure a Espanya. Un cop arribaven, els imposaven deutes desproporcionats, que en alguns casos pujaven a 10.000 euros.
2: I 6 morts en un tiroteig en un centre d'acollida de dones i infants al nord d'Alemanya.
9: Els fets han passat a la ciutat d'Estada, a prop d'Hamburg. La policia ha detingut 3 persones, entre les quals hi ha el suposat autor dels trets. La disputa per la custòdia de la seva filla, una nena de 3 mesos, estaria darrere dels crims.
2: Berlín, Jordi Regàs.
14: 4 dones i 2 homes, tots ells treballadors d'un centre d'acollida per a mares solteres, han mort aquest dilluns en un tiroteig al nord-oest d'Alemanya, a la ciutat d'Estada, a prop d'Hamburg. La motivació de l'assassinat ha estat estrictament familiar, tal com ha remarcat Katrin Schuol, directora de la policia de Lüneburg.
15: L'autor del tiroteig tenia avui, juntament amb moltes de les víctimes, una trobada per parlar de la custòdia futura de la seva filla de 3 mesos, que es trobava en aquell moment al centre d'acollida amb la seva mare.
14: L'home de 45 anys i antecedents policials per amenaces ha fugit en cotxe, però la policia l'ha pogut detenir poc després. Des de Berlín, Jordi Regàs, pel matí de Catalunya Ràdio.
2: Un oligarca ucraïnès i 2 familiars seus s'han quedat ferits en una explosió d'un paquet bomba a Mònaco.
12: Segons la investigació, l'artefacte era dins d'una bossa al vestíbul de l'edifici de 6 plantes on residia l'oligarca. Les càmeres de seguretat han captat un home deixant l'artefacte abans de fugir. Les autoritats del Principat no han confirmat oficialment la identitat de les víctimes, però diversos mitjans asseguren que l'home ferit és Vadim Ermolaev, un multimilionari ucraïnès resident a Mònaco i sancionat pel govern de Kiev des del 2023 per haver mantingut negocis a la Crimea ocupada per Rússia. És la primera vegada que es registra un atac d'aquestes característiques al Principat. El príncep Albert ha condemnat el que ha qualificat de crim odiós i ha assegurat que és un xoc per tota la comunitat monegasca.
2: Màxima atenció a Sud-àfrica perquè avui venç el termini que grups antiimmigració han fixat perquè les persones en situació irregular marxin del país. Des de fa setmanes aquests grups culpen els immigrants, la majoria d'altres països africans, dels problemes econòmics del país i l'augment de la inseguretat i la delinqüència.
8: Milers de migrants de països com Malawi, Ghana, Uganda o Kènia ja han marxat de Sud-àfrica per por de la possible onada de violència xenòfoba que es pugui desfermar a partir d'ara.
16: Ploro, perquè estic deixant enrere criatures. És un problema.
17: La gent està molt espantada i és perillós. Així que la gent està fugint. Però estarem bé.
8: El govern de Pretòria ha preparat per avui un gran desplegament de forces de seguretat amb l'objectiu de mantenir l'ordre públic i evitar una cacera d'estrangers. Cyril Ramaphosa és el president del país.
18: No permetrem ni hem de permetre que aquests grups facin servir les legítimes preocupacions dels sud-africans per desestabilitzar el nostre país, incitant al desgovern i a la violència.
2: I la conservadora Keiko Fujimori guanya les eleccions presidencials del Perú amb el 100% de l'escrutini.
9: El recompte, que ha durat 3 setmanes, atorga la victòria a Fujimori per la mínima, només 49.000 vots de diferència respecte al seu rival, el candidat de l'esquerra Roberto Sánchez. En les seves primeres paraules, un cop publicat el resultat definitiu dels comicis, la futura presidenta ha fet referència precisament a aquesta divisió de l'electorat.
19: Recibimos este resultado con gran responsabilidad y sobre todo sabiendo que nuestro país está prácticamente dividido y tenemos la gran responsabilidad de escuchar a ambos lados.
9: El jurat nacional de les eleccions té previst proclamar oficialment el resultat aquest divendres i Keiko Fujimori serà investida el 28 de juliol. Marcarà el retorn del cognom Fujimori a la presidència del Perú 25 anys després que el seu pare, Alberto Fujimori, fugís al Japó un cop va ser condemnat en un cas de corrupció.
2: I WhatsApp ja permet reservar un nom d'usuari específic. En els pròxims mesos, això permetrà amagar el número de telèfon a altres persones o negocis quan es contacti amb l'usuari per primera vegada.
12: El registre per reservar un nom és opcional i ja està obert progressivament als més de 3.000 milions d'usuaris de l'aplicació, tot i que no començarà a veure's i a funcionar fins d'aquí uns mesos. Amb la nova funcionalitat, WhatsApp anima els usuaris a escollir un nom únic, a més endavant els altres podran buscar i afegir a la seva llista de contactes per començar-hi a xatejar. Fins ara, per afegir un nou contacte a WhatsApp calia tenir el número de telèfon, un problema evident de privacitat. Després de treballar-hi des del 2023, a petició de la mateixa comunitat d'usuaris, la plataforma resol aquesta problemàtica afegint la nova funcionalitat que altres empreses de la competència, com Telegram, Signal o Terema, ja oferien. L'objectiu de WhatsApp és avançar en privacitat.
2: I ara, tres titulars de cultura amb tres cançons. Marta Viana, bon dia.
12: Què tal, bon dia?
2: La primera.

0: Avui, a partir de les 12 del migdia, es posen a la venda les entrades per la gira per teatres que farà Fito i Fitipaldis. En total farà 42 concerts a Espanya. Barcelona actuarà els dies 11 i 12 de febrer al Liceu i al desembre ho farà al Palau Firal i de Congressos de Tarragona.
1: La segona.
0: El Teatre Poliorama, Ferran Utzet i estrena La Truita amb un dels tàndems més estimats de casa nostra, Jordi Boixaderes i Emma Vilarassau. Entre el repartiment també hi ha Sara Espígol, Miranda Gas, Júlia Bonjó, Arnau Puig, Marc Bosch i Tai Fat. Es pot veure l'obra fins al 18 d'octubre.
1: I la tercera? Bola!

0: avui doble concert amb Gypsy Kings i Los Manolos, un concert que s'emmarca dins el Festival Bars, que es farà al Poble Espanyol, comença a 8:45 del vespre i encara queden algunes entrades. Una música dulce tocada solo para mí.
1: I els que volen són els del Marroc, que han eliminat els Països Baixos de Cuba en el Mundial de Futbol. Montserraia, bon dia.
2: Bon dia. El partit i la pròrroga han acabat amb empat a 1. Gapco ha marcat el 72 i Diop al Marroc el 91. I a la tanda de penals, un despropòsit amb barrades dels dos equips, el porter neerlandès que li passa una pilota per sota les cames. I al final, el Marroc s'ha imposat per 2 llançaments a 3. El Marroc, que s'enfrontarà amb 8ens contra el Canadà.
1: I sorpresa per l'eliminació d'Alemanya, que ha caigut pels penals davant del Paraguai.
2: Enciso avançada Paraguai a minut 42 i al 54. Cavers ha empatat per Alemanya. Empat a un que s'ha mantingut fins al final de la pròrroga. I als penals, l'heroi ha estat el porter paraguaià Orlando Gil amb dues aturades.
3: Sí, obviamente, analizar a cada jugador, cada aspecto, cada detalle. Y gracias a Dios puede tapar dos penales, que fue fundamental para la clasificación.
2: És la primera vegada que Alemanya queda eliminada d'un Mundial als penals. El Brasil ja és als 8ens de final amb patiment. L'equip d'Ancelotti ha hagut de remuntar contra el Japó 2-1 amb gol del triomf de Martinelli in extremis, ja el temps afegit. Avui a les 7, Costa d'Ivori, Noruega. A les 11 de la nit, França-Suècia. I a les 3 de la matinada, Mèxic-Equador.
1: I Lewandowski ja no és jugador del Barça.
2: Ha fitxat pels Chicago Fire de la Lliga Nord-Americana de Futbol fins al 2028. El club blaugrana confia a fer oficial ben aviat la marxa d'Ansu Fati al Mònaco, ja de forma definitiva. Enzo Maresca, substitut de Guardiola al Manchester City, i a pivot nord-americà Moses Wright confirma que firma pel Barça de bàsquet. Wright ha jugat l'última temporada als Alguiris.
1: Avui a partir de les 11, teràpia Boomer amb Sergi Pàmies. Però abans, sapiguem per què val la pena llevar-se amb Joel Díaz.
4: Bon dia. Avui el motiu per llevar-se va per la gent que heu de suportar la convivència amb algun tarat pel futbol, com ara jo mateix, que estic completament obsessionat amb el Mundial i tinc segrestada la tele de casa. El motiu per llevar-vos, avui que hi ha un apassionantíssim Costa d'Ivori Noruega seguit d'un molt suggerent França-Suècia, és animar-vos a que us mireu al Mundial no des d'un punt de vista futbolístic, perquè no us interessa, sinó des d'un punt de vista antropològic. Si us hi fixeu, la realització dels partits punxa molt sovint les dues aficions presents a l'estadi i una cosa molt curiosa de fer és observar-les. Penseu que és un Mundial caríssim, prohibitiu, tant pel que fa al viatge com pel preu de les entrades. I, per tant, si us fixeu en la gent quan enfoquen les graderies, tindreu l'oportunitat de veure quina pinta fan els pijos de molts països d'arreu del món.
1: Avui cançons sobre la primera gran sorpresa del Mundial.
5: Sí, senyor, Alemanya ha quedat fora i per això cançons que han tingut un èxit que no s'esperava pràcticament ningú. Mark Morrison va triomfar i molt amb el seu debut, Return of the Mac. És veritat que l'èxit, continuïtat, diguem-ne que no ha tingut.

I Natasha Bedingfield va treure Unwritten el 2004, però l'èxit hi va arribar bastant més tard. D'entrada per les xarxes, la pel·lícula Qualsevol menys tu i la publicitat de xampú, clar. I la llegenda diu que Billy Joel s'ho volia deixar córrer, que estava tip de fracassos, fins que va treure Piano Man. No només va tenir un èxit inesperat, sinó que se'l considera dels millors discos de la història.

0: En punt, 2:15. Titulars d'aquest dimarts, en Francesc Soler i Sílvia Solanes. Avui s'acaba el termini per presentar sol·licituds al procés extraordinari de regulació d'immigració a l'estat espanyol.
1: Mi solicitud fue presentada ante extranjería el 19 de mayo.
0: Ho han demanat més d'un 1.300.000 persones, molt lluny dels 500.000 que s'havien previst des d'un principi. Pedro Sánchez defensa la mesura i des del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo li retreu l'anomenada llei de nets que permet obtenir la nacionalitat dels descendents d'exiliats durant el franquisme.
2: Estoy muy feliz de poder compartir porque hacen de España un país mejor, un país mejor, un país que reconoce derechos y también deberes al conjunto de su sociedad, pues es sin duda alguna un país mejor.
3: No ha habido un caso en la democracia española que en un año y medio se incremente el número de españoles en 2,5 millones a través de la nacionalización. Aquí hay una parte de ingeniería electoral.
0: I l'Audiència Nacional imputa a la presidenta de la CEPI, Belén Gualda, en el cas Leire.
4: El govern espanyol hi treu ferro i li manté la confiança.
0: Mentre avui surt a la venda el llibre La Caída, escrit per l'exsecretari d'Organització del PSOE, Santo Cerdán.
5: Cerdán hi repassa la trajectòria política i assegura que el relat mediàtic ha pesat més que els fets.
0: A Veneçuela, el nombre de víctimes pel doble terratrèmol continua creixent.
6: Creo que lo más duro fue ver la cantidad de fallecidos, personas que se quedaron sin casa. Después de esta tragedia, creo que Venezuela no estaba capacitada ni preparada para esto.
4: El balanç oficial ja és de 1.700 morts, 5.000 ferits i 16.000 persones que han perdut casa seva.
0: I el govern espanyol rebaixa progressivament les ajudes als carburants.
5: Seran de 15 cèntims al litre a partir de demà i a l'octubre desapareixeran. Carlos Cuerpo, ministre d'Economia.
7: Y lo vamos a ir adaptando a la normalización de los mercados internacionales, a la normalización de los precios del crudo, para que los consumidores no noten un salto en los próximos meses.
5: El Consell de Ministres no creu que les ajudes per fer front a la guerra de l'Iran afectin el creixement de l'economia, que espera que aquest any sigui del 2,6%.
0: La terapeuta de Jonathan Andic declara avui davant la jutge que investiga la mort del fundador de Mango.
4: També està citada a declarar l'última parella d'Isaac Andic.
0: Serà una de les qüestions que parlarem amb Josep Lluís Trapero, director general de la policia, que avui ens acompanyarà a l'estudi a partir de les 9 del matí. I també en parlarem amb la periodista de successos, Maica Navarro. I els treballadors de Correus tornen avui a fer vaga per denunciar que els obliguen a oferir més serveis sense reforçar la plantilla.
5: Els sindicats convocants també alerten de sobrecàrrega els mesos d'estiu perquè Correus només cobrirà el 30% dels empleats que fan vacances. Xavi Calvillo és la secretària provincial de Comissions de Correus a Barcelona.
8: La empresa no ha sido capaz ni siquiera de cubrir en un porcentaje mínimo 50% de las vacaciones de los trabajadores. Es un abuso totalmente por parte de la dirección de la empresa.
0: I a la cultura arrenca la 50a edició del Festival Grec.

0: I ho fa amb una nova versió de l'òpera dels Tres Rals, de Bertolt Brecht, dirigida per Marta Pazos i amb direcció musical de Dani Espasa.
1: Repassem ara les portades de la premsa. Avui, Marc Curado amb el terratrèmol de Veneçuela, encara en gairebé totes les portades del dia, però també amb varietat d'altres notícies.
2: Sí, comencem per Veneçuela. Gran foto a la Vanguardia d'un seguit d'edificis convertits en muntanyes de runa i al peu de foto, forta rèplica a La Guaira, mentre continua la cerca. El periódico explica que decau l'esperança de trobar supervivents a Veneçuela. Altres temes de portada, Diari Ara, la presidenta de la CEPI imputada, El País, Feijóo estén sospites sobre el cens de les eleccions i la Fiscalia demana 15 anys per l'exministre Fernández Díaz per la trama Kitchen. Per la seva banda, El Mundo explica que el Suprem es planteja aturar la regularització per col·lidir amb la Unió Europea, cita textualment. Un altre cop al Diari Ara, l'augment d'inversió no reverteix els problemes cronificats de l'escola. El diari també es fa ressò amb fotografia de la inauguració del Grec, amb un retorn, diu, als orígens. I acabem un altre cop El Periódico, més enllà de la inauguració també del Grec, i llegim que Tarragona vol atraure el turisme de creuers de Barcelona i que la taxa de graduació de l'ESO cau un 6% en 4 anys a Catalunya.
1: Avui a Mollet, de Peralada, a l'Alt Empordà, 27 graus a Castelldefels, al Baix Llobregat, 28 graus, i a la Seu d'Urgell, a l'Alt Urgell, 14 graus. Una altra nit molt càlida al litoral, però més fresca al Pirineu i a la Catalunya central. I tarda també un altre cop amb ruixats, però menys intensos que ahir. Tomàs Molina, bon dia.
3: Avui a Mollet de Peralada, a l'Alt Empordà, es lleven amb 27 graus a Castelldefels, al Baix Llobregat amb 28 graus, a la Seu d'Urgell, a l'Alt Urgell amb 14 graus, un matí relativament més fresquet a les comarques del Pirineu i a la Catalunya central. Un altre dia avui marcat pel sol en conjunt a tot el país, però a la tarda es repetiran els ruixats, sobretot a l'interior de les comarques de Girona i de Barcelona. No seran tan intensos com els d'ahir, però sí que podria repetir-se alguna tronada.
1: I arran de la tragèdia a Veneçuela, arriba el comentari del dia de Bernat Adeu. Bon dia, Bernat.
4: Bon dia, Catalunya. M'explica un bon amic veneçolà que les imatges terribles que estem veient aquests dies del seu país són una ínfima part de la tragèdia real. La raó és tan espantosa com previsible. A molts membres de la premsa internacional no els deixen campar lliures pel país, perquè els obliguen a anar escortats per la policia i l'exèrcit. Com tots els règims comunistes, el chavisme no és únicament un enemic de la felicitat, sinó també de la veritat. No volen que veiem el saqueig i el robatori que estan perpetrant les forces armades de Maduro, com tampoc no volen que veiem els milers de cadàvers que s'estan podrint al ras. Només els indocumentats i els naïfs pensen que tot això és culpa de les plaques tectòniques o d'Occident. Veneçuela va triar un règim espantós i ara ha vist que la revolució és maca sobre el paper, però que quan tremola la terra és desastrosa.
1: I seguim repassant aquesta hora cançons del Mundial. Boom! És Anastàsia qui canta aquest tema del Mundial del 2002 que es va disputar a Corea del Sud i Japó. Montse Raya.
5: Una cançó que surt al mercat en plena explosió, deu dir, d'Anastàsia com a artista. Aquest boom és un himne enèrgic, amb poc contingut líric que reuneix l'afany per triomfar, el treball dur i la lluita per perseguir els somnis. Es va colar entre el top 10 d'alguns països, però no va tenir un gran impacte. Brasil va ser la campiona del Mundial de Corea del Sud i el Japó el 2002. Va guanyar Alemanya per 2-0 amb Ronaldo, que va fer dos gols i va donar als brasilers el pentacampionat mundial.
1: I què ha passat aquest matí als matiners de Catalunya Ràdio, Xavi Canalias?
6: Doncs mira, hem descobert que no tot l'equip del programa té habilitat de xiular bé.
7: Sabeu xiular bé?
8: No.
7: Bueno, sí, això sí.
9: Pues si no et surt...
7: No, jo amb els dos dits sí, molt fort.
6: Veure,
7: jo no
6: en sé,
7: no puc fer la ràdio.
1: Però això és el més destacat del programa. O sigui, ho sabeu a les 3 del matí...
6: No deixes d'escoltar el Tàrrica.
1: Sí, no deixes d'escoltar, són gent intentant xiular. O sigui, el més destacat dels matiners és un intent de xiular.
6: Com que l'estàs trepitjant no té cap tipus de gràcia.
1: Sí que té gràcia.
6: No.
1: Sí que té gràcia.
6: No, perquè estàs trepitjant un moment divertit.
1: Molt divertit. A veure, torna-ho a escoltar. A veure com de divertit. Ara tots a riure. Vinga.
9: Pues si no et surt...
7: No, jo amb els dos dits sí, molt fort.
6: Veure,
7: jo no en sé res, no puc fer la ràdio.
6: Fes-ho. Va, xiula, home, xiula.
7: Tu, Lara?
8: Jo no en sé.
6: Però a veure, un moment, per favor.
7: És que no en sé, mira.
6: Que no saps xiular?
7: Que sempre és un mussol.
8: No. Que ho he intentat molt i que no puc.
6: Això no.
8: No.
6: A veure. Molt divertit, Ricard.
1: Molt,
6: molt. Tothom rient.
1: Sí, sí, tothom. Sí, sí. Bueno, tot això quan són festes, on?
6: Festa Major de Vic, a les 5 de la tarda a la plaça Major. 8è torneig de petanca, a les 7 de la tarda al Bosquet de l'Atlàntida. Concert familiar de Jaume Barri, a 2:15 de 9 del vespre, concert del Cotxe Groc.
1: I a 2:15 com fa una cançó, una cançó típica del Cotxe Groc?
6: Soc un cotxe groc, vaig per la carretera. No sé, noi, deu ser infantil. I a 2:15 de la nit, concert dels Tets.
1: Home.
6: A les 8 del vespre, a la plaça de la Catedral, concert de Festa Major de l'Orquestra Inclusiva de la UBIC i l'Orquestra Oberta de Centelles.
1: Els Pets, eh, toquen? A Vic, doncs?
6: Els Tets.
1: Ah, els Tets. Els Tets. Molt bé. I a les xarxes, Marta Diana, què s'ha fet viral?
10: Doncs gestos d'ànim i de suport als aficionats japonesos després de quedar eliminats ahir al Mundial contra el Brasil. Milers d'aficionats es van quedar desfets després de l'eliminació, però de seguida, quan van sortir del camp, grups de brasilers i mexicans els van consolar, abraçar i fins i tot els van acabar aixecant en l'aire i els van acabar mantejant.
1: Són les 6:38.
11: Al matí de Catalunya Ràdio obrim la bústia de queixes i denúncies.
12: Avui hem rebut el missatge de la Zaida. És mare d'una nena amb un 65% de discapacitat. Fa uns dies ens va escriure denunciant dificultats a l'hora d'escolaritzar-la. D'una banda, els centres d'educació especial li deien que no disposaven de plaça. Es tracta d'una situació habitual, ja que aquests centres tenen més demanda que oferta. D'altra banda, l'Institut Can Periquet de Palau-Solità li plantejava dubtes sobre la capacitat de fer-se càrrec de la seva filla. Ara, finalment, l'Escola d'Educació Especial, que era la seva prioritat, els ha comunicat que sí que poden matricular-la per al curs que ve.
13: Podrem treballar amb la nostra filla i amb la seva psicòloga per preparar-la, perquè era tot molt incert i no sabíem ben bé aquesta retenció a l'escola que volíem fer, com anava a funcionar. I poder tindre això, bueno, ha sigut un descans molt gran.
11: 636-360-609. Envieu-nos notes de veu breus al telèfon de denúncies del Matí de Catalunya Ràdio. 636-360-609.
14: Aquest serà el nostre pou. Marc Artigau ens sedueix amb un gran espectacle narratiu. Aquest serà el nostre pou. Premi Mercè Rodoreda. Un llibre d'Empúries.
15: Encara sense vacances? Reserva el millor preu en les rebaixes de viatges al Corte Inglés. I amb la targeta al Corte Inglés les pots finançar fins a 12 mesos TAE 0% sense interessos. Fins al 31 de juliol per compres superiors a 300 euros. Finançament ofert per financiar el Corte Inglés i subjecte a la seva aprovació. Consulta condicions i exclusions a viajeselcorteinglés.es.
10: Bon dia, com esteu? Aquesta hora al matí fem un cop d'ull als mercats. Avui destaquem un nou rècord a Wall Street. El Dow Jones ha tancat per damunt dels 52.000 punts per primera vegada a la història, impulsat pel debut d'Alphabet, matriu de Google, a l'índex. A Europa i les borses van tancar amb lleugeres correccions. L'IBEX 35 ha baixat un modest euro en 20% per sota dels 19.400 punts. El preu del petroli continua estable. Avui el barril de Brent segueix cotitzant en $72. I acabem amb els parquets que ja estan oberts a aquesta hora. Els asiàtics, el Nikkei de Tòquio, puja una mica més d'un 1%, mentre que el principal índex de Hong Kong cau un 1,34%. Estàs escoltant el Matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
16: Linkat. El teu enllaç amb la cultura a Catalunya Ràdio.
17: Sant Martí de Tous es converteix en la capital de la imaginació amb el Festival de Llegendes de Catalunya. Del 2 al 5 de juliol, 4 dies de teatre, música, circ, dansa, titelles i narracions per a tots els públics. I torna la mítica apagada de misteri, tot per viure la màgia de les llegendes. Més informació a llegendes.cat. Recomanat per Catalunya Ràdio.
16: Linkat.
18: Festival Nits de Cinema Oriental a Vic. Anime, arts marcials, Bollywood, el millor cine japonès, indi, coreà, de la Xina i Hong Kong. Karaoke, concurs de cosplay, sopars temàtics i la preestrena de la nova pel·li de Doraemon. Del 14 al 19 de juliol, Vic es converteix en una festa asiàtica amb el festival Nits de Cinema Oriental. Més informació a cinemaoriental.com. Recomanat per Catalunya Ràdio.
16: Linkat. A Catalunya Ràdio.
19: El Matí de Catalunya Ràdio.
0: 2:03 del matí. A aquesta hora ens actualitzem.
11: Informa't al Matí de Catalunya Ràdio.
0: Avui s'acaba el termini per presentar sol·licituds al procés extraordinari de regularització d'immigrants.
5: En 2 mesos i mig s'hi han acollit més d'1.300.000 persones i només des de dissabte s'han registrat 30.000 sol·licituds més. Juristes i entitats del tercer sector alerten que el volum de tràmits ha provocat saturació a les comissaries de policia. Quim Claveguera és el responsable d'estrangeria del Col·legi de l'Advocacia de Barcelona.
20: No surten prou cites d'empremtes per donar entrega de targetes d'identificació d'estrangers, les TIES. El propi document posa que aquesta cita l'has de tenir en el termini d'un mes des que reps la resolució, amb la qual hi ha molta gent que entra en pànic. Estem a l'espera que donin aquesta informació dient doncs, que no pateixi la gent que no obtingui cita d'empremtes, que encara que estiguin 3 mesos sense tenir-la, podran fer-la després.
5: Al principi del procés, el govern preveia que es beneficiarien d'aquesta regularització unes 500.000 persones. D'aquest procés de regularització i de les reticències que hi ha en molts països de fer-ne pel clima polític cada cop més polaritzat, se'n parlarà al Congrés Internacional sobre Migracions que es fa a la Universitat de Girona. És la trobada internacional més important en aquest àmbit i reuneix més de 1.300 experts de 75 països.
0: I en l'àmbit judicial, l'Audiència Nacional ha imputat la presidenta de la CEPI, Belén Gualda, en el cas Leire,
5: que investiga una suposada trama de tràfic d'influències per desacreditar procediments judicials que afecten el PSOE. El govern espanyol hi treu ferro i li manté la confiança. En un altre front d'aquest mateix cas, la secretària de José Luis Rodríguez Zapatero s'ha negat a declarar a la comissió del Senat que investiga la implicació de la CEPI en l'entramat empresarial que suposadament hauria afavorit els negocis de l'expresident espanyol.
0: Avui surt a la venda el llibre La caída, escrit per l'exsecretari d'organització del PSOE, Santos Cerdán.
5: I repassa la seva trajectòria política i relata el que ha viscut des de la publicació d'informes policials que el vinculen amb casos de corrupció. Cerdán no entra a rebatre les acusacions de la causa judicial i assegura que el relat mediàtic ha pesat més que els fets. Per exemple, assegura que la seva declaració al Suprem, les seves explicacions no interessaven i diu que no es tractava d'una discussió jurídica, sinó d'una cosa més profunda.
0: I en el cas Kitchen, la Fiscalia Anticorrupció manté la petició de 15 anys de presó per a l'exministre del PP, Jorge Fernández Díaz.
5: Se l'acusa d'haver organitzat una trama parapolicial que va robar informació i documents de casa de l'extresorer del partit, Luis Bárcenas, que podrien comprometre els líders del PP. La Fiscalia, en canvi, eleva 19 anys la petició de pena l'excomissari Villarejo, que en aquest cas hauria ajudat l'exministre en tota l'operació. El jutge continuarà avui amb els informes finals, l'últim pas abans que quedi vist per sentència.
0: Mentrestant, Venezuela viu amb impotència l'increment de víctimes mortals del doble terratrèmol de la setmana passada.
5: Oficialment, el govern ja admet més de 1.700 víctimes, 5.000 ferits i 16.000 persones que han perdut casa seva. El nombre de desapareguts continua per sobre dels 50.000 i cada hora que passa és més difícil trobar gent amb vida sota la runa. En Daniel és un dels voluntaris que treballen en la recerca de persones desaparegudes.
21: Lo que estamos viendo es una ciudad completa caída. Es una ciudad completa que no se va a levantar en un mes, en 2 meses, ni 6 meses. Desde ayer estamos sacando solamente cadáveres. Por lo menos por esta zona no he visto que hemos sacado ningún sobreviviente.
5: La presidenta interina del país, Delcy Rodríguez, mira de respondre a les crítiques per la mala gestió del govern davant d'aquesta crisi i promet que abans d'acabar l'any tots els que hagin perdut casa seva tindran un nou habitatge.
0: Més notícies. El govern autoritza la Guàrdia Urbana de Tarragona a fer vigilància amb drons a les zones perilloses de platges.
5: Serà per intentar evitar morts com les dels 3 joves de fa uns dies.
0: Manel Sastre.
22: El sotscap de la Guàrdia Urbana de Tarragona, Alberto Lacueva, espera que aquest patrullatge ajudi a reduir un problema que ja és endèmic.
23: Vigilar d'una manera més eficient el tema dels salts. Encara que sancionem, no acabem d'acabar amb aquesta incidència. El dron avisarà la patrulla, la patrulla anirà i denunciarà qui tingui que denunciar.
22: Els agents reconeixen que les sancions mínimes actuals de 100 euros no ajuden a dissuadir els joves que continuen saltant de les roques. El govern està treballant per actualitzar el marc normatiu i millorar la vigilància a les platges. Aquest estiu ja han mort ofegades 5 persones al mar i 4 en piscines. Des de Tarragona, Manel Sastre, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Ingressat en un centre de salut mental el detingut per l'incendi forestal de Tiana, al Maresme.
5: Diversos testimonis van veure com encenia un dels punts de foc i van alertar els Mossos.
0: Mataró, Marta Vallès.
24: El van detenir poc després que comencés l'incendi perquè diversos testimonis van alertar que l'havien vist calar foc. Diumenge va passar a disposició judicial i es va decidir el seu ingrés en un centre psiquiàtric. Núria Parlon, consellera d'Interior.
25: Aquesta persona està ara mateix, segons les darreres informacions, ingressada en un centre de salut mental i quan ja es recuperi es tornarà a passar a disposició judicial.
24: El jove haurà de fer tractament i quan els metges decideixin que està en condicions, els Mossos el tornaran a portar als jutjats. El Codi Penal preveu penes d'entre 3 i 6 anys de presó per provocar un incendi en un espai natural protegit com és el de la conreria Sant Mateu Sellacs. Es van cremar 48 hectàrees. L'Ajuntament de Tiana es personarà instaurant la causa contra el detingut. Des de Mataró, Marta Vallès, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: I ha començat una prova pilot als camps de cereals del Bages i el Moianès per reduir els incendis de la sega. L'estiu passat, entre el juny i l'agost, a tot Catalunya, es van cremar més de 5.000 hectàrees per incidents relacionats amb aquesta pràctica agrícola.
2: Ara, sense els sistemes que es volen testar amb aquesta prova pilot, quan salta una espurna enmig de la sega d'un camp de blat, el pagès ha de desbloquejar el mòbil, trucar, indicar on és, i un cop avisats, els equips d'emergència mira d'apagar les flames. Ara tindrà un botó a la cabina de la màquina segadora i quan el polsi en només uns segons, ADFs, agents rurals i bombers sabran que hi ha foc, on és i com s'hi arriba. Sergi Puig és un dels pagesos que participen en aquesta prova pilot.
3: Jo ja n'he ficat una vegada foc. I aquells moments, a qui truques? Al 112 ja no hi truques, truques a qualsevol veí que són aquí, perquè si has trucat al 112 en tenen dos minuts al telèfon i dius, no, avancem. Vull dir que aquest pulsador doncs, és només apretar allà i t'oblides.
2: A part dels botons d'avís immediat que s'instal·laran en 10 màquines segadores, la prova pilot inclou 3 kits d'extinció ràpida que es posaran als fronts dels tractors. El cost de la prova pilot és de 24.000 euros.
0: I avui la crònica cultural passa pel Festival Grec.
4: Unter Haifisch der hat Zähne und die trägt im Gesicht.
0: Perquè ahir es va donar el tret de sortida a la 50a edició amb una nova versió de l'òpera dels Tres Rals, de Bertolt Brecht, ara dirigida per Marta Pazos i amb direcció musical de Dani Espasa.
7: Aquest clàssic, que és una crítica marxista al sistema capitalista, compta amb un repartiment de luxe encapçalat per Nau Albet, Míriam Muclés i Eduard Farelo.
0: Marta Vivas.
8: Ja és habitual que l'espectacle inaugural del Grec sigui tota una declaració d'intencions. Per això aquesta òpera de Tres Rals de Brecht, a mirada de Marta Pazos, té alguna cosa d'èpica, guerrillera i cap enfora. A la nit d'estrena no hi han faltat les reivindicacions polítiques el dia que fan acte de presència amb un Collboni torni al paral·lel a les vedets, però també de celebració de l'art, el teatre i els 50 anys del festival. Marta Pazos.
9: Yo quería celebrar el oficio del teatro, ¿no? El oficio de las personas que nos dedicamos a la escena, el oficio de las personas que están en lo visible y las que estamos en lo invisible también. Y lo mágico que es esto, que un arte de más de 2.000 años todavía siga en pie y siga congregando.
8: El Grec ja ha aixecat el taló amb aquest clàssic del cabaret més canalla, amb xafogó i mosquits, però tota la grandiloquència de Corbyn. Marta Vives, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: Per la mare de videojocs, perquè l'esperat Grand Theft Auto 6 de Rockstar Games es prepara per al seu llançament el 19 de novembre amb una campanya de reserves que promet batre rècords de vendes.
7: Molts analistes vaticinen que el joc podria vendre 30 milions de còpies els primers dies i 60 el primer any i superar les xifres de l'última entrega llançada fa més de 13 anys. L'expectació és tan gran que hi ha qui preveu absentisme escolar i laboral el dia del seu llançament. Són declaracions a Catalunya Ràdio d'Albert García, col·laborador de Generació Digital.
26: Sí, segur que molta gent potser s'inventa alguna cosa per estar provant el videojoc. És que hi ha molta gent que té moltes ganes de jugar-lo. Això no és cap secret. És un joc molt esperat. És una obra de ficció potentíssima. Jo crec que efectivament serà el videojoc amb el millor llançament de la història. No ho dubto, estic segur.
7: L'estrena, però, genera polèmica perquè l'edició física de 80 euros no portarà cap disc de lectura, sinó un codi de descàrrega digital d'un sol ús que impediria, per exemple, arribar al mercat de segona mà.
0: I acabem amb música. Les cançons Enganyar-te, de la Ludwig Bang, Festa i drama, de Maria Jaume, o El forner, de l'Osa, són tres de les nominades al Premi Cerverí 2026, que premia la millor lletra de cançó original en català de l'últim any.
7: A partir de dilluns vinent es podrà votar el guanyador al web de Catalunya Ràdio. Entre les 10 finalistes també hi ha Ni rei, ni Déu, ni pàtria, del Petit de Caleri, La volta al món, de Dan Peralbo i El comboi, Quan el cel es torna negre, de Feliu Ventura, o Mori, el brunc de fetus. La selecció l'ha fet un jurat format per representar de Catalunya Ràdio, ICAT, la revista Ander Rocky i la Fundació Prudenci Bertran. El veredicte es farà públic el 15 de setembre durant la gala dels Premis Literaris de Girona.
0: I els esports, Montserrat Raya.
5: Eliminacions d'Alemanya i dels Països Baixos al Mundial de Futbol, totes dues als penals. Empat a 1 a l'Alemanya-Paraguai i també a Països Baixos-Marroc, que s'ha jugat aquest matí. La 4 vegades campiona del món a Alemanya és el primer cop que queda eliminada als penals d'un Mundial. El Brasil pateix, però ja és als vuitens de final del Mundial. Els d'Ancelotti superen 2-1 al Japó amb un gol al descompte. Avui al Mundial, Costa d'Ivori-Noruega, França-Suècia i Mèxic-Equador. Lewandowski deixa el Barça i fitxa pels Chicago Fire de la Lliga nord-americana i a Wimbledon debuta avui de Badosa contra Navarro.
0: Ara el comentari esportiu amb Xavi Campos.
1: A Pau Cubarsí, convidat aquest dilluns al Tot Costa, una empresa que es dedica a les dades i que té força prestigi com Opta, el va escollir com a central per formar part de l'11 ideal de la primera fase del Mundial. L'elecció segur que té un punt de subjectiva, però també en té algun de científica perquè està basada en dades. El que és difícil d'entendre, amb dades i tot, és que un noi de 19 anys jugui un Mundial sense que res li tremoli i que faci ja gairebé 3 anys que sigui central titular del Barça com si res. Central, que encara té més mèrit perquè els defenses no tenen dret a equivocar-se. Menotti i algun altre geni van dir una vegada que tot és ordre i aventura, i el futbol també.
0: Esteu escoltant el Matí de Catalunya Ràdio.
6: Sense temps per omplir la nevera i el rebost? Bonpreuesclat.com, el teu supermercat online. Et portem a casa els teus productes amb la màxima garantia de frescor i qualitat. El cost del servei de les 5 primeres compres és gratuït. Consulta les condicions a bonpreuesclat.com. Bonpreu i Esclat.
10: Aquesta hora fem un cop d'ull a com es desperta el dia. Avui, ara mateix, al Perelló, al Baix Ebre, 25 graus, als Alamús, al Segrià, 21 graus, a Ribes de Freser, al Ripollès, més fresca, 14 graus de temperatura. Un altre cop, un dia assolellat en conjunt, però a tarda, amb ruixats que reapareixeran a l'interior de les comarques gironines i de Barcelona, no seran tan intensos com les d'ahir, però podria repetir-se alguna tronada.
12: Tanca els ulls. Imagina una illa privada al mig d'una llacuna serena on el temps es deté i el luxe es fusiona amb la natura. No és un somni, és el relé Chateau L'Île de la Lagune, tocada a Perpinyà. Deixa't seduir pel nostre restaurant amb estrella Michelin i desconnecta el nostre exclusiu spa marí panoràmic. Reserva la teva escapada ideal a hotelillagun.com.
13: Atenció, ens comenten per orellera que arriben els fitxatges d'última hora del Com Viatges. La selecció dels millors viatges, els millors preus amb vaques flex, venen a seure a la banqueta els teus plans de sempre. República Dominicana, Tailàndia, Riviera Maya i més destinacions des de 990 euros. I el millor, si puja el combustible, el teu preu queda protegit. Al Com Viatges, sabem de viatgers.
14: De seguida ens despleguem per tot el país per explicar-vos...
15: S'ha lliurat in extremis de 2 setmanes aturades d'autobusos.
14: I mentrestant, el càrrec en Libi per penalitzar els habitatges que estan buits.
27: En una guerra arancelària no hi ha guanyadors.
14: Són dades que aquesta emissora ha aconseguit. La informació esportiva, Laia Tudel, bona tarda.
28: Bona tarda.
29: Catalunya migdia.
0: Al Catalunya migdia t'expliquem tot el que està passant.
29: Amb Òscar Fernández.
30: Cada dia a les 2.
0: I a partir de les 3...
30: L'espai de reflexió a la tertúlia.
29: Catalunya migdia. L'informatiu central del dia amb Òscar Fernández.
0: Al Catalunya migdia t'expliquem les coses.
30: La grande part del Tour a Catalunya. Tot el Tour a Catalunya Ràdio. Aquest dijous 2 de juliol, la presentació oficial del Tour al voltant de la Sagrada Família, en directe al Tot Costa.
31: I no ens en volem perdre detall.
30: El dissabte 4 de juliol, la primera etapa del Tour. Una contrarrellotge per equips pels carrers de Barcelona, el Tot Gira.
0: Tot Gira en la seva màxima expressió.
30: Les tres etapes del Gran Depart en directe a TV3 i a l'antena digital de Catalunya Ràdio.
32: A punt de creuar la línia d'arribada.
30: I fins a l'última etapa, tota la informació del Tour a Catalunya Ràdio amb Isaac Vilalta.
32: Aixeca els dos braços.
30: Algú podrà amb Pogacar... Avui, al Matí de Catalunya Ràdio.
5: A 8:45 obrirem l'àgora parlant del llibre que publica avui l'exsecretari d'Organització del PSOE, Santos Cerdán. Es titula La caída i explica com ha viscut des que es va fer públic que estava investigat per corrupció.
33: A les 9, entrevista el director general dels Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero, després dels tirotejos que hi ha hagut en les últimes setmanes a Catalunya i el dia en què comencen les declaracions dels testimonis del cas Àndic.
5: A partir de les 10, parlarem amb el magistrat del Constitucional José María Macías i amb el del Suprem, Sebastián Moralo. També rebrem el catedràtic d'Antropologia de la Universitat de Barcelona, Manuel Delgado, que s'acaba de jubilar.
33: I a les 11, una nova sessió de teràpia boomer amb Sergi Pàmies, avui per parlar de les xarxes socials.
5: Des de les 6 fins a la 1, escoltes el Matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
0: I quin tema pendent vam tancar ahir al Matí de Catalunya Ràdio, Gerard Jubany?
34: Ahir vam celebrar la final de la Lliga Enigmàrius, un concurs històric del Matí de Catalunya Ràdio amb el gran Mario Serra, però també amb en Sergi, amb l'Armínia...
0: Estableix per llei que tornis d'una illa grega. 7 lletres.
35: I el número 10, Josep Anton Sánchez, de Barcelona.
36: De Creta.
35: Ara afecta.
0: Ho has entès, Sergi, o no, aquest?
37: No estic entenent.
0: De Creta.
37: M'estic agobiant.
0: La illa grega.
37: Estic suant. No, Màrius, no sé d'on el, treus
38: el de
37: tot
38: Creta,
37: això.
38: Els de Creta són cretencs.
37: no són cretins.
2: No. Veig que estàs al cas.
37: No sóc tan tonto.
3: Els cretins són a tot arreu, en
2: sí,
3: aquest cas.
2: No, no, no en aquella illa.
3: Exacte.
2: Molt bé.
3: Sí, què està fent, Armínia, per cert?
4: Què estic fent ara mateix?
3: Està fent fotos a la gent del públic.
4: Sí, mira, sí, escolta.
3: Per què fa fotos?
4: Bueno, que no puc fer-ne, què passa?
3: No, en principi no cal...
4: Ah, que doncs ha... n'he fet moltes.
37: Hi ha algú que t'agrada?
4: Sí, sí. La...
37: Ah!
4: Sí, el número 38.
3: 38?
4: Sí.
3: Qui és el número 38?
2: Sí. A veure, el número...
3: Aviri.
2: Jordi Ferrer Martínez de Barcelona.
4: Jordi.
3: El, amb... Que som veïns amb l'Armínia.
4: Es diu Jordi. Sí. Jo em sembla que el veig a l'altra banda del balcó, penjar els calçotets cada matí, el Jordi.
34: A partir de quarts de 12, pots més temes pendents.
0: Gràcies, Jovany. Avui pot ser un bon dia i per això us donem un parell de motius per llevar-vos. El primer ens el porta la Laura Calçada.
8: En el dia de les xarxes socials vull recordar la importància del silenci. Fa 4 segles, Pascal ja deia que tota la infelicitat dels homes ve de no saber quedar-nos en repòs dins una habitació. El silenci és un espai fèrtil perquè les idees que ens apareixen no siguin només repeticions i reaccions. Sovint respondrem de manera més rica a l'estímul o la notificació que ens arriba si entremig hi deixem un espai de silenci. Jon Kabat-Zinn, pare del mindfulness modern, diu aquest moment, aquesta respiració. I la respiració va totalment lligada a aquests moments de pausa silenciosa i meravellosa que ens guareixen tant o més que la paraula. Que tinguem tots un molt bon dimarts.
0: I el segon, la Maria Rovira, també coneguda com a Oye Sherman.
9: Bon dia, m'agradaria recomanar en aquests dies de calor infernal i necessitat de quedar-nos a casa una de les sèries que m'ha agradat més, no d'aquest any, sinó del lustre. DTF St. Louis, està a HBO. La gent està parlant força i us dic, sí, n'hi ha per tant, està molt bé. David Harbour, Jason Bateman, Linda Cardellini. És una sèrie que sempre t'agafa a contrapeu i amb el cor tendre. I la banda sonora està molt bé. Inclou, per exemple, aquesta magnífica Hello Sunshine d'Aretha Franklin.

0: Què tal? Com esteu? Benvinguts a un nou matí de Catalunya Ràdio. La matinada ha tornat a ser tropical al litoral, però amb una mica més de fresca a l'interior i sobretot al Pirineu. Avui un altre cop sol i ruixats a la tarda, però menys forts que ahir. Tomàs Molina, bon dia.
1: Doncs sí, avui acabem el mes de juny amb un dia que torna a ser assolellat, a la tarda amb ruixats a l'interior de les comarques de Girona i de Barcelona. Alguna tronada, però menys intensa que la d'ahir, i el primer dia de juliol començarà demà amb força sol i amb temperatura que serà una mica més baixa.
0: Últim dia del mes de juny, tanquem la primera meitat de l'any amb un dia en què acaba el termini per presentar la declaració de la renda, o acaba també, dos mesos i mig després, el procés de regularització d'immigrants, al qual s'hi han acollit més de 1,3 milions de persones.
2: Lo que estamos haciendo es reconocer derechos a ciudadanos que ya están en nuestro país. En segundo lugar, es un proceso de regularización como hemos tenido otros muchos.
0: Així el defensava Pedro Sánchez, avui el president espanyol encapçala un altre acte sobre immigració a la Moncloa. I un dimarts en què tenim un dia molt carregat als tribunals, tant a Catalunya com a Madrid. Aquí l'atenció serà als jutjats de Martorell, comencen les declaracions dels testimonis del cas Andic. La més destacada és la terapeuta, avui la Maica Navarro, explica a La Vanguardia que va amenaçar Isaac Andic d'abandonar les sessions si no donava 40 milions d'euros al seu fill Jonathan, acusat formalment de la mort del seu pare. Parlarem de la Maica sobre les claus i la importància d'aquest testimoni i el de la germana. I abans analitzarem també aquest cas i el paper dels Mossos en la investigació amb el director general de la policia, Josep Lluís Trapero, que ens acompanyarà a partir de les 9. Li preguntarem també per l'auge de les armes de foc i com es combat.
3: És a dir, a una persona portar una arma de foc li surt bastant gratis. Poques vegades suposa anar a la presó. Portem 30 i pico anys de professió.
0: De fet, ahir al vespre, al barri de la mina Sant Adrià de Besòs, hi va haver un altre tiroteig al carrer, amb una persona ferida. I més cites judicials per avui. Arrenca el judici contra els exconsellers Vergés i Argimon per la vacunació de policies espanyols durant la pandèmia. I a Madrid, més enllà de la imputació de la presidenta de la CEPI, tenim la recta final també del judici de la trama Kitchen. La fiscalia, atenció, perquè demana i manté la pena de presó per l'exministre Jorge Fernández Díaz. Fins a 15 anys de presó li demana. I a mig camí també entre la justícia i els tribunals. Avui tenim un nou llibre. És un nou llibre de Santos Cerdán, en un títol ben explícit, diu La caïda. Critica haver estat sotmès a un judici mediàtic sense haver-se respectat la presumpció d'innocència. I avui també tornarem a Venezuela. Aquest era el moment en què rescataven una nena de 12 anys. El balanç oficial ja és de 1.700 persones mortes. Del Mundial, el Marroc ha eliminat els Països Baixos a la tanda de penals, que hem pogut seguir en directe avui a les 5 del matí, i també els penals aquesta nit. Primera gran sorpresa del campionat, el Paraguai, que ha eliminat, atenció, a Alemanya.
4: Ahora tiene que ser Bacanale!
0: La quatre vegades campiona del món mai havia perdut una tanda de penals a la cita mundialista. El Brasil també va patir per eliminar el Japó i aquesta tarda i a la matinada Costa d'Ivori, Noruega, França, Suècia i Mèxic, Equador. Tot això avui que Manlleu, a Osona, el sol ha sortit a les 6 i 19 minuts del matí i a Mora d'Ebre, a la Ribera d'Ebre, es pondrà a 2:15 i 4 minuts de 10. Ja es va escurçant el dia. Benvinguts a un nou matí. Bon dia, Catalunya.
5: Ricard Ostrell, al matí de Catalunya Ràdio.
0: Avui a l'agora del matí ens acompanyaran Vicent Sánchez, Anna Grau, Sara González i Pere Rossinyol. I el meu entrepà. Silvia Solana, Francesc Soler i Pol Foradada, bon dia.
6: Bon dia.
0: Repassem els titulars del dia. Treu pit.
7: El dia que s'acaba el termini per demanar acollir-se al procés extraordinari de regularització d'immigrants a Espanya, Pedro Sánchez i diversos ministres presenten la campanya institucional del Pla d'Integració i Ciutadania que porta el lema D'on venen? Venen de fer país.
8: En dos mesos i mig s'han acollit més d'1.300.000 persones, pràcticament el triple del que es preveia. Juristes i entitats del tercer sector alerten que el volum de tràmits ha provocat saturació a les comissaries de policia.
0: Sèrie Forment.
9: Alguns sol·licitants estan pendents de resposta, com la Jennifer María Núñez, d'Honduras.
10: Mi solicitud fue presentada ante extranjería el 19 de mayo. Por el momento, mi expediente sigue en trámite.
9: En cas d'aprovació, cal completar l'últim pas del procés, el de registrar les empremtes dactilars per obtenir la targeta d'identificació d'estranger, la TIE. Una última fase que ha saturat les comissaries de la Policia Nacional, com explica el responsable d'estrangeria de l'ICAP, Quim Claveguera.
11: No surten prou cites d'empremtes per donar entrega de
6: targetes d'identificació d'estrangers, les TIES, el propi document posa que aquesta cita l'has de tenir en el termini d'un mes des que reps la resolució, amb la qual hi ha molta gent que entra en pànic.
9: Cèlia Forment, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: Congrés Internacional.
11: Precisament sobre les migracions, és la trobada més important que es fa en aquest àmbit arreu del món i comença avui a la Universitat de Girona en un context cada cop més polaritzat i en què augmenten les traves a l'arribada de nouvinguts. El Congrés reunirà 1.300 experts de 75 països diferents.
0: Figura clau.
7: La terapeuta de Jonathan Andic declara avui davant la jutge que investiga la mort del fundador de Mango en Caure Montserrat. La citació arriba després que la jutge demanés que s'investigués la seva possible influència en la causa, tot bé de la mala relació entre el pare i fill i de l'obsessió de Jonathan pels diners.
8: Aquí la terapeuta, que treballava amb tots dos, hauria intercedit en favor del fill, segons La Vanguardia. Va ser força insistent perquè Isaac Andic li cedís fins a 40 milions perquè el seu fill pogués emprendre un projecte al marge del negoci tèxtil. Fins i tot el va arribar amenaçant abandonar les sessions que compartia amb tots dos si no ho feia.
11: Avui també estan citats la germana de la psicoanalista i qui era parella d'Isaac Andic, també un excursionista que aquell dia era a Montserrat. Divendres declaren les germanes de Jonathan i un altre psiquiatre.
0: És a dir, la terapeuta va anar al pare, li va dir paga-li 40 milions al fill, si no, jo abandono les sessions. La caïda.
7: És com es titula el llibre que avui publica l'exsecretari d'Organització del PSOE, Santos Cerdán, i repassa la seva trajectòria política i relata el que ha viscut des de la publicació d'informes policials que el vinculen amb casos de corrupció i que el van arribar a portar a la presó.
8: Cerdán no entra a rebatre les acusacions en què es troba immers, però sí que manté que el relat mediàtic ha pesat més que els fets. Per exemple, assegura que en la seva declaració davant del Tribunal Suprem les seves explicacions no interessaven.
11: En aquest sentit, vincular la seva caiguda a la seva feina política, diu textualment, en política, quan incomodes, deixes de ser útil, et converteixes en un problema i els problemes no es gestionen, s'eliminen.
0: Informes finals.
7: El judici de la Kitchen continua avui amb les conclusions de les parts després que hagin declarat ja tots els acusats. És l'últim pas abans que el judici pel suposat espionatge a l'extresorer del PP, Luis Bárcenas, quedi vist per sentència. La Fiscalia Anticorrupció manté la petició de 15 anys de presó per l'exministre del PP, Jorge Fernández Díaz.
0: Torna als jutjats.
8: La parella d'Isabel Díaz Ayuso, Alberto González Amador, està citat a l'audiència en la causa en què s'investiga el seu cap de gabinet, Miguel Ángel Rodríguez, per fer públiques dades de periodistes.
0: Poc a poc.
11: El govern espanyol començarà a eliminar algunes de les ajudes aprovades fa uns mesos per fer front als efectes de la guerra a l'Orient Mitjà. El descompte de 20 cèntims per litre de benzina al juliol baixarà als 15 cèntims, mentre que al setembre ja serà només de 5.
0: Madrid, Àngels Lafuente.
12: El descompte de 20 cèntims per litre de carburant es manté per als pagesos i els transportistes. Per a la resta de consumidors, la rebaixa fiscal s'eliminarà durant l'estiu per la millora de la situació a l'Estret d'Hormuz. Carlos Cuerpo, ministre d'Economia.
13: De manera progressiva, para que no exista un salto, conforme van cayendo los precios internacionales, vamos retirando también esas medidas que dejan de ser necesarias.
12: Si la situació a l'Orient Mitjà empitjora, les mesures fiscals es recuperaran de manera automàtica. En tot cas, amb una inflació estabilitzada en el 3,2% per tercer mes consecutiu, el govern espanyol és optimista. Millora en 4 dècimes el creixement de l'economia fins a situar-la en el 2,6% per aquest any. El pròxim tràmit per presentar els pressupostos és fixar un sostre de despesa i la senda del dèficit públic. Des de Madrid, Àngels Lafuente, pel Matí de Catalunya Ràdio. Nova

0: morosos.
1: També avui Hisenda preveu publicar el llistat de grans deutors. Són les persones que al tancament de l'any passat, el 2025, devien més de 600.000 euros a l'agència tributària. El 2024, en aquesta llista, hi havia noms com Isabel Pantoja, Bertín Osborne o Arda Turán.
0: Accés.
2: De raïm, a la barema d'aquest any, se n'haurà de llançar perquè una part no tindrà sortida. Hi ha molta preocupació entre els viticultors i els cellers catalans que veuen com els baixen les comandes.
0: Montse Gené arriba, bon dia.
3: Hola, bon dia. Per fi hi ha una bona collita, sense sequera ni plagues, però el problema és que no es necessita tant raïm, com explica Josep Marrugat, d'Unió de Pagesos.
4: El vi del porró del consum diari no existeix. I si no hi ha consum diari, sobren la meitat de vinyes.
3: Ja s'està demanant permís per arrencar vinyes, i és que els elaboradors de vi i cava podrien baixar les seves comandes fins a un 30%. Els cellers també ho estan passant malament, com explica Joaquim Toses, del celler Somarroca.
5: Hem tingut unes inflacions molt, molt grans, i per tant els marges també dels elaboradors han caigut. Cada cop costa més vendre, no?
3: Des de Sant Sadurní, Montse Gené arriba pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Fan vaga.
6: Els treballadors de Correus avui per denunciar que l'empresa els obliga a oferir cada cop més servei sense reforçar la plantilla. Els sindicats també alerten de sobrecàrrega els mesos d'estiu perquè Correus només cobrirà el 30% dels empleats que faran vacances.
0: 1.700 morts.
1: 5.000 ferits, 50.000 desapareguts encara i 16.000 persones que han perdut casa seva. És l'últim balanç encara provisional del terratrèmol a Veneçuela. Cada hora que passa és més difícil trobar gent amb vida sota la runa.
0: Enviat especial a Veneçuela, Joan Biosca.
7: Les xifres oficials parlen de més de 430 edificis ensorrats a la zona del litoral del Carib de la Guaira, municipis com Càtia la Mar, d'idíliques platges de sorra fina, aigua turquesa i palmeres, ciutat d'estiuets i caps de setmana han quedat devastats i els seus veïns ho han perdut gairebé tot, la majoria d'ells. I els qui s'han salvat han perdut també casa i feina. Una zona animada de famílies i apartaments d'esbarjo convertida en un cementiri i molta desolació. Escoltem a Joan de Ruiz, veïna damnificada de Càtia la Mar, i també a Adrián Escobar, que és voluntari.
8: Ahorita nosotros no viene una epidemia. ¿Qué va a pasar con nosotros? Ayudar a la persona que estamos acá, eso es lo que nosotros queremos saber.
9: Sí, es muy difícil. La única manera que sobreviva alguien es que esté en un espacio realmente abierto o que hayan quedado que si en una cocina, algo donde tengan algo que tomar, que comer.
7: Des de Càtia la Mar, Veneçuela, Joan Biosca, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Una disputa familiar.
2: És el que hi ha darrere del tiroteig en un centre d'acollida de dones i infants al nord d'Alemanya i que ha deixat 6 morts. La policia ha detingut 3 persones, entre les quals hi ha el suposat autor dels trets.
0: Berlín, Jordi Regàs.
10: 4 dones i 2 homes, tots ells treballadors d'un centre d'acollida per a mares solteres, han mort aquest dilluns en un tiroteig al nord-oest d'Alemanya, a la ciutat de Stade, prop d'Hamburg. La motivació de l'assassinat ha estat estrictament familiar, tal com ha remarcat Katrin Schwoll, directora de la policia de Lüneburg.
11: L'autor del tiroteig tenia avui, juntament amb moltes de les víctimes, una trobada per parlar de la custòdia futura de la seva filla de 3 mesos, que es trobava en aquell moment al centre d'acollida amb la seva mare.
10: L'home de 45 anys i antecedents policials per amenaces ha fugit en cotxe, però la policia l'ha pogut detenir poc després. Des de Berlín, Jordi Regàs, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Amb drons.
6: El govern autoritza la Guàrdia Urbana de Tarragona a fer vigilància amb drons a les zones perilloses de les platges per intentar evitar morts com les dels 3 joves de fa 2 setmanes.
0: I gran estrena.
12: Unter Haifisch, der hat Zähne.
1: La d'ahir al Festival Grec amb una nova versió de l'òpera de Tres Rals de Bertolt Brecht amb Nau Albert, amb Míriam Muclés o Eduard Farelo entre el repartiment.
0: Marta Vives.
13: Ja és habitual que l'espectacle inaugural del Grec sigui tota una declaració d'intencions. Per això aquesta òpera de Tres Rals de Brecht, amb mirada de Marta Pazos, té alguna cosa d'èpica, guerrillera i cap enfora. A la nit d'estrena no hi han faltat les reivindicacions polítiques. El dia que fan acte de presència amb un Collboni torni al paral·lel a les vedets, però també de celebració de l'art, el teatre i els 50 anys del festival. Marta Pazos.
14: Yo quería celebrar el oficio del teatro, ¿no? El oficio de las personas que nos dedicamos a la escena, el oficio de las personas que están en lo visible y las que estamos en lo invisible también. Y lo mágico que es esto, que un arte de más de 2.000 años todavía siga en pie y siga congregando.
13: El Grec ja ha aixecat el taló amb aquest clàssic del cabaret més canalla, amb xafogó i mosquits, però tota la grandiloquència de Corbai. Marta Vives, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I a les 12...
15: Que estabas tú, yo siempre contra luz.
2: Es posen a la venda les entrades per la gira per teatres que farà Fito i Fitipaldis. A Barcelona actuarà els dies 11 i 12 de febrer al Liceu i el desembre al Palau Firali de Congressos de Tarragona.
0: I doble concert.

0: Avui amb Gypsy Kings i Los Manolos, el concert es farà al Poble Espanyol a 8:45 del vespre i encara queden algunes entrades.
1: Batrà rècords.
2: L'esperat videojoc Grand Theft Auto 6, que es llançarà el 19 de novembre. Els analistes vaticinen que se'n podrien vendre 30 milions de còpies només els primers dies. De fet, hi ha qui preveu ja per aquells dies absentisme escolar o laboral. Albert García, col·laborador de Generació Digital, en declaracions a Catalunya Ràdio.
3: Sí, sí, sí. Segur que molta gent potser s'inventa alguna cosa per estar provant el videojoc. És que hi ha molta gent que té moltes ganes de jugar-lo. Això no és cap secret. És un joc molt esperat. És una obra de ficció potentíssima. Jo crec que efectivament serà el videojoc amb el millor llançament de la història. No ho dubto, estic segur.
1: I pel que fa als esports, Montserraia?
4: Sorpresa per l'eliminació d'Alemanya al Mundial als penals. Empat a 1 contra el Paraguai. Aquest matí eliminació també dels Països Baixos de Koeman davant el Marroc. També empat a 1 i una tanda de penals plena de despropòsits pels dos equips. El Brasil ja és als vuitens de final en superar el Japó 2-1 amb gol al descompte. Ancelotti respira el lleujat.
5: Encajamos goles, ma l'equipo no perdió la paciència. Yo acho que l'equipo estaba bien. També en la primera part el juego fue bonito. Forzamos un poco más. Cruzamiento en la segunda parte, al final salió bien.
4: Avui al Mundial, Costa d'Ivori, Noruega, França, Suècia i Mèxic, Equador.
1: Pluja de milions.
4: Per a la Lliga Femenina de Futbol, Pau Gasol inverteix 55 milions d'euros en la que és la màxima inversió mundial en esport femení. Lewandowski marxa al Chicago Fire de la Lliga Nord-Americana i avui a Wimbledon, debut de Paula Badosa contra Navarro.
6: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
7: T'has passat tot l'any donant la tabarra amb els concerts. Que si les 4 hores de cua virtual, que si l'outfit, que si el fotocall, que si la pulsera VIP... Però després, arribes a les festes del teu poble, arrenca la xaranga de tota la vida i se te'n van els peus sols. I és que les vacances et posen al teu lloc. Aprofita-les. Aquest 4 de juliol, sorteig extraordinari de vacances amb 20 milions a un dècim. Loteria Nacional. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
6: El matí de Catalunya Ràdio.
1: Avui és dimarts 30 de juny del 2026 i a les últimes hores a Catalunya ha nascut l'Emma a 7:45 del vespre a l'Hospital Universitari d'Igualada i la Nina amb 3 quilos 120 grams a l'Hospital Universitari Mutu de Terrassa. Començar una nova vida sempre és una bona notícia. Benvingudes a la vida i enhorabona a les famílies.
6: Informa't al matí de Catalunya Ràdio. Barcelona.
8: Com anem? Bon dia. Passant 8:15. Us informa Marc Corredó. Tenim 19 graus a Artés, 21 a Canyelles i 27,5 a la ciutat de Barcelona. I el trànsit, com tenim les carreteres? Clàudia Serra, bon dia.
9: Bon dia. Doncs retencions als punts habituals a les vies d'entrada a Barcelona i a les dues rondes, sobretot sentit Llobregat.
8: Ingressat en un centre de salut mental, el detingut per l'incendi forestal de Tiana, al Maresme.
10: Diversos testimonis van veure com encenia un dels punts de foc i van alertar els Mossos.
8: Corresponsal Marta Vallès.
11: El van detenir poc després que comencés l'incendi perquè diversos testimonis van alertar que l'havien vist calar foc. Diumenge va passar a disposició judicial i es va decidir el seu ingrés en un centre psiquiàtric. Núria Parlon, consellera d'Interior.
12: Aquesta persona està ara mateix, segons les darreres informacions, ingressada en un centre de salut mental i quan ja es recuperi, no es tornarà a passar a disposició judicial.
11: El jove haurà de fer tractament i quan els metges decideixin que està en condicions, els Mossos el tornaran a portar als jutjats. El Codi Penal preveu penes d'entre 3 i 6 anys de presó per provocar un incendi en un espai natural protegit com és el de la conreria Sant Mateu Sellex. Es van cremar 48 hectàrees. L'Ajuntament de Tiana es personarà en la causa contra el detingut. Des de Mataró, Marta Vallès, pel matí de Catalunya Ràdio.
8: En parlarem a partir de les 9 amb Josep Lluís Trapero aquí al matí. Més notícies. El Bages i el Moianès han començat una prova pilot als camps de cereals per reduir els incendis de la sega.
9: L'estiu passat, entre el juny i l'agost, a tot Catalunya es van cremar més de 5.000 hectàrees per incidents relacionats amb aquesta pràctica agrícola.
10: El cost d'aquesta prova pilot és de 24.000 euros. En Sergi Puig és un dels pagesos que hi participen.
13: Jo ja n'he ficat una vegada a foc. I aquells moments, a qui truques? Al 112 ja no hi truques, truques a qualsevol veí que són aquí, perquè si has trucat al 112 en tenen 2 minuts al telèfon i dius, no, avancem. Vull dir que aquest pulsador doncs és només apretar allà i t'oblides.
8: I cultura, dèiem. Avui arrenca la 8a edició de La Gran Pantalla, el Festival Internacional de Cinema de les Persones Grans de Barcelona, que aquest any es consolida com un espai de pensament crític contra l'edatisme. Aquest any reconeix també l'actor Joan Pera per la seva trajectòria. Victòria Valerio Breda.
14: Per això li concedeix el Premi Honorífic del Festival per la seva feina al teatre, al cinema i al doblatge. En declaracions a Catalunya Ràdio, Joan Pera assegura que el més important és no aturar-se.
15: Anar al cinema, llegir un llibre, això és molt important per a l'activitat mental. Aquest esforç convé molt que la gent el faci.
14: Una vintena de pel·lícules com Calle Màlaga, Mas Palomas o Siempre Vives, 15 curts i altres activitats formen part del festival, que es pot veure al Cinema Girona i aquest any també al Caixa Fòrum. Valèria Obereda, pel Matí de Catalunya Ràdio.
6: El Matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
16: A Bezoya som molt d'apuntar-nos a tot. Per exemple, un pícnic al camp o de quedar-nos més tranquils amb el pijama i llegir una mica. O d'anar a la piscina amb tota l'energia. I també molt d'apuntar-nos a la nova ampolla que es diu Pi perquè té 3,14, 15, 92, 65, 3, 5, 9 litres. Bezoya, aigua de mineralització molt dèbil per viure molt fort.
17: El Matí de Catalunya Ràdio.
9: Quan són les 7 i 20 minuts des del quiosc, repassem les portades de la premsa. Avui, amb el terratrèmol de Veneçuela encara gairebé a totes les portades del dia, però també amb varietat d'altres notícies. Els diaris encara destaquen aquests terratrèmols. És la principal foto de La Vanguardia. És un seguit d'edificis convertits en muntanyes de runa i al peu de foto hi diu forta rèplica a La Guaira mentre continua la cerca. El periòdico afegeix que decau l'esperança de trobar supervivents a Veneçuela. Altres temes de portada. El diari ara titula la presidenta de la Societat Estatal de Participacions Industrials, la CEPI, imputada. El País diu que Feijó estén sospites sobre el cens de les eleccions i la Fiscalia demana 15 anys per l'exministre Fernández Díaz per la trama Kitchen. Per la seva banda, El Mundo escriu que el Suprem es planteja aturar la regularització per col·lidir amb la Unió Europea. I acabem un altre cop al periòdico, que diu que més enllà de la inauguració del Grec, Tarragona vol atraure el turisme de creuers de Barcelona i que la taxa de graduació de l'ESO cau un 6% en 4 anys a Catalunya.
18: Bon dia. En el sorteig de midia de l'11 d'ahir, la data guanyadora va ser...
19: El 4 de gener del 1933.
18: I el número de la sort, el...
19: 6.
18: Consulta si n'ha resultat guanyador el teu venedor a juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que avui, com cada dimarts, tens un pot milionari amb el sorteig d'Eurojackpot de l'11. 11. Ben jugat.
1: I avui a les històries del Mundial, l'últim Mundial abans de la guerra. Maiol Roger, bon dia.
20: Bon dia. 1938, es juga a França el tercer Mundial de la història, només un any abans de l'esclat de la Segona Guerra Mundial. I això es nota. Amb la Guerra Civil Espanyola en marxa, l'Alemanya nazi i la Itàlia feixista cada cop més beligerants i molta tensió entre països, el torneig va ser curt, intens i molt marcat per la situació política. El boicot de l'Uruguai i l'Argentina havia deixat un Mundial en predomini europeu. De les 15 seleccions, només Brasil, Cuba i les Índies Orientals Holandeses, el que coneixem avui com Indonèsia, no eren d'Europa. I entre les europees hi van haver baixes importants, com l'Espanya de Zamora, en plena Guerra Civil, o Àustria, una de les millors seleccions del moment. Es van classificar, però no van poder jugar, almenys directament. Tres mesos abans del Mundial, Alemanya envaeix Àustria i obliga els seus jugadors a jugar amb el Tercer Reich. Alguns s'hi neguen, com Matthias Sindelar, l'estrella d'aquell equip que acaba erigint-se en una icona de la resistència nazi. Tal com havia passat amb els Jocs Olímpics de 2 anys abans, Alemanya volia demostrar la seva superioritat, però acaba fracassant i els eliminen a la primera.
1: I a les graderies notava l'ambient prebèl·lic?
20: I tant, als estadis francesos l'hostilitat contra Itàlia i Alemanya era evident, i al terreny de joc la majoria de partits van ser durs i agressius. A més, tot era eliminatori amb la tensió afegida. Itàlia, per exemple, va eliminar França, l'anfitriona, fent la salutació feixista a l'inici i amb la camisa negra dels partidaris de Mussolini, i es va plantar a la final contra Hongria.
21: Finalíssima de la Copa del Mundo 1938 fra Itàlia e Hongria.
20: Finalment revalidaria el títol de campió del món sota la pressió d'un Mussolini que pocs minuts abans de la final va enviar a la plantilla un curt telegrama que deia «Vença o morir». Un any més tard, l'1 de setembre de 1939, començaria la Segona Guerra Mundial, que va deixar la màxima competició de futbol en pausa fins al Mundial del 50 al Brasil.

0: Lletera Campllong, la llet de casa, patrocina l'Enigmàrius. L'Enigmàrius, amb Màrius Serra.
1: Ai, dilluns l'Enigmàrius feia tros de terra petit que et dona fortuna. I la resposta era sort. Sort, a banda de fortuna, és també un tros de terra petit. I si invertiu en un tros, com aquest, també podreu llegir tros del revés. És a dir, sort. Sort a tothom. Avui dimarts, un Enigmàrius numèric, sense punts, però amb premi. La xifra que germana els gats i les gotes, de 6 lletres. La xifra que germana els gats i les gotes, 6 lletres.
0: Per participar, registreu-vos al web catradio.cat/enigmàrius abans de les 10 ben tocades.
2: Hi ha 5 minuts per 2/4 d'8 al més destacat a la televisió amb Mariola Cubells. Avui sobre la nova versió que Netflix estrenarà de La Casa de la Pradera. Això és el 9 de juliol.
3: Netflix va anunciar que estrenaran un remake de La Casa de la Pradera, aquella sèrie hiperconservadora, hipercursi, que ens varen menjar fa dècades. La notícia podria no tindre més rellevància a una altra sèrie i viva la nostàlgia. Però jo crec que rescatar just ara aquella narrativa audiovisual que proposava una vida tradicional amb una idea de família única, d'una sola identitat sexual i que era masclista, per suposat, no és casualitat. Vorem.
2: I a la recomanació del dia coincidirà amb el Dia Mundial de les Xarxes Socials. Cristina Bordes ens recomana el documental El Dilema de les Redes.
4: Un gran retrat de la cara fosca de les xarxes a través de testimonis molt potents. Extreballadors i els càrrecs de grans corporacions com Google o Facebook que hi revelen com es dissenyen els algoritmes des de dins, sense escrúpols a l'hora de vendre les dades dels usuaris, les nostres dades, o plantejar mesures contra comportaments addictius davant les pantalles. Fa venir ganes de pagar el mòbil. És així. El Dilema de les Redes és a Netflix.
5: Estem bé, però cal invertir per assegurar el futur de la nostra gent. Tu ets la CEO, germaneta. Tu decideixes.
6: Sí, és una decisió important per a tothom. I val la pena. Fem.
7: Hi ha raons que mouen més que els diners, les persones. Per això a Ibercaja reinvertim el 100% dels nostres beneficis en la societat. Ibercaja.
8: 150 anys movent-nos per tu.
9: Aquest estiu, fes front a la calor a la xarxa de refugis climàtics de Barcelona. Més de 500 espais repartits per tota la ciutat on poder refrescar-se de manera segura i confortable. Informa't d'on són i dels seus horaris al web barcelona.cat/refugisclimàtics o al telèfon 010.
10: Pla Clima. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
11: Si us plau, el senyor que ha estacionat el cotxe amb matrícula 333JN al passadís dels congelats, entre els pèsols i el llums, ha de retirar el vehicle. Si no ha trobat lloc per aparcar, descarreguis l'app de Parklink i reservi aparcament allà on vagi. Estalviarà temps i diners.
12: Troba el teu lloc amb Parklink.
13: Estalviar no ha estat mai tan fàcil. Arriben els punts de Lidl Plus. Escaneja l'app a caixa, comença a acumular punts Lidl i bescanvia'ls per cupons o productes gratis. Què esperes? Descarrega't l'app Lidl Plus i acumula punts. Lidl, val la pena.
0: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
2: 2 minuts seran 2/4 d'8 del matí. El protagonista del dia d'avui, quin és? Gerard Jubany, bon dia.
14: Bon dia, Alemanya i Països Baixos.
15: A veure, ara, va, que xuta.
14: Xuta.
16: Com dius?
15: Que trist.
14: Totes dues seleccions són protagonistes del dia perquè acaben de ser eliminades del Mundial. Alemanya ha perdut de manera inesperada contra Paraguai, mentre que els Països Baixos s'han quedat fora de la competició fa tot just una estoneta davant del Marroc. Per tant, a aquesta hora podem saludar el seleccionador holandès Ronald Koeman. Bon dia.
17: Sí, bueno, no muy bien días ahora mismo, para ser sincero.
14: Ja, clar. Eliminats els setzents de final, eh?
17: Sí, bueno, es lo que hay, ¿no?
14: Es lo que hay, el recurs de sempre.
17: Es una eliminación dura, sí, porque ha sido con el tanga de penalti.
14: Sí, a la tanda de penals.
17: El tanga, entonces sí, pero el Marocco es una potente equipa de jugador que juega todo en Europa y hace bastante a ese del tiki-taki.
14: Sí, tiki-taka. Sí, sí, es un buen equipo el Marroc.
17: Por el otro parte, la selección de Holanda, que ahora ya no llamas Holanda, llamas Países Bajos.
14: Sí, Países Baixos, pues lo sabemos.
17: Tenemos,
14: sí.
17: Tenemos un plantilla de jugadores que, como dicen en catalán, vale un pepiento, ¿no?
14: Sí, en castellà ho diuen.
17: Si uno de mis estrellas estrella es Frenkie de Jong, pues tú imagina lo que hay, ¿no?
14: Sí, sí, no, claro.
17: Y para hacer los goles, ¿qué? Tenemos delante a Memphis Depay. No sé si ya recuerdas de Barça.
14: Sí, sí, sí, ¿cómo olvidar Memphis Depay?
17: Entonces, claro, este es el que hay. Y mira, pero lo que ha pasado también con Alemania...
14: Sí, ahir al vespre van ser eliminats contra la selecció del Paraguai.
17: Sí, eliminada contra un país de nombre de fruta.
14: Sí, doncs, això és el pitjor de tot, eh?
17: És el més humillante que he visto en mi vida.
14: Molt bé, doncs en parlem després, Ronald.
17: Tienes canapés, es el cumpleaños de Giovanni hoy. No, no ha traído croissant.
2: Són 8:15. Avui acaba el termini per acollir-se al pla de regularització d'immigrants que ha superat totes les expectatives. A tot Espanya ja han demanat acollir-s'hi 1,3 milions de persones, quasi el triple del que estava previst. Això centrarà part de l'atenció política d'aquest dimarts en què tenim un nou gest de Feijó cap a Catalunya. Publica un article al periòdico que porta per títol El canvi amb Catalunya i aposta per obrir una nova etapa política en què Catalunya torni a ser decisiva per al futur d'Espanya. Diu que tan important és mirar el futur com constatar que en el passat els últims governs catalans han comès errors. Y a Venezuela.
18: Punto. A mi cuenta. Uno, dos, tres. Arriba. Sigan saliendo, por favor.
2: Cinc dies després del terratrèmol, els equips d'emergència encara aconsegueixen rescatar viva alguna persona de sota la runa. Per exemple, aquest era el moment en què rescataven una nena de 12 anys. El balanç oficial ja és de 1.700 persones mortes. I a partir de les 9 del matí, al matí de Catalunya Ràdio, tindrem el director general dels Mossos, Josep Lluís Trapero. Amb ell analitzarem els últims tirotejos que hi ha hagut a Catalunya o el paper també de la policia catalana en la investigació de la mort d'Isaac Andic. Avui comencen les declaracions també de testimonis als jutjats i, entre d'altres, està citada la terapeuta. Maica Navarro explica avui a La Vanguardia que va amenaçar Isaac Andic, la terapeuta, d'abandonar les sessions si no donava 40 milions d'euros al seu fill, en Jonathan, perquè pogués emprendre projectes pel seu compte. I en temps d'agora parlarem amb la Maica també sobre les claus i la importància d'aquest testimoni. I pel que fa als esports, eliminació d'Alemanya i els Països Baixos al Mundial de Futbol. Totes dues als penals, empat a un d'Alemanya a Paraguai i també els Països Baixos-Marroc jugat aquest matí. Pel que fa al temps, avui, últim dia del mes de juny, tornarà a ser un dia estiuenc amb sol i nous ruixats a la tarda. Tomàs Molina, bon dia.
19: Molt bon dia. Doncs sí, acabarem aquest mes de juny amb un temps de nou assolellat, però amb aquestes tronades que no seran tan intenses com les d'ahir, però el Servei Meteorològic dona encara un avís d'intensitat. Demà tornarà a ser un dia assolellat, un altre cop a la tarda amb ruixats i amb tronades i amb temperatures demà que es normalitzen per l'època de l'any.
2: I mobilitat també a aquesta hora amb retards de cada dia a la xarxa ferroviària de Renfe. Maria Fernández Noguera, bon dia.
20: Bon dia. L'Euromet que va de Barcelona a Girona porta un retard de mitja hora. A l'R16, 25 minuts de retard tard en el tren que va de Barcelona a Tortosa, a l'R15 hi ha demores d'un quart d'hora, en el que va de Reus a Barcelona. A l'R11, la línia que uneix Barcelona i Portbou, hi ha els endarreriments habituals de 10 minuts i a l'R4 hi ha retards d'entre 5 i 10 minuts. Mentrestant, a Ferrocarrils de la Generalitat, puntualitat a totes les línies.
2: I a les carreteres, les retencions habituals d'aquesta hora. Clàudia Serra, bon dia.
21: Bon dia, sí. Hi ha cua a la B20, Santa Coloma i la C58 a Montcada d'entrada a Barcelona. També a la Ronda de Dalt de Trinitat a Horta i a la Litoral de Sant Adrià a la Barceloneta, tot en direcció Llobregat i molta densitat en punts habituals. Com deies, direcció Barcelona, destaca l'A2 des de Pallejà i la B23 a Molins de Rei.
2: Avui a la Gora del Matí, Vicent Sánchez, Anna Grau, Sara González i Pere Rossinyol. Abans són les 7:33 i obrim la redacció del matí. Comencem per les opinions destacades. Maiol Roger, Pau Forada, bon dia.
22: Bon dia.
2: Avui destaca l'article d'opinió del president del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo.
23: Que publica el periòdico, també n'hi ha un de l'expresident José Montilla a La Vanguardia.
24: L'article del líder del PP es titula El canvi amb Catalunya i assegura que si arriba a la Moncloa ni tractarà els catalans com a moneda de canvi ni confondrà els seus problemes reals amb els problemes ficticis.
23: Diu que els catalans han de poder viure amb la certesa que la llei els protegeix i afegeix que el Partit Popular està decidit a obrir una nova etapa política en què Catalunya torni a comptar, a liderar i a ser decisiva per al futur d'Espanya.
24: Per aconseguir-ho, conclou Feijóo, és tan important mirar endavant com constatar que el camí recorregut pels últims governs autonòmics ha estat un gran error.
23: I com dèiem a La Vanguardia, l'expresident de la Generalitat, José Montilla, titula el seu article L'Estatut de Catalunya fa 20 anys per molts anys.
24: Lamenta que l'aniversari hagi passat desapercebut i assenyala que és una equivocació pensar que l'Estatut del 2006 no és una fita important per a l'autogovern de Catalunya.
23: Tant al periòdico com al País hi trobem articles que reflexionen sobre la reducció de 100.000 llocs de treball a Volkswagen.
24: El País hi dedica l'editorial i diu que la retallada de l'automobilística és un senyal per a Alemanya i Europa davant les noves revolucions industrials.
23: Al periòdico, el periodista Joan Tapia alerta que a Espanya no estem prestant massa atenció a aquest tema, però convé recordar que Seat i Cupra són Volkswagen.
24: I altres temes. L'editorial de l'Ara admet que ara hi ha més recursos en educació, però critica l'infrafinançament estructural que posa fre a una desitjada millora.
23: I després de la imputació de la presidenta de la CEPI, el Mundo titula l'editorial Imputació massiva de l'Estat.
2: I afegim el que ha llegit avui a la premsa la periodista Olga Viza.
1: Llegeixo la premsa veneçolana una crida a la protecció infantil. Nadons, nens i nenes que han sobreviscut als terratrèmols però que han perdut els seus pares queden exposats a captacions irregulars. A les xarxes circulen denúncies de suposades desaparicions i oferiments informals, tot i que les autoritats asseguren que la reunificació familiar s'està fent sota supervisió. L'alerta té fonament. Els veneçolans no obliden que fa 27 anys a una altra tragèdia, les esllavissades de Vargas, això sí que va passar.
3: Escolta, jo t'estimo, sí, però com a amic...
4: Doncs millor.
5: Porta els teus amics a Endesa i emporta't fins a 500 euros en punts del programa per a ti. I podeu gaudir de plans, sortejos i estalvi a les factures de llum i gas. Registra't al programa per a ti d'Endesa i si és amb amics, millor.
22: Última crida per als passatgers que porten mitja hora buscant aparcament. Encara no coneixeu Apark & Go?
25: Viatge sense estrès. Amb Apark & Go estalvies temps i diners, deixes el cotxe segur i arribes a l'aeroport o a l'estació en 5 minuts. Apark & Go. Fes el teu viatge rodó.
26: Flotador, 4 euros. Molestar amb l'altaveu a la platja, 300 euros. Aquest estiu, multes de fins a 75 flotadors per conductes incíviques. Sí, sí, fins a 300 euros de multa per molestar amb l'altaveu a la platja.
27: Pla Endreça. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
28: Cariño, hi ha bitxos a la cuina!
29: No t'amoïnis, tinc la solució. La meva mare fa servir un cop l'any laca insecticida Zoom, la del pot vermell a tot el seu xalet. És una laca insecticida que s'aplica als racons i sòcols.
28: De veritat?
29: I tant. Zoom en trobaràs en supermercats i drogueries. I adeu escarbats, aranyes i formigues. Zoom!
30: Des que arribem al món, el portem amb nosaltres. El gust. La capacitat de veure on els ulls no arriben. El que ens avisa quan una cosa val la pena. El gust és un privilegi i fer-lo servir la nostra responsabilitat. El gust és nostre. Ametller Origen.
31: T'has passat tot l'any donant la tabarra amb els concerts. Que si les 4 hores de cua virtual, que si l'outfit, que si el fotocall, que si la pulsera VIP... Però després, arribes a les festes del teu poble, arrenca la xaranga de tota la vida i se te'n van els peus sols. I és que les vacances et posen al teu lloc. Aprofita-les. Aquest 4 de juliol, sorteig extraordinari de vacances amb 20 milions a un dècim. Loteria Nacional. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
32: El matí de Catalunya Ràdio.
2: Són les 7:37. Fem un cop d'ull a altres notícies que hem trobat a la premsa digital amb Francesc Soler i Sílvia Solanes. Adéu a un alcalde centenari.
33: Sí, ha mort als 100 anys l'alcalde en actiu més longeu d'Espanya. Es tracta de José Antonio Torres Sáez, alcalde del municipi d'Almeria de Xercos, pel Partit Popular. Ho llegim al Segre, que ho recull perquè era un exguàrdia civil vinculat a Lleida. El seu entorn recorda que mai va arribar a cobrar un sou del consistori un poble de 300 habitants.
2: Una notícia per als amants dels gossos.
34: A Barcelona, el parc de la Barceloneta es dedica a una pintura a la zona d'esbarjo per animals, els gossos. És el resultat de la col·laboració entre l'artista Carola Bagnato, l'associació de veïns del barri, i tres dels seus centres escolars. El mural fa 64 metres de llargada i s'hi representen alguns dels animals de companyia dels veïns del barri, visitants visuals habituals d'aquesta zona. Ho llegim al web de BTV.
2: I què està en risc?
33: El cartell històric de la bodega Carol de Barcelona. Llegim el Time Out, que expliquen que tenen un cartell històric que pot ser del 1954 i l'Ajuntament els el vol fer treure per una llei del 2011. Ara aquesta bodega anirà a judici per intentar mantenir el cartell. Resulta que el rectangle de plàstic amb lletres vermelles i negres retroil·luminades sobrepassa per uns 20 centímetres per cada banda del marc de la porta i no s'ajusta a la legalitat vigent.
2: I ara sobre Dalí?
34: Gairebé 50 anys després que Salvador Dalí creés un quadre per rescatar del Sant Andreu de la Fallida, la pintura continua desapareguda. La pintura en qüestió es diu Gol, el va pintar el 1977 quan el club barceloní havia baixat de categoria i no tenia diners. Li van demanar per subhastar-lo i amb els beneficis sufragar els deutes. A Dalí no li agradava el futbol, però va acceptar l'encàrrec, una història que llegim al Nació.
2: I què més afecta la calor?
33: Les vies de trens, que directament les desfà. Això ha passat a la ciutat alemanya de Leipzig. Les temperatures extremes han desfet les juntes dels rails dels tramvies. Això ha obligat l'empresa a interrompre el trànsit. Ho veiem El País, que ho acompanya de la imatge.
2: I una pífia que pot sortir cara.
34: Una gasolinera de Galícia, en concret de Ribadeo, admet que es va equivocar i va carregar gasolina al sortidor de dièsel. Se'n van adonar al cap de 5 hores. Reconeixen l'error i es faran responsables de les avaries. De moment han localitzat dos cotxes afectats, però calculen que n'hi pot haver una cinquantena. Ho veiem a la premsa gallega.
2: I ara els destacats en Internacional i Economia amb Frederic Pinsen i Lara García.
0: L'endemà de la trobada entre la Xina i Brussel·les, el Frankfurter Allgemeine Zeitung diu que Volkswagen i Bosch rendeixen davant dels cotxes xinesos. De tota manera, si parlem de la premsa alemanya, poquetes coses hi rivalitzen amb l'eliminació del Mundial. El mateix diari parla de desastre i es pregunta en portada si s'ha acabat l'etapa de Nagelsmann. Die Welt diu que sí, que està claríssim, s'ha de canviar de seleccionador i afirma obertament és l'hora de Jürgen Klopp. Mentrestant, totes les portades de la premsa britànica aborden el primer discurs ahir de qui, si no hi ha una sorpresa majúscula, serà el pròxim primer ministre, Andy Burnham. El Guardian, diari progressista, el Daily Mail, diari tremendament conservador, coincideixen a destacar la part de la intervenció en què Burnham va prometre reprogramar el país des del nord, des de Manchester, d'on ara mateix és alcalde. També ho ressalta el Financial Times, que avui en portada explica que el gegant de les comunicacions Comcast ara vol segregar dos dels seus grans negocis. La idea és que les xarxes de mòbil i internet siguin una empresa i NBC Universal i Sky en siguin una altra.
4: Avui la premsa econòmica es fa ressò del discurs de la presidenta del Banc Central Europeu, Christine Lagarde, al Fòrum de Bancs Centrals de Sintra. L'economista destaca que per Lagarde la pujada dels tipus d'interès està justificada i no hi ha res que faci pensar el contrari. El Cinco Días diu que Lagarde es desmarca de la política de la Reserva Federal dels Estats Units i prefereix guanyar temps per analitzar l'evolució de l'economia abans de comprometre's amb una única línia d'actuació. I l'ON Economia publica que Catalunya és la comunitat autònoma d'Espanya que més treballadors té de baixa. La incidència mensual per cada 1.000 treballadors a Catalunya és de 45 baixes, que suposen una despesa de 4.000 milions anuals per a empreses i mútues.
2: I a la premsa esportiva, què destaquem, Montserrat?
6: Doncs qui té un amic té un tresor. No sabem si són amics, però l'actual seleccionador d'Àustria de futbol, Ralf Rangnick, deu tenir Hansi Flick amb molta estima perquè va avalar l'arribada del tècnic alemany al Barça. En una entrevista al diari Sport, Rangnick admet que va xerrar directament amb Joan Laporta just en un moment en què Koeman encara era a la banqueta blaugrana. En una altra entrevista, al Mundo Deportivo, Alex Baena, el jugador de la selecció espanyola de futbol i de l'Atlètic de Madrid, afronta el seu primer Mundial amb 24 anys. Diu Baena que no estaria al Mundial si no fos pel seu psicòleg. Diu que l'ajuda a obrir-se les emocions i gestionar-les millor. Segurament que molts identificareu com aquesta cançó de Doctor Prats, Energies, l'oficial de la gran sortida del Tour de França que es fa el dissabte a Barcelona. Doncs bé, el periòdic avui recorden que just fa 12 anys Barcelona va estar a punt de tenir una sortida del Tour, però finalment no va poder ser. Jordi Hereu, llavors alcalde de Barcelona, va deixar l'acord fet amb els organitzadors de la ronda francesa, però finalment no va voler firmar, diu La Vanguardia, diu el periòdico, a un acord que podia recaure en un altre equip de govern municipal que no fos el socialista.
2: I a la premsa del cor, el col·laborat de la Casa Reial Britànica, Elisenda Pineda.
7: El viatge del príncep Harry al Regne Unit amb la seva família penja d'un fil. El govern britànic li ha denegat la protecció policial amb fons públics que havia demanat per la seva estada. Els hi han dit ben clar, no hi ha responsabilitat monàrquica per part vostra, no hi ha guàrdia urbana vestida de gala amb aquells barrets de peluix on s'hi pot amagar una làmpada de peu. Harry diu que si no els han d'acompanyar els cotxes policials, com en una cavalcada de reis, n'ameguen i els nens es queden a Montecito jugant al 3 en ratlla. Una llàstima, tan bé que anàvem.
2: Canalies, i qui fa anys avui?
8: Doncs mira, felicitem l'actor Leonardo Sbaraglia.
2: No sé.
8: En fa 56, també el nedador americà Michael Phelps.
2: 42.
8: 41, l'actor i humorista José Mota.
2: 60.
8: 61. I també fa anys Pascal Comelade.
2: Pascal Comelade, 72.
8: 71. Pensava que era més jove.
2: Santoral.
8: Avui és Santa Emiliana, aquesta santa.
2: Emiliana.
8: Emiliana.
9: Ai, és de... Emiliana, Emiliana, tapada. El teu costat va lluitar fa molts anys.
8: Déu ho tingui la glòria.
9: Sí.
2: Què diu l'Emiliana?
8: Va ser una de les santes dels primers temps del cristianisme. Va viure i morir màrtir a Roma. Se sap que va patir diversos turments, els quals no van poder vèncer la seva constància, i finalment Emiliana va morir degollada. A Catalunya hi ha 402 persones que es diuen Emiliana.
2: I ara tanquem el repàs a la premsa, avui que és 30 de juny del 2026, anant al quiosc vintage amb Albert Om.
10: Tal dia com avui, de fa 20 anys...
11: 30 de juny de 2006, ara que Pasqual Maragall ha plegat, El Periódico conversa amb José Montilla, que tothom diu que serà el seu successor. L'entrevista es grava al Ministeri d'Indústria mirant de reull a la tele l'Espanya-França del Mundial. Aquell dia Espanya va quedar eliminada a vuitens de final. I Montilla va deixar aquest titular. Després d'una etapa convulsa, es refereix a la de l'Estatut i Maragall, ara la gent vol estabilitat. Una altra entrevista del 2006. La consellera Montserrat Tura va al minoria absoluta de Toni Soler i afirma que, abans de 25 anys, una dona presidirà la Generalitat. N'han passat 20, en queden només 5 perquè es compleixi el vaticini. I acabo amb Shakira, perquè ara fa 20 anys omplia el Palau Sant Jordi i deixava anar aquesta frase. Jo també tinc sang catalana. Mi apellido Ripoll, que és més català que el pa amb tomàquet. Encara no coneixia Gerard Piqué ni sabia que tindria dos fills catalans.
2: Avui és 30 de juny del 2026, és el 181è dia del calendari, falten 19 dies per la final del Mundial i 4 per la sortida del Tour de Barcelona. I així sona el dia d'avui.
10: Els sons del matí.
12: Alguns sol·licitants estan pendents de resposta.
13: Mi solicitud fue presentada el 19 de mayo. Sigue en trámite.
14: Nosotros estamos preocupados por la España del año 2026, no por la del 2018. Y queremos ofrecer a los catalanes un proyecto de futuro.
15: No hi ha relacions entre els nostres partits i precisament el senyor Feijóo va dir exactament el que diu el senyor Illa des de sempre i és passa pàgina.
16: Lo que estamos viendo es una ciudad completa caída. Desde ayer estamos sacando solamente cadáveres.
17: Les xifres oficials parlen de més de 430 edificis ensorrats a la zona del litoral del Carib de la Guaira.
18: Ahorita nosotros no viene una epidemia.
19: Sí, es muy difícil. La única manera que sobreviva alguien es que esté en un espacio realmente abierto.
20: Andy Burnham creu que el poder al Regne Unit es concentra massa a Londres i cal portar part del govern a Manchester.
21: Bé, no us ho imagineu més. Fem-ho realitat.
2: Aquests són els sons del matí. Anem a les paraules del dia. Maiol Roger. Terapeuta.
23: Especialista en terapèutica, que és la part de la medicina que s'ocupa del conjunt dels preceptes destinats al tractament de les malalties. Prové del grec terapeutès, servidor, assistent o aquell que té cura d'algú. La jutge del cas Andy investiga avui la terapeuta de la família per saber si, a més de tenir cura de Jonathan i Isaac, també va tenir alguna cosa a veure amb la mort del patriarca de la família.
2: Caiguda.
23: Acció de caure, que en la tercera excepció és anar a parar una situació dolenta, trobar-s'hi tot d'un cop. És per això que Santos Cerdán ha titulat el seu llibre La caiguda, la caïda, en què descriu com, inesperadament, segons diu, va passar de dominar la política espanyola a la presó.
2: Pal.
23: Peça de fusta dreta, rodona, d'una certa llargària, generalment afuada d'un cap per on es planta a terra per sostenir alguna cosa. En sentit col·loquial, podem dir que quedar eliminat del Mundial per un penal que va al pal és un pal, però per parlar d'un disgust o d'un cop moral, parlem de tràngol o garrotada.
2: Posem-hi tres xifres amb l'Ara García. 1.300.000.
24: Són les persones que s'han acollit al procés de regularització d'immigrants en 2 mesos i mig, segons les xifres oficials del govern espanyol. Avui acaba el termini per presentar sol·licituds. Al principi del procés, el govern preveia que 500.000 persones se'n beneficiarien.
2: 24.628 milions d'euros.
24: És el que preveu recaptar Hisenda sobre l'impost de la renda del 2025, un increment del 18,4% respecte a l'any anterior. En canvi, l'import a retornar als contribuents es redueix un 3,2%.
2: 6%.
24: És el que ha caigut la taxa de graduació de l'ESO en 4 anys a Catalunya. Ha passat del 93 al 87%. Són dades de la Fundació Bofill, que també exposen que l'abandonament escolar prematur és gairebé del 14%.
2: I ara el veig, tres imatges amb Pol Foradada. A la primera imatge hi veig el Teatre Grec, a Montjuïc. L'amfiteatre ple a vessar i al fons de l'escenari un color lilós s'hi representa l'òpera de Tres Rals.
35: És una edició molt especial la que es va inaugurar ahir al vespre, la del 50è aniversari, una representació que avui, per exemple, el periòdico titula com un Màquina Baja, cuir amb faldilla, interpretat per Nao Albet. una òpera de pobres, segons els seus autors, que sembla que va convèncer prou els assistents.
2: A la segona imatge hi veig una zona residencial de La Guaira, la zona turística de la costa de Veneçuela. Tots els edificis estan en runes, amb els pisos encavalcats, com si fossin peces de dominó caigudes, i per sobre la runa, un formiguer de centenars de persones que busquen entre la runa.
35: Cinc dies després del terratrèmol, les tasques de rescats continuen centrant-se en buscar supervivents, cosa que cada cop resulta menys probable. Aquesta és la primera tasca després de la tragèdia, l'emergència, i després serà la segona fase, la de la retirada de tota aquesta muntanya de ciment i mobles dels habitatges, ja per més endavant la costosa reconstrucció.
2: I a la tercera imatge ens l'envien, en aquest cas, des de Girona. Veiem un carrer ple d'aigua per on els cotxes intenten circular i les voreres emblanquinades pel que sembla pedra. On és això, Clara Jordan?
0: Doncs a Santa Coloma de Farners, on ahir la tarda les tempestes van concentrar en aquest municipi i el seu entorn fins a 80 litres per metre quadrat en poc més d'una hora. Les sortides dels bombers per inundacions i baixos es van concentrar també a la capital de la Selva. Una pluja acompanyada d'una forta tempesta que va obligar a desviar, per cert, cap a Barcelona dos vols procedents de Brussel·les i de Leeds que havien d'aterrar a l'aeroport de Girona.
10: Real o fals? Amb Marc Amorós.
2: Atenció a aquest titular que circula. L'estat d'Idaho, als Estats Units, utilitzarà l'escamot d'execució com a principal mètode d'execució a partir del mes vinent. Marc Amorós, bon dia.
1: Bon dia. Fins ara els condemnats a mort que s'executaven a l'estat d'Idaho morien per l'aplicació d'una injecció letal. A partir del mes vinent seran afusellats per un escamot d'execució que els dispararà fins a matar-los. Diu la notícia que els escamots d'execució seran formats per ciutadans voluntaris, seran seleccionats sempre que aprovin una prova de tir al blanc i no hagin rebut cap multa durant l'últim any sobre l'ús d'armes de foc o l'ús de la força. Un altre requisit és tenir un certificat com a oficial de pau de l'Estat amb un mínim de 3 anys d'antiguitat. Tampoc poden tenir cap vincle sanguini ni legal amb la víctima que s'executa. L'Estat d'Idaho mantindrà també l'execució letal com a mètode d'execució, però només l'aplicarà quan no sigui possible organitzar l'escamot d'afusellament.
2: I això és real o fals?
3: El Matí de Catalunya Ràdio.
4: Si encara no tens organitzat l'estiu, aquest és el millor moment per fer una reserva amb RAC Travel. Des de només 575 euros, viatge a Egipte, Ribera Maya, Punta Cana, Sicília, Maurici i més destinacions. Aprofita les últimes places i recorda-ho, si el combustible puja, el teu preu es manté. RAC Travel, viatges que surten rodons.
1: Vinga, va, real o fals, sortim de dubtes. La notícia que ara circula i que diu que l'estat d'Idaho als Estats Units utilitzarà l'escamot d'execució com a principal mètode d'execució a partir del mes vinent és una notícia real. De fet, aquest estat és l'únic dels Estats Units que permet o permetrà l'afusellament com a mètode d'execució. Una última dada, adequar i preparar la sala d'execució perquè els escamots d'afusellament puguin fer la seva feina ha costat més $1.200.000.
2: Gràcies, Marc.
1: Adéu, bon dia.
2: Són les 7:52. Repassem aquesta hora els titulars del dia en dos minuts amb Sílvia Solanes i Francesc Soler. Avui s'acaba el termini per presentar sol·licituds al procés extraordinari de regulació d'immigrants.
5: Ho ha demanat més d'1.300.000 persones, lluny dels 500.000 que s'havien previst des d'un principi. Pedro Sánchez defensa la mesura i des del PP Alberto Núñez Feijóo li retreu l'anomenada llei de nets, que permet obtenir la nacionalitat als descendents d'exiliats durant el franquisme.
22: Un país que reconoce derechos y también deberes al conjunto de su sociedad, pues es, sin duda alguna, un país mejor.
25: Aquí hay una parte de ingeniería electoral.
2: L'Audiència Nacional imputa a la presidenta de la CEPI, Belén Gualda, en el cas Leire.
26: El govern espanyol hi treu ferro i li manté la confiança.
2: I avui surt a la venda el llibre La Caída, escrit per l'exsecretari d'Organització del PSOE, Santos Cerdán.
5: Cerdán repassa la trajectòria política i assegura que el relat mediàtic ha pesat més que els fets.
2: A Veneçuela, el nombre de víctimes pel doble terratrèmol continua creixent.
26: El balanç oficial ja és de 1.700 morts, 5.000 ferits i 16.000 persones que han perdut casa seva.
2: I el govern espanyol rebaixa progressivament les ajudes de carburants.
5: Seran de 15 cèntims al litre a partir de demà i a l'octubre desapareixeran. Carlos Cuerpo, ministro de Economía.
27: Y lo vamos a ir adaptando a la normalización de los mercados internacionales, a la normalización de los precios del crudo, para que los consumidores no noten un salto en los próximos meses.
5: El Consell de Ministres no creu que les ajudes per fer front a la guerra de l'Iran afectin el creixement de l'economia, que espera que aquest any sigui del 2,6%.
2: I la terapeuta de Jonathan Andic declara avui davant la jutja que investiga la mort del fundador de Mango.
26: També estan citades les germanes de Jonathan Andic, Sara i Judit.
2: Vaga dels treballadors de Correus.
5: Avui s'aturen per denunciar que els obliguen a oferir més serveis sense reforçar la plantilla. Correus només cobrirà el 30% dels treballadors que faran vacances.
2: I a la cultura arrenca la 50a edició del Festival Grec.
26: Amb una nova versió de l'òpera de Tres Rals de Bertolt Brecht, dirigida per Marta Passos i amb direcció musical de Dani Espasa.
2: I als esports, una altra caïda, en aquest cas del Marroc. Ha eliminat els Països Baixos a la tanda de penals.
5: També els penals aquesta matinada. Primera gran sorpresa del campionat, el Paraguai ha eliminat Alemanya avui a les 7 de la tarda. Costa d'Ivori, Noruega, i a les 11, França-Suècia.
6: Estabanell, per un equip millor, us ofereix el temps.
7: Pel que fa al temps d'avui, tornem a parlar de sol. Sol en conjunt, però tarda amb nuvolades i amb alguns ruixats que afectaran l'interior de les comarques gironines i de Barcelona, localment podrien ser fortes.
6: A Estabanell, el preu del que contractes és definitiu, clar i sense sorpreses. Per això, quan arriba la teva factura, tot està com ha d'estar. I això està bé. No, no, està molt bé. Estabanell està per tu. Estabanell, energia verda, fibra i mòbil per un equip millor.
2: I pel que fa al trànsit, tallada la Nacional 240 Lleida, Clàudia Serra.
8: Sí, està tallada en tots dos sentits de la marxa perquè s'està retirant la càrrega d'un camió que ha bolcat de matinada. Hi ha desviaments senyalitzats. I a l'àrea de Barcelona, doncs, les retencions amb aturades en punts habituals a les rondes, també les carreteres d'entrada a la ciutat. Destaca la 2, precaució, perquè hi ha un camió variat entre Castellbisbal i Sant Vicenç dels Horts, sentit Barcelona, que talla un carril.
10: Avui, al Matí de Catalunya Ràdio.
9: A dos quarts de nou parlarem del llibre que publica avui l'exsecretari d'Organització del PSOE, Santos Cerdán.
11: A les 9, entrevista el director general dels Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero.
9: A partir de les 10, parlarem amb el magistrat del Constitucional, José María Macías, i amb el del Suprem, Sebastián Moralo. També rebrem l'antropòleg Manuel Delgado.
11: I a les 11, teràpia boomer amb Sergi Pàmia sobre les xarxes socials.
9: Des de les 6 fins a la 1, escoltes el Matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
10: La grande part del Tour a Catalunya. Tot el Tour a Catalunya Ràdio. Aquest dijous 2 de juliol, la presentació oficial del Tour al voltant de la Sagrada Família, en directe al Tot Costa.
12: I no ens en volem perdre detall.
10: El dissabte 4 de juliol, la primera etapa del Tour. Una contrarrellotge per equips pels carrers de Barcelona, el Tot Gira.
5: Tot Gira en la seva màxima expressió.
10: Les tres etapes del Grande Part en directe a TV3 i a l'antena digital de Catalunya Ràdio.
13: Està a punt de creuar la línia d'arribada.
10: I fins a l'última etapa, tota la informació del Tour a Catalunya Ràdio amb Isaac Vilalta.
13: Aixeca els dos braços.
10: Algú podrà amb Pogacar?
3: Els embotits Ral d'Avinyó t'acompanyen amb un bon esmorzar mentre escoltes la millor música amb en Manu Guix.
2: Manu Guix, bon dia, bona hora.
14: Xiripipis preciosos, com esteu?
2: Bé, bé, bé, bé, esperant el resultat de l'EGM, que ara a les 8 el coneixerem.
14: Ai,
2: les audiències.
14: I què, traurem bona nota o no?
2: Esperem, no sé si fem la feina que hem fet.
14: Clar, no.
2: Si fas la feina, al final surt, no?
14: Clar, qui sempre recull.
2: Ara, per cert, sí, ja estem obrint tandes per la cançó del Manu de la temporada vinent.
14: Exactament.
2: Manu, sí, no? Si havia sabut, sí, que havia renovat, no ho sé si ho sabies.
14: No ho sabia.
2: Ah, doncs...
14: Renovat, Manu!
2: Renovat, Manu!
14: Això és una meravella.
2: Ara és quan diu no podré, però bueno, ja ho arreglarem.
14: Renovat!
2: Renovat igualment.
14: M'encanta.
2: Amb la IA es pot fer de tot.
14: Que m'has donat una alegria, ara. Renovació.
2: 636-36-0609. Si voleu dedicar alguna cançó, feu-ho ja, comenceu a apuntar-vos, perquè això es dispara i després ja no hi ha forats. Quan ja no hi ha forats, malament per omplir. 636-36-0609. Va, anem a marcar el telèfon de l'Anna.
14: Ui, l'Anna, que avui tenim un missatge, això ho farem una miqueta més curt, perquè tenim aquí mitja Bíblia.
2: No, no, més curt no, fes-ho com s'ha de fer.
15: Clar. Tu nombre y el motivo de la llamada y comprovaré...
14: Ah, doncs sí que tindré temps, sí que tindré temps de fer-ho.
2: Què és això? Com digues el nom de la teva trucada.
14: Sí, perquè a vegades és com digues...
2: Anna!
14: No, no, o sigui...
2: Sento veus, jo, ja.
14: Anna?
2: Haig de descansar.
28: Hola, sóc l'Anna.
2: Anna?
14: No, no, que no hi
2: és. Sí, que està parlant, l'Anna.
14: Que no, que m'està trucant.
2: Jo sento veus.
28: No, i...
2: Estic sentint veus, eh?
14: Surt la bústia.
29: No hi és, l'Anna?
2: Anna?
28: Anna?
15: Hola.
2: Ves com sí que hi era.
14: No, però
2: sí,
14: és que abans ha saltat la bústia.
2: Anna?
15: Hola.
14: Mira, Anna, que truquem de Catalunya Ràdio, del Matí de Catalunya Ràdio.
15: Sí, eh?
2: Ah, bueno.
14: Bueno, ni fu ni fa.
15: És que digui, això és una broma.
14: Ah. No. Anna, que estàs en directe.
2: No, no, no és una broma, no és una broma. Truquem directe de la ràdio, això sí.
15: Vale.
2: Vale? De part del Pau.
12: Vinga. Prepara el pau.
14: Que sí, que diu que encara que en aquestes dates no teniu res concret a celebrar, vol donar les gràcies per cada dia que comparteix amb tu, ja que fas que tots els moments siguin especials. Ets la seva amiga acompanyant de vida, tresor, i la millor professora que mai hauria pogut tenir. Per continuar fent camí junts, espera que aquesta cançó et porti bons records
2: un moment.
14: De Bilbao.
2: Professora? Què vol dir, professora?
14: I records de Bilbao?
12: Professora, perquè està estudiant enginyeria.
14: Sí.
12: I bueno, jo que també sóc enginyera, pues en algunes assignatures li dono una mica de suport.
2: Li fas un repàs.
12: Sí.
14: I Bilbao?
12: Bilbao? Què he dit de Bilbao?
14: Oh, sí, que aquesta cançó
2: porta molts bons records. Mira, la cançó és Tàndem de Tallets. Ara ens ho expliques.
14: Quin merder.
16: Ens vam

0: Missatge claríssim, Anna, que no cami mai.
1: Tira la canya que ve peix.
0: Ara, ara.
2: Ràdio Castelldefels. Són les 8. Ràdio Castelldefels.
3: En punt és 8 del matí. Primer titular aquesta hora pel trànsit. Clàudia Serra, bon dia.
4: Bon dia. A aquesta hora la Nacional 240 Lleida està tallada en tots dos sentits de la marxa perquè s'està retirant la càrrega d'un camió que ha bolcat de matinada. Hi ha desviaments senyalitzats en aquest punt. I a l'àrea de Barcelona, retencions amb aturades als punts habituals, a les rondes i carreteres, sobretot d'entrada a la ciutat. Destaca la 2, precaució perquè hi ha un camió avariat entre Castellbisbal i Sant Vicenç dels Horts, sentit Barcelona, que talla un carril.
3: Últim dia per presentar sol·licituds al procés extraordinari de regularització d'immigrants a l'estat espanyol. Ho han demanat més d'un 1.300.000 persones. El procés s'encalla ara a les comissaries de la policia espanyola, on han de registrar les empremtes dactilars per obtenir la targeta d'identificació d'estranger. El nombre de víctimes pel doble terratrèmol a Veneçuela continua creixent. El balanç oficial ja és de 1.700 morts, 5.000 ferits i 16.000 persones que han perdut casa seva, però el nombre de desapareguts continua per sobre dels 50.000. L'Audiència Nacional Espanyola imputa la presidenta de la Sèpia, Belén Gualda, en el cas Lleida, que investiga una suposada trama de tràfic d'influències per desacreditar procediments judicials que afecten el PSOE. El govern espanyol treu ferro a la imputació i li manté la confiança. Recta final del judici del cas Kitchen amb la lectura dels informes finals de les parts. La Fiscalia Anticorrupció manté la petició de 15 anys de presó per l'exministre del PP, Jorge Fernández Díaz, i eleva a 19 la de l'excomissari Villarejo. La jutge de Martorell, que porta la mort del fundador de Mango, cita a declarar per avui la psicoterapeuta de la família, entre d'altres. La magistrada vol esclarir la relació entre pare i fill en el moment dels fets i la influència que hi hauria pogut tenir aquesta psicoterapeuta. A la brema d'aquest any hi haurà un excés de raïm i se n'haurà de llançar perquè una part no tindrà sortida. El descens podria ser del 30% per la baixada de vendes d'ampolles de vi i cava tant al mercat interior com internacional. Afrucat, la patronal de la fruita, denuncia que la distribució europea pressiona a la baixa els preus de la fruita de pinyol, coincidint amb el començament de la campanya. Un altre factor afegit és la producció grega, que arriba amb més volum al mercat i amb preus més baixos. I Catalunya Ràdio acaba la temporada amb 672.000 oients i retalla en 60.000 la distància amb RAC1, que es manté líder. Són les dades de l'últim EGM que marca un descens generalitzat de l'audiència de ràdio. Aquesta emissora que escolteu, 3Cat Info, voreix els 90.000 oients.
5: Esports.
3: Eliminacions d'Alemanya i dels Països Baixos al Mundial de Futbol, totes dues als penals, empat a 1, a l'Alemanya-Paraguai i també als Països Baixos-Marroc, jugat aquest matí. Les quatre vegades campiona del món, Alemanya és el primer cop que queda eliminada als penals del Mundial. El Brasil ja és als vuitens de final del Mundial després de superar el Japó 2-1 amb gol al descompte. Avui al Mundial, Costa d'Ivori, Noruega, França, Suècia i Mèxic, Ecuador. Lewandowski deixa el Barça i fitxa pels Chicago Fire de la Lliga Nord-Americana. I a Wimbledon, debut de Badosa contra Navarro. I pel cap al temps, continua la calor intensa, sobretot a la costa i sud del país, on es podran superar àmpliament els 30 graus. S'esperen valors de finals de fins a 38 a les Terres de l'Ebre i al Pla de Lleida. Al nord del país s'esperen nuvolades a partir del migdia, amb risc d'algunes tempestes puntuals i intenses.

0: Castelldefels avui.
1: Bon dia. Fins aquest dimarts 30 de juny es pot sol·licitar un ajut per actuacions de millora de l'eficiència energètica dels habitatges individuals i o unifamiliars. Aquesta línia d'ajuts està finançada pel fons Next Generation de la Unió Europea i dins del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència del Govern d'Espanya. Pot consultar les bases de la convocatòria i presentar la sol·licitud de la documentació necessària a l'oficina local d'habitatge demanant cita prèvia al 93 664 69 90. O al web del Consorci Metropolità de l'Habitatge. Des del passat 29 de juny fins al 28 d'agost, en la Biblioplatja Carme Romaní, el Passeig Marítim 133, obre de dilluns a divendres de 5 a 2 quarts de 9. Dimarts, dimecres i dijous a les 7 de la tarda tenen lloc les activitats familiars gratuïtes sense necessitat d'inscripció prèvia. Des del passat 26 de juny fins al 6 de setembre, el Trenet torna a connectar el centre amb el castell, l'Ànec Blau i la platja. Ofereix servei divendres, dissabte i diumenge des de les 11 fins a les 16:45 hores i des de les 5 de la tarda fins a les 21:45. Bitllets a partir d'un euro gratuït per a menors de 5 anys. I avui, de nou, l'oferta formativa a l'Espai del Mar a l'estiu, Totes Bacs Rainbow llueix l'amb orgull des de les 6 fins a les 8 del vespre, com dèiem, a l'Espai del Mar, per aprendre a fer espelmes antimosquits de manera natural. És un taller pràctic on crearàs les teves pròpies espelmes aromàtiques per gaudir de l'estiu sense picades. No cal experiència, només ganes de crear i cuidar-te. I és tot de moment. Gràcies per la seva atenció. Bon dia.
0: Castelldefels avui.
2: Ràdio Castelldefels a la carta. Tots els programes de ràdio. Ràdio Castelldefels online. On vulguis i quan vulguis. radiocastelldefels.org.
3: Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure en un nou capítol. Una nova motorització full hybrid i tech autorecargable de 160 cavalls. Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades. Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
4: T'esperem a la Gret Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.
5: El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vitaldent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente. Un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla. Ahora con 200 euros de descuento en implante más corona. Vitaldent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.
6: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.
7: El que et mou cada dia, ara et mou encara més. Més plans, més descomptes, més oportunitats. Amb el nou carnet jove de Castelldefels, gaudeix d'avantatges a la teva ciutat i propostes que t'acompanyen en el teu dia a dia. Fes-te'l ara a carnetjove.cat, a CaixaBank o Imagine i mou-te amb tot el que t'impulsa. Carnet jove, tot el que et mou. Ajuntament de Castelldefels, Consell Comarcal del Baix Llobregat, Generalitat de Catalunya.
2: radiocastelldefels.org, on vulguis i quan vulguis.
8: Bienvenidas y bienvenidos a Castelldebit. Un espacio donde exploramos la música electrónica de ayer y de hoy. Comparte con nosotros este viaje en el universo de la música electrónica. todos los viernes a las 11 en Radio Castelldefels.
9: Amics de Radio Castelldefels, vull que quan a la nostra vila hi hagin concerts d'havaneres, conegueu la seva història, els seus compositors

Què tal? Bon dia. Estem a dimarts 30 de juny, últim dia ja d'aquest juny. Ja estem a tocar a solor en les vacances de juliol, eh? Aquesta passada matinada hem tornat a viure una nit especialment calorosa i no és una sensació. L'Ajuntament activava ahir la situació de prealerta del Pla Bàsic d'Emergències Municipal per episodi de calor nocturna intensa i malauradament tinc males notícies perquè no només està activa aquesta prealerta per la passada matinada, sinó també per la que està per arribar aquesta nit ja matinada del dimecres 1 de juliol. En una estoneta, en uns 15 minuts aproximadament, parlarem amb Protecció Civil sobre aquesta prealerta. Doncs estem aquí al Castelldefels Desperta encetant un nou dia, com dèiem, el darrer de juny i amb moltes notícies. Hem començat amb aquest tema de la prealerta, de seguida farem aquesta primera entrevista de la jornada, ho farem després de la connexió amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de les carreteres en aquest dia d'avui. I, com sempre, fem el Desperta. Al llarg d'aquestes dues horetes, fins a les 10 del matí, estarem aquí en directe des dels estudis de Ràdio Castelldefels. El company que tinc el control tècnic, Isara Carreras, i jo mateixa, Estefania González, us estarem informant. A més, també amb l'acompanyament del Miguel Navarro i la Patricia Bazaga a la unitat mòbil, que avui s'aproparà, i això ho farem també en aquesta primera hora, al voltant d'ahir 40, farem aquesta connexió aquí ben a tocar perquè s'apropen al Parc de Plaça Catalunya, que ja sabeu es va inaugurar el passat diumenge. Hem quedat allà amb la cap de la Unitat de Medi Ambient i Espai Verd de l'Ajuntament, la Marian Sardà, per tal de parlar d'aquest gran projecte que ja ha finalitzat i en el que, de la mateixa manera que va passar amb el Parc dels Xiprers, aquests dies ja podem veure a molts nens i nenes i famílies, òbviament, en general, gaudint d'aquest nou espai. I clar, més tenint en compte que ja estan de vacances, perquè quan es va inaugurar el Parc dels Xiprers encara era període escolar. De fet, estic recordant que quan van fer també allà una unitat mòbil i van fer l'entrevista així com a primera hora del matí, va ser curiós perquè hi havia també famílies, hi havia nens i nenes jugant que havien anat una mica una estoneta abans de començar l'escola per aprofitar i jugar una estoneta... he dit estoneta dues vegades, molt bé. Doncs jugar allà, gaudir d'aquests nous jocs accessibles que aquí també tenim a la plaça Catalunya. S'ha formulat un espai també pensat per gaudir-lo per diferents edats. De tot això tampoc m'avançaré més perquè en 30 minutets aproximadament tindrem aquesta entrevista on la cap de la Unitat de Medi Ambient i Espai Verd ens donarà tots els detalls. I a la segona hora tenim ja també preparada una entrevista que farem a la secció d'esports. En aquest cas, el periodista Cristian Cano parla amb el tenista Marcel Granollers, que ja sabeu que a més és veí de... A més de ser tan exitós en aquest moment amb les victòries que ha aconseguit, doncs és veí de Castelldefels i ahir va

0: Està parlant amb el periodista Cristian Cano a la darrera emissió del Dilluns Esportiu, el programa que tenim aquí a Ràdio Castelldefels, que s'emet els dilluns a les 9, que ahir malauradament ja feia aquest tancament d'estiu, i perquè ja ha finalitzat també la temporada de partits dels equips locals i ja hi feien un gran tancament amb aquesta conversa amb Marcel Granollers. I com sempre, entremig d'aquestes diverses entrevistes, anirem abordant els temes destacats de la jornada, altres titulars que hem de mencionar i que entrarem en detall al llarg d'aquestes dues horetes. Hem de parlar que avui conclou el procés de regularització de migrants amb més d'un milió de sol·licituds de manera general en àmbit nacional. Aquí a Castelldefels demà tindrem les dades, ja que avui és el darrer dia de sol·licituds. Avui aprofitarem i al principi, els primers dies de l'inici de la regularització, vam poder parlar amb la cap de l'àrea de serveis socials, la Marta Hernández, qui ens va explicar el reforç de serveis que s'havia dut a terme per facilitar l'acompanyament a les persones que s'hi volien acollir aquest procés. També ens explicava el certificat de vulnerabilitat que era necessari per obtenir per poder participar en el procés. I ens parlava també de l'ampliació d'horaris que s'havia aplicat a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania per poder oferir aquesta atenció. I sobretot també ens deia que era molt important, ens recordaven des de serveis socials, que havien de no esperar fins l'últim dia per obtenir la documentació. Aquesta era la crida. Esperem que, si hi ha persones que ens estiguin escoltant que volien sol·licitar aquest procés de regularització extraordinària, doncs avui és el darrer dia i la recomanació era no esperar-se fins avui. Ahir es realitzava un minut de silenci en memòria de les víctimes dels terratrèmols a Venezuela. L'acte va tenir lloc a les 12 a la porta de l'Ajuntament. Es tractava d'un acte en memòria de les persones que han resultat mortes a causa d'aquests terratrèmols o també les que estan desaparegudes al país sud-americà i en suport també a les seves famílies i les seves amistats. I ahir era dilluns i des de l'Ajuntament van publicar diverses cròniques del viscut al cap de setmana. El gran titular del Festival Internacional Castelldefels Màgica és èxit total d'aquest tercer festival ja que vivim a la ciutat. La fotografia que acompanyava aquesta notícia, la fotografia principal, és del gran espectacle final, el tancament d'aquest festival amb el Maglari. Ahir era també l'enviament del butlletí, el butlletí que envien des de l'Ajuntament amb les notícies destacades i sobre aquesta notícia, sobre aquesta crònica d'èxit total del tercer festival Castelldefels Màgica, ens explicant que milers de ciutadans i ciutadanes i també persones visitants van gaudir durant aquests 4 dies, des del 25 fins al diumenge, el 28 de juny, de les actuacions del Certamen Internacional d'Il·lusionisme i Prestidigitació, que va tornar a omplir els llocs més emblemàtics de la ciutat. També crònica del primer cap de setmana del Palm Market. Si us heu apropat a la platja aquest cap de setmana i heu estat a l'entorn de la plaça de les Palmeres, devíeu veure que ja estava tot preparat per aquest tret de sortida del Palm Market. Unes nits d'estiu que ens acompanyaran amb iniciatives culturals, gastronòmiques i comercials. Tot això començava el passat 26 de juny, és a dir, el divendres, si no m'equivoco, correcte, el divendres 26 de juny i ho tindrem ja fins al 5 de setembre. L'oferta d'aquest Palm Market inclou projeccions cinematogràfiques, actuacions musicals en viu, plans familiars i tardes de comèdia, una iniciativa que vol que la ciutadania gaudeixi dels vespres a la vora del mar. I com a crònica també, bueno, com a diverses cròniques, hem de parlar de la commemoració del Dia Internacional de l'Orgull, també amb fotografies d'una plaça de l'Església plena, de gom a gom, de persones gaudint de l'acte central de la programació que va preparar l'àrea de polítiques d'igualtat. També el diumenge s'estrenava aquesta àrea de jocs infantils de la plaça Catalunya, això ja ho mencionàvem, amb motiu que ens ho preparem en una estoneta per fer la unitat mòbil i una entrevista allà en directe. I ahir va començar la Biblioplatja, el servei de la biblioteca a la platja, que torna aquest estiu amb jocs, espectacles i lectures. Tot això fins al 28 d'agost. També ahir va començar al Centre Cívic Frederic Mompou l'escola d'estiu per a la gent gran de Castelldefels. Aquesta escola d'estiu estarà en marxa fins al 24 de juliol. L'àrea de gent gran ha organitzat 8 tallers d'estiu dirigits a les persones grans de la ciutat. La sessió inaugural d'ahir va tenir lloc amb la participació del regidor de gent gran, Nico Cerpa. I per acabar amb crònica, el diumenge teníem també l'estrena d'un nou cicle de cinema al Castell, estiu 1993. La pròxima cita ens arribarà el 26 de juliol. De totes aquestes notícies i de més que tenim aquí literalment sobre la taula i a l'ordinador, aniré fent repàs al llarg d'aquestes dues horetes, però ara no marxeu, que fem el repàs a com estan les carreteres en aquest mateix moment. Ho fem amb el Servei Català de Trànsit, de seguida.
1: Castelldefels Desperta.

0: molt bé, connectem amb la Mireia Camats del Servei Català de Trànsit. Bon dia.
1: Hola, bon dia. A hores d'ara a l'autovia 2 hi ha retencions entre Pallejà i Cornellà en sentit Barcelona. Dins d'aquest tram comentar-vos que hi ha un camió avariat a Sant Vicenç dels Horts que talla un carril, per tant, precaució a l'hora de circular per aquest tram. A la B23 hi ha cua del Papiol fins a arribar a Barcelona. A la C32 a l'autopista del Garraf hi ha retencions de Gavà a Cornellà de Llobregat en sentit Barcelona. A la C31 hi ha cua a l'Hospitalet de Llobregat en sentit Barcelona. A la P7 hi ha retencions de Montornès a Parets i de Mollet a Barberà en sentit sud i de Sant Cugat a Barberà i a Mollet en sentit nord. A la C58 hi ha cua de Sant Quirze del Vallès a Badia i de Montcada a Barcelona en sentit sud i de Montcada a Ripollet en sentit nord. La C33 va carregada de Montcada a Barcelona en sentit sud i a Montcada en sentit nord. A la C31 hi ha retencions a Badalona per anar cap a Barcelona. A la C60 hi ha retencions a Argentona en sentit Mataró i d'Argentona a la Roca al Vallès en sentit Granollers. Pel que fa referència a les rondes de Barcelona, a Ronda Dalt hi ha retencions entre el Nus de Trinitat i Sarrià en sentit Llobregat i d'Esplugues de Sarrià en sentit Besòs. I a la ronda litoral hi ha retencions de Sant Adrià a la Barceloneta en sentit Llobregat, de Zona Franca al Port en sentit Besòs i de Sant Adrià al Nus de Trinitat en sentit Besòs. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bon dia.
0: Bon dia, moltes gràcies.

Doncs ja sabem com estan les carreteres. També hem començat el Desperta amb aquesta mirada general al seguit de titulars que ens configuren l'actualitat avui a Castelldefels. I ara, de seguida, parlarem amb Protecció Civil sobre aquesta prealerta que està activada amb motiu de les altes temperatures nocturnes.

0: Castelldefels Desperta.
1: Efectivament, aquesta matinada tornàvem a viure una nit especialment calorosa. L'Ajuntament manté activada la situació de prealerta del Pla Bàsic d'Emergències Municipal per aquest episodi de calor nocturna intensa que, segons les previsions, es repetirà aquesta propera matinada. Per explicar-nos què implica aquesta situació, quins riscos comporta i també les recomanacions que cal seguir, ens acompanya ara per telèfon Javier Delgado, tècnic de Protecció Civil de l'Ajuntament. Javier, bon dia.
2: Bon dia.
1: Doncs comencem pel més important. Què significa exactament que Castelldefels estigui en aquesta situació de prealerta per calor nocturna intensa? Què implica per al municipi i per la ciutadania?
2: Calor nocturna intensa, estem parlant de nits en què la temperatura no baixa prou i sovint està per sobre dels 25 graus. Aquests 25 graus és el que denominem nits tòrrides. En concret, aquesta nit hem tingut una nit tòrrida. La temperatura no ha baixat dels 26,3 graus centígrads. I el que passa, això vol dir que el nostre cos no pot descansar ni refredar-se bé després del calor del dia. Això es ve accentuat, sobretot aquí a Castelldefels, per la humitat. En concret, des del Servei Municipal de Protecció Civil, tenim una prealerta del nostre Pla de Protecció Civil pel calor nocturna intensa des del diumenge. Vull incidir en aquest aspecte perquè lo de la calor nocturna és un aspecte nou. En concret, des de l'any passat es va introduir al sistema de protecció civil. Per què? Perquè té una importància molt important que de vegades no la tenim en compte. Què passa? El cos no té temps de recuperar-se i acumula fatiga. El fet de no dormir ens implica que estem més cansats, estem més irritables, s'acumula fatiga i això incrementa ja de per si les afectacions a la salut que té tindre temperatures elevades. I en concret pot accentuar els factors de deshidratació, empitjorament de les malalties, sobretot per a la gent gran, nadons i persones amb malalties.
1: I clar, suposo, Javier, que cal tenir en compte que a més no és una nit aïllada, sinó que aquesta era la segona i ens arriba una tercera, aquesta matinada de dimecres 1 de juliol. Segons els experts, expliquen que el problema s'agreuja quan aquestes nits es repeteixen, dies versus dies seguits, oi?
2: Efectivament, nosaltres tenim una onada de calor quan hi ha, durant tres dies, aquestes elevades temperatures. I en concret portem més dies, perquè ja des del divendres pràcticament la temperatura, aunque la temperatura va baixar per inferior a 25 graus, en concret 24,7, este pràcticament 25, l'índex de calor, o sigui, la sensació de calor pel factor de la humitat, era de 25,6 graus. O sigui que des del divendres ja portin contínuament nits que podien dir que són tòrrides. I en concret, la pitjor que hem tingut ha sigut la de diumenge a dilluns, la passada nit, en la que la temperatura no va ser mai inferior dels 25,7 graus centígrads.
1: Mencionaves també que el risc s'incrementa en col·lectius vulnerables. Quins són aquests col·lectius que són més vulnerables davant dels episodis de calor nocturna? A qui hauríem de prestar una atenció especial aquests dies?
2: Sí, els col·lectius vulnerables són la gent gran, això és molt important. De nosaltres, el nostre lema és, sobretot, com a consells, la hidratació, la ventilació i, sobretot, cuidar-nos entre tots, o sigui, hem de cuidar a les persones majors, els nadons i les persones que ja tenen malalties.
1: I des del punt de vista municipal, quines actuacions heu activat des de Protecció Civil mentre dura aquesta situació de prealerta?
2: Les actuacions a nivell municipal estan totes emparades a través d'aquesta activació. Nosaltres activem per a posar en marxa tota una sèrie d'accions i sobretot està encaminades a seguir la situació d'una manera més fehacient, a tindre especial atenció de les persones vulnerables. Tot el nostre servei social està en coordinació també amb els serveis socials de salut i una coordinació molt acurada dels serveis municipals. han oferit també durant tot el dia tot el que es denominen refugis climàtics, perquè malgrat que l'aire condicionat està molt extens, a Castelldefels encara hi ha molta població que no té aire condicionat. Té vivendes mal aïllades en les quals s'acumula calor i aquest efecte és un efecte amplificador.
1: Mencionaves justament els refugis climàtics. La darrera ocasió que vam parlar també amb el teu company de Protecció Civil, el Joan Álvarez, ens feia un recordatori. Voldria demanar-te de nou, per si alguna persona no ens havia escoltat, què són exactament aquests refugis climàtics i quins tenim a Castelldefels?
2: Els refugis climàtics són llocs que estan acondicionats, tenen aire condicionat, es pot estar allà tranquil·lament, estan pensats perquè la gent acudeixi i ofereixen aigua a poder hidratar-se, en aquest sentit. No fa falta que entrem, sinó passem per la porta i necessitem necessitar hidratar-nos, poder entrar i demanar aigua. Tot està senyalitzat i són edificis que no són edificis exclusius, són edificis que ja estan en funcionament, com pot ser la biblioteca, com pot ser l'Espai del Mar, com pot ser el Centre Federic Mompou, l'edifici La República, tots els casals de gent gran estan habilitats per ser refugis climàtics, perquè la gent pugui descansar, pugui refrescar-se i pugui hidratar-se.
1: I més enllà de recórrer aquests refugis climàtics que tenim a la ciutat, quins altres consells doneu a la ciutadania perquè les nits siguin una mica més suportables i, sobretot, que siguin més segures?
2: Sí, sobretot intentar dormir millor. I per això és ventilar la casa, sobretot a primera hora del matí, per després una miqueta baixar persianes perquè no entre la calor i així durant la nit estigui el més refrescada possible l'habitacle, sense deixar de ventilar, o sigui, no poder fer que la casa es tanca, però sí que baixar perquè no entre la radiació solar. Hidratar-se molt, sobretot hidratar-se molt, aunque no tingui la sensació de set, en sense hidratat. Portar una dutxa tibia abans d'anar a dormir i portar roba lleugera i llençols frescos. Mm-hmm. Evitar l'alcohol i els sopars pesats. I, sobretot, cuidar dels altres. Trucar o visitar familiars o veïns que estan sols i que són gent gran i assegurar-nos que estem ben hidratats i frescos. I bueno, evitar també fer exercici durant la nit. Molta gent, com que pel matí fa calor, surt per la nit, tenint en aquest això tenim aquesta desventatge quan tenim les calors, les nits tòrrides.
1: I Javier, una pregunta, perquè precisament estava pensant que potser a les persones que ens escolten evitar esforços just abans de dormir és un tema lògic, no?, que pots relacionar directament, però mencionaves evitar l'alcohol. Com ens pot afectar prendre alcohol durant el sopar, per exemple, i després que ens arribi una nit d'aquestes que ens explicaves que es diuen nits tòrrides?
2: Sí, tenim la sensació de que l'alcohol, una beguda d'alcohol, ens hidrata i és al contrari, fa l'efecte contrari, ens hidrata, ens fa perdre calor en aquest sentit.
1: I més enllà també dels consells, de les recomanacions que ens acabes de compartir, crec que estaria bé conèixer les senyals d'alerta. Què ens pot indicar que una persona està patint els efectes de la calor i que hem d'actuar ràpidament?
2: Sobretot el cansament, la sensació de suor freda i pot ser que ens arribi pues, que en les nostres facultats visió nublosa i que es maregen i que pugui caure sense sentit en aquest aspecte.
1: I bueno, ja per acabar, les previsions, com ens explicaves, indicant que aquesta situació es mantindrà també aquesta propera matinada. Quin missatge final us agradaria enviar des de Protecció Civil a la ciutadania per afrontar aquests dies, aquestes nits tòrrides, amb tranquil·litat i amb prudència?
2: Sobretot, com ja has comentat, hidratació, ventilació i cuidar-nos entre tot. Tenir cura de les persones majors.
1: Perfecte. Javier Delgado, tècnic de Protecció Civil de l'Ajuntament, moltes gràcies per haver-nos acompanyat per aquesta connexió telefònica aquí al Castelldefels Desperta, per ajudar-nos a comprendre millor aquesta situació de prealerta i sobretot per tot el seguit de recomanacions per la ciutadania, pels oients que ens estan escoltant. Recordem que, com sempre ens expliqueu des de Protecció Civil, la prevenció sempre també passa per estar pendents de les persones més vulnerables del nostre entorn, familiars, veïns grans o persones amb problemes de salut. Un simple trucar a la porta o una trucada podrien marcar la diferència. Doncs moltes gràcies, Javier Delgado, i molt bon dia.
2: Moltes gràcies a vosaltres per deixar-nos sensibilitzar la gent i donar aquests consells.
1: Adéu.
2: Adéu, adéu.
0: Castelldefels Desperta.

0: Avui conclou el procés de regularització de migrants amb més d'un milió de sol·licituds. Aquestes xifres ens arribaven ja ahir, són les xifres d'àmbit nacional, i abans que venci el termini ja s'ha superat amb aquests 1,2 milions de sol·licituds que excedeixen moltíssim les previsions inicials del govern, que al·ludien a aproximadament 500.000 potencials beneficiaris. Nosaltres ja estem en contacte amb serveis socials, avui és el darrer dia, com diem, per poder presentar aquestes sol·licituds de la regularització extraordinària de persones migrades, i demà obtindrem aquestes xifres de persones que han fet la sol·licitud a Castelldefels. A poques setmanes de l'inici d'aquest procés vam poder parlar amb serveis socials. En aquell moment ja ens comentaven que s'havien rebut un total de 512 sol·licituds de persones que volien obtenir l'informe necessari per procedir amb la sol·licitud, i vam parlar amb la cap de l'àrea de serveis socials, dependència i gent gran, la Marta Hernández, que ens explicava el reforç que s'havia dut a terme per donar resposta a aquest acompanyament necessari de les persones que es volien acollir al procés.
1: S'ha reforçat a nivell de serveis socials, que és la part que el protagonisme més gran que té l'Ajuntament és el nombre de personal que es dedica a emetre aquests informes de vulnerabilitat social que calen en alguns casos, no per totes les persones, però sí per moltes, i llavors hem reforçat amb personal perquè pugui estar tant matí i tarda a l'Oficina d'Atenció Ciutadana un cop la persona hagi fet la sol·licitud formal d'aquest informe.
0: Ens explicava també la cap de l'àrea de serveis socials que per poder participar en aquest procés era necessari obtenir el certificat de vulnerabilitat, i per fer-ho s'havia d'estar empadronat a la ciutat de Castelldefels, òbviament. Escoltem de nou a la cap de l'àrea de serveis socials.
1: Aquest certificat de vulnerabilitat només cal si la persona, anem a fer-ho més fàcil, no cal si la persona ha demanat asil en el passat o es troba ja en un procés de regularització. Vull dir, això és, tal com dius, és un procés de regularització extraordinari, però hi ha gent que ja ha iniciat la seva tramitació. Aquesta gent no ha de fer aquest tràmit de nou ni demanar-nos l'informe de vulnerabilitat. També si han treballat en situació regular en el passat o pot acreditar la intenció de treballar amb una oferta de feina per compte aliè o propi. I tampoc no cal si la persona conviu amb familiars de primer grau, és a dir, fills menors o fills majors d'edat amb dependència per motius de salut. Aquesta gent no li cal.
0: Aquest procés, que recordo de nou conclou avui, es tracta d'un procés especial, d'un procés temporal de regularització que s'ha adreçat a persones en situació administrativa irregular i que ha permès, i encara el dia d'avui permet, obtenir autorització de residència i treball si es compleixen els requisits establerts, que passen també per un informe.
1: És un informe molt senzill que ja ve predeterminat pel Ministeri, en el que nosaltres, un cop la persona li preguntem, doncs ens diu quin és el seu motiu de vulnerabilitat que consideren que compleixen. No? La majoria, la immensa majoria, per no dir el 100%, és realment per acabar podent tenir una feina.
0: Durant aquests mesos que les persones migrants han pogut regularitzar la seva presència al país, s'han registrat cues importants en consulats, oficines d'estrangeria i punts d'assessorament. Aquí, concretament, a Castelldefels, des de l'Ajuntament ens comptabilitzaven a principis, les primeres setmanes d'aquest procés de regularització, que havien rebut un total de 512 sol·licituds de persones que volien obtenir aquest informe, i que amb motiu d'aquesta alta demanda, des de serveis socials van anunciar una ampliació d'horaris per atendre més persones, i també recordaven, feien aquesta crida no esperar fins al darrer dia, que és avui, per obtenir la documentació.
1: Ampliarem l'horari també per emetre informes a les tardes de dimarts, dimecres i dijous, vull dir, amb la idea que tothom pugui accedir a aquest informe de forma àgil i ràpida. Vull dir que no hi ha, només han de venir un cop hagin fet la sol·licitud amb el passaport presencial i en un moment el tenen.

0: Diverses entitats socials han demanat des del principi de la campanya allargar el termini, consideren que molts col·lectius vulnerables tenen dificultats per accedir a la tramitació i que, en conseqüència, aquest període de 2 mesos que s'ha habilitat i que avui finalitza ha estat massa just. De fet, estem parlant en àmbit nacional. A l'inici del procediment, moltes persones van tenir dificultats per aconseguir o bé el que és el certificat de vulnerabilitat, que només és necessari en alguns casos, o el certificat d'antecedents penals, que era difícil d'obtenir per a persones procedents de diversos països, com és el cas d'Algèria, Cuba o Gàmbia, per exemple. Doncs hem escoltat aquestes declaracions, hem recuperat aquestes declaracions de la CAP de Serveis Socials a l'inici d'aquesta campanya, aquest procés extraordinari, i ens explicava les actuacions aquí a Castelldefels amb aquest reforç dels serveis, reforç de l'ampliació d'horaris de l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania, i els pròxims dies obtindrem les dades actualitzades, les xifres de persones que han sol·licitat participar en aquest procés de regularització extraordinària aquí a Castelldefels.
1: Castelldefels desperta.
2: Todo sesión. Ey, que no te flasen. Lo máximo está aquí, en Radio Castelldefels. Todo sesión. 98.0. Todo sesión.
3: Mamá, ¿por qué no me dejas ser una go-go girl?
4: Tras sufrir un remolino nos quedamos varados en una costa, y en esta costa estaba la isla donde vive Lou Reed ha muerto. Este es el programa de la Radiodifusión Mundial que te presenta el mejor panorama del rock y del pop mundial. Lou Reed ha muerto en Radio Castelldefels cada jueves a partir de las 8 de la tarde. No te lo pierdas.
5: La cara B. Un programa dedicat al món del hip-hop i les seves arrels.
6: Thank you for that lovely tune, that funky music.
7: A Radio Castelldefels. Us hi esperem.
1: Castelldefels desperta.
0: Avui és l'últim dia també, canviem radicalment de tema, parlàvem del procés de regularització que avui finalitza, avui també és l'últim dia per inscriure's al concurs Nous Talents 2026, que enguany incorpora una novetat, una nova modalitat de dansa. Les persones joves que estigueu interessades a participar en aquest certamen ho podeu fer, podeu presentar la vostra candidatura encara fins a la nit, fins a les 23:59 hores es manté obert el procés a la seu electrònica de l'Ajuntament. Podeu trobar tota la informació a l'apartat de notícies i aquí els enllaços corresponents, també a l'apartat de cultura, i l'àrea de joventut i cultura són les responsables que estan darrere d'aquest certamen, que tindrà lloc els dies 17, 18 i 19 de juliol al Castell. El 17 i el 18 seran les semifinals i el 19 de juliol arribarà el torn de la gran final. Concurs Nous Talents, i encara d'aquesta manera la recta final d'aquest període d'inscripcions, les darreres hores ja per que es puguin inscriure els joves de Castelldefels. Des de la regidoria de joventut ens explicaven fa pocs dies, parlàvem amb el regidor concretament, a Cristian Undamal, que destacava que es tracta d'un concurs molt esperat i pensat per impulsar les noves generacions d'artistes, el talent local de la nostra ciutat, amb aquest objectiu de fomentar el seu esperit creatiu i artístic i donar visibilitat, sobretot fer-los visibles, aquests talents locals que tenim.
8: Hi ha molta gent que esperava aquestes inscripcions. Enguany, la veritat és que veien moltes novetats. Sí, és veritat que repetim aquest format de fer-ho al Castell, perquè crec que potencia també la proposta artística dels joves de la nostra ciutat, amb un jurat professional, també gent del sector de la indústria musical, que també estarà al públic veient les propostes, a veure si alguna li interessa. Però la novetat també molt important és la que sempre fèiem amb música, amb cant, però enguany fem amb dansa. Dues propostes totalment diferents, cadascú té els seus premis, però sempre, no? El primer premi seran 1.000 euros més actuació a la Festa Major, el segon seran 650 euros i el tercer premi són 350 euros. La veritat és que ens omple molta il·lusió tornar a que sigui un format d'èxit per als joves de la nostra ciutat.
0: com ens explicava el regidor, aquest certamen s'adreça a joves, concretament entre 12 i 35 anys d'edat, i incorpora enguany una de les principals novetats de l'edició, aquesta nova modalitat de dansa que se suma a la tradicional competició musical. I a més, recordem, bé, arriba en aquest context que just estem acabant de viure els darrers dies del Festival Internacional de Dansa. Doncs han aprofitat i també han sumat aquesta modalitat per potenciar el talent local de la ciutat en aquest certamen. D'aquesta manera, el concurs està obert a grups, a intèrprets musicals en solitari i també a ballarins, ballarines i formacions de dansa. Les condicions és que visquin a Castelldefels o que estiguin cursant estudis en algun centre educatiu o formatiu del nostre municipi. Pot ser de formació reglada o no formal. En el cas de bandes, duos o altres formacions, com a mínim una de les persones integrants ha d'estar empadronada a Castelldefels o matriculada en un centre acadèmic o formatiu de la nostra ciutat. Per formalitzar la inscripció, que recordem, finalitza el termini aquesta mateixa nit, a les 23:59, les persones participants heu de portar un enllaç on es pugui veure la vostra actuació en directe. No es valora la qualitat tècnica de l'enregistrament, sinó l'actuació com a tal, i també heu de portar un rider tècnic del grup o solista i les dades personals de totes les persones participants. Com dèiem, les semifinals seran el 17 i 18 de juliol, o sigui que ja ho tenim aquí a tocar, només queden poc més de dues setmanetes, i el 19 de juliol el Castell també serà l'escenari ja de la gran final, amb totes aquestes propostes musicals i artístiques dels joves talents que hagin resultat seleccionats i seleccionades d'aquest procés d'inscripció que finalitza aquesta nit. Un demà, el regidor de Joventut ens subratllava també el valor del Castell com a espai emblemàtic i ens recorda els principals requisits per poder formar part del certamen.
8: Que la veritat és que en un lloc emblemàtic com és el Castell, doncs us animem que no, que les dates seran del 17 al 19 de juliol, tot junt, i res, i animem a tot el jovent que ens estigui escoltant a que es puguin escriure fins al 30 de juny. Podreu seguir l'enllaç a través de la web de l'oficial de l'Ajuntament, sí, o de la compte, per exemple, de la Castelldefels Cultura, que tenen ja l'enllaç directament per la inscripció. I de propostes poden ser qualsevol, o sigui, són persones que visquin a Castelldefels o que també vagin a un centre educatiu, tant educatiu com extraescolar, com música, dansa, també es podran inscriure, no? I us animem a tots. La veritat és, jo crec que la originalitat, jo sempre ho dic a tots els joves, la originalitat sempre suma punts, i així que jo crec que, bueno, qualsevol proposta serà guanyadora, això és segur, i que com l'any passat serà molt difícil escollir el guanyador, doncs jo crec que d'enguany també.
0: Els guanyadors i les guanyadores, les persones que quedin en primera posició de les diferents modalitats amb aquesta novetat de dansa, rebran un premi de 1.000 euros i tindran l'oportunitat de participar a la Festa Major d'estiu. Per la seva part, qui quedi de manera la classificació segons i tercers, rebran 650 i 350 euros respectivament. La guanyadora de l'edició anterior, recordeu que va ser la cantant Conchi Moreno, que destacava també en declaracions aquí a Ràdio Castelldefels la bona experiència viscuda al concurs i com la seva participació l'ha animat a continuar avançant en el seu projecte musical.
9: Aquest és el meu primer tema. Ha sigut tot gràcies al concurs de Nous Talents, doncs, a partir d'aquest premi, perquè jo mai havia... Bueno, sempre tens aquesta com respecte, no?, de dir, ui, componer una canció, letres, no, esto no és per a mi. Però després d'aquest procés, doncs sí que he començat a escriure, he començat a compondre una mica i ja doncs tinc coses preparades que potser, pues, bueno, dintre d'un temps aniran sortint a la llum i estic molt contenta per això. Per això et dic una mica tot això, saps? Que al final... tot aquest procés, doncs, ha donat amb una altra cosa que jo no tenia present en mi, o sigui, no havia fet mai una composició, no havia fet mai una lletra, i ha començat a fluir tot això.

0: com escoltàvem a la cantant Conchi Moreno, bueno, recordo la conversa amb ella que m'explicava que realment la seva professió, ella és advocada i això de ser cantant és la seva altra passió, però professionalment té una altra feina i en paral·lel està desenvolupant també aquesta passió. Ha pogut, gràcies a la seva participació i haver guanyat l'any passat el concurs de Nous Talents, ha pogut enregistrar el seu primer tema. Ahir el vam recuperar també, si us ve de gust escoltar-lo, doncs ja sabeu que tenim el primer llançament de la Conchi Moreno, que ja ens el va presentar també en directe a la plaça de l'Església no fa molt. Ha tingut aquesta participació en alguns actes de la ciutat, començant per la Festa Major d'Estiu de l'any passat, que forma part d'aquest premi de si quedes guanyador del certamen, doncs tens aquesta oportunitat de participar a la Festa Major d'Estiu com va fer la Conchi Moreno l'any passat, i enguany tindríem una cantant o una banda, i per altra banda també la part de dansa, o sigui que la Festa Major d'Estiu ens espera tot plegat gràcies al donar visibilitat al talent local en aquest certamen de Nous Talents, que ens arribarà el 17 de juliol. Començarà amb les semifinals, 17 i 18 de juliol tindrem semifinals, i el 19 també al Castell, tot això al Castell de Castelldefels, tindrem la final el 19. Amb aquesta nova edició, la ciutat continua refermant, la ciutat i l'àrea de joventut, l'àrea de cultura, refermen el seu compromís amb el talent jove i amb la promoció de la cultura com a eina de participació, de creixement personal i de cohesió social.
1: Castelldefels desperta.

0: Passem ara, passem de l'àrea de joventut a l'àrea de gent gran. Anem per contrastos. L'escola d'estiu per a la gent gran de Castelldefels ha començat les seves activitats. Ho feia ahir mateix al Centre Cívic Frederic Mompou. L'àrea de gent gran ha organitzat un total de 8 tallers d'estiu dirigits a les persones grans de la nostra ciutat. Ahir tenia lloc la sessió inaugural on participava el regidor de gent gran, Nico Zerpa, i ens recordava, perquè a més també es va apropar aquí a la ràdio, vam poder parlar amb ell amb motiu de la tertúlia que fa la companya Ana López en el seu magazín Així Som, parlava amb el regidor i ens explicava aquest primer dia de l'escola d'estiu, és a dir, el primer dia era el 29 de juny i la tindrem en marxa fins al 24 de juliol.
1: Lo que es la escuela de verano, hace ya 3 o 4 años que viene funcionando, y ¿qué hacemos? Pues darle una continuidad a esos talleres. Es una barbaridad de los números que te voy a decir. Hay más de 500 personas que van a participar. Más de 500 personas que van a participar desde hoy, que se ha hecho, digamos, el inicio, hasta final de mes. Se van a tener 4 semanas. Hay 500 personas, ahora me comentaba el CAP de área, que nunca hemos tenido 500 personas participando solo en el mes de julio en estas actividades. Todas las actividades las vamos a hacer en el centro, evidentemente, porque hay una circunstancia climatológica que nos impide hacer actividades al sol y estas las hemos eliminado. También, como tenemos el centro que funciona como refugio climático, es decir, si hay una persona que no puede hacer una actividad al 100%, pues que la haga al 50% y luego pues esté allí como mínimo, que no esté al sol y pueda participar, ¿no?
0: La programació d'aquests 8 tallers, que estan pensats per fomentar el benestar físic i emocional, la participació activa i la convivència entre la gent gran de la ciutat, inclou 2 sessions per setmana en horari de matí i ofereix la possibilitat d'inscriure-s'hi per quinzenes. Entre les propostes hi ha tallers de balls llatins, tai chi, ioga, aeròbic, risoteràpia, relaxació i també 2 sessions de country els divendres. Precisament el country m'ha tret també un somriure perquè recordo converses amb el Pep Ribas, el responsable de l'àrea de gent gran, que sempre ens explica que el country té molt èxit entre les persones participants en aquest tipus de tallers, no només els tallers d'estiu que arriben ara, sinó de manera general en la programació que organitzen el Centre Cívic Frederic Mompou des de l'àrea de gent gran. L'objectiu de tota aquesta proposta, aquesta escola d'estiu per a la gent gran, és promoure un estiu actiu, un estiu saludable, on es fomenti l'activitat física, el benestar emocional i la socialització entre les persones grans del municipi. Aquesta escola d'estiu és una gran oportunitat per seguir aprenent, per gaudir de la companyia i mantenir-se actius també durant els mesos més calorosos de l'any. I a més, estic pensant que el Centre Cívic Frederic Mompou és un refugi climàtic, així que davant les altes temperatures també és un bon pla per apropar-se, per poder beure aigua, hidratar-nos, per estar en un ambient fresc i una vegada que ens trobem bé, podem participar, les persones grans poden participar en aquest tipus d'actius. Activitats que, com dèiem, ens ofereixen diferents tipus de tallers, amb diferents propostes als matins d'entre setmana, perquè aquí a la notícia web també, de la pàgina web de l'Ajuntament, a castelldefels.org, trobareu la notícia. L'escola d'estiu per a la gent gran de Castelldefels comença les seves activitats, aquest és el titular, i dins trobareu el seguit de tallers amb les especificacions dels horaris i els dies. La veritat que hi ha molta varietat per triar, com hem mencionat, el country, diferents propostes esportives com és l'aeròbic, també el ioga o el tai chi, i a més també hi ha ball i hi ha risoteràpia o relaxació, una gran oportunitat per gaudir aquests mesos més calorosos de l'any. Recordem que tot això va començar ahir i que s'allargarà fins al 24 de juliol.

0: I sense gairebé ni adonar-me, ja arribem al final d'aquesta primera hora del Desperta. Hem pogut fer un repàs als principals temes. Atenció a aquesta prealerta per risc de calor nocturna intensa. Si us acabeu de connectar, us recomano també que recupereu aquesta part prèvia ja disponible a radiocastilldefels.org, ja que hem parlat amb l'àrea de protecció civil sobre aquest episodi de calor nocturna intensa. L'hem viscut, ja ens parlava el Javier Delgado, tècnic d'aquesta àrea de protecció civil de l'Ajuntament. S'explicava que des del passat divendres que estem vivint aquestes nits tòrrides, que es coneixen amb aquest nom, aquestes nits amb altes temperatures que no baixen dels 25 graus, que poden ser un problema per a la salut. Hem de prestar especial atenció a les persones vulnerables. Més, ens destacava que aquesta passada nit, aquesta passada matinada, no s'ha baixat dels 26,3 graus. Ens feia un seguit de recomanacions, sobretot doncs, ventilar bé que quan baixi la temperatura, mantenir-nos molt ben hidratats i hidratades, evitar esforços abans d'anar a dormir o no beure alcohol abans d'anar a dormir, perquè tot i que et dona aquesta sensació que te refresca, en realitat t'està deshidratant. Tot això ens ho ha explicat el tècnic de Protecció Civil. Ens ha recordat que la propera matinada, aquesta de l'1 de juliol, tornarem a tenir una nit tòrrida. S'esperen temperatures superiors a 24,9 graus centígrads a partir de les 2 de la matinada i fins a les 8 del matí. I sobretot ens feia molt incís en prestar especial atenció als col·lectius vulnerables davant d'aquestes altes temperatures. Hem de prestar especial atenció a la gent gran, a persones amb malalties, de manera general, que ens cuidem entre nosaltres i tinguem en compte, estiguem pendents de les persones més vulnerables davant d'aquests episodis d'altes temperatures. Hem parlat també al llarg d'aquesta primera hora del procés de regularització que avui conclou amb unes xifres molt elevades a l'àmbit nacional. Hem recordat fragments de la conversa amb serveis socials i els pròxims dies actualitzarem aquestes dades, en concret les sol·licituds que han arribat a Castelldefels. Avui finalitza també el període d'inscripció per participar al concurs de nous talents, de talents joves de Castelldefels. I amb això ja arribem a la segona hora, que de seguida començarem amb la unitat mòbil que ens ha apropem al Parc de la Plaça Catalunya.
1: Ràdio Castelldefels. Són les 9. Ràdio Castelldefels.
2: Són les 9. Comencem per saber a aquesta hora com se circula carreteres i autopistes del país. Endavant, equip viari.
3: Força retencions a aquesta hora encara a l'entorn de Barcelona. Destaca la 2 des de Pallejà, B23 des del Papiol, C31 a Badalona i C58 a Montcada, en aquest cas en tots dos sentits. També les rondes encara molt carregades i trams de l'AP7 entre Mollet i Barberà en tots dos sentits. Recordem que a la C25 a Manresa hi ha aturada sentit Girona per un accident. Només hi ha un carril obert.
2: Avui és l'últim dia per presentar sol·licituds al procés extraordinari de regularització d'immigrants a l'estat espanyol. Ho han demanat més d'1.300.000 persones fins ara. El procés s'encalla ara a les comissaries de la policia espanyola, on han de registrar les empremtes dactilars per obtenir la targeta d'identificació d'estranger. La xifra de víctimes dels terratrèmols a Veneçuela ja supera les 1.700. El balanç oficial també situa en 5.000 els ferits i es calcula que hi ha més de 50.000 desapareguts. Les autoritats espanyoles han actualitzat aquest matí les seves dades. Augmenten a 18 els morts i a 144 els desapareguts. Recte final del judici pel cas Kitchen amb la lectura dels informes finals de les parts. La Fiscalia Anticorrupció manté la petició de 15 anys de presó per l'exministre del Partit Popular Jorge Fernández Díaz i eleva a 19 anys la de l'excomissari Villarejo. La jutge de Martorell, que porta el cas de la mort del fundador de Mango, cita a declarar per avui la psicoterapeuta de la família, entre altres persones. La magistrada vol esclarir la relació entre pare i fill en el moment dels fets i la influència que hi hauria pogut tenir aquesta psicoterapeuta. A la barema d'aquest any hi haurà un excés de raïm i se n'haurà de llançar perquè una part no tindrà sortida. El descens podria ser del 30% per la baixada de vendes d'ampolles de vi i cava tant al mercat interior com a l'internacional. I la causa en què tothom coincideix és que està canviant la manera de beure. Els treballadors de Correus tornen a fer vaga avui per denunciar que l'empresa els obliga a oferir cada cop més serveis sense reforçar la plantilla. Els sindicats convocants també alerten de sobrecàrrega als mesos d'estiu perquè Correus només cobrirà el 30% dels empleats que faran vacances. I Catalunya Ràdio acaba la temporada amb 672.000 oients, retalla en 60.000 la distància amb RAC1, que es manté líder. Són les dades de l'últim estudi general de mitjans, que marca un descens generalitzat de l'audiència de ràdio. Aquesta emissora, 3Cat Info, voreja els 90.000 oients.
4: Esports.
5: Eliminacions d'Alemanya i dels Països Baixos al Mundial de Futbol, totes dues als penals. Empat a un a l'Alemanya-Paraguai, també als Països Baixos-Marroc, que s'ha acabat a les 6 del matí. La quatre vegades campiona del món, Alemanya, és el primer cop que queda eliminada als penals d'un Mundial. A Brasil pateix per ser els vuitens de final del Mundial. Guanyen el Japó 2-1 amb gol al descompte. Avui al Mundial Costa d'Ivori-Noruega, França-Suècia i Mèxic-Equador. Lewandowski deixa el Barça i fitxa pels Chicago Fire de la Lliga Nord-Americana i a Wimbledon debut avui de Paula Badosa contra la nord-americana Emma Navarro.
2: Pel que fa al temps, continua la calor intensa, sobretot a la costa i al sud del país, on es podran superar àmpliament els 30 graus. S'esperen valors de fins a 38 a les Terres de l'Ebre i també al Pla de Lleida. Al nord del país s'esperen nuvolades a partir del migdia, amb risc d'algunes tempestes puntuals i intenses.
1: Radio Castelldefels. Castelldefels.org, on vulguis i quan vulguis. Castelldefels desperta.

0: a peu de carrer.
1: La nova àrea de jocs infantils de la plaça Catalunya és ja una realitat, així va inaugurar-se el passat diumenge 28 de juny. Tenia lloc aquest acte oficial en un parc infantil que compta amb un gran castell de fusta de 6 metres. Aquesta és l'activitat destacada, el tema destacat d'aquest gran parc, el castell de fusta, l'element de joc, no trobava la paraula, l'element de joc destacat. En total també ens sumen més jocs, més moderns i accessibles. Per parlar-ne de tot això, de totes les novetats d'aquest parc que tenim just a tocar aquí a la ràdio, s'han apropat a la unitat mòbil de la ràdio, tenim allà a la Patricia Bazaga amb la Marian Cerdà, la cap de la unitat d'Espais Verds de l'Ajuntament, per parlar en detall sobre aquesta inauguració i aquest nou parc. Bon dia, Patricia.
2: Molt bon dia, Estefania. Doncs sí, com comentes, estem aquí al parc de la plaça Catalunya, que ha estat recentment renovat. Tenim amb nosaltres a la Marian Cerdà, la cap de la unitat integrada de Medi Ambient i Espai Verd de l'Ajuntament, que us saluda.
3: Hola, bon dia a tothom.
2: Marian, la primera pregunta. Aquest espai, com deia la companya, doncs ha estat renovat. És un espai de més de 900 metres. Volia preguntar quina és la principal diferència que diries tu que hi havia entre l'antic parc i aquesta que s'ha actualitzat.
3: Bàsicament, l'actuació s'ha centrat en la renovació dels jocs i també d'incrementar les ombres, no? Que actualment, degut a ventades i que estava pendent d'una reurbanització, doncs, mancaven tant arbres, no? Que és l'ombra, diguéssim, ideal, com també els tendalls que s'han posat per protegir els espais de joc, no? Això és a dir, i també l'espai de sorral, s'ha fet, s'ha multiplicat l'espai del sorral del joc infantil de grans dimensions, ha augmentat gairebé 3 vegades. I bàsicament ha estat això, la renovació de tots els jocs, la modernització, la sorra, que és un element orgànic que té dues virtuts, que per una banda és un material esmorteïdor, si els nens pateixen una caiguda és esmorteïdor, però també és un material orgànic amb el que juguen, el que descobreixen, el que té la seva virtut. També hi ha un espai inclusiu, que hi ha un gronxador amb una cadira adaptada, que el material és cautxú, que permet arribar per persones amb problemes de mobilitat, també és un espai adaptat. I bàsicament són aquestes temes, no? Espai d'estada de jocs infantils de diferents edats, doncs de 4 a 12 anys, hi ha també gronxadors, la caseta de joc per nens més petits. Sí, és aquesta les varietats més.
2: De fet, just comentaves doncs aquest espai de més d'arenero, no? De sorra, més ampliat, i estem veient aquí doncs que nens de ben petits, que hi ha nens de 3-4 anys, que els agrada molt aquesta zona, i comentaves també que hi ha diferents espais segons les edats. Veiem que per una banda tenim el castell, per quines edats més o menys seria, com ho identifiques tu?
3: Sí, aquests serien entre els 4 i 12, no? El que passa és que quan més petits són han d'anar més acompanyats, 6 a 12, però també és veritat que pugen abans, però sempre acompanyats. Els nens han d'estar vigilats, encara que els elements siguin segurs i l'empresa municipal de jardineria revisa. Sempre els nens han d'estar vigilats per un adult, no? Perquè poden tenir idees, no? A vegades no? Peregrines, diguéssim, i poden fer coses que la imaginació dels nens és tremenda, i llavors has d'estar vigilant sempre, deixant autonomia, però sent vigilant. Realment, clar, el tema innovador és que la regidoria va voler posar aquest element simbòlic del castell, amb un castell de fels, jugar una mica aquesta proximitat que hi ha de la plaça Catalunya, que veus la Casa de la Cultura, la biblioteca, bueno, el castell, aquesta simbologia per la nostra ciutat, que és tan, no?, emblemàtic, no?, el castell i aquest joc. Doncs juga amb això.
2: Clarament, en aquest parc el que més destaca és el castell, que la seva alçada, no?, també la seva distribució. Et volia preguntar d'aquesta elecció d'aquest castell, hi havia altres opcions en ment o per què va agradar aquesta opció?
3: Això bàsicament va ser la regidoria, el regidor, l'equip de govern, que els hi feia gràcia buscar un element que simbolitzés per ells la ciutat, que també saben que bueno, als nens els agraden aquests, no? Aquests elements, els castells, amb tots aquests diferents elements de torres per jugar, per trepar, per desplaçar-se, de tobogant també. O sigui, sí, va ser...

0: Estefania, tu com ho veus? Si faries alguna pregunta així per tancar la unitat mòbil?
1: Sí, a mi m'agradaria, ja que esteu vosaltres... Jo des d'aquí, des dels estudis, veig una miqueta, però no acabo de veure la zona central, l'espai d'èxit, no? Aquest gran castell, i estava pensant en quan ens vam apropar també amb la unitat mòbil a veure el parc dels xiprers, amb també l'altre gran protagonista, que en aquell cas és un vaixell, un altre element relacionat, no?, amb aquesta cultura de la ciutat, amb el castell, el desembarcament pirata, i són elements de molt d'èxit entre els nens i nenes. El dia de la unitat mòbil, precisament, era també molt d'hora, més o menys hauria de ser aquesta hora, i hi havia molts nens jugant prèviament a l'escola. Ara ja tenim aquest context de vacances, però és veritat que són les 9 del matí. Tenim ja... Quin ambient hi ha ara mateix allà? Perquè com no l'estic veient, aprofitem que esteu allà per compartir-ho.
2: Home, ara tenim nens molt petitets que estan supertutelats amb la mare a un metre i poc i ja estan, no, en l'espai del castell, a sota, n'hi ha poquets. També és veritat que les altes temperatures ara estan aprofitant, però jo entenc que de les 11 fins a les 6 de la tarda aquí vindrà poca gent perquè fa molta calor. Vindran quan ja baixi la tarda i ara estaran fins a les 11, però... És que fa calor, aquests dies fa molta calor, i aquí s'està bé ara perquè la ombreta, no, sempre hi ha ombra d'arbres, tenim les mèlies, també hem plantat més arbres, però necessitaran un temps per créixer, no?
1: Mm-hmm, exacte, però... igual que passava al parc dels xiprers, que també es van plantar arbres, però ja ens explicàveu que òbviament hem de tenir una paciència, no?, perquè aquests creixin i ens ofereixin també aquest refugi climàtic.
2: Sí, això hem d'esperar, però bé, som bastant agraïts, i com els hem posat rec, que és molt important que tinguin aigua els arbres, si no, no prosperen, ja esperem que tiraran endavant i que estarem molt a gust, esperem en 3 anys, 4 anys estarem molt millor. Hi ha els tendalls que en el mentretant ens ajudaran també, i els preexistents també, que també ajuden.
1: Una altra de les novetats també i de les actuacions que s'estan fent des de l'Ajuntament, diverses pèrgoles que s'han instal·lat, aquí també s'ha previst aquesta ombra per treballar en el confort de les famílies i sobretot el que deies, clar, aquestes hores són les que poden aprofitar prèvies a que apreti les altes temperatures. Et volia preguntar, Marian, si des de l'àrea, des de la unitat d'espais verds i de medi ambient, ara ja quan dissenyeu un parc infantil, com ha canviat, quins són els criteris, perquè entenc que, clar, també ara, per exemple, aquestes altes temperatures és un criteri més que s'ha de tenir en compte a l'hora de dissenyar els espais verds.
2: Sí, a veure, això ja fa un cert temps que el tema de les ombres és molt, molt important, perquè de totes maneres hi ha hores del dia que encara que tinguis ombres no és ni recomanable que surtin els nens petits ni la gent gran, no? Perquè quan tens aquestes altes temperatures no, és més cap a quan hi ha la baixada del sol. Però també això sí que sempre s'ha tingut en compte, l'orientació dels tobogans metàl·lics, que no els hi doni sol perquè no cremin, bueno, totes aquestes coses s'han tingut, i els arbres que sempre donen, baixen la temperatura molt més que un tendall, no? De sota un arbre s'està més fresc que sota un tendall, però en el mentretant doncs, fan la seva funció i són força, bueno, agraïts, no? També ens donen confort.
1: I ja per acabar, Marian, com estem fent l'entrevista, que vosaltres esteu allà mateix al parc i ens mencionàveu que sí, que esteu envoltats d'algunes famílies i de nens i nenes que ja estan gaudint, ja estan aprofitant aquest nou espai. Després de tot el procés del disseny, l'execució, per fi arribava la inauguració el diumenge, què se sent ara quan estàs allà al parc i el veus acabat i ja el veus amb vida? Imagino que aquesta és la millor recompensa, no?, per la feina.
2: Sí, la veritat és que fa il·lusió quan veus, sobretot quan veus els nens jugar i que estan contents, això és la màxima, no? És supergratificant, diguéssim, no? Que els veus i veus, no? Ara veig la mare que està somrient amb els nens petits aquí, doncs està molt bé, realment donar servei a la gent, no? És una mica, entre altres coses, una de les nostres feines, no? Entre tots els que treballem a l'Ajuntament, cadascú al seu àmbit fa el que pot per millorar la vida de la gent, no? De la nostra ciutat.
1: Efectivament, doncs, Marian Cerdà, cap de la Unitat d'Espais Verds i de Medi Ambient de l'Ajuntament, moltes gràcies per haver-nos acompanyat aquí al Castelldefels Despert a través d'aquesta unitat mòbil. Gràcies també als companys de la ràdio, Patricia Bazaga i Miguel Navarro, i molt bon dia.
2: Vale, molt bon dia i gràcies a vosaltres.
0: Gràcies, retornem la connexió.

0: Castelldefels Desperta.
1: Ràdio i Escola. Un projecte radiofònic de centres de primària i secundària. Conduït per alumnes i professors, amb el suport de l'emissora municipal. Un programa amb temes d'actualitat, entrevistes, música i altres coses que ens interessen.
2: Ràdio i Escola, a Ràdio Castelldefels.
3: Si quieres viajar con nosotros,
4: te invitamos a escuchar Viajando por las Ondas,
3: el programa de viajes de Radio Castelldefels.
5: Las formas del blues, el programa para conocer los artistas del mundo del blues, su música, sus músicos y su infinidad de estilos. Presentado por Arturo Blas.

0: La nova àrea de jocs infantils de la plaça Catalunya ja és una realitat i, com ens explicava la Marian Sardà, la cap d'Espais Verds de l'Ajuntament, incorpora aquest parc molt més que nous gronxadors, s'aposta per un joc més segur, inclusiu i adaptat a totes les edats, amb espais pensats tant per als infants com per al confort de les famílies, que sobretot han de vetllar també per la seva seguretat, com ens explicava la Marian des de les fases d'execució del disseny i les feines per preparar aquest parc infantil. Des de l'Ajuntament tenen sempre com a prioritat aquesta seguretat, no? Però anava fent els incisos d'igualment especial atenció, perquè ja tots i totes sabem com són els infants i les seves idees, que a vegades poden ser una mica boges, hem d'anar amb prudència. Doncs, si us ve de gust, ja sabeu que aquest parc es va inaugurar oficialment el passat diumenge. El tenim aquí a tocar al costat de la ràdio, al parc de Plaça Catalunya, no té pèrdua. I us podeu apropar per gaudir d'aquest nou gran element de joc, al castell en aquest cas. I recordem també que tenim el parc dels Xipres, que també es va inaugurar no fa molt, i que en aquest altre cas el que tenim com a gran element protagonista és un vaixell pirata. Dos elements que quan us apropeu i passeu a fer un cop d'ull, fora de les hores aquestes d'alta temperatura que apreta tant el sol, doncs aquestes primeres hores de matí o a la tarda, a partir de les 6, veureu que estan plens els parcs de vida i de joc. Jo ahir precisament a la tarda vaig passar aquí al costat del parc de Plaça Catalunya i feia goig de veure la de nens i nenes que estaven jugant i com feia aquesta, com ajudava aquest element a la socialització també entre els infants que no es coneixen, però que ja sabeu que es fan amics ben ràpid, amics i amigues ben ràpid, i aquests nous parcs infantils ho estan fomentant. Doncs acabem de fer aquesta unitat mòbil. Els companys Miguel Navarro i la Patricia Bazaga s'han apropat aquí al parc de Plaça Catalunya i han pogut parlar amb la cap d'Espais Verds de l'Ajuntament, la Marian Sardà, que ens ha explicat tots els detalls sobre aquest nou parc que s'incorpora als parcs, als espais verds que tenim a la ciutat. I nosaltres continuem ara amb més actualitat local aquí al Castelldefels Desperta. Ara és el moment de parlar, començar a analitzar els detalls del ple que vivíem el passat divendres, on, com a tema central, l'Ajuntament reiterava les propostes de canvi per millorar el servei de la futura ABS de la Muntanyeta. L'Ajuntament celebrava el passat divendres aquest ple ordinari del mes de juny, ahir vam començar a parlar del ple, i avui ja hem extret diversos fragments d'aquesta dació de compte de la proposta de modificació de delimitació de les àrees bàsiques de salut, les ABS, de Castelldefels, per part del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya. En aquest punt el que s'explicava, perquè realment el punt com a tal, si parlem de dació de compte i tot el que he dit, potser no acabem d'entendre exactament, no? Però el que s'explica és que el Departament de Salut ha iniciat el procediment, que ja està en la recta final per la creació d'aquest nou centre d'atenció primària a Castelldefels. Dies previs també a aquest ple, ho vam comentar aquí al Desperta, que ja des del Departament de Salut havien anunciat que a la tardor començaria el servei d'aquest nou centre d'atenció, que les obres estan en la recta final, i des de l'Ajuntament anunciaven un seguit de peticions que s'enviaven al Departament de Salut. Aquestes peticions, aquestes propostes de canvi, han arribat al ple municipal que vivíem el passat divendres, i ara recuperarem un fragment d'aquesta comunicació al CatSalut per part de la regidora de Salut, la Paquita Cruz.
1: La comunicación elevada a CatSalut del CASAP ya identificaba la necesidad de dimensionar el nuevo dispositivo en función de la población asignada, una con previsión organizativa para adultos, población infantil, las UBAs ampliadas, administrativos sanitarios, trabajo social y estructura de coordinación. Por tanto, el Ayuntamiento no niega la preocupación de María Blanca, al contrario, la comparte en lo esencial. La diferencia es que el Ayuntamiento está actuando desde los canales institucionales que le corresponden, exigiendo que la Generalitat concrete y garantice los recursos necesarios. Respecto a la presión asistencial vinculada a los factores estacionales o turísticos, su impacto existe, pero no es limitado sobre la atención primaria. Existe el impacto en el CUAP, en el centro de urgencias. En todo caso, se reconoce esta realidad y se incorporan recursos de refuerzo cuando es necesario mediante contratación de personal y sustitución cuando hay periodos de vacaciones.
0: Yeah. Per aquests motius, des de l'Ajuntament s'ha publicat un edicte per a sotmetre la informació pública al projecte d'ordre per la qual es modifica aquesta delimitació de les diverses àrees bàsiques de salut. Es tracta d'una disposició de caràcter general i s'exposa al públic perquè les persones que hi tinguin interès i puguin presentar les seves aportacions, observacions, suggeriments o al·legacions durant el termini d'un mes, a comptar des de la mateixa data. L'anunci està acompanyat d'un document en el que s'exposen els problemes que es pretenen solucionar, els objectius que es volen assolir, possibles alternatives i els impactes més rellevants de les opcions considerades. Durant el ple, els diferents grups polítics van intervenir en relació a aquest fet. Escoltem la primera intervenció per part de la Rita Borqué, portaveu d'Esquerra Republicana de Catalunya.
2: No ens consta cap estudi públic sobre accessos, sobre transport públic, sobre mobilitat a peu, sobre carrils bici o impacte sobre la circulació de l'entorn i de l'aparcament. Una ciutat que planifica un equipament d'aquesta magnitud no pot deixar la mobilitat per al final. Primer es planifica i després s'executa. També ens preocupa la manca de participació ciutadana real en tot el procés. És cert que s'ha obert una consulta pública administrativa, però això no és el mateix que un procés participatiu. I quan parlem de salut pública estem parlant d'un dels pilars fonamentals de l'estat del benestar. Les decisions no es poden prendre només des dels despatxos. Cal informació, cal transparència, cal participació. Cal tenir en compte que tenim moltes segones residències i que en època d'estiu augmenta la població. Cal tenir en compte que tenim moltes residències de gent gran, la pressió turística, també l'envelliment de la població.
0: Un altre dels factors que es posava de manifest al ple ha estat l'envelliment de la ciutat. En aquest cas, escoltem ara a la membre del grup polític Movem en Comú Podem, la Sílvia López.
3: Tenim un índex d'envelliment que ja frega el 16,5% de la població major de 65 anys. I, per tant, exigim reduir les ràtios d'atenció i augmentar la plantilla de personal sanitari a Castelldefels, que el mateix departament va aprovar el 2021. Per garantir que tota la cartera de serveis prevista es pugui donar, així com reduir la pressió assistencial i millorar l'accessibilitat i la qualitat d'atenció. Volem que aquest CAP obri ja, evidentment que sí, però volem que ho faci amb tots els seus serveis desplegats al 100% des del primer dia. No esperem a una obertura per fases ni un buidat de recursos dels CAPs de Can Bou o del Castell. Necessitem que el govern municipal s'uneixi a aquestes reclamacions i planti cara davant del Departament de Salut. Fem que aquest cap de la muntanyeta sigui una millora real, digna, justa i verificable per totes les veïnes de Castelldefels. Moltes gràcies.
0: Per la seva part, la portaveu del Partit Socialista de Catalunya ha qüestionat la implicació de l'Ajuntament pel que fa a la salut i l'habitatge.
4: Les competències moltes són de la Generalitat, com és la salut o és l'habitatge, però hem de recordar que el 2011 l'equip de govern del Partit Popular va construir un quart institut quan la competència era clarament de la Generalitat, però es va fer amb recursos propis i també ara està urbanitzat el carrer Barcelona quan la part de l'urbanització també correspon a l'Ajuntament. Per tant, si l'Ajuntament vol ser proactiu, pot fer-ho. No quan interessa sí, quan interessa no. Això per què ho dic? Perquè el pla de mobilitat es podia fer des de l'Ajuntament fa mesos, perquè vostè acaba de dir que han fet un díctic on les persones es podran informar però on es podran dirigir els ciutadans. Han pensat en posar la UAC, millor una finestreta, perquè la gent pugui ser atendre? Vull dir que si es podem pensar, crec que l'Ajuntament amb recursos propis podia fer coses que ara mateix està exigint a la Generalitat.
0: Per la seva part, també va participar una associació, l'associació Mont Sense Guerra, en nom de la Marea Blanca, exposava durant el ple municipal un escrit en relació a l'atenció primària. Era la regidora de Salut, la Paquita Cruz, qui donava resposta a aquest escrit.
1: Des de la Regidoria de Salut del Ayuntamiento de Castelldefels, queremos agradecer, como no siempre, la Marea Blanca de Castelldefels, la presentación de su escrito y, sobre todo, su implicación en la defensa de la sanidad pública, universal y de calidad, como lo están haciendo hasta ahora. Compartimos plenamente la preocupación de fondo, que es la apertura del nuevo CAP Muntanyeta y la creación de una nueva ABS, Castelldefels 3, que no puede ser una mera operación de redistribución administrativa, sino que debe traducirse en una mejora real, efectiva y verificable de la atención sanitaria en nuestro municipio. Precisamente por ello, el Ayuntamiento ha venido defendiendo que el tercer CAP debe ir acompañado de garantías claras, dotación suficiente de profesionales, financiación adecuada, mantenimiento de la calidad asistencial en los dos CAPs actuales, información a la ciudadanía, preservación de la libre elección pediátrica, preservación de la libre elección, pediatría de proximidad, refuerzo comunitario y coordinación con el conjunto del sistema sanitario.
0: Recordem que l'Ajuntament de Castelldefels ja havia fet públic el seu posicionament en relació a la nova ABS de la Muntanyeta, l'àrea bàsica de salut de la Muntanyeta, i aquesta sessió plenària del passat divendres va servir per a reiterar-lo i per a compartir-lo amb la resta de regidors i regidores del consistori. Des de l'equip de govern es reclama més professionals, més proximitat, més pediatria, amb més transparència i més drets per a la ciutadania. El consistori i ara també la ciutadania, amb aquest projecte obert a la participació, presentaran aportacions a tota la proposta feta des del Departament de Salut. En el cas que us interessi recuperar íntegrament el ple, ho podeu fer al canal de YouTube de l'Ajuntament o bé també a radiocastelldefels.org.
5: Castelldefels Desperta.

0: Ens toca ara parlar del temps. Ja ho hem fet a la primera hora i us ho hem recordat aquesta segona hora amb aquesta prealerta per risc de calor nocturna intensa a Castelldefels, però ara és el moment de connectar amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
1: Hola, bon dia. Encetem la jornada d'avui amb el cel serè o poc ennuvolat i amb alguns valors de temperatura matinals novament força elevats al litoral, valors per sobre dels 20 graus i fins i tot 25 graus al litoral central. Avui també creixeran nuvolades que deixaran xàfecs a punts de muntanya, sobretot al Pirineu i al Prepirineu Oriental i a la serralada transversal. La temperatura voltarà entre 30 i 35 graus al centre del dia i serà semblant a la d'ahir i podrà baixar notablement en moments de ruixat intens. Pel que fa al vent, bufarà la marinada a la costa i en general predominarà el component sud entre fluix moderat. Malgrat tot, a l'Empordà hi haurà tramuntana amb alguns cops forts. A més, a la costa predominarà el marejol amb algunes àrees de maror al delta de l'Ebre i a l'Empordà. I de moment això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
2: A la White. Oportunitats i economia local.

0: Efectivament, avui és dimarts, són 10:15, passa un minut d'aquest 10:15 del matí i ens toca la secció a la White, on connectem amb aquest espai de l'Ajuntament, aquest espai d'emprenedoria, de foment de l'ocupació. Avui la secció canviem, habitualment la fem amb el Santi Amaro, i avui, en canvi, parlarem amb el tècnic de creació d'empreses. Parlarem en concret del projecte Reempresa amb el tècnic Joaquim Quiroga. Bon dia, Joaquim, què tal?
1: Hola, bon dia, què tal?
0: Doncs et volia demanar, la teva posició és com a tècnic de creació d'empreses i ens explicaves que estàs com a responsable d'aquest projecte de Reempresa. Ens pots explicar una miqueta, ens situes què és aquest projecte?
1: És un projecte de la Diputació, del que nosaltres som punt local. Llavors, a través de Reempresa, el que fem és posar en contacte persones que estan interessades en agafar un negoci, en la majoria dels casos per autoocupació, i gent que per diferents motius, per jubilació, per canvi de professió, doncs volen traspassar el seu negoci. Llavors, a partir d'aquí, quan hi ha un match entre les dues persones, nosaltres intermediem en tot el procés, amb les visites, la negociació, i si finalment hi ha un acord entre les parts, doncs també ens ocupem de fer els contractes de traspàs i tot el que faci falta. Uh-huh. Així, en síntesi, és una mica això.
0: Uh-huh. Joaquim, estic justament entrat a la pàgina web de la Guaita i veig que el passat 10 de juny publicava una notícia sobre concretament un comerç local d'aquí de la ciutat, parlem de Duldi, que està a la plaça de l'Església, i que inicia una nova etapa gràcies a aquest acompanyament de la Guaita, un cas d'èxit, no?, d'aquest programa Reempresa.
1: Sí, doncs pues mira, en el cas de la botiga de Duldi, la noia que s'ho ha quedat, mira, la veritat és que aquesta noia treballava a la ONU com a jefa de missions, però va arribar un moment, en aquest cas per canvi de professió, que va decidir parar, ha vingut aquí i buscava començar pues, muntant un petit negoci. Llavors, estava molt interessada en aquesta botiga, però no havia pogut contactar amb els amos. Llavors, va vindre a la Guaita i nosaltres, com tenien el contacte, pues, els vam posar en contacte i a partir d'aquí doncs, bueno, els vam ajudar amb dues parts a tramitar-ho tot perquè al final s'ho pogués quedar.
0: Uh-huh. Aquest és precisament un dels grans valors de Reempresa, evitar que un negoci que està sent viable que desaparegui per aquesta manca de relleu. Amb aquest programa està detectat un dels principals factors de risc per la pèrdua de negocis de comerç local?
1: Sí. Un dels grans que és d'aquest projecte és que moltes vegades hi ha negocis que es perden perquè hi ha gent que simplement pues, el tanca o que no troba la persona. Llavors, és donar valor a aquests negocis perquè són negocis... Nosaltres sempre verifiquem que estiguin funcionant. ¿Vale? Llavors, agafar el relleu d'això implica una inversió induïda per l'economia. Saps? Mm-hmm. Perquè això tot pugui continuar. Inclús si tenen treballadors, doncs si el negoci continua, moltes vegades agafen els mateixos treballadors. ¿Vale? Així en resum diríem que és que no deixessin perdre el valor d'aquests negocis als treballadors que hi ha darrere i que tot continuï, perquè al final és una oportunitat.
0: Correcte, perquè a més, efectivament, en aquest cas concret, aquest exemple recent de la Duldi, es tracta d'un negoci que jo no ho tenia al cap, però és veritat que penses en aquest comerç local i el tens com de tota la vida aquí. I és que aquí ho especifiqueu, que és un negoci amb 26 anys d'història. O sigui que realment és una llàstima que un negoci que és viable, que no pugui continuar per aquesta manca de relleu.
1: Clar. Sí, en aquest cas, la persona que us ha dit, pues, comporta 26 anys, pues, ell volia fer un canvi. O sigui que no. Moltes vegades, amb el tema del traspàs, la gent pensa que potser no va bé, però no és així. O sigui, hi ha moltes vegades que els motius no és aquest. En aquest sentit, el noi que ho portava volia fer un canvi de professió. Havia portat la botiga 26 anys i ja no es veia més seguint aquest negoci. Per una altra banda, la persona que ha entrat, en canvi, amb molta iniciativa, està molt contenta perquè estava darrere d'això de feia molt de temps, i bueno, segons el que sabem fins ara, li està anant força bé també, perquè clar, no és agafar un negoci de zero, és un negoci que ja funcionava.
0: Clar, correcte. Et saltes aquest pas inicial, que és el, crec que és el que més neguit ja anirà, clar, i el que pot ocasionar-te també que el negoci funcioni o no. Aquí arribes ja. A més, també entenc que amb un acompanyament per part de la Guaita, i no sé si també hi ha un acompanyament als primers dies, quan arrenques, de la part que, de la persona que era la, sí, la responsable de la botiga.
1: Nosaltres, amb el que és el contracte, o sigui, nosaltres ajudem fins al traspàs i a partir d'aquí sempre demanem i ho especifiquem al contracte que la part venedora, pues, durant un temps acompanyi pels dubtes, pel funcionament o qualsevol dubte que pugui tenir la persona, vale? Pues que els pugui ajudar. Amb això normalment no hi ha problema perquè amb l'experiència que ja portem amb això... Quan al final hi ha un match és perquè hi ha feeling entre les persones. ¿Vale? Uh-huh. Llavors, això ja es dona una mica d'una manera natural a la majoria dels casos. ¿Vale? Al final és estar un parell o tres de mesos, pues, la persona pues, es va passant, qualsevol cosa que faci falta pues, li ajuda, una mica tot això.
0: I una pregunta, Joaquim, per una persona que li interessi aquest servei, que estigui buscant un comerç que tingui ganes d'emprendre d'aquesta manera, com pot descobrir l'oferta que hi ha actualment a la ciutat?
1: Vale, pues, a través de la web de Reempresa, que és reempresa.org, vale, pot consultar, hi ha diversos filtres, pot consultar per població, vale, però jo el que més recomanaria per també poder-lo donar d'alta i explicar-li és que demanés cita aquí amb la Guaita, en aquest cas amb mi que soc el Joaquim, a la persona que ho porta, i ja li explicaríem pues, com funciona tot i com va tot el procés.
0: Uh-huh. I ara que, clar, jo penso ara que arriba l'estiu, que tot just ja comença demà juliol, tenim a tocar agost també, com enfoqueu des de la Guaita aquest servei? Es continuarà oferint ja també o ja és un servei que tornaria al setembre? Com està plantejat?
1: No, o sigui, el servei té continuïtat durant tot l'any.
0: Perfecte, o sigui que sí, les persones que ens estiguin escoltant poden fer aquest contacte que ens has estat explicant, sí, sí, sí, i al llarg de l'estiu també tenen possibilitats d'assumir...
1: Pot coincidir uns dies que potser no hi hagi una persona, però estem parlant de dies.
0: Perfecte. Sí,
1: que no,
0: o sigui que no s'atura l'activitat aquí a la Guaita,
1: no,
0: continueu oferint sí, també formacions. I de fet estic recordant que la setmana passada amb el Santi Amaró em comentava que aquest juliol teniu també diverses actuacions amb el Demo Day, el Networking Day, sí, i d'altres programes que teniu en marxa, així que això no s'atura. I jo volia ja per acabar, hem estat sí, comentant molt en detall aquest programa de Reempresa. Tu, Joaquim Quiroga, ets tècnic de creació d'empreses. Més enllà d'aquest programa, què més? Què ens diu aquest càrrec de creació d'empreses? Què més ens pots aportar també?
1: A banda d'això, el que fem entre diversos tècnics, o sigui, aquí, per dir-ho d'una manera genèrica, el que intentem és que les persones que tenen en ment un projecte puguin desenvolupar des de la idea fins a l'aportura del projecte. Llavors, dintre d'això, el que oferim és assessorament dintre del pla d'empresa, vale? També fem el pla econòmic financer, hi ha unes càpsules de formació també per fer tot aquest itinerari i després, al final de tot, si el projecte és viable, doncs nosaltres som Pumpae, o sigui que des d'aquí podem donar d'alta la persona tant com a autònoma com a SL. Que lo de la SL es bo remarcar-ho perquè tenim un acord amb el govern, llavors per facilitar la creació d'empreses, el preu que es demana per fer l'alta de la SL pues és bastant econòmic.
0: Mm-hmm. Joaquim, jo ara passo a un detall que aprofito per comentar, perquè precisament sí, amb el Santi Amaro també m'ha passat quan fem la secció que noto que la vostra forma d'explicar-vos, i ara veig que és en comú, i té molt de sentit per la feina que desenvolupeu, jo quan m'expliqueu les coses em situo plenament en una persona que o bé està buscant feina o bé està interessada en emprendre, perquè m'ho expliqueu, entenc que és tal qual com ho expliqueu també quan teniu aquestes cites allà a la Guaita amb les persones que s'apropen per rebre informació i que estan amb aquests neguits de canviar sí, de feina, de cerca de feina perquè estan a l'atur o que volen fer uh-huh, un traspàs o el que sigui, perquè ateneu tant a ciutadania amb interès de canviar de feina o que està aturada o a les persones que tenen un comerç i que també necessiten trobar talent, per exemple.
1: Sí, sí, sí. En aquest sentit hi ha una borsa de treball que la porta una companya que es diu MAPI. Llavors els comerços, si necessiten gent, bueno, ho poden fer per la web, però jo sempre com abogo una mica amb lo presencial, poden trucar aquí, li passam amb la persona, i llavors des d'aquí se'ls ajuda, es posaria una oferta, i llavors es fa una intermediació de tots els currículums que arriben, segons els requisits que demana l'empresari, vale? I a partir d'aquí pues, se li ajuda a veure si es pot trobar la persona.
0: Mm-hmm. I ja per...
1: Inclús, et diria més, hi ha un programa que està obert durant uns mesos a l'any, que es diu Integral Plus, vale? I que a través d'aquest programa hi ha uns ajuts també per la contratació. O sigui que és bastant interessant.
0: Perfecte. No, la veritat que des de la Guaita oferiu àmplies propostes, programes, projectes que tenim en marxa, sí, cada setmana que fem la secció i podem parlar de temes diferents. A mi m'agradaria aprofitar per acabar avui la secció fent una mica, tu com a tècnic de creació d'empreses i amb la teva experiència que dia a dia vas parlant amb diferents persones, no?, i vas coneixent els principals neguits, preocupacions. Avui parlàvem d'aquest projecte, aquest programa de reempresa que dona solució precisament aquest neguit, no?, de començar de zero, d'emprendre de zero, que sempre fa molta por, és com un salto al vacío, potser. I com ho veus tu, la gent que arriba també amb aquesta visió, de persones que ens escolten i potser pensen, això no és per mi. Com ho viviu des de la Guaita, com ajudeu també a resoldre aquest neguit inicial i ajudar que realment la gent se lance?
1: A veure, la gent que sol apropar-se no té el neguit de això no és per mi, perquè venen perquè ja tenen alguna idea, però el que m'estàs preguntant, el que més et diria és, jo el que intento és, nosaltres al final assessorem, però tampoc tenim la veritat absoluta. Pues quan tenen una idea, a través d'exemples i sobretot del pla econòmic financer, dels números, assentar la idea en paper, amb números, perquè vegin si realment és viable o no, ¿vale? Perquè l'ideal és que vinguis amb una idea, ho mirem i diguem, hòstia, això es veu molt bé, estupendo, però jo crec que també és un èxit. Si tens una idea i encara no l'has posat sobre de la taula, es miren una mica els números i potser veus que serà massa difícil o es veuen problemes, decidir que no al principi també és un èxit. Saps el que et vull dir? Que això és el que més ens costa a vegades, perquè la gent ve amb la il·lusió, però la il·lusió també ha d'estar aterrada, que no em vull ficar en plan negatiu, o sigui, no és en la majoria dels casos, però és una mica aterrar les idees i mitjançant diferents mètodes pues, veure la viabilitat de la mateixa.
0: Mm-hmm. Perfecte. Doncs Joaquim Quiroga, tècnic de creació d'empreses de la Guaita, moltes gràcies per atendre'ns avui en aquesta secció de la Guaita i seguirem en contacte també per conèixer setmana a setmana totes les novetats que ens porteu d'aquesta àrea de promoció econòmica i ocupació. Moltes gràcies i molt bon dia, Joaquim.
1: Igualment. Adéu, gràcies.
2: Castelldefels desperta.

0: I seguim amb més notícies perquè ahir a la tarda ens arribava també un altre dels punts estrella de la platja, un altre punt que potser algunes persones pensen, ui, no serà tan estrella. Doncs sí, ja us asseguro que moltíssima gent s'apropa a la Biblioplatja i ahir a la tarda va tornar a obrir les seves portes i ens ofereix un estiu de cultura i de diversió. Aquí ven a tocar del nostre litoral, la Biblioplatja Naturaula, que s'ubica al Passeig Marítim 133. Des d'ahir i fins al 28 d'agost ens farà companyia, ens permetrà gaudir de la lectura i de diverses propostes de jocs i d'activitats al llarg d'aquests dos mesos, juliol i agost, de Biblioplatja. Obrirà els dilluns a divendres en horari de tarda a partir de les 5 i fins a 8:45 del vespre, amb una àmplia oferta de llibres, de revistes, també pel·lícules i jocs de taula per a totes les edats. De jocs de taula, precisament, la setmana passada em van fer un bon recull amb la companya, la tècnica de la biblioteca, la Carolina Castanyo, que ens va portar diferents propostes. Podeu recuperar tot aquest recull a la secció de la biblioteca del dimarts. El dimarts passat va ser, efectivament, perquè el dimecres era festiu i la vam avançar a dimarts. A més, us recordo que, malauradament, aquesta secció de la biblioteca estarà de vacances i tornarà al setembre. Ara ja les companyes les tenim cobrint els horaris, que, atenció, perquè han canviat també els horaris de la biblioteca. Els podeu consultar a l'espai web de la biblioteca. I les tenim cobrint aquest horari de la biblioteca i els horaris de la Biblioplatja. Escoltem ara el repàs de les diferents activitats que ens compartia la directora d'aquest equipament, la directora de la biblioteca, Míriam Huguet.
1: A més del préstec, això de llibres que tenim allà, també la premsa diària, revistes, també jocs de taula, que tenim en aquest cas només per jugar allà. A més tenim les activitats de la Biblioplatja, que ja teniu la programació disponible on podeu consultar totes les activitats que farem. Habitualment seran en dimarts, dimecres i dijous a les 7 de la tarda i seran activitats per tots els públics. Enguany, la novetat és que el 12 d'agost hi ha l'eclipsi de sol, que bueno, es podrà veure des de la platja, des de tot arreu, però també convidem a, si ens voleu acompanyar, a veure'l des d'allà. I per això les activitats que farem els dimarts astronòmics, aniran relacionades amb l'astronomia.
0: Les hores del medi ambient es realitzen amb la col·laboració de la Regidoria de Medi Ambient i també amb el suport de les guinguetes de temporada de Castelldefels. Per altra banda, també s'inclou en la programació activitats que estan relacionades amb la màgia, i recordem que tot just acabem de viure molta màgia aquí a Castelldefels. Del 25 al 28 vam tenir aquest tercer festival internacional Castelldefels Màgica, que finalitzava el diumenge amb un clar titular d'èxit total. Doncs a la Biblioplatja també faran màgia aquest estiu, i pel que fa a la biblioteca, reajusta els seus horaris, com us estava explicant, a partir des d'ahir, que tenim un canvi d'horaris a la biblioteca, i aprofitem també, recordem, amb aquest petit fragment de la directora de la biblioteca, Míriam Huguet, que ens explica aquests nous horaris de la biblioteca i dels horaris de la Biblioplatja.
1: Just dilluns comença la Biblioplatja i just dilluns aquí a la Biblioteca Ramon Fernández Jurada canviem l'horari, fem l'horari d'estiu. L'horari d'estiu serà els dilluns i els dimecres, obrim de 4 a 8:45, els dimarts i els dijous de 10 a 2 i de 4 a 8:45 i els divendres de 10 a 2.
2: Castelldefels Desperta.

0: Seguim amb més notícies. Hem de parlar del Tour de França, perquè ja el tenim aquí a tocar. És aquest diumenge el pas del Tour de França, aquesta part del recorregut de la segona etapa, concretament del Tour de França 2026, passarà per Castelldefels. A menys d'una setmana, bueno, és que queden 5 dies, el tenim aquí ja a tocar. Doncs, la setmana passada es feia una formació als voluntaris i voluntàries que s'han apuntat des del municipi per donar suport a l'organització de la prova, que tot just feien, com dèiem, la setmana passada, feien una formació. En total, ens explicava la regidora d'Esports, la Paquita Cruz, que s'han apuntat 67 voluntaris i voluntàries.
1: Se ha hecho la primera formación de voluntarios, se hizo el sábado día 20, la cual dirige María del Mar La Torre, que es auxiliar técnica de la sección de Esports del Ayuntamiento, junto con policía. También estuvo un representante de la policía, Óscar, con María del Mar, atendiendo a los voluntarios y haciendo un poquito de formación. El paso del Tour de Francia, bueno, como todos sabemos, es un acontecimiento histórico para nuestra ciudad. Es un evento súper importante, uno de los más importantes del planeta, y nosotros tenemos el privilegio de que formar parte de este recorrido. Será el 5 de julio, como sabe la mayoría de la ciudadanía, si no los que no lo sepan, aquí estamos para explicarlo. Formará parte del recorrido de la segunda etapa del Tour. Nosotros formamos parte del segundo recorrido, que conecta Tarragona con Barcelona. Este recorrido termina a las puertas del Estadio Olímpico Lluís Companys, después de recorrer 178,4 kilómetros.
0: ¿Y qué podemos más para...? Concretament d'aquest dia 5, aquest diumenge 5 de juliol, amb aquest pas del recorregut de la segona etapa del Tour de França, doncs què podem esperar? Ens ho respon ara també la regidora d'Esports, Paquita Cruz.
1: Esta prueba ciclista, como sabemos, es la más prestigiosa del calendario profesional y bueno, se inicia el 4 de julio en Barcelona con el Grande Parc, que es una contrarreloj por equipos, y eso es el 4 de julio, que es sábado, y el día 5 ya sale de Tarragona y ya viene hacia aquí. Sobre la 1:30 del día 5 pasará por el paseo la caravana publicitaria. Es una caravana publicitaria, es todos los sponsors y patrocinadores de los equipos participantes que pasan entregando y lanzando porque es así literalmente, a su paso obsequios para el público asistente. Esto lo hacen para que la espera del público hasta que llegue el pelotón y la carrera se haga un poquito más amena. Entonces es digno de ver. Si alguien puede ver en YouTube alguna de estas caravanas en algún otro, en el Tour del año pasado, en algún otro, que lo miren porque es muy divertida y además obsequios a tutti pleni.
0: L'Ajuntament també ha posat en marxa un portal web específic amb tota la informació relacionada amb l'esdeveniment. De fet, és molt fàcil d'arribar a aquest portal web, ja que anant a castelldefels.org, a la mateixa portada, a l'Slider, com es coneix, aquesta imatge destacada, en aquest cas és un vídeo destacat amb el titular tota la informació del pas del Tour per Castelldefels. A un sol clic, doncs feu clic en aquest element i us portarà a aquesta pàgina web específica que s'ha creat des de l'àrea de comunicació de l'Ajuntament, que ens inclou, acabo d'entrar justament i veig que ens inclou un compte enrere pel Tour, així no m'equivoco, concretament falten 5 dies, 5 hores, 33 minuts i ara hi ha gairebé 40 segons perquè el Tour de França passi per Castelldefels. Doncs aquest portal web ens explica i també ens parla de totes les actuacions informatives la regidora d'Esport, la Paquita Cruz.
1: S'ha creat un apartat específic en la web municipal para que todo el mundo pueda entrar, para consultar toda la información relacionada con la etapa, los cortes de tráfico, los horarios, alternativas por dónde ir, autobuses, aparcamientos, ¿vale? Hemos habilitado aparcamientos que normalmente no están habilitados en un fin de semana normal para este evento. El ayuntamiento realiza también, el ayuntamiento informa, que va dirigido expresamente a los barrios de la playa, incorporando plano de cortes de calle, con un código QR que tiene acceso directo a la información. Avisamos a colectivos, vecinos, comercios, hostelería, restauración y clubes náuticos de la zona.
0: La ciutat continua escalfant motors aquests dies amb diverses actuacions de visibilització i promoció del Tour de França. Per exemple, recordem que fa uns dies, no sé específicament quants dies, però recordo que es va publicar a l'Instagram de l'Ajuntament i que, de fet, ja també, si heu anat a la platja, l'haureu vist, aquest gran mallot gegant, un mallot groc, que s'ha col·locat a la plaça de les Palmeres.
1: Un mallot que se ha colocado, que mide 3x5 en la torre de la Plaza de las Palmeras, un mallot amarillo precioso que se ha colgado ahí. Se han colgado banderolas por todo el paseo marítimo, igual que en todas las demás ciudades que, por donde va a pasar el tour. Yo, por ejemplo, vivo en Vegas, que también pasa. Que tendré que levantarme súper temprano para bajar también, porque cortan todo y también están las banderolas y también hay información colgada en los comercios.
0: La ciutat reforça així el seu vincle amb el ciclisme després d'haver estat també sortida i arribada de diverses proves d'àmbit nacional i internacional. Estem parlant, per exemple, de la Vuelta a Espanya, la Volta a Catalunya o la Volta a Catalunya femenina. Doncs ja només ens queda esperar aquests 5 dies i poquetes hores que tenim per davant, aquest compte enrere, perquè el Tour de França, concretament aquesta segona etapa del recorregut del Tour de França, passi per Castelldefels. Ja sabeu que tenim aquest espai web específic on podeu trobar tota l'actualitat i els detalls del pas per Castelldefels, també les preguntes freqüents que podeu tenir sobre el Tour de França, sobretot en temes de mobilitat. Des de l'Ajuntament s'està fent una gran crida a aquell dia. Si voleu apropar-vos a la platja, feu-ho amb transport públic, a peu, però eviteu agafar el cotxe perquè ja us podeu esperar la quantitat de multitudinària de persones que s'aproparan a veure el Tour i, a més, els talls que comporten aquest recorregut.
2: Castelldefels desperta.
0: I amb això arribem al final d'aquest Castelldefels Desperta. Ens queden només uns 30 segons per davant abans d'acomiadar-nos i arribarà el moment del butlletí informatiu. A continuació, el concret específic de Castelldefels, on us destacaré els titulars d'aquesta hora, a les 10 del matí. I a continuació ja serà el torn del magazín Així Som. Aquí no ens aturem a Ràdio Castelldefels i sempre tenim tota la informació que necessiteu conèixer. Nosaltres, concretament amb el Castelldefels Desperta, ens tornarem a trobar demà 1 de juliol. Atenció a aquesta nit, recordeu que tenim la prealerta per altes temperatures, protegiu-vos i teniu cura també de les persones de col·lectius vulnerables. Molt bon dia i fins demà.
3: Ràdio Castelldefels. Són les 10. Ràdio Castelldefels.
4: En punt les 10 del matí. Últim dia per presentar sol·licituds al procés extraordinari de regulació d'immigració a l'estat espanyol. Ho han demanat més d'1.300.000 persones. El procés s'ha encallat a les comissaries de la policia espanyola, on han de registrar les empremtes dactilars per obtenir la targeta d'identificació d'estranger. La xifra de víctimes dels terratrèmols a Veneçuela ja supera les 1.700. El balanç oficial també situa en 5.000. Als ferits es calcula que hi ha més de 50.000 desapareguts. Les autoritats espanyoles han actualitzat aquest matí les seves dades, que augmenten a 18 els morts i a 144 els desapareguts. Incertesa sobre si avui es reobren les negociacions entre l'Iran i els Estats Units. Washington ha enviat una delegació del nivell a Doha, mentre Teheran hi desplaça un equip tècnic amb l'objectiu de parlar amb les autoritats qatarianes del desbloqueig dels seus fons. Recta final del judici del cas Kitchen amb la lectura dels informes finals de les parts. La Fiscalia Anticorrupció manté la petició de 15 anys de presó per l'exministre del PP, Jorge Fernández Díaz, i eleva a 19 anys la de l'excomissari Villarejo. La jutge de Martorell, que porta la mort del fundador de Mango, cita declara per avui la psicoterapeuta de la família, entre d'altres. La magistrada vol esclarir la relació entre pare i fill en el moment dels fets i la influència que hi hauria pogut tenir aquesta psicoterapeuta. Catalunya Ràdio acaba la temporada amb 672.000 oients i retalla en 60.000 la distància amb RAC1, que es manté líder. Són les dades de l'últim EGM, que marca un descens generalitzat de l'audiència de ràdio. Aquesta emissora que escolteu, 3CAT Info, voreix els 90.000 oients. A la verema d'aquest any hi haurà un excés de raïm i se n'haurà de llançar perquè una part no tindrà sortida. El descens podria ser del 30% per la baixada de vendes d'ampolles de vi i cava tant al mercat interior com l'internacional. Fa un miler d'anys, un simple toc de corn o de banya podia alertar tota una vall en qüestió de minuts. Seria una mena de l'actual és alert. Les proves demostren que el so d'aquests instruments podia recórrer més de 4 quilòmetres i d'aquesta manera servia per unir castells, esglésies o pobles i connectar punts estratègics del territori.
2: Esports.
4: Montserrat Raya, bon dia.
5: Hola, bon dia. Eliminacions d'Alemanya i dels Països Baixos al Mundial de Futbol, totes dues als penals. Empat a un a l'Alemanya-Paraguai i també als Països Baixos-Marroc. L'Alemanya és el primer cop que queda eliminada als penals d'un Mundial. El Brasil pateix per ser els vuitens de final del Mundial. Guanya contra el Japó 2-1 amb gol al descompte. Avui al Mundial Costa d'Ivori, Noruega, França, Suècia i Mèxic-Equador.
4: Les temperatures tornaran a acostar-se avui als 35 graus a moltes poblacions del sud del país i fins i tot a prop de la mateixa costa. Els valors més elevats arribaran als 38 graus a les Terres de l'Ebre i al Pla de Lleida. Menys calor al nord del país, amb nuvolades a partir del migdia i risc d'algunes tempestes puntuals.

0: Castelldefels avui.
1: Bon dia, repassarà les notícies locals d'actualitat. Prealerta per risc de calor nocturna intensa a Castelldefels. Aquest episodi ja l'hem viscut aquesta passada matinada i es repetirà també la matinada de l'1 de juliol. Es preveu unes temperatures elevades. A la passada nit no han baixat dels 26 graus. Des de Protecció Civil ens recorden que la millor prevenció també passa per estar pendents de les persones més vulnerables del nostre entorn, familiars, veïns grans o persones amb problemes de salut. La manca de recuperació fisiològica del cos durant la nit és un factor de risc que cal tenir en compte i ens recomanen també ventilar els habitatges, així com tenir molta cura de les afectacions a la qualitat del son i l'estat general de la població, com dèiem, especialment amb risc incrementat en col·lectius vulnerables. La nova àrea de jocs infantils de la plaça Catalunya és ja una realitat. El passat diumenge 28 de juny tenia lloc l'acte oficial d'inauguració d'aquest parc infantil que compta amb un gran castell de fusta de 6 metres. Aquest és el gran protagonista, entre altres millores. Concretament també parlem de jocs més moderns i més accessibles. L'acte d'inauguració comptava amb la participació encapçalada per l'alcalde Manu Reyes i també com a representació consistorial el primer tinent d'alcalde, entre altres membres. Estiu 1993, aquesta pel·lícula de Carles Simón va protagonitzar l'estrena del nou cicle de cinema al Castell. La projecció va ser el passat diumenge 28, va tenir lloc als Jardins del Castell, on el públic assistent va gaudir de l'exitós film de Carles Simón. La pròxima cita ens arribarà dins aquest cicle Viu l'estiu, serà el 26 de juliol amb la projecció de Barcelona Noche de Verano de Dani de la Orden. I fins aquí el repàs informatiu als titulars destacats d'aquesta hora. Tornem en una hora amb una nova actualització informativa. Fins ara.
0: Castelldefels avui.
2: Radiocastelldefels.org. On vulguis i quan vulguis.
3: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.
4: El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vitaldent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente, un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla. Ahora con 200 euros de descuento en implante más corona. Vitaldent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.
5: Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure en un nou capítol. Una nova motorització full hybrid i tech autorecargable de 160 cavalls. Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades. Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
6: T'esperem a la Gret Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.
7: El que et mou cada dia, ara et mou encara més. Més plans, més descomptes, més oportunitats. Amb el nou carnet jove de Castelldefels, gaudeix d'avantatges a la teva ciutat i propostes que t'acompanyen en el teu dia a dia. Fes-te l'ara a carnetjove.cat, a CaixaBank o Imagine i mou-te amb tot el que t'impulsa. Carnet jove, tot el que et mou. Ajuntament de Castelldefels, Consell Comarcal del Baix Llobregat, Generalitat de Catalunya.
2: Radiocastelldefels.org. On vulguis i quan vulguis.
7: Ràdio Castelldefels. 40 anys fent ràdio per a Castelldefels.
8: Castelldefels, així

0: espai on trobaràs informació d'aquí. Un espai per al debat i l'entreteniment. Un espai per saber les coses que passen a Castelldefels. I el que és més important, amb la teva participació. Castelldefels, així som. De dilluns a divendres a Ràdio Castelldefels.
1: Bon dia, Castelldefels. Buenos días, Castelldefels. Aquí comienza Castelldefels. Així som. Avui la nostra tertúlia política, com és dimarts, correspon al Partit Popular i en aquest cas ens visitarà el regidor de Medi Ambient, Pedro Paredes. Les properes festes del barri són les festes de Jominetes. L'Òscar és el president de l'Associació de Veïns i ens comentarà les principals activitats que es duran a terme. La nostra mòbil tornarà a voltar pel comerç, tornarà a aproximar-nos a un comerç local i després parlarem de les ajudes al lloguer que s'han obert per a menors de 35 anys i ho farà la directora de l'oficina local d'habitatge, Dolors Herrandiz. Comencem, welcome.

0: A Punt de Sal, espai ofert pel Servei Local de Català.
1: Neus, em pots donar una fulla, si us plau? Estic prenent tants apunts que no me'n queda cap.
2: Em sap greu, però no en tinc. Ara, que tampoc no sé si podries escriure gaire.
1: Però què dius? Si en tens moltes a la carpeta.
2: No, perdona. De fulles no en tinc cap, però de fulls sí que en tinc. Que en vols un?
0: A Punt de Sal. En català no hem de confondre full i fulla. La paraula full designa un tros de paper rectangular i prim. En canvi, el mot fulla fa referència a una part de les plantes i dels arbres i, per extensió, a la làmina generalment metàl·lica d'una eina que serveix per tallar. Per exemple, necessito més fulls per escriure-hi, però les fulles d'aquest arbre són caduques o s'ha tallat amb la fulla d'un ganivet. A Punt de Sal, espai ofert pel Servei Local de Català. castelldefels@cpnl.cat
3: Indianápolis. El programa de música indie de Radio Castelldefels. Presentado por Mode Rodríguez.

0: Dilluns esportiu. Tot l'esport local a Ràdio Castelldefels.
1: El programa de Ràdio Castelldefels que repassa l'actualitat esportiva de la ciutat. Resultats, classificacions i entrevistes amb les persones protagonistes de l'esport local. Cada dilluns a Ràdio Castelldefels.
0: Dilluns esportiu.

0: Ràdio Castelldefels. Són les 11. Ràdio Castelldefels.
1: Són les 11. Coincidint amb l'últim dia del procés extraordinari de regularització de migrants, el Tribunal Suprem planteja dubtes sobre aquesta mesura i podria traslladar-la a la justícia europea. El Tribunal té pendent resoldre els recursos de diverses comunitats autònomes governades pel Partit Popular. Això mentre el govern espanyol anuncia un pla per integrar el gairebé 1 milió de migrants que han sol·licitat acollir-se a aquesta regularització extraordinària. Pedro Sánchez l'ha defensada per necessitat i ha afegit que més enllà de raons humanitàries també hi ha qüestions demogràfiques i econòmiques. La xifra de víctimes dels terratrèmols a Veneçuela supera ja les 1.700. El balanç oficial també situa en 5.000 els ferits i es calcula que hi ha més de 50.000 desapareguts. Les autoritats espanyoles han actualitzat les dades, augmenten a 18 els morts i a 144 els desapareguts. La terapeuta de la família Andic compareix aquest matí als jutjats de Martorell davant la jutge que investiga Jonathan Andic, el fill del fundador de Mango, com a presumpte autor de la mort del seu pare, Isaac Andic. La jutgessa vol determinar si hi va haver la influència de terceres persones, entre les quals la terapeuta familiar. El director general dels Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero, admet l'increment dels delictes relacionats amb la violència contra les persones. En una entrevista al Matí de Catalunya Ràdio, Trapero ha reconegut, en canvi, una reducció dels homicidis i de delictes com robatoris i furts. La verema d'aquest any tindrà un excés de raïm i se n'haurà de llançar perquè no es podrà col·locar. La reducció de les vendes als cellers pot arribar al 30%, tot plegat arran dels canvis d'hàbits en el consum d'alcohol. I la temperatura del mar ja arriba al segon valor més alt en un mes de juny. Se situa als 23,7 graus, molt per sobre de la mitjana d'aquesta època de l'any a la costa catalana. El Mediterrani s'escalfa més ràpid que la resta de mars del planeta a un ritme de 0,36 graus cada dècada, però els últims 4 anys encara s'ha accelerat més. Arrenca una nova edició de la Gran Pantalla, és el Festival Internacional de Cinema per les Persones Grans de Barcelona. La cita, que concedirà el Premi Honorífic a Joan Pera, s'ha consolidat com una referència contra l'edatisme.
2: Esports. Alemanya i els Països Baixos no jugaran els vuitens de final del Mundial de Futbol. El Paraguai i el Marroc han superat alemanys i neerlandesos als penals després que els dos partits han acabat amb empat a un. El Marroc jugarà els vuitens contra el Canadà. També ha passat als vuitens al Brasil, patint amb gol al descompte contra el Japó 2-1. Avui al Mundial, a les 7, Costa d'Ivori, Noruega, a les 11 de la nit, França, Suècia i a les 3 de la matinada, Mèxic, Equador. I a Wimbledon, debut aquesta tarda a Paula Badosa contra la nord-americana Emma Navarro.
1: I el temps, les temperatures tornaran a acostar-se als 35 graus en moltes poblacions del sud del país i fins i tot prop de la mateixa costa. Els valors més elevats arribaran als 38 graus a les Terres de l'Ebre i al Pla de Lleida. Menys calor al nord del país, amb nuvolades a partir del migdia i risc d'algunes tempestes puntuals.
0: Castelldefels avui.
3: Bon dia. Repassem ara els titulars locals d'actualitat al butlletí Castelldefels avui. Aquests són els titulars destacats d'aquesta hora. Castelldefels, a 5 dies del pas del Tour de França. La prestigiosa prova ciclista recorrerà als carrers de la nostra ciutat aquest diumenge 5 de juliol en el marc de la segona etapa entre Tarragona cap a Barcelona. El pas dels ciclistes per tot el passeig marítim comporta afectacions importants al trànsit i la mobilitat. Des de l'Ajuntament i policia local recomanen planificar els desplaçaments amb antelació. Tancament temporal dels jocs d'aigua del centre cívic Vista Alegre per tasques de manteniment. Aquest centre cívic del barri de Vista Alegre informa a la ciutadania que els jocs d'aigua de les seves instal·lacions romandran temporalment tancats a partir d'avui per tal de dur a terme treballs de manteniment necessaris. I la biblioteca acull aquest matí, de fet, acaba de començar fa uns minuts i fins la una del migdia, una jornada per impulsar l'emprenedoria femenina a través del cinema i el debat. La sala Margarida Xirgo és l'escenari d'aquesta jornada projectant l'emprenedoria en femení. La iniciativa combina fragments de pel·lícules, debat i treball participatiu per recollir propostes de dones emprenedores que es traslladaran al Congrés de la Dona del Baix Llobregat i podran contribuir a futures polítiques municipals de suport a l'emprenedoria. I fins aquí els principals titulars d'aquesta hora. El butlletí Castelldefels avui. Tornarem puntualment amb una nova actualització informativa. Fins ara.
4: Castelldefels avui.

0: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.
1: El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vitaldent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente, un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla. Ahora con 200 euros de descuento en implante más corona. Vitaldent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.
2: Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure en un nou capítol. Una nova motorització full hybrid i tech autorecargable de 160 cavalls. Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades. Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
3: T'esperem a la Gret Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.
4: Castelldefels, així som.

0: nosaltres l'Òscar Estollo, que és president de l'Associació de Veïns. Què tal, Òscar? Bon dia.
1: Què tal? Bon dia, molt bé.
0: Doncs arriben aquest cap de setmana aquestes festes que, com dèiem abans, amb el regidor Pedro Paredes, són obertes a tothom, eh? No només per la gent que viu a Lluminet, els calveïnats.
1: Sí, sí, tant i tant. Sí, sí, tota la ciutadania, qui vulgui venir. Hi ha molts socis que venen, que són associats de l'associació de fa molts anys, però també està oberta a tothom. Tenim possibilitat de que vingui qui vulgui.
0: Molt bé. Doncs començarem pel divendres. Quines activitats heu previst?
1: Doncs mira, mantenim una miqueta la mateixa filosofia de sempre. Sí que és cert que hi ha un canvi important aquest any, que hem volgut recuperar la festa per la Junta. Ja no tenim una col·laboració externa, volem tornar als inicis i diguem-ne que fer-ho tot nosaltres d'una manera una mica més lleugera i més participativa per part de tothom. Aleshores, comencem com sempre a les 7 de la tarda amb el campionat de dòmino per parelles, que ja és un clàssic. Tot seguit, a partir de les 8, comença el pregó. Vale? Aquest any m'ha costat trobar pregoners i, per tant, el que hem fet ha sigut farem un pregó invers. És a dir, faré jo el pregó, diguem-ne que homenatjant a la meva junta i a les juntes que ens han precedit, vale? Perquè hem tingut problemes a l'hora de trobar. Hem sondejat a 3 persones, malauradament no ha pogut ser, i com a excepció, doncs, bueno, una mica d'homenatge als que ens van precedir i als que estem una mica donant el callo a l'associació, d'acord?
0: Que es va renovar no fa gaire.
1: Sí, es va renovar el 25, al març del 25, perquè hi havia va haver la dimissió del president sortint, i bueno, doncs som gent jove, gent gran, i bueno, doncs aquestes coses també costen. Abans hi havia juntes de 15 i 20 persones, ara som 9, 2 persones no poden participar gaire, vull dir que som poquets, però benvinguts, i bueno, doncs aquest any intentarem fer-ho tot nosaltres, a veure què tal surt. Llavors, un cop fet això, fem la recepció al soci, com sempre, és un petit homenatge al soci amb un pica-pica, una miqueta de cava, i després, juntament entre l'associació de l'agrupació de cultura popular, que fan doncs 4 castells, fan una miqueta de gitanes per allà, que sempre és molt, molt maco de veure, i després ja hi ha la botifarrada popular, que aquest any els preus són 4 euros pels socis i 10 per la gent que no sigui sòcia, però incorpora la seva botifarra amb la seva flauta, les salses, la beguda, vull dir que bueno, és un preu bastant, bastant popular i bastant assequible. Aquest any incorporem com a novetat a nivell d'actuació a un noi que fa una actuació molt maca, es diu Cindy Nero, es diu David, però fa un espectacle transformista molt simpàtic, va estar al castell l'any passat, ens va agradar molt, i bueno, doncs, pensem que és un tipus d'actuació que agrada molt també a la gent del barri, gent gran, que fan aquestes bromes, balla una mica de cabaret. Bueno, penso que li podem donar un vol diferent, i després les habaneres del grup Montjuïc amb el Ron Cremat.
0: Això pel que fa al divendres.
1: El divendres, sí.
0: El dissabte, Òscar?
1: Doncs mira, el dissabte a partir de les 7 obrim i farem l'espai de jocs infantils pels nanos que vulguin estar per allà jugant als puzzles, a lo que hi hagi per allà, que sempre els agrada participar. Farem el concurs de truites, d'acord? Aquest any el jurat està format pel David Soler, regidor del Partit Popular, i per la Rita Borque, que és regidora d'Esquerra, per la part de l'oposició, i hem buscat una tercera persona que no té res a veure amb la política, que també ens farà el cop de mà, d'acord? Després, bueno, hi ha uns premis amb el concurs de truites, com cada any, el guanyador de la truita clàssica i el guanyador de la truita innovadora, doncs tindran el seu premi. I després aquest any hem canviat la sardinada, perquè és una manera de cuinar complexa que nosaltres no dominem gaire, per una pinxitada. És a dir, seran pinxitos morunos, que es diuen, que també tenen bueno, bona sortida, i quan hi ha gana, una bona cerveseta sempre. I els preus iguals, socis 4 euros i els no socis 10 euros. I després, com ja els últims anys, que agrada molt aquesta actuació de París la Nuit, que són dues noies de Lleida, que fa un espectacle bastant eclèctic, amb cançons, fan versions i fa molt, bueno, molt cachondeo i molta risa, i ja està, fins a les 12:30 a la 1, que s'acabarà dissabte. Sí.
0: Diumenge repreneu les activitats també.
1: Sí, llavors diumenge, com a novetat aquest any, era una cosa que ens demanava ja bastanta gent, hem ja suprimit la paella. Per què? Perquè amb les temperatures que hi ha avui dia, fer una paella a 36, 37, 38 graus allà a la zona de Lluminetes, ni per la salut de qui ho fa, ni per la salut de qui ho pren, no era sostenible. Quedava molt gènere després per consumir, el soci que ja és gran ve amb el tàper i s'emporta a casa, ja no es gaudia com fins ara. Llavors, el que fem ha sigut, tallem això, però mantenim les activitats purament infantils i familiars, ¿vale? Com són el concurs infantil de pintura lliure, els nanos d'entre 0 i 15 anys, venen allà, pinten i després s'escolleix qui ha guanyat, es donen uns diplomes, poden esmorzar una miqueta

0: de cosetes que els hi comprem. Sempre té molt bona acollida, això. Farem aquest any com a novetat una tòmbola infantil, farem una espècie de sorteig de joguets, de coses una mica de segona mà, i destinarem això a ajudar a una associació que en principi encara està per decidir, ho direm el mateix diumenge, que el que ha passat a Venezuela o poder alguna associació local, bueno, però que els dinerets que surtin d'allà, que són testimonials, els donarem a una associació. I després fem la gran festa de l'espuma, vale, que grans i petits gaudeixen... Bueno,
1: que refrescant.
0: Que refrescant. I després, aquest any també, com a novetat, pel tema d'haver, diguem-ne, eliminat la paella, el que farem serà una vermutada, d'acord? Amb uns preus imbatibles, per 5, sembla que eren 5 euros, el vermut, les patatetes, les olives, pels pares que vulguin estar per allà i que vulguin gaudir, i els nanos, doncs, la Coca-Cola o el que... Però aquesta vermutada, i si té èxit, doncs la continuarem... o millor, doncs, dies sueltos, la continuarem fent.
1: Amb aquestes innovacions, com sempre, l'escenari, l'epicentre de la festa és el solar que teniu a l'Associació de Veïns.
0: Sí, el solar que està allà al passeig Garbí, al carrer 7, és un solar de l'Ajuntament, i la gent que és de Castelldefels el coneix, és molt maco. Aquest any sí que vull recomanar que per temes de restriccions de trànsit, pel tema del tour, sí, que passarà el dissabte pel matí, el diumenge pel matí, hi haurà restriccions als dies previs d'aparcaments i de trànsit. Bueno, una mica de paciència, i la gent que vulgui venir pot aparcar una miqueta més allunyat, però bueno, els esperem sense dubtes.
1: I després d'aquesta festa major, descanseu, feu vacances per retornar al setembre amb l'associació,
0: Òscar? Sí, al setembre tornarem. Aquest any hem estat obrint els dimecres i els dissabtes, vale? Dimecres tarda un parell d'hores i dissabtes pel matí un parell d'hores, per tot aquell que vulgui venir a informar-se, a donar-se d'alta, a plantejar queixes, dubtes, etc. I sí que és cert que volem, doncs, això que et comentava, volem donar algun espectacle addicional que no estigui restringint només a la calçotada del març i a la festa major d'estiu. Volem intentar, doncs, això, alguna vermutada popular, buscar algun grup de música que toqui jazz o que faci cosetes per dinamitzar una mica l'associació, però al final sí que és cert que a una junta petita i en un barri que és tan disseminat i que és una mica més residencial que no pas al poble, a vegades costa trobar aquest quòrum. Però la nostra intenció és aquesta.
1: Amb activitats d'aquesta mena, no? Com deies, la calçotada o aquestes noves que esteu plantejant, o aquesta festa major del barri aquest cap de setmana, doncs s'acosti gent que no us havia vist o que viu allà en el barri però que no fa tanta interrelació amb la resta de veïnat, no?
0: Correcte, clar. Al final penso una cosa... Aquests barris més de platja tenen un teixit social bastant desfet. No a nivell pejoratiu, però és així. Vull dir, no hi ha comerç, no hi ha, diguem-ne que no hi ha un lloc, diguem-ne, d'associatiu important. Llavors intentem que l'associació ho pugui ser. De fet, a les festes major d'estiu i a la calçotada també ve gent, molta gent per primera vegada. Que sempre em sorprèn això, perquè ja fa 30 anys que ho estem fent. Però bueno, i també cada cop més hi ha més gent estrangera, francesos, holandesos, anglesos, que estan per allà, passen, miren, entren, paguen i s'ho passen pipa. Llavors aquesta és la idea.
1: Molt bé. Doncs, Òscar, que ho passeu molt bé aquest cap de setmana amb la festa major de Llumenetes i èxit amb totes les iniciatives, per suposat que tornareu a emprendre ja a partir del mes de setembre. Que gràcies per venir a explicar-ho.
0: Gràcies a vosaltres, sí.
1: Gràcies, bon dia, Òscar.
0: Que vagi bon dia. Adéu.
2: radiocastelldefels.org, on vulguis i quan vulguis.
3: Castelldefels, així som.

0: Bé, com sabeu, dos terratrèmols de gran magnitud han afectat diverses zones de Veneçuela, la qual cosa ha provocat una greu situació d'emergència amb víctimes mortals, persones ferides, importants danys materials. El balanç de persones afectades és encara provisional i previsiblement augmentarà a mesura que avancin les tasques d'avaluació dels danys i identificació de necessitats. El Fons Català de Cooperació i el Desenvolupament està monitorant l'evolució de l'emergència i treballant en la identificació de possibles actuacions d'emergència i postemergència que permetin donar suport a la població afectada. En aquest sentit, el Fons Català orientarà la seva resposta a contribuir als processos de recuperació i reconstrucció amb l'objectiu de donar una resposta adequada a les necessitats que es vagin identificant sobre el terreny. Així, el Fons Català fa una crida als ajuntaments i a les institucions supramunicipals a sumar-se a aquest procés de reconstrucció i de suport a la població damnificada a través del projecte 4340, crida d'emergència per a la població víctima del terratrèmol a Veneçuela. Doncs Castelldefels, com sabeu, és un municipi adherit al Fons Català de Cooperació al Desenvolupament. Per això parlem ara d'aquesta qüestió amb Lourdes Carreras, tècnica municipal d'Apoi i Solidaritat. Molt bon dia, Lourdes.
1: Molt bon dia, Anna.
0: Què podem fer des de Castelldefels, la ciutadania, per ajudar a aquesta situació d'emergència a Veneçuela?
1: Bé, doncs, primer de tot, evidentment, solidaritzar-nos, no? Ser empàtics, que això és el primer, entendre que estan vivint una situació molt complexa. I el segon pas, no? Jo sempre dic que la solidaritat ha de començar al cor, però després ha de pujar al cap, i entendre que hi ha unes organitzacions especialitzades en cada una de les etapes que suposa una tragèdia d'aquesta magnitud. I, per tant, nosaltres, com a municipis, no som els que fan una primera acció. En tot cas, doncs són els cossos de seguretat, els cossos de protecció, l'ajuda que els països com a estats doncs, aporten, no?, a un altre estat, i les grans organitzacions com la Creu Roja, o Metges Sense Fronteres, o bombers d'organitzacions diverses, policia d'organitzacions diverses, aquestes persones que poden fer realment un treball sobre terreny immediat. Quan hagi passat tot aquest primer, aquesta avaluació de la que tu parlaves, no? I una anàlisi en profunditat de que cal fer, és quan la nostra ajuda municipal doncs pot tenir una efectivitat forta com ha tingut, com últimament recordem a Marroc o a la guerra d'Ucraïna. Llavors, què recomanem? Doncs que totes aquelles persones que vulguin contribuir poden anar allà fent aportacions en aquest Bizum del 08678, perdona, repeteixo, 08678, o al compte corrent del Fons Català, que també el pot trobar a través de la pàgina web. I aquests diners s'aniran ajuntant per quan, des de l'avaluació feta a terreny, ens diguin què cal reconstruir, què cal refer, serà quan nosaltres puguem intervenir, perquè la nostra ajuda en aquest cas com a municipis és aquesta. Però tots sabem que l'estat espanyol i que les diferents comunitats doncs, estan fent també ajuda per la seva banda. Què no recomanem, què no es recomana mai en aquests casos? Doncs és posar-se a fer recollides ràpides sense una avaluació i enviar materials quan no sabem realment qui els podrà recollir, qui els podrà repartir, com serà aquest repartiment i si realment aquests materials fan falta. Això ho diem sempre i, evidentment, que no estem dient que qualsevol particular i més quan doncs, part de la població a Castelldefels, doncs, la seva procedència és de Veneçuela, evidentment que particularment cadascú pot i deu fer allò que hagi de fer i nosaltres com a institució no ens podem posar. El que sí que recomanem és no fer recollides així una mica intempestives, improvisades, per part d'associacions de veïns o d'organitzacions socials, perquè no tenim aquesta informació de ben bé què farà falta. Després requereix molt temps per arribar. Per tant, potser quan es requereix l'ajuda ja no ha arribat. I després perquè hi ha una cosa molt important en la cooperació internacional, que és que si tu pots comprar allà i contribuir doblement perquè fas una compra i fas una inversió en aquest lloc on hi ha hagut el problema i, a més, es fa la compra allà mateix, doncs t'estalvies transport, energia, etcètera, etcètera.
0: Molt bé, així doncs aquelles persones que vulguin contribuir de manera individual ho poden fer, com dèiem, a través del Bizum que ha posat a disposició el Fons Català de Cooperació, que és 08678, o com dius, per transferència bancària, entren a la web del Fons Català de Cooperació al desenvolupament.
1: Sí, la podem dir si vols, per si de cas algú ens està escoltant ara. És ES-91-0182-6035-41-02-060-85-31. Nosaltres proposem participar, no?, en aquesta campanya que s'acaba d'activar des del fons perquè com a ajuntament som membres i ens dona garanties, no? Podem fer tot el seguiment, podem saber què ha passat amb totes aquestes aportacions, podem presentar un informe a la població, a la ciutadania, no?, que hi hagi una transparència en tot això. Això no vol dir que si qualsevol ciutadà que s'hi ha fet, que ens està escoltant o que té ganes d'ajudar, doncs s'ho vol mirar, evidentment que entrant a la pàgina de Creu Roja Internacional o Metges Sense Fronteres o Intermón Oxfam, Save the Children, segurament hi haurà moltes entitats que tenen ja activitat allà permanentment i que, per tant, poden fer aquesta ajuda de primera instància. Però segur que també el que els demanaran seran aportacions econòmiques perquè allà elles ja poden fer la compra o el que sigui, no?, el lloguer de maquinària, el que faci falta per contribuir. Per tant, reiterem, nosaltres com a ajuntament, com a institució que forma part del fons, recomanem participar en aquesta campanya perquè ens dona garanties i la podem seguir, però si hem de recomanar, en tot cas, en global o en general, és que la gent faci contribucions econòmiques que seran les que realment puguin fer que la situació millori una mica. Malauradament, ja per moltes persones no és superable i pensem en elles també. Les tenim presents, però per totes aquelles que encara doncs, és possible recuperar el ritme de la vida normal, doncs que sigui gràcies a l'ajuda de tots.
0: Doncs moltíssimes gràcies per aquesta informació, per aquest suport que has explicat i solidaritat de l'Ajuntament de Castelldefels envers les víctimes dels terratrèmols a Venezuela. Hi va haver també un minut de silenci en record de totes elles. Moltíssimes gràcies, Lourdes Carreras, tècnica municipal de Pau i Solidaritat a l'Ajuntament de Castelldefels.
1: A vosaltres.
0: Molt bon dia.
1: A vosaltres pel seguiment. Bon dia.
2: Castelldefels, així som. I want to talk to you. The last time we talked, Mr. Smith, you reduced me to tears. I promise you it won't happen again.

0: Ràdio Castelldefels. Són les 12. Ràdio Castelldefels.
1: En punt les 12 del migdia. La primera sessió del judici contra els exconsellers de Salut Albert Vergés i Josep Maria Argimon durant la pandèmia acaba amb el rebuig del jutge a la petició de les penes de presó. Se'ls acusa d'haver endarrerit la vacunació contra la Covid-19 d'agents de la policia espanyola i de la Guàrdia Civil l'any 2021. Coincidint amb l'últim dia del procés extraordinari de regularització de migrants, el Tribunal Suprem planteja dubtes sobre la mesura i es planteja traslladar el cas a la justícia europea. El Tribunal té pendent resoldre els recursos de diverses comunitats autònomes governades pel Partit Popular. Més d'un milió d'immigrants han sol·licitat acollir-se a aquest procés de regularització que avui acaba. Ho ha anunciat el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, que ha anunciat un pla de més de 500 milions d'euros per integrar els nouvinguts a mesures per fomentar la mobilitat laboral i també totes les llengües oficials. El nombre de víctimes pel doble terratrèmol a Veneçuela continua creixent. El balanç oficial ja és de 1.700 morts, 5.000 ferits i 7.000 persones que han perdut casa seva, però el nombre de desapareguts continua per sobre dels 50.000. La terapeuta de la família Andic compareix aquest matí a Martorell davant a jutge que investigui Jonathan Andic, el fill del fundador de Mango, com a presumpte autor de la mort del seu pare, Isaac Andic. La jutgessa vol determinar si hi va haver la influència de terceres persones, entre les quals la terapeuta familiar. Recta final del judici del cas Kitchen. Amb la lectura dels informes finals de les parts, la Fiscalia Anticorrupció manté la petició de 15 anys de presó per l'exministre del PP, Jorge Fernández Díaz, i eleva a 19 anys l'altre excomissari Villarejo. La temperatura del mar a la costa catalana arriba al segon valor més alt en un mes de juny i se situa a 23,7 graus, molt per sobre de la mitjana d'aquesta època de l'any. El Mediterrani s'escalfa més ràpid que la resta dels mars del planeta a un ritme de 0,36 graus cada dècada, però els últims 4 anys encara s'ha accelerat més. I trobem una bomba intacta del segle XVII al jaciment de les Monges, al centre de la Seu d'Urgell. El jaciment es va trobar durant unes obres el 2020. Ara se li vol donar visibilitat enderrocant el mur que l'envolta per fer-hi un mirador. Unes obres que podrien començar aquest mateix any.
2: Esports.
1: Montse Raya, bon dia.
3: Hola, bon dia. Alemanya i els Països Baixos no jugaran als vuitens de final del Mundial de Futbol. El Paraguai i el Marroc han superat alemanys i neerlandesos als penals després que els partits han acabat amb empat a un. El Marroc jugarà als vuitens contra el Canadà. També ha passat als vuitens al Brasil, patint amb gol al descompte contra el Japó, 2-1. I avui, al Mundial, a les 7, Costa d'Ivori, Noruega, a les 11 de la nit, França, Suècia, i a les 3 de la matinada, Mèxic, Equador. A Wimbledon, debut aquesta tarda Paula Badosa contra la nord-americana Emma Navarro.
1: Les temperatures tornaran a acostar-se als 35 graus a moltes poblacions del sud del país i fins i tot prop de la mateixa costa. Els valors més elevats arribaran als 38 graus a les Terres de l'Ebre i al Pla de Lleida. Menys calor al nord del país, amb nuvolades a partir del migdia i risc d'algunes tempestes puntuals.

0: Castelldefels avui.
1: Bon dia, repassem ara l'actualitat local a través dels tres titulars destacats d'aquesta hora al butlletí Castelldefels avui.

0: Crida d'emergència d'ajut a la població víctima dels terratrèmols a Veneçuela. L'Ajuntament s'ha sumat a aquesta crida feta pel Fons Català de Cooperació al Desenvolupament. La ciutadania pot ajudar a través de les aportacions que vehicula aquest fons, a través de Bizum o transferència bancària, amb el concepte Crida d'emergència per a la població víctima del terratrèmol a Veneçuela o a través de les campanyes que estan fent les ONG sobre el terreny. No es recomana, i des de l'Ajuntament fan també una crida, a no fer recollida i enviament de material, sinó contribuir a través d'aquesta ajuda econòmica. Nous passos de vianants LED a la ciutat. Al llarg d'aquest any s'han col·locat i reparat diversos passos de vianants amb aquesta tecnologia LED intel·ligent. En total, a Castelldefels, aquest sistema ja funciona a 5 passos estratègics del municipi i se'n continuaran incorporant de nous de manera progressiva. Aquests passos de vianants intel·ligents detecten la presència de persones quan han de creuar i activen automàticament la il·luminació LED del pas i els senyals lluminosos d'advertència. Així, els conductors poden veure millor els vianants, especialment de nit o amb poca visibilitat. I continuen les nits d'estiu amb iniciatives culturals, gastronòmiques i comercials a través de la nova iniciativa de l'àrea de comerç, el Palm Market, a la plaça de les Palmeres. Va iniciar aquest nou projecte el passat divendres 26 de juny i es perllongarà fins al 5 de setembre. L'oferta inclou, entre altres actuacions i activitats, projeccions cinematogràfiques. Aquesta serà la continuïtat aquest dijous 2 de juliol amb l'emissió, la projecció de cinema familiar. Es tracta de la pel·lícula Sonic 3. I fins aquí el repàs a l'actualitat informativa. Tornarem en una hora ja amb el torn de l'informatiu local i les notícies destacades en detall. Fins ara!
1: Castelldefels avui.

0: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.
1: El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vitaldent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente, un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla. Ahora con 200 euros de descuento en implante más corona. Vitaldent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.
2: Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure en un nou capítol. Una nova motorització full hybrid i tech autorecargable de 160 cavalls. Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades. Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
3: T'esperem a la Great Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.
4: Castelldefels, així som.

Doncs parlem d'una nova convocatòria d'ajuts al lloguer per a gent jove, menors de 35 anys, i ho fem a través de Dolors Ferrandi, directora de l'Oficina Local d'Habitatge.

0: i que estiguin empadronades en l'habitatge on estiguin visquent, d'acord? Després han d'acreditar també una font regular d'ingressos, han de demostrar que tenen ingressos per sota dels 36.000 euros aproximadament, bueno, en concret 36.279 amb 32, ser titulars d'aquest contracte de lloguer o cessió d'ús d'un habitatge o d'una habitació i estar empadronats en aquesta, en aquest domicili, que ha de ser el seu domicili habitual i permanent. ¿Vale? A més, amb un parell més de requisits, han d'haver pagat la fiança corresponent a l'arrendador, això també s'ha d'acreditar. I pel que fa a l'import màxim del lloguer, en el cas de l'àmbit metropolità de Barcelona, Baix Llobregat i en concret Castelldefels, han de tenir una renda no superior als 1.000 euros, ¿vale? Com a molt 1.000 euros de lloguer. Si estan en una habitació, l'import de l'habitació ha de ser no superior als 450 euros. Després també hi ha unes excepcions on aquesta renda, tant la de 1.000 euros que he comentat del lloguer de tot el pis com de 450 si és d'una habitació, en el cas de famílies monoparentals, famílies nombroses, famílies que tenen algun membre amb una discapacitat de mobilitat, aquest import puja a 1.100, ¿vale? En el cas de Castelldefels. Aquesta convocatòria es va obrir el divendres, ahir dilluns, el 29, i estarà vigent fins al 10 de juliol.
1: I en aquest tràmit com pot ajudar l'Oficina Local d'Habitatge?
0: Doncs mira, aquest tipus d'ajut es pot fer, hi ha un tràmit telemàtic que la gent pot accedir-hi a través de la pàgina web de la Generalitat, encara que també està publicat a la web de l'Ajuntament i també la tenim a la pròpia web de l'empresa municipal, de l'oficina local, de Societat d'Aparcaments de Castelldefels. Aquest tràmit és telemàtic. Ara bé, l'oficina local, el que està aquí és per poder ajudar totes aquestes persones que no tinguin possibilitats de fer la telemàtica, poden venir o no tinguin possibilitat o no vulguin, pel motiu que sigui, o els sigui més fàcil, poden adreçar-se a la nostra oficina i nosaltres li fem el tràmit des d'aquí. És a dir, és un tràmit que es pot fer telemàticament o es pot fer presencialment a través de l'oficina.
1: Cal demanar cita prèvia?
0: No cal demanar cita prèvia. Han de passar per l'oficina i nosaltres en aquest moment tenim la possibilitat d'atendre'ls directament si en aquest moment hi ha algun, diguéssim, alguna companya disponible, es poden esperar o els hi podem donar cita pel dia i l'hora que els hi convingui.
1: A quins horaris teniu, Dolors, a la gent que estigui interessada en fer aquest tràmit?
0: Perdona, no t'he entès.
1: Sí, en quins horaris? Quins són els horaris de l'Oficina Local d'Habitatge?
0: Els horaris de l'Oficina Local per poder deixar-se aquí són de 9:30 a 1:30 tots els matins.
1: Doncs moltíssimes gràcies per aquesta informació. Recordem que estarà vigent aquests ajuts a persones menors de 35 anys fins al proper 10 de juliol.
0: Efectivament.
1: Doncs Dolors Ferrandi, directora de l'Oficina Local d'Habitatge, moltíssimes gràcies per informar-nos dels requisits de qui pot optar aquests ajuts a l'habitatge si té menys de 35 anys. Moltíssimes gràcies.
0: Sí, només una coseta més. Sí. Que aquest any ha hagut una novetat. Normalment aquests ajuts són anuals, és a dir, en el moment que hi ha una resolució favorable que t'admeten l'ajuda, aquest ajut dura un any. Aquest any la novetat és que durarà 2 anys. Si la persona fa el tràmit aquest any i li concedeixen, estarà vigent tant pel 2026 com pel 2027. ¿Vale? Això és una novetat en relació a altres anys. I pel que fa a l'import, recordar a la gent que l'import màxim que cobrarien, en el cas de que compleixin tot i que bueno, es fa un càlcul en relació als ingressos que cada família té, l'import màxim és de 3.000 euros a l'any, que es cobra de manera mensual, són 250 euros mensuals. D'acord?
1: Molt bé, doncs moltíssimes gràcies per expandir-nos aquesta informació, per ampliar-la amb aquesta novetat que jo crec que és molt interessant també, perquè estarà vigent durant 2 anys aquest ajut. Moltíssimes gràcies.

Fins a l'11 de juliol es pot veure a la sala Margarida Xirgo de la Biblioteca l'exposició Entre dos aguas. És una exposició que du a terme l'alumnat de l'escola La Quarta Paret, una exposició dirigida per l'artista Iwona Flacins, que mantenim aquesta entrevista amb ella perquè ens expliques el contingut d'aquesta exposició pictòrica que es pot veure, com dèiem, fins a l'11 de juliol a la sala Margarida Xirgo.

0: Ràdio Castelldefels. És la una. Ràdio Castelldefels.
1: Ràdio Castelldefels. 40 anys fent ràdio per a Castelldefels.
2: Ràdio Castelldefels online. On vulguis i quan vulguis. RadioCastelldefels.org.

Molt bon dia, benvinguts, benvingudes a l'informatiu de Ràdio Castelldefels de dimarts 30 de juny. Comencem amb els principals temes informatius de la jornada d'avui. El ple municipal de juny debat 4 mocions sobre inclusió, habitatge, mort digne i confort tèrmic als centres educatius. Dues de les mocions van decaure després de prosperar esmenes a la totalitat del Partit Popular, mentre que les propostes sobre la mort digna i els equipaments educatius van quedar aprovades. Protecció Civil manté la prealerta per calor nocturna intensa. L'episodi es preveu durant les matinades de dimarts 30 de juny i dimecres 1 de juliol entre les 2 i les 8 del matí, amb temperatures mínimes que podrien superar els 24,9 graus. Comencen les obres de millora del Parc Infantil de Santa Eulàlia al barri de Bellamar. L'objectiu és avançar la millora de l'espai públic i que les obres estiguin enllestides als voltants de l'inici del curs escolar al setembre perquè l'espai pugui tornar a estar operatiu. Comencem l'informatiu.

0: El ple municipal de Castelldefels el mes de juny va debatre 4 mocions presentades pels grups municipals centrades en àmbits com la inclusió social, el dret a l'habitatge, el dret a morir dignament i l'adaptació climàtica dels equipaments educatius. La primera moció presentada pel grup municipal PSC proposava garantir el compliment dels acords del ple en matèria d'inclusió social, accessibilitat cognitiva i suport a les persones amb necessitats específiques. El text va comptar amb una esmena a la totalitat presentada per l'equip de govern, el Partit Popular. Aquesta esmena es va aprovar amb els vots favorables del PP, abstenció de Som Castelldefels, i els vots contraris al PSC, en Comú Podem, Esquerra Republicana i Junts per Castelldefels. Amb l'aprovació de l'esmena, la moció original va decaure. La segona moció plantejava mesures per a la mobilització dels habitatges buits i la garantia del dret a l'habitatge a Castelldefels. També en aquest cas el Partit Popular va presentar una esmena a la totalitat. L'esmena es va aprovar amb els vots favorables del PP, l'abstenció del partit Som Castelldefels i els vots contraris del PSC, Movem en Comú Podem, Esquerra Republicana i Junts per Castelldefels. Com a conseqüència, la moció original també va decaure. I també el ple va debatre una moció presentada pel grup municipal d'Esquerra Republicana en suport al dret a morir dignament. La proposta es va aprovar amb els vots favorables d'Esquerra Republicana, PSC i Movem, Junts per Castelldefels i Som Castelldefels, amb l'abstenció del Partit Popular. Finalment, el grup municipal Movem en Comú Podem va presentar una moció sobre la climatització, l'adaptació i el confort tèrmic dels equipaments educatius de la ciutat. Aquest text va incorporar esmenes parcials presentades per Partit Popular i per Som Castelldefels. Tant les esmenes com la moció final amb les aportacions integrades es van aprovar per unanimitat. Protecció Civil manté activada la prealerta del Pla Bàsic d'Emergència Municipal per calor nocturna intensa, d'acord amb els avisos del Servei Meteorològic de Catalunya. L'episodi es preveu durant les matinades d'avui dimarts 30 de juny i de demà dimecres 1 de juliol entre les 2 i les 8 del matí, amb temperatures mínimes que podrien superar els 24,9 graus. L'afectació serà especialment important a les comarques del litoral. L'escoltem a Javier Delgado, de Protecció Civil, per saber què significa estar davant d'episodis de calor intensa.
1: Calor nocturna intensa, estem parlant de nits en què la temperatura no baixa prou i sovint està per sobre dels 25 graus. Aquests 25 graus és el que denominem nits tòrrides. En concret, aquesta nit hem tingut una nit tòrrida. La temperatura no ha baixat dels 26,3 graus centígrads. I el que passa, això vol dir que el nostre cos no pot descansar ni refredar-se bé després del calor del dia. Això es ve accentuat, sobretot aquí a Castelldefels, per la humitat. En concret, des del Servei Municipal de Protecció Civil, tenint una prealerta del nostre Pla de Protecció Civil pel calor nocturna intensa des del diumenge.
0: Tot i produir-se durant la nit, Protecció Civil recorda que aquest fenomen pot tenir impacte en la salut, ja que dificulta el descans del cos i afavoreix l'acumulació de calor als habitatges, i cosa que pot afectar la qualitat del son i l'estat general de la població.
1: Vull incidir en aquest aspecte perquè lo de la calor nocturna és un aspecte nou. En concret, des de l'any passat es va introduir al sistema de Protecció Civil. Per què? Perquè té una importància molt important que de vegades no la tenim en compte. Què passa? Que el cos no té temps de recuperar-se i acumula fatiga. El fet de no dormir ens implica que estem més cansats, estem més irritables, s'acumula fatiga i això incrementa ja de per si les afectacions a la salut que té tindre temperatures elevades. I en concret, pot accentuar els factors de deshidratació, empitjorament de les malalties, sobretot per a la gent gran, nadons i persones amb malalties.
0: La repetició d'aquestes nits tòrrides de manera consecutiva amb aquestes condicions pot comportar un efecte acumulatiu sobre la salut pública. De fet, en aquests casos és quan parlem d'onades de calor. Escoltem el tècnic de Protecció Civil, el Javier Delgado.
1: Nosaltres tenim una onada de calor quan hi ha, durant 3 dies, aquestes elevades temperatures. I en Cruquet portem més dies, perquè ja des del divendres pràcticament la temperatura, aunque la temperatura va baixar per inferior a 25 graus, en concret 24,7, este pràcticament 25, l'índex de calor, o sigui, la sensació de calor pel factor de la humitat, era de 25,6 graus. O sigui que des del divendres ja portin contínuament nits que podien dir que són tòrrides. I en concret, la pitjor que hem tingut ha sigut la de diumenge a dilluns, la passada nit, en la que la temperatura no va ser mai inferior dels 25,7 graus centígrads.
0: En aquest sentit, l'Ajuntament de Castelldefels ha activat diverses actuacions municipals per fer front a l'onada de calor i reduir-ne els efectes sobre la ciutadania, especialment entre els col·lectius més vulnerables.
1: Les actuacions a nivell municipal estan totes emparades a través d'aquesta activació. Nosaltres activem per a posar en marxa tota una sèrie d'accions i, sobretot, està encaminades a seguir la situació d'una manera més fehacient, a tindre especial atenció de les persones vulnerables. Tot el nostre servei social està en coordinació també amb els serveis socials de salut i una coordinació molt acurada dels serveis municipals. Han oferir també durant tot el dia tot el que es denominen refugis climàtics, perquè malgrat que l'aire condicionat està molt extens, a Castelldefels encara hi ha molta població que no té aire condicionat. Té vivendes mal aïllades en les quals s'acumula calor i aquest efecte és un efecte amplificador.
0: Davant aquest episodi de calor intensa, des de Protecció Civil recorden algunes recomanacions bàsiques per protegir la salut i reduir riscos, especialment entre les persones més vulnerables.
1: Sí, sobretot intentar dormir millor i per això és ventilar la casa, sobretot a primera hora del matí, per després una miqueta baixar persianes perquè no entri la calor i així durant la nit estigui el més refrescada possible l'habitacle, sense deixar de ventilar, o sigui, no poder fer que la casa es tanca, però sí que en baixar perquè no entri la radiació solar. Hidratar-se molt, sobretot hidratar-se molt, aunque no tingui la sensació de set, en sense hidratat. Portar una dutxa tibia abans d'anar a dormir i portar roba lleugera i llençols frescos. Mm-hmm. Evitar l'alcohol i els sopars pesats. I, sobretot, cuidar dels altres. Trucar o visitar familiars o veïns que estan sols i que són gent gran i assegurar-nos que estem ben hidratats i frescos. I bueno, evitar també fer exercici durant la nit. Molta gent, com que pel matí fa calor, surt per la nit, tenint aquest desavantatge quan tenim les calors, les nits tòrrides.
0: A la vegada, des de l'Ajuntament, recorden que la ciutat disposa de diversos refugis climàtics per ajudar la ciutadania a protegir-se de les altes temperatures. Escoltem-ho en paraules del tècnic de Protecció Civil, el Javier Delgado.
1: Els refugis climàtics són llocs que estan acondicionats, tenen aire condicionat, es pot estar allà tranquil·lament, estan pensats perquè la gent acudeixi i ofereixen aigua per poder rehidratar-se en aquest sentit. No fa falta que entrem, sinó passem per la porta i necessitem necessitar d'hidratar-nos, poder entrar i demanar aigua. Totes estan senyalitzats i són edificis que no són edificis exclusius, són edificis que ja estan en funcionament, com pot ser la biblioteca, com pot ser l'Espai del Mar, com pot ser el Centre Federic Mompou, l'edifici La República, tots els casals de gent gran estan habilitats per ser refugis climàtics, perquè la gent pugui descansar, pugui refrescar-se i pugui hidratar-se.

0: I ara anem a la previsió del temps feta pel Servei de Meteorologia de Catalunya.
1: Hola, bon dia. Encetem la jornada d'avui amb el cel serè o poc ennuvolat i amb alguns valors de temperatura matinals novament força elevats al litoral, valors per sobre dels 20 graus i fins i tot 25 graus al litoral central. Avui també creixeran nuvolades que deixaran xàfecs a punts de muntanya, sobretot al Pirineu i al Prepirineu Oriental i a la serralada transversal. La temperatura voltarà entre 30 i 35 graus al centre del dia i serà semblant a la d'ahir i podrà baixar notablement en moments de ruixat

0: Una inauguració que va incloure també la col·laboració de l'Agrupació de Cultura Popular amb els gegants de les ciutats capgrossos i un petit abans de l'espectacle del desembarcament pirata en el marc de les festes del mar. És així com l'Ajuntament ha renovat completament aquest parc infantil de la plaça de Catalunya, una actuació que ha permès renovar l'espai de joc amb nous elements més actuals, més inclusius i també més adequats a diferents edats. L'objectiu és afavorir una experiència més segura i adaptada pels infants. A banda d'això, s'han revisat i condicionat els paviments de la zona per adaptar-los als requisits de seguretat de les àrees infantils, amb materials pensats per esmortar possibles caigudes i millorar l'ús general de l'espai. Aquesta millora respon al compromís municipal amb el benestar i el joc dels nens i nenes de la ciutat. El Fons Català de Cooperació al Desenvolupament ha activat una campanya d'emergència per donar suport a la població afectada pels dos terratrèmols que han sacsejat Veneçuela. Les zones més afectades són els estats de La Guaira i Yaracuy i l'àrea metropolitana de Caracas, on s'han registrat víctimes mortals, persones ferides i greus danys en habitatges, infraestructures i serveis essencials. Milers de famílies han quedat en una situació de gran vulnerabilitat i, segons apunta el Fons Català, organismes internacionals com les Nacions Unides i la Creu Roja ja treballen sobre el terreny per oferir assistència sanitària, allotjament temporal, aigua potable i altres serveis bàsics. L'entitat fa una crida als ajuntaments, institucions i la ciutadania perquè col·laborin amb aportacions econòmiques a través de Bizum, al número 08678, o mitjançant transferència bancària. En aquest tipus d'emergències es recomana prioritzar l'ajut econòmic per davant de l'enviament de menjar, roba o altres materials. Les aportacions permeten així adquirir sobre el terreny els productes més necessaris en cada moment, agilitzar la resposta i evitar problemes logístics en el transport, l'emmagatzematge i la distribució de donacions en espècie. L'objectiu és contribuir a la recuperació de les zones afectades i garantir una resposta ràpida a les necessitats més urgents de la població veneçolana. Les platges de Llumineta's i Baixador de Castelldefels tornen a lluir aquest estiu la bandera blava, el distintiu que reconeix la qualitat ambiental, la seguretat, la neteja i els serveis del litoral. La bandera onejarà un any més a dos dels tres trams de la platja del municipi. El lliurament del distintiu va tenir lloc fa unes setmanes a Lloret de Mar, en un acte que va reunir representants dels municipis de tot el litoral català i que també va comptar amb la presència de representants de l'Ajuntament de Castelldefels. Des d'aquí, des del consistori, el regidor de platges, el Marc Soler, fa un reconeixement al treball fet durant l'any i remarca la importància de revalidar la bandera blava.
1: Des de l'Ajuntament, per nosaltres, l'equip de govern i des de l'àrea de platges, és molt important renovar banderes any rere any, com bandera blava i altres més que tenim, perquè és el reconeixement a la feina ben feta. Moltes vegades la gent pensa que a l'àrea de platges es treballa a l'estiu, la temporada de bany, i poc més, i molt més lluny de la veritat. És tot el contrari. Es treballa tot l'any perquè és molt important treballar tot l'hivern, perquè quan arribi a aquestes dates, quan passin les auditories, tindrà una platja de primera qualitat auditada per les empreses com Bandera Blava i altres, i que es donin aquest vistiplau i que es donin la seva concessió i que siguem Bandera Blava o com altres que tenim.
0: La distinció avalua aspectes com la qualitat de l'aigua, l'accessibilitat, la informació ambiental o la neteja. Escoltem ara el regidor de platges, el Marc Soler, que ens explica quines són les característiques més diferencials de la nostra platja.
1: Per nosaltres som un municipi que vivim de la gastronomia, un municipi turístic, i tindre una platja de primer nivell, de primera qualitat, i que la gent que vingui de fora la pugui gaudir, doncs per nosaltres és molt important, no? Donar un valor afegit al nostre poble i a la nostra ciutat. Tindre una platja amb aquests distintius garantitza, no ho diem nosaltres, sinó les empreses que fan les auditories, garanteixen que som una platja de qualitat neta, ecològica i que tenim, parem tots els paràmetres que ells auditen, no? Per això des de l'equip de govern es fa un esforç molt gran, des de l'àrea de platges es fa un esforç molt gran, tots els tècnics de l'àrea fan un esforç molt gran tot l'any, no només la temporada d'estiu, sinó tot l'any, per tindre una platja de primera qualitat, que tinguem tots aquests distintius i nosaltres renovar cada any, darrere any, un distintiu com bandera blava és molt important.
0: La renovació de la bandera blava arriba coincidint amb la posada en marxa dels serveis de la temporada alta de bany, que ha estat doncs, aquests principis de mes, que ja funcionen a ple rendiment per donar resposta a l'augment d'usuaris durant els mesos d'estius.
1: Com diuen molts xefs de cuina, no? Que tenen estrella Michelin, que l'important no és treure la primera estrella Michelin, no? És renovar-la any rere any, no? Perquè la primera vera ha fet les coses ben fetes, no? I donen l'estrella Michelin, en aquest cas seria la bandera blava o algun altre tipus de bandera, un altre tipus de bandera, però l'important és any rere any renovar-la. Significa que fas bé, no un any, ho fas bé sempre, no? Per nosaltres tindre una platja de qualitat és superimportant pel nostre municipi i per això any rere any ens van renovant aquest distintiu i per nosaltres és superimportant i seguim treballant per aconseguir-ho un altre any més.
0: A més de la bandera blava, la platja de Castelldefels compta aquest estiu amb altres certificacions de qualitat com és el Compromís Biosfer, Ecoplayes o la Q de Qualitat Turística i també podem parlar de Senderos Azules. El trenet turístic de Castelldefels torna a circular pels carrers de la ciutat i ho farà fins al 6 de setembre. El servei permetrà apropar diversos punts d'interès de la ciutat a veïns, veïnes i visitants amb una proposta pensada especialment per famílies i infants. El recorregut connectarà punts com el carrer Santiago Rusiñol, la plaça del Castell, la plaça Joan 23, el centre comercial Ànec Blau o la plaça de les Palmeres. El servei funcionarà divendres, dissabtes i diumenge en horari de matí i de tarda vespre amb una freqüència aproximada de 10 minuts per parada. Com a excepció, el diumenge 5 de juliol, aquest diumenge, no hi haurà servei a motiu del pas del Tour de França per la ciutat. La jornada inaugural ha tingut lloc a principis d'aquesta setmana amb la participació de la delegació municipal encapçalada per l'alcalde i el regidor de turisme. Tant el viatge inaugural del matí com el primer viatge de la tarda han estat reservats per membres de l'associació ISTEA dedicada a la inclusió social de persones amb trastorn de l'espectre autista. En el primer dia de funcionament també es va comptar amb una teatralització de la temàtica pirata per dinamitzar el servei i donar la benvinguda a la nova temporada. Pel que fa als preus, el trenet manté tarifes populars. Aquest servei aquí a la ciutat ofereix una alternativa lúdica accessible per descobrir la ciutat durant aquest estiu, especialment adreçada a visitants i al públic familiar. Doncs amb aquesta notícia hem arribat al final de l'informatiu. Abans d'acomiadar-nos, fem un repàs als principals titulars de la jornada d'avui, dimarts 30 de juny. El ple municipal de juny debat 4 mocions sobre la inclusió, l'habitatge, la mort digna i el confort tèrmic als centres educatius. Dues de les mocions van decaure després de prosperar esmenes a la totalitat, mentre que les propostes sobre la mort digna i els equipaments educatius van quedar aprovades. Protecció Civil manté la prealerta per calor nocturna intensa. L'episodi es preveu durant les matinades del dia d'avui 30 de juny i de demà dimecres 1 de juliol entre les 2 i les 8 del matí, amb temperatures que podrien superar els 25 graus. I avui han començat les obres de millora del Parc Infantil de Santa Eulàlia al barri de Bellamar. L'objectiu és avançar en la millora de l'espai públic i que les obres estiguin enllestides als voltants de l'inici del curs escolar al setembre perquè l'espai pugui tornar a estar operatiu. Ara ja sí, amb aquest recordatori dels temes que estan marcant l'actualitat informativa d'avui, ens acomiadem. Gerard Carreras ha estat al control tècnic i us ha informat Patricia Bazaga. Moltes gràcies per acompanyar-nos un dia més. Tornem demà per compartir de nou tot el panorama informatiu local. Molt bona tarda i fins demà.

0: a fons.
1: Avui ens acostem a l'Arxiu Municipal per parlar d'un patrimoni que sovint tenim molt a prop, però que no sempre coneixem prou. Parlem de les fotografies antigues de la nostra ciutat. Tenim amb nosaltres el Juanjo Bas, el responsable de l'Arxiu Municipal, per conèixer una mica millor com funciona l'arxiu fotogràfic, com es conserven i documenten aquestes imatges i com la ciutadania també pot contribuir a preservar aquest llegat. Molt bon dia, Juanjo.
2: Hola, bon dia, Patricia.
1: Per començar, ens pots fer una petita explicació de què caracteritza l'arxiu fotogràfic de la ciutat?
2: Aviam, dintre del que són els fons municipals, la documentació municipal que genera l'Ajuntament, doncs tenim el fons d'imatges. És a dir, fons d'imatges és tota la documentació, totes les imatges, fotografies, d'altres suports també n'hi ha, però bàsicament fotografies en paper de tot el que s'ha acumulat al llarg de, no sé, dos o tres segles d'Ajuntament com tal, no? Que ha produït, que ha generat, perquè hi ha moltes festes, activitats, esdeveniments al poble, i sempre s'ha de recollir una miqueta, una memòria, no? Una memòria dels fets, no? I aleshores sempre es contracta a fotògrafs del poble, com el que s'ha deixat ara el Ramon Josa, que és un quasi més emblemàtica imatge del fotògraf del poble, i a més, però realment allò que era una miqueta l'encarregat de fotografiar, doncs, el tema de Festa Major, no? Que és un clàssic d'ara que començaran a l'agost, i bueno, imagina't allò, anys i anys i anys, doncs, la quantitat d'imatges que tenim, no? Però, clar, també n'hi ha fotografies que ens ha arribat per d'altres motius, o donacions. A vegades, quan començava a treballar aquí al Castelldefels, era molt habitual trobar-me caixes plenes amb fotografies que no sabien ben bé la procedència. Hi havia fotografies antigues d'aquestes que a vegades es repeteix i veus a molts llocs, veïns que m'han donat les mateixes, o les veus penjades als locals comercials, bars, restaurants, botigues. Vol dir que és fotografia de sempre, no? Del poble, que explica una miqueta el seu passat. I això és realment el que ens agrada, no? Ja saps, o tothom, allò, coneixem allò que val més una imatge que mil paraules, no? I et donen una quantitat d'informació a les imatges, a les fotografies, de com era abans, en aquest cas, al Castelldefels, i realment. I per això és una qüestió quasi capçal dintre de l'arxiu tenir ben endreçades i quasi ben bé a disposició de tothom una part. Vol dir que tenim quasi el web de l'arxiu municipal, que està dintre, incorporat al web municipal, tenim quasi ben bé 5.000 imatges, antigues, més modernes, una miqueta de tot, però després, dintre del que és el fons municipal, fons d'imatges, no sé, és incalculable, perquè quan es va fer el salt de la fotografia analògica, normal, amb rodets i tot allò, a la digital, doncs això, doncs clar, es va disparar la quantitat de fotografies, i aleshores ja no sé, comptem amb milers, sinó ja en gigas i en terabytes, tot això, una quantitat de fotografies que és incalculable, no sé, més de 2 o 3 milions segurament, perquè cada any es produeix més i més i més.
1: Comentaves que són imatges de la vida quotidiana, carrers, també imagino que festes o entitats, i que provenen sobretot, bueno, que t'has trobat que provenen de particulars, també de donacions o fotògrafs, com comentes.
2: Sí, mira, en principi, portava una relació, perquè ja et dic, hi ha molts veïns que han donat i estan donant fotografies. Clar, això són donacions de particulars, no són donacions complertes d'un fons fotogràfic en qüestió, sinó són donacions de famílies, fotografies que són curioses i que la gent, quan ve a visitar l'arxiu o ve a una exposició, doncs aleshores, doncs jo tinc fotos d'això, doncs un dia te les porto. I aleshores fem això, fem recursos recollint imatges, bàsicament el que fem és escanejar aquestes imatges per incorporar-les a aquest fons d'imatges que et deia, i ens quedem còpia digital. Realment el que volem és salvar aquesta imatge. El que és la fotografia en si, com és un tema molt sentimental, és de la fotografia de la família, doncs la retornem a la família. En alguns casos el que fa la gent és donar-la també, o sigui que no només allò que per fer, tenim l'autorització per digitalitzar-la, sinó també perquè ens quedem en custòdia, no?, d'aquesta imatge. Ara, és que segurament la llançarem, no sé què, bueno, clar, això a vegades passa, no? I aleshores, però sí que en alguns casos tenim donacions realment molt i molt interessants que ja parlem de volum. Per exemple, una de les més voluminoses i molt interessant, jo recomano si algú està interessat, és el tema del... Tenim un fotògraf ja jubilat, que és el José Luis Méndez López, que era fotògraf, però bueno, era treballador de Radio Televisió Espanyola. I va ser un dels treballadors que va treballar durant els Jocs Olímpics de Barcelona, l'any 92. I aleshores va fer, a part de la seva feina, estava tot el dia amb la càmera, li agradava molt la fotografia, i estava fent fotos ja sigui a Barcelona, però moltes a Castelldefels, perquè ell vivia, o viu a Castelldefels, i a més era el que estava en les nostres instal·lacions olímpiques, allà al Canal Olímpic, i aleshores, clar, tothom famosos, bueno, el tema de gent que passava pel cap, el propi rei, l'emèrit actualment, doncs fotografies de la família real o els polítics que venien o esportistes, i aleshores realment és fantàstic aquest fons, més de 2.500 imatges, veient que ara estan tan il·lustres com el Michael Jordan, el Magic Johnson, el famós Dream Team de la bàsquet de la selecció nord-americana, realment, o d'altres el que som tenistes, atletes, sí, realment són fotos, allò és que veiem, allò, aquests mites que hem parlat per la tele o sortit o que hem vist en els retalls de premsa, doncs allà tenim fotos fetes per aquest home, realment, i bueno, amb una qualitat bastant bona. D'altres col·leccions i agrupacions de fotos, tots recordem, no sé si heu vist el llibre de Castelldefels tot l'any, allò que és una imatge de Castelldefels editada, i va ser un encàrrec a Colita, que és una gran fotògrafa reconeguda internacionalment, i clar, tenim la visió artística de Castelldefels, és a dir, que de la platja, del poble, les seves festes, clar, d'un artista, realment una fotògrafa que es treu els rostres, tot allò, o sigui que són professionals de veritat i que realment ja deixa de ser una fotògrafa per ser un artista, no? I aleshores també tenim tot el que es va publicar en aquest llibre, però també d'altres fotografies que no van deixar, va ser descartada, no? I no va sortir impresa en aquest llibre. O sigui, sempre per fer un llibre, una publicació, potser fas 100 fotos i es publiquen aquestes fotos, es publiquen 100 fotos, però potser que n'hi ha 1.000 o més. O sigui, realment allò que és curiós, que les teníem, les van rebre, aquesta donació, bueno, que la fotògrafa va fer donació a l'Ajuntament quan va acabar la seva tasca, mira, aquí tinc totes les fotos, però les teníem en diapositives, que molta gent, sobretot els més joves, no saben allò, negatius, diapositives, són d'aquelles coses que sempre, quan venen gent jove, sempre mostrem això, aquest tipus de material que ja no s'utilitza pel tema del... Tot és digital i ja són formats antics, no? I aleshores, clar, què fem amb això? Intentar escanejar, necessitem escàner, i tenim escàners que tenen capacitat per passar d'aquest format a la còpia digital ja doncs, més actualitzada, i el que hem de fer és descriure per poder, allò que et deia, intentar localitzar totes aquestes imatges, però clar, quan tenim milions de fotos, si no les tens ben localitzades, és com si no tinguessis cap. Doncs imagina't, tenim d'altres, no? Com el Quim Castells, que va fer donació, també un altre fotògraf professional, que va fer un gran llibre, en aquest cas encarregat per la Diputació, que era el Parc Natural del Garraf. I aleshores, com El Parc Natural del Garraf pertany a molts pobles, al final doncs, van decidir, doncs, van oferir aquest fons d'imatges i van arribar a un acord amb aquesta persona perquè fes donació d'aquestes imatges, i realment també és una altra visió artística de com el Parc Natural del Garraf va canviant per estacions, no? És a dir, que no és el mateix a l'estiu que a l'hivern, que a la primavera, realment canvia molt, ja ho sabem tots, allò que un paisatge no és el que veiem ara, sinó tot el canvi al llarg de tot l'any, i realment és molt, molt, molt xulo. I així estaríem una bona estona, és a dir, que ja et dic, parlant de fotògraf, de persones que han donat les seves imatges, o d'altres companys com l'Alfonso López o d'altres companys de l'Ajuntament que el que han fet és, els agradava, feien, Alfonso López és, a banda de ser un treballador municipal que s'encarregava de moltes coses com el castell o el tema de la UPC o mil coses, participació, mil històries, feia d'historiador i ha fet llibres d'investigació sobre les brigades, i el que feia era molt anar per mercats o per internet i comprava. Allà on trobava imatges o documents doncs que fossin interessants sobre Castelldefels, comprava, i aleshores ell feia articles i feia cosetes o publicava llibres, i acabava, doncs clar, quan acumules tanta informació, tants documents, el que fa, doncs, els donava a l'arxiu, no? I per això tenim una gran quantitat de fotografies que venen per aquesta via, no?
1: I parlant de història de la ciutat, tenim també unes fotografies que ens has portat aquí per comentar, fotografies que ens ensenyen una mica com respirava Castelldefels fa temps enrere. Podries tu...
2: Sí, justament, bueno, com ho has comentat, parlarem de fotografies antigues. Doncs, bueno, clar, és impossible de dir que quina és la que tens més m'agrada, quines són tantíssimes imatges que realment allò no sabria per on començar. Dic, com sempre dic allò popularment, allò, jo m'estimo totes. O sigui que... I però una de les més significatives és una fotografia dels anys 1930-1929, no està massa clara, de la plantilla de l'antiga fàbrica de la Rocalla, coneguda per tot el poble, i realment que són més, no sé, calculem aquí al voltant d'un centenar i mig de persones, més o menys. Però clar, imaginem-nos, doncs, que és pràcticament una gran part de la població de Castelldefels la tenim en la imatge. És a dir, que realment, si féssim allò, aquest gran esforç, impossible, quasi ben bé, de dir qui és qui en aquesta imatge, podríem quasi posar cara a tota la població, o una gran part de la població d'aquella època, dels anys 30, de fa quasi... Bueno, quasi 100 anys, és a dir, en breu farà 100 anys aquesta imatge. Realment el que porto avui és una reproducció, però realment el que ens interessa a tots és la imatge, el que es veu, no? I realment allò davant de la porta principal de la fàbrica, que va ser realment el punt fonamental on realment Castelldefels va passar de ser un poble a convertir-se en ciutat, perquè a la instal·lació de la fàbrica de la Rocalla l'any 1929 a Castelldefels va implicar que vingués moltíssima gent a treballar, i aleshores cresqués la ciutat d'una manera bastant important.
1: Aquest punt d'indústria, no?, de transformació, i de fet veiem aquest més de 150 persones, calculaves tu, que estan de peu a les afores de la porta, podria ser la porta de la fàbrica, i és una fotografia també en blanc i negre, que això de vegades potser ara no estem tan acostumats a veure-ho, i totes, de fet, totes les que tenim aquí, ja ens explicaràs una mica, són...
2: Sí, som, hi havia un sistema en aquella època que tota la fotografia era en blanc i negre. Encara no havíem... Això és posterior, potser als anys 40, no sabria dir-te. No tinc, com diria aquell, no tinc preparada aquesta resposta. Però sí que hi havia una tècnica que és colorejar imatges. I això es feia. fins i tot el tema del cinema, colorejar pel·lícules, això ho hem vist, és una tècnica no pas d'ara, sinó que ja es feia en aquell moment, era molt artesanal i era clar, era dificultós, però bueno, però ja es feia en aquella època. Després va aparèixer la fotografia en color i aleshores doncs, ja va canviar tot una miqueta, ja no hi havia aquesta necessitat. Bueno, també va haver el començament el color tampoc no era massa realista, hi havia, no sé, diferències, tonalitats com molt apagades, és complicat, és tota l'evolució a nivell tècnica de la fotografia, és més convidar un expert perquè realment això ha canviat molt, a nivell general la fotografia quasi ben bé el que molta gent recorda al començament de tot dels mitjans 1880 o cosa així, doncs hi havia les famoses plaques de vidre, és a dir, que necessitaven una càmera amb una exposició molt lenta, és a dir, que les fotografies feia la foto i potser la persona, o si feies un monument que no es mou, no hi ha perfecte, no hi havia problema, però com una persona s'havia de quedar parada durant bastant de temps, potser minuts, i això sortia, i a vegades el que es feien eren plaques de vidres que es posaven en una mena de suport que per poder portar-lo a sobre, i en lloc del paper actual doncs tenien una placa de vidre en un estuig allò, i, bueno, i amb això funcionava i realment era molt maco. Després ja va aparèixer el paper, el cartró, porto també una, sí que si volem ara canviem d'imatge, per exemple una imatge del 1912 de la platja, que està que és una fotografia en albúmina, és a dir, que és el paper, la fotografia, l'emulsió està sobre el paper, és nitrat de plata, i necessita una clara de d'ou per fixar aquesta imatge i que no es perdi, no es desolgui. Aleshores, i és realment, i es veu el contrast, per això són aquestes coses millor veure'l en viu, perquè es veu allò una miqueta aquest color gris, allò que és la plata, una miqueta, si veus el, segons com veus de costat o segons l'angle, el tema de la llum que fa, bueno,
1: una mica com
2: dona el reflexe, i aleshores es veu allò una miqueta i clar, ui, l'has de veure en una posició per veure-la clarament, però realment la nitidesa i tot allò era fantàstica. Estic explicant justament una imatge de 1912 on es veu, bueno, que és la platja, amb unes barques, i hi havia un carabiner. Un carabiner era una figura d'una mena de policia de les costes. Realment, no era ben bé municipal, això venia de Barcelona, era un cos com si fos... Actualment seria una mena de guàrdia civil que se'ls són els encarregats de les costes i fronteres, i vigilava una miqueta per evitar el contraband o qualsevol cosa, que a través del mar sempre entraven doncs, de contraband doncs, material doncs, que eren pel tema sobretot a nivell d'hisenda, que no per eludir el pagar impostos o tot allò.
1: I aquesta imatge, que és la més antiga que tenim aquí d'aquesta selecció, com va arribar a l'arxiu?
2: Doncs això crec que va venir pel tema de justament el nostre company Alfonso López, que ja s'ha jubilat, ara sí que tindrà més temps per fer investigació, i bueno, se la va trobar i aleshores la va comprar. A vegades això ja dic que hi ha els mercats de vell o a vegades ara per internet, allò doncs... bueno, passa molt que a vegades la gent compra, per exemple, aquestes llibreries antigues de vell que compraven llibres, o quan la gent moria que anaven a buidar un pis, es trobaven que tenien famílies que tenien llibres o fotografies. Aleshores, tot això és com anar als encants, eh? Tots coneixem, hem passat algun cop, i a vegades allà tenen col·leccions allà ben exposades perquè la gent passa, ui, aquesta foto m'agrada, o aquest quadre, o aquests llibres. I aleshores, a vegades, allò que passem per allà i us trobem, i clar, i si et trobes coses allò que t'agraden, oh, mira, si és del meu poble, doncs això doncs, bueno, són aquestes curiositats. També tenim una altra persona que també va, ell no, que va morir abans, la seva família va fer donació del Francesc Capassés, una persona que va viatjar per tot el món i ell feia, comprava estava tot el món, doncs Amèrica, Austràlia, bueno, Estats Units, es va instal·lar a viure a Miami i després a Nova York, i quan es trobava en aquests mercats fotografies o documents de Castelldefels, del seu poble, doncs el comprava. I aleshores, ja dic, fa un parell d'anys, la seva família va fer donació. No són massa documents, però són realment molt, molt interessants. És a dir, que no només la seva documentació de personal, realment una vida fantàstica i quasi ben bé d'una pel·lícula, i tot això que anava trobant, perquè, clar, el tema de la... Bueno, s'estimava molt tant Castelldefels que quan trobava una cosa, bueno, li recordava el seu poble, llavors comprava aquest tipus de documents i curiositats. I això realment, és a dir, a vegades són casualitats de la vida que arriben a l'arxiu. La part bona és això, que arriba a l'arxiu i aleshores ja el podem posar a disposició de tothom. Aquí és una de les coses que hem de tenir molt clar, que no entrem en mena de subhastes, i que realment nosaltres intentem, això és un sense afany de lucre, i que simplement és l'arxiu té la feina de poder intentar conservar i que tota aquesta documentació es pugui preservar durant molt, molt de temps. Encara que estigui en mans de particulars, poden venir aquí a l'arxiu a que nosaltres els ajudem a restaurar o a conservar, els hi podem donar material de conservació per mantenir. És a dir, que una de les tasques de l'arxiu és que és primer la custòdia i la conservació de la documentació municipal, però també ajuda a la documentació que està, bueno, que, de les famílies, de les persones, però el volem ajudar, i que realment això és la nostra tasca. Sempre a vegades el que fem, mira, deixem la imatge, l'escanegem, per si de cas la tenim allà, perquè realment, clar, és el que ens interessa és la imatge que es veu, però a vegades això que, bueno, com t'he dit abans, no tenim cap placa de vidre, seria potser interessant tenir alguna, bàsicament no per tenir-la a l'arxiu, sinó per quan vinguin persones interessades en aquest sistema que hi havia abans, o els nanos, la gent jove, estudiants, també, bueno, d'ensenyar realment aquest tipus de tècniques que ara ja ben bé ja no existeixen.
1: I unes altres imatges molt interessants que ens has portat, de fet, també de molt interès públic, són a la platja. Veiem una, no? un grup, hi ha un grup de gent amb vestit de bany.
2: Sí, el que he fet és portar-te imatges de la platja, com més refrescants, no? És a dir, que ara que toca, i que ja ha començat ja de fa unes setmanes la que és la campanya de platja d'estiu, doncs és curiós, doncs ben bé, una imatge molt curiosa, doncs un grup de banyistes de l'any 1927, ben bé 99 anys d'aquesta imatge, i és original, és a dir, que realment aquest és una mena de fotografia, però que s'utilitzava molt el sistema, que l'enganxaven en un cartró i que per darrere era una targeta postal. És un clàssic que es feia, que es convertia en una fotografia en aquest sistema per enviar els records a la família, perquè bueno, era el típic allò que des de on estic estiuejant o al meu poble envio fotografies de la família o que s'ho estaven passant bé, aleshores amics o d'altres persones, i bueno, i això és una cosa que arriba molt, allò del tema de les postals, de coses turístiques, però també de les vacances de la gent, que és, ja et dic, era un sistema que es feia molt, i realment aquí tenim allò, doncs també és molt curiós analitzar-la a nivell quasi bé antropològic, en el sentit de veure els vestits, els banyadors de l'època en comparació amb els d'ara, no? Realment això quasi ben bé podrien ser un anàlisi del tema de la moda, no? Quasi ben bé, i és curiós, no? Clar, estem parlant del començament del turisme, el començament de disfrutar la platja com un lloc per passar el dia, banyar-se o estar en els primers xiringuitos, és a dir, que realment podem dir que Castelldefels ja fa més de 100 anys que té aquest tipus d'establiments on la gent va a gaudir, doncs, això d'un tipus de la famosa paella o els plats típics de Castelldefels. No només gent d'aquí del mateix poble, sinó molta gent de Barcelona, d'altres parts d'aquí prop, realment, venien a disfrutar de la platja. Al començament, doncs, a passar el dia, i després, doncs, quan van veure allò que estava molt bé, doncs, a comprar-se, doncs, les casetes que es van començar a construir. Realment, potser una de les cases normals, no parlo d'edificis més com el castell o l'església, sinó de casetes de particulars, quasi ben bé de les més antigues, potser són les que estan a la platja, que encara en queden algunes dels anys 30.
1: Del segle passat, una de les essències també de Castelldefels, el turisme, la platja, l'oci, i també veiem, per una altra banda, doncs, uns pescadors.
2: La darrera fotografia és una part curiosa. Clar, estem parlant de, justament abans de l'arribada del turisme, del tema de la platja com a fet allò comercial i de gaudi, d'esport, de tot, és el tema de que abans era, això com comentava, del tema dels carabiners que vigilaven, era el tema de la zona de pescadors. Pensem que no hi havia, estava com oblidat allò, que no hi havia ningú. No, hi havia gent, teníem precisament el barri de botigues, que és el barri de pescadors, botiga, crec que la majoria ja ho sap, és la casa de pescadors, la casa de Modesta, perquè anaven en diferents èpoques de l'any a pescar i anaven allà, es quedaven durant una temporada i anaven a fer, doncs, la seva faena, doncs, al mar, doncs, a pescar, el que sigui, no? I aquí veiem una imatge de començaments del segle XX, on es veia tota una sèrie de persones amb una barca tradicional. Aquí ja no domino tant que si és la vela, doncs, mediterrània, no sé què, però una barca realment molt, molt gran amb de vela, i, bueno, i que feien això, la barca típica dels pescadors d'aquesta zona del litoral de Catalunya. Aleshores, i realment és emblemàtica, no? Realment. I estem parlant del barri de botigues, és un dels barris més antics del poble. És a dir, que potser la part cèntrica del poble vell és molt, molt antiga, cases, edificis dels segles XV o potser abans, per dir que els edificis, les masies actuals, són d'allò del segle XVI, XVII, però segurament antigament havia, en joc d'aquesta masia, hi havia una altra casa més modesta, més petita, i això va creixent, però realment allò, després el següent, finals del segle XIX, ja hi havia gent que, això, aquest pescadors, i el barri, el carrer Botigues, el barri de les botigues, és un exemple de realment d'això, d'aquest tipus d'un barri que estava lluny del centre, però, bueno, evidentment era Castelldefels, ja.
1: I per acabar, volia preguntar quin missatge faries arribar als veïns i veïnes, o algú que tingui molt interès en la fotografia o que tingui fotografies antigues.
2: És simplement convidar-los al que es passin per l'arxiu. O sigui, que realment nosaltres fem xerrades, fent alguna exposició, doncs fa gaire vam fer el Dia Internacional dels Arxius i vam mostrar. Allà poden veure molta fotografia, i el que sí que volem ens ensenyar, perquè a vegades allò, jo tinc fotografies, què puc fer, no? Aleshores, jo dic que, mira, si tu te les vols quedar, però necessites un cop de mà per al tema de veure el seu estat, intentar que es conservi millor, consells de conservació, doncs, com tenir-les guardades, tot allò, doncs allà, doncs, estem oberts, no hi ha cap problema, i no tinguin por d'allò. Nosaltres no els agafem, simplement en sentit allò, no, això és nostre, això és de l'arxiu, no sé què, no. El que fem és intentar ajudar la gent a que aquest material que la gent té a casa, doncs intentar, doncs, això, doncs, que ajudar-los a conservar. És un manament quasi ben bé que tenim de la Generalitat, perquè la Generalitat, clar, és el màxim responsable a nivell de l'administració a Catalunya pel tema de, escolta, els arxius municipals han de primer conservar la seva documentació, però també conèixer la conservació, la documentació de privada, de famílies, entitats, empreses, perquè tenim una relació amb conèixer-los, sobretot per preocupar-se i saber, ajudar-los a, perquè és, en definitiva, és patrimoni històric del que és la ciutat, en definitiva.
1: Totalment d'acord. Molt bé, doncs, amb aquest missatge et dono les gràcies per apropar-nos tota aquesta informació, tota la importància, entendre millor la importància de conservar les imatges. que expliquen la història de la ciutat. Recordem el Juanjo Bas, el responsable de l'Arxiu Municipal.
2: Moltes gràcies per convidar-me.
0: A fons. Ràdio Castelldefels online. On vulguis i quan vulguis. radiocastelldefels.org.
3: Ràdio Castelldefels. Són les dues. Ràdio Castelldefels.
4: La programació habitual de Catalunya Ràdio, 3Cat Info, ICAT, Catalunya Música i 3Cat queda alterada per la convocatòria de la vaga parcial de 10 minuts dels treballadors i treballadores de la CCMA-SA.

0: arribin amb cert.
1: La programació habitual de Catalunya Ràdio, 3Cat Info, ICAT, Catalunya Música i 3Cat queda alterada per la convocatòria de la vaga parcial de 10 minuts dels treballadors i treballadores de la CCMA-SA. No, no, no, no.

0: La programació habitual de Catalunya Ràdio, 3Cat Info, ICAT, Catalunya Música i 3Cat queda alterada per la convocatòria de la vaga parcial de 10 minuts dels treballadors i treballadores de la CCMA-SA.
1: Més d'un milió de migrants han sol·licitat la regularització. A Catalunya seran més de 200.000. Bon dia, són les 2:10. Comencem amb 10 minuts de retard per la vaga que fan avui de 10 minuts, vaga parcial dels treballadors de Catalunya Ràdio.
2: Catalunya migdia. Amb Òscar Fernández.
1: El procés de regularització extraordinària de persones migrants a Espanya acaba avui i els càlculs que fa el govern espanyol són d'un milió de persones que han fet la sol·licitud per regularitzar la seva situació, una xifra que supera, i de molt, la que havia previst el mateix govern, que era de 500.000, Natàlia Ramon.
3: I per això Pedro Sánchez ha defensat la mesura com a molt necessària i ha anunciat 500 milions d'euros destinats a la integració de totes aquestes persones al món laboral i a la formació professional.
1: A tot això, el Tribunal Suprem obre la porta a enviar aquest procés de regularització a la justícia europea. Madrid, Dani Sainz de Aja.
4: El Tribunal dubta del seu encaix amb la nova política comunitària d'immigració i asil, però el govern espanyol assegura que la regularització s'ha fet seguint el dret europeu. Per Pedro Sánchez és una de les fites del seu govern, una política que contraposa amb el tancament de fronteres d'alguns països o la prioritat nacional de Vox. Per això, un cop culminada la fase de sol·licituds que ha superat totes les expectatives, el president espanyol anuncia un pla d'integració que preveu mesures de mobilitat laboral o d'aprenentatge de llengües oficials com el català.
5: Las más de 1 millón de solicitudes presentadas demuestran hasta qué punto era necesario este reconocimiento de derechos y de responsabilidades.
1: A tot això, avui, declaració al jutjat de Martorell de la terapeuta de la família d'Isaac Andic, el fundador de Mango, que va morir a Montserrat l'any 2024. També declaren avui la vídua i dos excursionistes. Jutjats de Martorell, Marta Vallès, bon dia.
6: Bon dia. Doncs la terapeuta acaba just de declarar fa uns minuts. Estem pendents de la seva sortida. És un testimoni clau. La jutgessa vol saber si pot tenir alguna implicació en la mort d'Isaac Andic. Ja han marxat dels jutjats els excursionistes que han declarat que van trobar Jonathan Andic just després de la caiguda del seu pare. Han estat de xoc. La vídua d'Andic també espera per declarar davant la jutja.
3: El director dels Mossos, Josep Lluís Trapero, ha defensat al matí de Catalunya Ràdio la investigació de la policia catalana davant les crítiques d'un pèrit contractat per la defensa.
7: És a dir, aquí no hi ha decisions ni d'un mosso, ni d'un caporal, ni d'un sergent. Són decisions en equip i no només del cos de Mossos d'Esquadra, sinó en el marc d'una investigació judicialitzada on la direcció correspon al jutge i on també té la seva participació el fisc.
1: I a Veneçuela continuen les feines de rescat de persones, tot i que 6 dies després dels terratrèmols la possibilitat de trobar gent en vida ja són escasses. Enviat especial a La Guaira, la zona 0 dels terratrèmols. Joan Biosca.
8: Sí, però d'entre les runes encara es treuen persones en vida. Aquí a Veneçuela també entre els supervivents por ara a possibles epidèmies i crisis sanitàries.
1: I tornant a la Mediterrània, el mar bat rècords de temperatura per un mes de juny. En alguns indrets s'arriba a 8 graus més de temperatura del que és habitual i a la costa catalana l'aigua ja està 2,6 graus per sobre de la mitjana aquest mes.
3: Són dades del Centre d'Estudis Ambientals del Mediterrani que espera el pitjor per al mes d'agost. Samira Codallar, coordinadora de l'àrea de climatologia i meteorologia.
9: Temperatures muy elevadas para finales de junio y especialmente relevantes porque justamente el Mediterráneo todavía no ha alcanzado su máximo térmico anual, que suele producirse en el mes de agosto.
1: I a la cultura, el festival grec ja ha començat. Ho va fer ahir a la nit amb l'òpera de Tres Rals, de Bertolt Brecht, dirigida per Marta Pazos i amb direcció musical de Dani Espasa.
3: Una estrena que també va suposar l'inici de la 50a edició del Festival de Barcelona.
1: Tot plegat en dia d'EGM, per tant, dia d'audiències a la ràdio, i ens hem de felicitar. Catalunya Ràdio acaba la temporada amb 672.000 oients. Retalla diferències amb RAC1

0: on anirà, però no renovarà el seu contracte que acabava precisament avui, 30 de juny. Moment de saber com tenim la circulació a aquesta hora. Clàudia Serra, bon dia.
1: Bon dia. Un camió avariat i un accident provoquen cua a la C32 entre Viladecans i Sant Boi en sentit Barcelona. Precaució, hi ha un carril tallat en aquest punt. També lentitud amb aturades a la C58 a Montcada i a la B20 a Santa Coloma, tot en sentit Trinitat, i comencen a carregar-se ja la Ronda de Dalt i la Litoral en tots dos sentits de la marxa.
0: I ens falta el temps.
2: T'esperem a la Casa de l'Aigua amb gas Vichy Catalán, on l'autenticitat i el benestar van de la mà. Vichy Catalán us ofereix el temps.
0: Francesc Mauri, bon dia.
3: Bon dia.
0: Seguim amb la franja alta de les temperatures, eh?
3: Doncs sí, i a més amb una mica de males notícies. Per què? Perquè tenim una promesa, com a mínim en el pronòstic meteorològic, que és que aquest dijous i divendres baixen les temperatures. I efectivament ho faran dijous a primera hora del matí, ben poc a la línia de la costa i d'una manera més clara del prelitoral cap a l'interior i Pirineu. I el descens, finalment, tot i que serà marcat a muntanya, en zones elevades, no acabarà, per culpa de la inèrcia càlida que hi ha damunt del terra, de ser molt efectiu. Potser baixin 2-3 graus, en alguns llocs potser 4. I atenció, perquè a partir de dissabte tornarem a repetir alguns valors de 40 graus a punts del Pla de Lleida.
0: Gràcies, Francesc. Bon dia.
3: Bon dia.
2: Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
0: Passen 2:45. El govern espanyol anuncia un pla per integrar el més d'un milió de persones que han sol·licitat acollir-se a la regularització extraordinària de migrants a tot l'Estat. Amb un pressupost de 500 milions d'euros, es preveuen mesures per fomentar la mobilitat laboral i també les llengües oficials. Coincidint avui amb l'últim dia de presentar sol·licituds, el president espanyol Pedro Sánchez ha defensat la seva política migratòria per raons humanitàries, però també demogràfiques i econòmiques. Madrid, Dani Sainz de Aja, bon dia.
4: Bon dia. Per al govern espanyol, culminar el procés de regularització és una de les fites de la legislatura i avui Sánchez n'anuncia el següent pas, un pla dotat inicialment amb 500 milions d'euros per integrar les persones que s'hi han acollit amb tots els seus drets i deures, ha dit. Inclourà mesures per facilitar la mobilitat laboral segons les necessitats de cada territori i sector, però també per garantir l'accés als serveis públics, fomentar la convivència i promoure l'aprenentatge de les llengües oficials com el català.
5: Quienes llegan deben respetar nuestras leyes, aprender nuestras lenguas oficiales, compartir los valores democráticos que nos definen. Integración no consiste solo en vivir en un territorio, en un municipio, en un barrio, consiste en formar parte de esa comunidad.
4: Davant dels discursos d'odi, les polítiques de portes tancades o la prioritat nacional de Vox, Sánchez reivindica el seu model migratori, que defineix com a segur i endreçat, una política que justifica per coherència i humanitat, però també per necessitats econòmiques i demogràfiques.
5: Sin inmigración, España perdería un 19% de su producto interior bruto en 2050 y un 22% en 2075. ¿Y esto qué significa? Bueno, pues por ejemplo, que 90.000 bares tendrían que bajar la persiana, que 50.000 aulas de primaria y secundaria se quedarían sin alumnos y sin alumnas, que desaparecerían en torno a 220.000 explotaciones agrícolas, por tanto, una de cada tres.
4: Per a Sánchez, la prova de l'èxit del procés de regularització és que s'han superat les expectatives. A falta de tancar les xifres definitives els pròxims dies, el govern espanyol parla de més d'un milió de sol·licituds a tot l'Estat que s'hauran de resoldre en els pròxims tres mesos. A Catalunya s'han superat les 200.000.
6: Regularizar no és mirar hacia otro lado.
0: Però justament avui, deia Dani, el Suprem ha obert la porta a portar el procés de regularització a la justícia europea.
4: Sí, el Tribunal té sobre la taula recursos de diverses comunitats autònomes del PP contra la regularització. Abans de resoldre'ls, pregunta a les parts si cal consultar al Tribunal de Justícia de la Unió diverses qüestions que podrien entrar en conflicte amb el Pacte Europeu de Migració i Asil. El Suprem dubta, per exemple, si una persona amb un ordre de deportació pot regularitzar la seva situació acreditant només una estada temporal a Espanya o si un estat membre pot impulsar una regularització massiva per una decisió política. Des del Ministeri Inclusió, Seguretat Social i Migracions envien un missatge de tranquil·litat i asseguren que tot el

0: procés s'ha fet d'acord amb el dret europeu, com també ha defensat la ministra Elma Saiz.
1: Regularizar no es mirar hacia otro lado, es dar seguridad jurídica, es combatir la economía sumergida y la explotación laboral. Es reforzar nuestro estado de bienestar y, sobre todo, es reconocer una realidad que ya existe para convertirla en una oportunidad compartida para todos.
0: Dèiem que al maig el Suprem ja va descartar suspendre cautelarment el procés de regularització. Ara deixa la porta oberta a aturar la resolució dels expedients, però el govern espanyol descarta que això afecti les persones que ja han obtingut un permís provisional.
2: Gràcies, Dani Sainciaja, des de Madrid. Mentrestant, aquí a Catalunya, la terapeuta de la família Andí, que ha comparegut aquest matí davant la jutge de Martorell, que porta el cas de la mort del fundador de Mango, Isaac Andí, i que investiga el seu fill, Jonathan Andí, com a presumpte autor dels fets. La jutge considera que el testimoni de la terapeuta és clau per aclarir si hi va haver la influència de terceres persones. Aquesta és la primera de les tres jornades de declaracions previstes aquesta setmana. Avui també han testificat els dos excursionistes que van trobar el fill d'en Dick després de la caiguda del seu pare i que afirmen que Jonathan en Dick estava en estat de xoc. Als jutjats de Martorell tenim José Antonio Rodríguez i Marta Vallès. Bon dia.
3: Hola, bon dia. La declaració de la terapeuta s'ha allargat més de dues hores, prop de dues hores i mitja. És un testimoni clau. La jutge vol investigar si pot haver terceres persones implicades en la mort d'en Dick. En aquest sentit, es recullen a la interlocutòria missatges que aquesta professional es va creuar amb Isaac en Dick i el seu fill per mirar de millorar la relació entre tots dos. També que hauria pressionat el fundador de Mango perquè donés al seu fill diners, l'herència en vida. De moment, desconeixem el contingut de la seva declaració, que, com dèiem, ja ha acabat. Sí que ha transcendit el que han dit davant la jutgessa els excursionistes, els primers que van trobar Jonathan en Dick just després de la caiguda del seu pare. Segons fonts judicials, han explicat que el jove estava en xoc, afectat i bloquejat. Era el 14 de desembre de 2024. Després de la declaració de la psicoterapeuta, és el torn de la seva germana, que també hauria participat en algunes de les sessions de teràpia entre pare i fill. I dins els jutjats espera el seu torn la parella del fundador de Mango, Estefania Nuz. Va ser la primera persona a qui Jonathan Andic va trucar després de la caiguda del pare, fins i tot abans de connectar amb el 112, amb els serveis d'emergències, per demanar ajuda. Previsiblement, la jutgessa li preguntarà pel contingut d'aquesta trucada, que fins ara no ha transcendit. A més de prendre les primeres declaracions avui als testimonis, la jutgessa del cas ha demanat també a la policia científica una reconstrucció de la caiguda mortal. Els Mossos mantenen que no va ser un accident i recordem que Jonathan Andic està imputat per un homicidi. El van detenir al maig i està en llibertat després de pagar la fiança d'un milió d'euros. Aquesta setmana també hauran de declarar les filles d'Isaac Andic, la secretària i el conseller delegat de Mango, entre d'altres testimonis.
2: Doncs precisament sobre aquest cas de la mort d'Isaac Andic, el director general dels Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero, ha defensat aferrissadament la investigació dels Mossos en aquest cas. Ho fa arran de les crítiques de Francisco Marco, el detectiu de Método 3 i part de la defensa del principal sospitós de la mort del magnat, el fill Jonathan Andic. Mònica Mas.
4: Sí, fa uns dies el detectiu, en declaracions a Catalunya Ràdio, havia acusat el mosso responsable de la investigació de la mort d'Isaac Andic de falsejar proves i de fer una caça contra Jonathan Andic, principal sospitós de la mort del seu pare durant una excursió a Collbató al desembre del 2024. Josep Lluís Trapero, en una entrevista també el matí de Catalunya Ràdio, ha sortit en defensa de la gent i de tot el cos dels Mossos d'Esquadra.
5: És a dir, aquí no hi ha decisions ni d'un mosso, ni d'un caporal, ni d'un sergent. Són decisions en equip i no només del cos de Mossos d'Esquadra, sinó en el marc d'una investigació judicialitzada, on la direcció correspon al jutge i on també té la seva participació el fiscal. Jo crec que van ser doncs, unes declaracions molt desafortunades, no una mica, no, molt desafortunades, injustes.
4: El responsable dels Mossos admet un increment dels delictes relacionats amb la violència contra les persones, tret dels homicidis. En canvi, diu, milloren les xifres relacionades amb els delictes contra el patrimoni.
5: Tenim problemes, sí. Precisament en el que no anem a pitjor, diguem-ne, que millorem en els últims anys, és el dels homicidis, el més greu. Però en l'altre, en l'àmbit sexual, en l'àmbit de les lesions, de les amenaces, d'aquest punt d'ús de la violència, en aquí no millorem.
4: Trapero ha subratllat que el govern impulsa canvis legislatius per endurir la tinença d'armes de foc i del cultiu i tràfic de marihuana.
2: I d'un judici a un altre, perquè l'Audiència de Barcelona retira les peticions de penes de presó als exconsellers Vergés i Argimon en l'inici del judici pel retard en la vacunació dels cossos policials estatals durant la pandèmia. Avui s'ha celebrat la primera sessió d'aquesta causa, on la cúpula de salut s'enfronta a 12 anys d'inhabilitació. Audiència de Barcelona, Cristian Roldán.
6: Primer dia de judici i primera victòria per a la cúpula de salut durant la pandèmia. Arran de les qüestions presentades pels advocats de la defensa, el tribunal ha ratificat que els sindicats de policia exerceixen d'acusació popular, no particular, com ells defensaven, i per aquest motiu, en aplicar la doctrina Botín, marcada pel Suprem, els càrrecs de presó han caigut. Sentim els advocats Olga Tuau i Joan Riba.
7: Los términos utilizados por el legislador en este artículo vienen a cerrar la puerta a las acusaciones populares para ellas solas, cuando se trata de delitos contra bienes jurídicos personales, sostener la acusación.
8: La doctrina del Tribunal Suprem doncs ja deixa fora de l'àmbit d'aquest judici oral el suposat delicte contra els treballadors. Per tant, només es fa pel delicte de prevaricació.
6: Es mantenen, però, els 12 anys d'inhabilitació que demana la Fiscalia per presumpta prevaricació per haver paralitzat i retardat la vacunació dels policies nacionals i guàrdies civils respecte a altres cossos de seguretat, com els Mossos d'Esquadra. Segons Ivonne Domínguez, portaveu nacional del sindicat Jupol, el retard va ser intencionat i seguint motius polítics.
9: Todavía veníamos de esa marejada del procés y se entendía que Policía Nacional y Guardia Civil eran cuerpos de represores del Estado y se quería dejar fuera.
6: El judici s'allargarà fins a mitjans de juliol. Demà sentirem el testimoni dels càrrecs policials i la setmana que ve de les autoritats sanitàries. A partir del 10 de juliol serà el torn dels acusats.
2: D'aquí a 4 minuts seran 2:45 de la tarda. Fem una pausa i de seguida anem a Veneçuela.
10: Catalunya migdia.
11: Si vols fer la compra bé, has d'anar a Carrefour.
12: Viu mega a prop al partit amb el mega estalvi d'un 15% en tots els televisors LG, Samsung i TCL de 48 polzades o més, bescanviable en un cupó que et dona per molt. Fins al 5 de juliol.
13: No et perdis l'últim Open Day de la Salle Campus Barcelona. Aquest 2 de juliol visita el campus i descobreix els nostres graus universitaris. Inscriu-t'hi a salleurl.edu. La Salle, Universitat Ramon Llull.
14: Esport i el Periódico et conviden a viure el Graviteo Urban Sports Festival del 17 al 19 de juliol al circuit de Barcelona-Catalunya. Esport, espectacle i cultura urbana com mai els has viscut. Competicions europees d'escalada, campionats d'Espanya d'skate, roller i scooter, DJs, gastronomia i molta adrenalina. Aconsegueix ja la teva entrada gratuïta a www.graviteofestival.com amb el patrocini de Colacau i Esportcat Generalitat de Catalunya.
15: Fins al 31 d'agost arriben les rebaixes més esperades. Les rebaixes del Corte Inglés. En moda tenim totes les peces clau de la temporada. Per home, dona i nen. En esport, tot el que necessites per estar en forma. I llar, bellesa, cultura... Les rebaixes del Corte Inglés. A la botiga web i app.
16: Joan, demà hem d'anar a Igualada. I després a cala meva mare, Olot. Mm-hmm. Carreguem les cadires i cap a Reus, que hi juga el meu nebot.
17: Molt bé.
16: Arribarem a tot?
17: Del cotxe segur que sí, però nosaltres no ho tinc clar.
18: Nou Volkswagen ID3 Neo 100% elèctric amb fins a 628 quilòmetres d'autonomia. Per arribar a tot, encara que no arribis a tot, descobreix-lo a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya.
19: 672.000 oients ja diuen jo escolto Catalunya Ràdio.
20: Són dades de l'últim estudi general de mitjans.
19: Els principals programes de Catalunya Ràdio tanquen la temporada amb creixements d'audiència.
21: Són les 6.
19: El matí de Catalunya Ràdio tanca la millor temporada des del 2018-2019.
22: Moltes gràcies, molt content.
19: El suplement,
23: sí, la veritat,
19: el tot costa i el tot gira aconsegueixen la millor temporada de la seva història.
24: Cap de setmana és nostre.
19: El Catalunya Migdia és l'informatiu líder a Catalunya.
25: Moltes gràcies a tots els que esteu a l'altra banda.
19: La tarda fa la seva millor dada d'audiència des del 2005.
26: A la millor hora del dia.
19: El diumenge, el Catalunya Migdia i un restaurant caníbal a Berlín
27: sempre convida els seus clients.
19: Són líders en la seva franja. La Renaixença tanca la temporada amb la seva millor dada d'audiència.
28: Hòstia, em fa molt d'il·lusió.
19: I a més, tornem a ser líders en podcast.
29: Moltes i moltes gràcies per seguir-nos fent confiança.
19: Catalunya Ràdio. La Ràdio Nacional de Catalunya.
30: Catalunya Migdia.
2: D'aquí un minut seran 2:15. A Veneçuela, els equips d'emergència i els voluntaris continuen treballant colze a colze entre la runa. Encara hi ha rescats en vida, però a mesura que passen les hores, les possibilitats de trobar més supervivents disminueixen i les tasques se centren cada vegada més en la recuperació de les víctimes. Ens explica l'última hora des de Caracas, en Joan Biosca.
31: Vamos, Luis, que si viene. ¡Ey!
32: ¡Ayuda! ¡Ayuda!
31: ¡Vete! Suave, Luis, suave, suave. Vamos, que está afuera.
0: Els ja sis dies dels dos terratrèmols, escenes de rescat agòniques i dramàtiques com aquesta que sentíem són el motor dels voluntaris veneçolans que gairebé literalment amb les ungles remouen pedres, roques i runa. Un fill d'uns 40 anys treia literalment el seu pare de sota d'un edifici, es ficava sota terra com una formiga per salvar-lo d'una manera dramàtica. Però els morts són ja més que els vius, explica el Carlos.
1: Pero desafortunadamente desde ayer no hemos encontrado personas con vida. Ya lo que estamos encontrando son cadáveres.
0: Els voluntaris han portat fins a la zona de la Guaira, la més devastada pels terratrèmols, quasi de tot de primera necessitat. Hi ha aigua, hi ha menjar, roba i aixopluc, però també senyal wifi per satèl·lit. Ho fa en Dani.
3: Es como una ayuda, mucha gente también lo está haciendo. Y tenemos el wifi gratis, la gente se conecta y bueno, y puede comunicarse con sus familiares, a lo mejor, mira, decir lo que está pasando y sacar a la luz la realidad de lo que puede estar pasando aquí en la zona.
0: Senyal wifi per satèl·lit gratuït per connectar víctimes voluntaris i familiars.
2: Mentrestant, la xifra de víctimes mortals de nacionalitat espanyola s'eleva ja a 19, ho ha confirmat el ministre d'Afers Exteriors, José Manuel Álvarez.
5: Desgraciadamente, las cifras de fallecidos españoles en Venezuela se han incrementado, son ya 19 conciudadanos. Las cifras de desaparecidos siguen más o menos estables. En estos momentos son 131 españoles y 12 españoles que tenemos localizados bajo los escombros.
2: Álvarez també ha anunciat que demà sortirà cap a Venezuela a l'Hospital de Campanya de l'Agència Espanyola de Cooperació Internacional pel Desenvolupament. S'incorporarà als equips d'emergència que ja treballen sobre el terreny. La Fiscalia manté que l'exministre de l'Interior, Jorge Fernández Díaz, era al capdavant d'una operació il·legal per espiar l'extresorer del Partit Popular, Luis Bárcenas, i robar-li informació compromesa sobre la Caixa B del Partit Popular. El fiscal anticorrupció ho ha defensat en un dur informe en la recta final del judici del cas Kitchen, que s'està fent a l'Audiència Nacional. Tornem a Madrid. Tània Tàpia, bon dia.
10: Bon dia. El fiscal César de Ribas porta dies de les 10 del matí reforçant la seva tesi, que ha quedat blanc sobre negre que els acusats es van posar d'acord per impulsar conjuntament una operació il·legal i pagada amb fons reservats amb aquest objectiu.
21: Estaba dirigido a obtener información y documentación que pudiera resultar comprometedora para el Partido Popular y para sus máximos dirigentes y dirigida precisamente a boicotear, a obstaculizar aquella investigación judicial del caso Gürtel.
10: L'operatiu també buscava, diu el fiscal, les gravacions que Bárcenas deia que tenia Mariano Rajoy parlant de la Caixa B, tot per protegir els dirigents del PP. De Ribas ha donat total credibilitat a les anotacions de les agendes de Villarejo, on parla, per exemple, de la captació del xofer de Bárcenas, i ha atorgat molt pes a una prova per ell determinant per situar l'exministre, per qui manté la petició de 15 anys de presó, al capdamunt de la trama. Són els missatges que l'exministre va enviar a Francisco Martínez, del seu ex número 2, parlant de les funcions del xofer un cop captat. Uns missatges que la seva mà dreta va portar 6 anys més tard davant notari.
21: Desde luego se trata de mensajes de contenido absolutamente incriminatorio. Tanto es así que Francisco Martínez no solo los conservó para poder utilizarlos cuando tuviera por conveniente, sino que además procedió a su protocolización en el correspondiente acta notarial.
10: El fiscal ha menystingut la versió dels acusats que van dir que l'operació era legal per buscar els diners de Bárcenas a l'estranger. Ho desmunta. Diu que no van tenir cap interlocució ni amb l'UDEF ni amb el jutge que ja investigava aquests fets. Encara falten els informes de la resta de les parts. El judici quedarà vist per a sentència a finals de juliol.
2: Passant 3 minuts de 2:15 de la tarda, el Ministeri d'Hisenda torna a publicar la seva llista de morosos. Són més de 5.800 persones i empreses que, quan va acabar l'any 2025, devien a l'Agència Tributària Espanyola més de 600.000 euros cadascun. En total, acumulen uns 15.400 milions d'euros impagats, Jordi Canal.
22: La llista publicada avui inclou la cantant Isabel Pantoja, el presentador Bertín Osborne, l'actriu Pat Vega o l'exfutbolista Arda Turán. També hi apareix l'empresari hoteler i expresident del Barça, Joan Gaspar. Tots ells repeteixen el llistat perquè ja hi figuraven el 2024. N'havien sortit i ja han tornat a entrar la presentadora Patricia Conde i el col·laborador televisiu Kiko Matamoros. Un miler dels morosos són persones físiques. La resta es tracta d'empreses, moltes en procediment concursal. El nombre total de deutors s'ha reduït lleugerament respecte al 2024. Són uns 150 menys, mentre els imports impagats han crescut un 12%.
2: I no deixem de parlar de diners, en aquest cas, però, de de les hipoteques que paguem tots plegats, perquè l'Euríbor, després de 3 mesos de pujades, aquest mes de juny s'ha estancat.
22: Ha quedat el 2,8% de mitjana, si ho comparem amb fa un any, però encara està molt més car, per això qui revisi ara la seva hipoteca, en el cas de les variables, haurà de pagar més. Per una hipoteca de les més habituals, l'increment seria d'uns 70 euros al mes o d'uns 800 euros l'any.
2: La temperatura del Mediterrani bat rècords per un mes de juny amb anomalies de fins a 8 graus de temperatura. Els experts alerten dels efectes que això té per als ecosistemes marins, però també per les condicions meteorològiques, perquè amb un mar tan calent, les probabilitats de fenòmens meteorològics extrems es multipliquen, Montse Poblet.
4: El mapa de temperatures de la superfície del mar que publica el Centre d'Estudis Ambientals del Mediterrani està tenyit de taronja i de vermell. Els colors retraten situacions excepcionals per un mes de juny, com aquesta que ens descriu Samira Codayar Pardo, la coordinadora de la seva àrea de climatologia i meteorologia.
6: En la zona del sur del Golfo de Genoa, en los últimos días, lo que hemos observado son anomalías de hasta 8 grados. Lo que son las escalas de color que de manera normal nosotros utilizamos en referencia para nuestros mapas, no son suficientes para observar esta anomalía.
4: A la costa catalana, la superfície del mar ja està 2,6 graus per sobre de la mitjana d'aquesta època. L'última mesura presa a l'Estartit és de 23,7 graus, la segona temperatura més alta registrada un mes de juny, després dels 24 graus i mig de l'any passat per aquesta època. Montse Busto, tècnica de l'equip de canvi climàtic del Meteocat, ens parla dels efectes que un mar tan calent pot provocar a nivell atmosfèric.
7: Si tenim una massa d'aire que l'entona tancada, que és a Mediterrània, envoltada de muntanyes, que és com si tinguéssim una cassola que fa xup-xup, i arriba una massa d'aire freda, ja tenim els ingredients perfectes perquè existeixi algun fenomen atmosfèric que sigui realment complicat i amb repercussions importants.
4: Amb un mar tan calent augmenta la quantitat de vapor que hi ha a l'atmosfera i es creen condicions perquè a la tardor hi hagi tempestes extremes. També afavoreix que tinguem més nits tropicals i tòrrides, amb tots els efectes que això té per la nostra salut.
2: Tornem a la informació internacional perquè Qatar confirma que no hi haurà negociacions directes entre els Estats Units i l'Iran aquests dies. L'anunci, per sorpresa d'ahir, de Donald Trump, va quedar desmentit a l'instant pel govern iranià i avui pel mediador. El viatge dels representants nord-americans, doncs, quedarà en unes converses de pronòstic difícil, Albert Manyà.
8: Sí, el portaveu de la diplomàcia qatariana ha avançat que no hi haurà una reunió directa de les dues parts. Els qatarians es reuniran amb Jared Kushner i Steve Witkoff per parlar de qüestions regionals com l'Iran o al Líban. Els mediadors també admeten contactes amb Oman per coordinar una solució al Estret d'Hormuz i garantir la seguretat al pas de vaixells. Sobre els fons congelats de l'Iran, Doha reconeix que no els hi han retornat encara i ho volen condicionar a la compra de béns humanitaris. Iran diu que demà ho abordaran amb els qatarians.
2: I a Sud-àfrica, el govern declara l'estat d'alerta i la policia desplega un ampli operatiu de seguretat. Tot això arran de les marxes convocades per grups anti-immigració que exigeixen la sortida dels estrangers en situació irregular al país, Xavier Vilà.
9: Sí, la jornada transcorre en un clima de forta tensió, amb carrers semibuits i nombrosos comerços tancats arreu, coincidint amb la data límit fixada pels manifestants perquè els migrants indocumentats marxin del país. Els concentrats denuncien que els estrangers els prenen la feina, impulsen la delinqüència i pressionen els serveis públics.
8: Hi ha massa corrupció, cosa que mostra que aquest govern nostre no es preocupa per nosaltres. Només demanem que marxin, així de simple, però no ho fan.
11: Han donat 600 milions a la policia per defensar-los, i no a nosaltres, que som d'aquí. N'estem cansats, d'ells. Ja n'hi ha prou.
9: Les dades oficials disponibles indiquen que dels 65 milions d'habitants de Sud-àfrica, uns 3 milions són immigrants, menys d'un 5%, una proporció, Òscar, relativament baixa comparat amb els estàndards mundials.
2: I tornem a Catalunya perquè tenim una nova crisi a les vinyes sobre una part de la collita de raïm d'aquest any que no troba comprador. Això està provocant l'angoixa dels viticultors que demanen solucions dràstiques, com ara ajudes per arrencar ordenadament vinyes davant la baixada del consum. Davant d'això, Unió de Pagesos ha convocat una mobilització pel dia 10 de juliol. Corresponsal al Penedès, Montse Gené Riba.
12: Aquest any les vinyes són plenes de raïm, però els contractes per comprar aquest raïm no acaben d'arribar i si ho fan és a la baixa, com lamenten dos viticultors, Jaume Domènech, de la JARC, i Josep Marrugat, d'Unió de Pagesos.
13: Em trobo, sobretot amb un celler, que hi pot haver una reducció d'això d'un 30%, depèn també de la varietat, però és un mal de cap molt important pels viticultors.
14: Ara ens trobem sobre una collita que podria estar normalitzada, però que arriba en un context de consum de vi i de demanda per part dels cellers, que ha baixat, i això fa que els cellers estiguin retallant la compra de raïm.
12: Els cellers també ho estan passant malament, com explica Joaquim Toses, del celler Sumarroca.
15: Hi ha una preocupació molt forta perquè patim per vendre, cada cop costa més vendre, no?
12: Hi ha tot un canvi de tendència. S'ha perdut l'hàbit diari de prendre vi amb els àpats. El consumidor vol vins frescos, de poca graduació i productes de moda com els Aperol Spritz, i a més el consum en els joves va a la baixa.
2: Falten 20 minuts per arribar a les 3 de la tarda. A aquesta hora començaríem els esports. Ja sabeu que avui anem una mica tard perquè hem començat amb una vaga parcial dels treballadors de Catalunya Ràdio. Per tant, d'aquí a 5 minuts arriben els esports. Ara fem una pausa i de seguida la cultura.
16: Catalunya migdia.
17: El teu cervell és increïble. És capaç de triar entre milers de possibilitats. I en decidir, es produeix un clic que et fa avançar, t'entusiasmes i ja no pots parar. Per això, és normal que decideixis pujar a un Hyundai Tucson, líder de vendes en la seva categoria durant 5 anys consecutius. Puja les teves decisions.
18: Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
23: Senyores i senyors, bon dia.
16: La vida i els protagonistes de cada dia passen pel matí de Catalunya Ràdio.
23: I els Estats Units i l'Iran anuncien un acord per posar fi a la guerra. Washington, Oriol Serra, bon dia.
24: L'administració Trump vol transformar no només l'Iran, sinó tota la regió a la seva conveniència.
26: ¡Hijo!
27: Simplemente demuestra la desesperación de un hijo que acaba de perder a su padre y del que le acusan de haberlo matado, ¿no?
28: Jo havia cantat a l'Església de la Santíssima Trinitat a Sabadell.
32: Sí.
28: I, ostres, era davant del Sant Pare, no?
23: S'ha fet viral perquè molta gent diu que no era ell, no era ella.
33: És veritat que la cara estava rara.
23: Era Shakira o no era Shakira?
33: Jo estic segura que sí.
16: De dilluns a divendres de 6 a 1, al matí de Catalunya Ràdio, amb Ricard Ostrell.
30: Catalunya migdia.
2: D'aquí a 4 minuts seran 3 quarts. D'aquí a 4 minuts arriben els esports, abans però la cultura.
34: Unter Haifisch, der hat Zähne.
2: El festival grec ja ha iniciat la 50a edició amb l'òpera de tres rals de Bertolt Brecht, dirigida per Marta Pazos i en direcció musical de Dani Espasa. Aquest clàssic, que és una crítica marxista al sistema capitalista, té un repartiment de luxe encapçalat per Nau Albet, Miriam Mucles i Eduard Farelo. Marta Vives.
35: Ja és habitual que l'espectacle inaugural del grec sigui tota una declaració d'intencions. Per això aquesta òpera de tres rals de Brecht, amb mirada i estètica de Marta Pazos, té alguna cosa d'èpica, guerrillera i cap enfora. A la nit de l'estrena no hi han faltat les reivindicacions als polítics el dia que fan acte de presència a la platea, amb un, per exemple, Collboni torni al paral·lel a les vedets, però també de celebració de l'art, el teatre i els 50 anys del festival. Marta Pazos ho ha explicat així a Catalunya Ràdio.
36: Yo quería celebrar el oficio del teatro, ¿no? El oficio de las personas que nos dedicamos a la escena y lo mágico que es esto, que un arte de más de 2.000 años todavía siga en pie y siga congregando.
35: Aquest clàssic del cabaret més canalla, escrit entre guerres i que vol ser un missatge voraç contra el capitalisme i el nazisme, és en aquest muntatge espectacular en dimensions, escenografia i interpretacions on Nau Albet, de Màquina Balla, i Miriam Mucles com a Pauline són la punta d'una navalla que té l'orquestra en directe en el Fossa com a millor aliada. La 50a edició del grec ja ha aixecat el taló, amb xafogó i mosquits, però tota la grandiloquència de l'òpera de Kurbein.
2: I de l'òpera a una pel·lícula.
37: Voy a vender la casa. ¿Estás hablando de mi casa?
2: Calle Málaga, amb Carmen Maura, dona aquest vespre el tret de sortida a la 8a edició de La Gran Pantalla, el Festival Internacional de Cinema de les Persones Grans de Barcelona. Avui també es concedeix el Premi Honorífic a l'actor Joan Pera en reconeixement a la seva trajectòria, Valeria Obreda.
38: Una trajectòria que passa pel teatre, el cinema i el doblatge. En declaracions a Catalunya Ràdio, Joan Pera assegura que el més important és no aturar-se.
0: anar al cinema, llegir un llibre. Això és molt important per a l'activitat mental. Aquest esforç convé molt que la gent el faci. A casa sempre ens hi podem quedar. La festa que representa anar a un acte social i cultural, aquesta festa no ens la poden treure mai.
38: Una vintena de pel·lícules com Maspaloma, Siempre Vives o Vitoria, a més de 15 curts, serviran per reivindicar la dignitat, el desig i la urgència de sentir-se vius dels més grans. Alfredo Cohen és el director de la gran pantalla.
1: Aquesta és una generació que va néixer i créixer amb el cinema, no? El cinema era com un ritual molt important i era un planazo. I jo creo que esto no se puede perder, que las pantallas individualizadas nos hacen mucho daño.
38: El Cinema Girona serà fins dissabte l'epicentre del festival, que aquest any també té projeccions al Caixa Fòrum.
2: I ara, abans dels esports, avui és dia d'EGM, per tant, dia d'audiència de ràdio. I ens hem de felicitar perquè Catalunya Ràdio acaba la temporada amb 672.000 oients. Retalla diferències en prop de 60.000 oients respecte a l'emissora líder, que continua sent RAC1. Són dades de la segona onada de l'any 2026 que certifica un descens generalitzat de l'audiència de ràdio respecte a principis d'any. Però, en aquest context, Catalunya Ràdio és la que perd menys oients de les quatre emissores més escoltades. De fet, Catalunya Ràdio incrementa audiència en les demarcacions de Barcelona, Girona i Lleida. Només baixa, per tant, a Tarragona. Pel que fa a programes, bones notícies pel matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell. Ell recull la millor audiència des de la temporada 2018-2019. Al davant només té el bon arracú. La tarda de Catalunya Ràdio amb el Francesc Garriga es manté a la franja dels 130.000 oients. I el cap de setmana el suplement amb Roger Escapa tanca amb la millor audiència mitjana de tota la seva història. Aquest programa que escolteu, el Catalunya Migdia, és l'informatiu més escoltat del país. Aconsegueix una de les seves millors audiències. Prop de 160.000 oients, 157.000. Moltes gràcies als que esteu a l'altra banda. També ens escolteu a través de 3Cat Info, la nostra emissora de 24 hores, que aquest EGM voreja els 90.000 oients. A més, Catalunya Música supera els 40.000 i ICAT es queda amb 30.000. I fins a les 3, la informació esportiva. Laia Tudel, bona tarda.
3: Bona tarda.
2: Per exemple, amb l'eliminació d'Alemanya, una de les favorites al Mundial de Futbol.
3: Ha estat una de les grans sorpreses fins ara al Mundial. El Paraguai va guanyar els alemanys als penals. Dai, dai.

0: El Mundial de Futbol aquesta nit s'han classificat per als vuitens de final el Brasil, Paraguai i el Marroc, però sens dubte la sorpresa, com dèiem, ha estat l'eliminació d'Alemanya. Va perdre els penals amb el Paraguai.
1: Ahora tiene que ser Bacanane!
0: Així narraven els companys paraguaians el gol de José Canale, el penal definitiu, i també la celebració que es va viure per la classificació als carrers d'Assumpción, una nit històrica per als paraguaians i una gran decepció també pels alemanys. Enviat especial al Mundial, Roger Busà.
2: Sí, primera campanada d'aquest Mundial en aquests setzens. Ahir va ser un dia de sorpreses i d'emoció fins al final, amb dues tandes de penals, la primera en aquest partit d'Alemanya, que rep un altre cop molt dur. Ja no va passar de la fase de grups al Mundial del 2018, tampoc ho va fer el Mundial del 2022 i ara el 2026 cau eliminada als setzens. Va ser un partit realment decebedor de la Manxa, sobretot a la primera part. Es va avançar el Paraguai abans del descans. Va empatar Havers a la segona part. El partit va anar a la pròrroga i allà va aparèixer l'heroi, el porter Orlando Gil, que va aturar dos penals a Havertz i a Voltemade, i que és el primer porter que pot dir que ha eliminat Alemanya en una tanda de penals d'un Mundial. El Paraguai va haver de jugar a defensar-se i el seu seleccionador, Gustavo Alfaro, feia aquesta metàfora sobre la capacitat d'adaptació del seu equip.
3: Todavía no tenemos ese bagaje que nos hace a nosotros imponer condiciones. Tenemos que bailar la música que nos ponen. Y nos preparamos. A veces nos toca una cumbia, a veces un tango, a veces una rumba. Hoy nos toca una polca. Ahí seguimos peleando, tratando de interpretar, bailando mal, pero tratando de interpretar y tratar de seguir adelante.
2: Bé, doncs, a ritme de la música, el Paraguai, que jugarà ara contra el guanyador del França-Noruega, i mentrestant a Alemanya, diu el seleccionador Julian Nagelsmann, que no té previst dimitir, que vol continuar, i que si no volen que segueixi, doncs que li han de dir.
0: Doncs la sorpresa de la classificació del Paraguai davant Alemanya ha estat tan gran que el país ha decretat dia de festa nacional. I això en aquest Mundial, Josep Gaya, no és tampoc la primera vegada que passa.
4: El president de Paraguai ha decretat el dia d'avui festiu nacional després de la victòria històrica del conjunt guaraní contra Alemanya, que certifica el pas als vuitens de final del Mundial. I com deies, no és la primera vegada que passa en aquest Mundial, ja que l'Equador també va decretar festiu nacional després de guanyar 2-1 també contra Alemanya l'últim partit de la fase de grups. Santiago Peña, president del Paraguai, ha anunciat la festivitat nacional a través d'un comunicat oficial per tal de que tots els aficionats puguin celebrar aquest triomf històric. Així mateix, tots els aficionats del país han omplert els carrers del país per gaudir d'aquesta fita. Una dada curiosa d'aquesta eliminatòria és que Alemanya ha caigut eliminada del Mundial sense haver perdut cap partit, mentre que el Paraguai ha arribat a vuitens guanyant només un partit contra Turquia.
0: L'altra eliminatòria que es va resoldre i als penals, ho deies abans, Arbusà, va ser la dels Països Baixos-Marroc.
2: Sí, potser no és tan sorpresa com l'eliminació d'Alemanya, però també és una decepció. La veritat és que la selecció neerlandesa no va fer un bon partit, no va deixar una bona imatge. De fet, en les últimes hores ja estem veient les primeres crítiques cap a Ronald Koeman pel seu plantejament, crítiques que venen moltes d'exjugadors, com ara Van der Vaart o Zlatan Ibrahimovic. S'ho va mereixer el Marroc, que les va tenir durant el partit, tot i així es van avançar als Països Baixos amb gol de Cody Gakpo. És el Mundial de molts gols al temps afegit i va ser aleshores quan va empatar el Marroc. Gol del central Issa Diop. A la pròrroga va continuar sent millor el Marroc i es va endur finalment aquesta tanda de penals amb un gol decisiu del català Ismael Saibari, aquest davanter nascut a Terrassa. Com dèiem, a Koeman ara li toca encaixar moltes crítiques. Ell defensa que tornaria a jugar igual amb aquesta defensa de 5. Diu que no pot ser que en la prèvia a tothom això li semblés bé i que ara doncs tot siguin crítiques. I el més important, igual que Nagelsmann a Alemanya, Koeman tampoc es planteja plegar.
5: No he pensat a dimitir. Tot just hem acabat un partit i no he reflexionat sobre els meus pensaments. Si hi penso demà al matí, potser arribo a una conclusió després de quedar eliminats. Això no vol dir que no prengui la meva responsabilitat. Vol dir que encara no hi he reflexionat.
2: Ahir, per cert, vam tenir el primer del Barça, jugant aquests setzens, Frenkie de Jong, que cau eliminat i que ja comença vacances després d'aquesta eliminació a mans del Marroc, que jugarà els vuitens contra el Canadà.
0: I l'altra eliminatòria, la del Brasil, que va guanyar el Japó, però que li va costar.
2: Va patir, el Brasil. El descans perdia, de fet, 0-1 després del gol que havia fet Kai Susano. A més, també al descans, Ancelotti va haver de substituir el lesionat Lucas Paquetá, que va entrar per Endrick. A la segona part del Brasil sí que va pujar el ritme. Va empatar el 56 amb gol de Casemiro, que també va acabar lesionat al final del partit. I ja l'ha afegit Martinelli, el davanter de l'Arsenal, va fer el gol que classifica el Brasil de manera agònica. També omple la canarinha de confiança i una bona reacció que celebra Carlo Ancelotti al final del partit.
6: Encajamos goles, pero el equipo no perdió la paciencia. Yo creo que el equipo estaba bien. También en la primera parte, el juego fue bonito. Forzamos un poco más cruzamiento en la segunda parte. Al final salió bien.
2: Costa d'Ivori o Noruega, les rivals del Brasil als vuitens de final, i ara pendents de l'abast de les lesions de Paquetá i Casemiro. Sí que Casemiro potser sembla menys greu perquè té només unes molèsties, però Paquetá va sortir del camp plorant i està pendent de proves.
0: Doncs tot això és el que ens va deixar la jornada d'ahir, que es va jugar ahir a la nit i aquesta matinada, i la jornada d'avui al Mundial hi ha previstos 3 partits més dels 16 de final, i destaca el França-Suècia o del Serra.
7: Els francesos, campions del món el 2018 i finalistes el 2022, són els favorits per accedir als vuitens, però veient el que els ha passat les últimes hores a Alemanya i als Països Baixos, el seleccionador Didier Deschamps no se'n refia gens dels suecs i en destaca especialment el seu potencial ofensiu.
8: Són un bon equip. Destaquen per la seva potència atlètica i també ofensivament amb Gyökeres, Isaac i Elanga. Tenen molta qualitat i són molt ràpids, especialment Elanga, però Gyökeres i Isaac també tenen la capacitat de ser molt constants en els esforços.
9: Isaac ha repetit els esforços.
7: El França-Suècia, amb el Blaugrana Koundé titular en França, jugarà a les 11 de la nit i abans a les 7 es disputarà el Noruega-Costa d'Ivori. Els noruecs volen repetir l'accés a vuitens de final del 1998, mentre que els africans no havien passat mai fins ara de la fase de grups. La jornada es tancarà amb el Mèxic-Equador. El seleccionador mexicà Javier Aguirre ho veu així.
10: És un equip que te permite jugar muy poco en tu campo, que te roba mucho en tu campo. De los mejores de los 48 que participamos, muchos manos a manos, un equipo muy intenso, muy valiente como su técnico y no tengo más que decir que tenemos que ser un partido casi perfecto para seguir en la competencia.
7: El Mèxic-Equador jugarà a les 3 de la matinada, hora d'aquí.
0: I encara un últim apunt del Mundial amb tu, Arbusà, perquè ja al tot costa vam parlar amb Pau Cubarsí, que està sent un dels millors jugadors del Barça, d'aquest Mundial i de la selecció espanyola.
2: Sí, jo diria que el millor jugador fins ara de la selecció espanyola en aquest Mundial va ser inclòs, de fet, en l'11 ideal d'Opta, aquest portal d'estadístiques. Ahir vam parlar amb ell, al tot costa, aquí a Chattanooga, a la concentració de la selecció espanyola, i, entre d'altres coses, va deixar clar que ell fitxaria un jugador de la selecció espanyola, que el fitxaria pel Barça, no va voler dir aquí i de passada va defensar Ferran.
11: Sí, bueno, el Ferran també potser no ha començat de la millor manera, però ja sabem com és el Ferran, que segur que anirà amb totes, que començarà a marcar gols i ens ajudarà moltíssim. I de moment em quedo amb el Ferran, sí que el Robert potser ens ha marxat, però també tenim en Gordon, que també pot jugar dalt.
2: I ara cap a Los Angeles, amb Cubarsí i la resta de jugadors del Barça, també amb la resta dels catalans, la selecció espanyola que viatja avui cap a Califòrnia, Los Angeles, on dijous, demà passat, jugarà aquest partit de setens de final contra Àustria.
0: 5 minuts i les 3 de la tarda, fem una pausa i seguim.
12: Catalunya migdia.
13: Joan, demà hem d'anar a Igualada.
14: Sí.
13: I després a ca la meva mare, Olot. Mm-hmm. Carreguem les cadires i cap a Reus, que juga el meu nebot.
14: Molt bé.
13: Arribarem a tot?
14: El cotxe segur que sí, però nosaltres no ho tinc clar.
15: Nou Volkswagen ID3 Neo 100% elèctric amb fins a 628 quilòmetres d'autonomia. Per arribar a tot, encara que no arribis a tot, descobreix-lo a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya.
16: Aquest estiu, sobrevola el Pirineu amb la nova tirolina de Boí Taüll, la tirolina doble més llarga de Catalunya.
17: També podràs gaudir de vistes panoràmiques a més de 2.000 metres d'altitud fent un passeig amb telecadira, tastar la gastronomia local i descobrir la vall de Boí.
16: Tota la informació a boitaüll.cat.
17: Boí Taüll, muntanyes d'adrenalina.
18: Amb motiu del gran départ del Tour de França, els dies 2, 4 i 5 de juliol, hi haurà talls de carrers i afectacions importants a la mobilitat a Barcelona. Consulteu els recorreguts, planifiqueu els desplaçaments amb antelació i prioritzeu el transport públic en a peu o en bicicleta. Més informació a barcelona.cat/mobilitatletour. Ajuntament de Barcelona.
19: A la Fonda de Catalunya Ràdio obrim cada dijous un nou programa, en podcast, així, ben enllaunat, amb tot el seu sabor, amb el pica-pica, que hi hagi molta variant, i després un bon plat, d'aquells que tenen suc, dels que s'hi pot sucar pa, i amb unes bones postres, ah, tot ben amanit.
20: Pep Noguer us obre les portes del podcast de la Fonda.
19: I amb productes del territori.
20: Cada dijous, a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
19: Vinga, va, comencem!
21: Amb el suport de la Federació Catalana DOP-IGP i la Generalitat de Catalunya.
22: La gran part del Tour a Catalunya. Tot el Tour a Catalunya Ràdio. Aquest dijous 2 de juliol, la presentació oficial del Tour al voltant de la Sagrada Família, en directe al Tot Costa.
23: I no ens en volem perdre detall.
22: El dissabte 4 de juliol, la primera etapa del Tour. Una contrarrellotge per equips pels carrers de Barcelona, al Tot Gira.
24: Tot Gira en la seva màxima expressió.
22: Les tres etapes del Grand Depart en directe a TV3 i a l'antena digital de Catalunya Ràdio.
25: A punt de creuar la línia
22: i fins a l'última etapa, tota la informació del Tour a Catalunya Ràdio amb Isaac Vilalta.
26: Aixeca els dos braços.
22: Algú podrà amb Pogacar?
27: Catalunya migdia.
0: I en bàsquet, atenció, perquè la banqueta del Madrid la temporada que ve estarà entrenada segurament per un tècnic català, Ernest Macià.
28: Gir absolutament inesperat a la banqueta del Madrid, el Madrid que ja vàrem dir ahir que no comptava amb Sergio Scariolo i que probablement ahir mateix ja notificaria el seu adeu, doncs bé, rescindirà els dos anys de contracte que queden amb el tècnic de Brescia i apostarà per a Pedro Martínez, que ahir el tècnic badaloní ja va comunicar a València que volia marxar, tot i que el València li igualava l'oferta. La raó és que Pedro Martínez vol entrenar un club gran i el Madrid li ofereix aquesta possibilitat. El València, per tant, no el retindrà, tampoc retindrà molts dels jugadors que se'n van i haurà de reinventar-se de nou sota un nou projecte de la família Roig, en aquest nou Roig Arena que aquest any ha vist el campió de Lliga i ha vist també un equip de Final Four. Aquest matí ha parlat el director general del València Bàsquet, Enric Carbonell.
29: Simplement fer unes pequeñas aportaciones respecto a la situación. Quiero reafirmarme en que Valencia Basket es un club que tiene las cosas claras, que tiene un modelo muy claro de cómo trabajar.
28: A València no esperaven aquest gir de guió, un equip que sí que comptaven que moltes de les seves estrelles, per exemple en el cas de Montero, que marxa a l'Olympiacos, de Branco Badiou, que se'n va al Panathinaikos, també es parla de Jaime Pradilla, que podria marxar al Madrid, doncs abandonessin el club valencià, comptaven amb Pedro Martínez i ara, novament, hauran de buscar nou tècnic.
0: I dos apunts de Barça, parlem de futbol. Ramon Salmurri, avui 30 de juny, és l'últim dia de Rafa Juste com a president del club perquè demà comença oficialment el nou mandat de Joan Laporta.
30: Coming back here as defending champion means a lot.
0: Ramon Salmurri, no és aquest, no?
31: Avui,
0: sí, ara,
31: no és ni Ramon Salmurri ni Rafa Juste, tampoc. Avui hi ha reunió de la Junta Directiva, marcada en el relleu de Rafael Juste per Joan Laporta. Demà Joan Laporta prendrà possessió del càrrec amb una nova junta i amb l'interrogant de quin paper tindrà Rafael Juste. En principi, el de vicepresident esportiu, veurem si acaba o no presentant la dimissió, un escenari que el mateix Juste s'ha plantejat de portes endins.
0: I Marcos García, Salma Parayuelo, ja es confirma, no seguirà al Barça.
32: Ho avisava la Ruth Vilar i la Sònia Gelmà fa setmanes. Avui ja és oficial. Salma no accepta la proposta del Barça per seguir. Comunicat oficial del club dient que tanca 4 anys al club blaugrana. El London City, l'Arsenal, el PSG i el Lió interessats en Salma Parayuelo.
0: Doncs fins aquí el repàs a l'actualitat esportiva. A les 7, més esports amb el Tot Costa. A les 11, el Club de la Mitjanit, especial mundial. Seguim al Catalunya Migdia amb l'Òscar Fernández.

0: Catalunya migdia.
1: Són les 3 i encetem la segona hora del Catalunya migdia. A la primera us hem explicat que són més de 1 milió els migrants que han sol·licitat la seva regularització, més de 200.000 a Catalunya. El govern espanyol ha anunciat un pla per integrar aquest milió de persones amb un pressupost de 500 milions d'euros. Es preveuen mesures per fomentar la mobilitat laboral i també les llengües oficials. Aquest milió de persones que han demanat regularitzar-se han servit al president espanyol, a Pedro Sánchez, per defensar la seva política migratòria, ha dit, per raons humanitàries, però també per raons demogràfiques i econòmiques. I també ens hem fet ressò de les primeres declaracions de testimonis pel cas de la mort del fundador de Mango, Isaac Andic. Avui ha passat pels jutjats la terapeuta de la família Andic. La jutja considera que el seu testimoni pot ser clau per aclarir si va exercir influència en la mala relació que suposadament tenien Isaac Andic i el seu fill Jonathan, que finalment està acusat de ser l'autor de la mort del seu pare. I també us hem explicat que la temperatura del Mediterrani bat rècords per un mes de juny, i a més, amb anomalies de fins a 8 graus d'augment de temperatura de l'aigua. Els experts alerten dels efectes que això té pels ecosistemes marins, però també per les condicions meteorològiques, perquè amb un mar tan calent, les probabilitats de tenir fenòmens meteorològics extrems, per exemple, aiguats, es multipliquen. Tot això us ho hem explicat a la primera hora del Catalunya migdia. Ara, què més podem afegir-hi, Natàlia Ramon?
2: Doncs que els Mossos d'Esquadra han detingut 5 persones a Girona acusades d'abusar sexualment de menors a canvi de diners. Un dels detinguts és el porter d'un local d'oci nocturn de la ciutat. Girona, Clara Jordan.
3: Hola, bona tarda. La denúncia és de finals de maig i l'haurien presentat almenys 3 noies menors de 16 anys i que es coneixen entre elles. Acusaven els homes de pagar-los diners a canvi de tenir sexe. En aquell moment ja es van detenir 2 homes que ja són a la presó acusats d'agressió sexual a menor i prostitució. La setmana passada hi va haver 3 detencions més vinculades al cas. Un dels detinguts ja és a la presó i els altres 2 estan en llibertat amb càrrecs. El detingut que fa de porter de discoteca se l'acusa d'haver agredit les nenes a canvi de deixar-les entrar al local.
2: I de Girona cap a Tarragona, perquè avui han començat les declaracions dels acusats en el judici del cas Innova de Reus. L'exdirector de l'empresa reusenca, Josep Prat, ha declarat que les contractacions de l'arquitecte Jorge Betesteza i de l'exdirector de l'ICS, Carles Manté, que són els principals investigats, es van fer per indicacions del Departament de Salut. Tarragona, Jordi Barranca.
4: Josep Prat va ser director general d'Innova, el conglomerat d'empreses de l'Ajuntament de Reus, entre els anys 2003 i 2012. L'empresa pública va ser la responsable de la construcció de l'Hospital de Sant Joan de la capital del Baix Camp. En el judici, Prat ha declarat que la contractació de l'arquitecte Jorge Batesteza i de l'exdirector de l'Institut Català de la Salut, Carles Manté, va ser una directriu de la conselleria.
5: La consellera explicó que Carlos Manté no había podido seguir en la consellería y que entonces le interesaba mucho que se contratara a Carlos Manté. Podría asesorarnos en el tema del hospital, pero además también podía llevar el tema del parque sanitario.
4: També ha assegurat que el CatSalut va incrementar el concert econòmic perquè a través del holding d'Innova es paguessin els seus treballs. El seu perfil professional també hi va ajudar, segons ha declarat Prat. Aquest matí també ha declarat Batesteza que ha reconegut els fets pels quals se'ls està jutjant. Recordem que tant Prat com Batesteza han pactat amb el fiscal l'acceptació d'alguns delictes.
2: I el procés per portar el tren a la T1 de l'aeroport de Barcelona ha fet avui un pas més amb la convocatòria d'una 40ena de places de maquinista per operar aquest servei. Ferrocarrils de la Generalitat ha publicat l'oferta laboral per triar 42 maquinistes per a la futura R-Aeroport, el servei que connectarà el centre de la capital catalana amb les 2 terminals del Prat en 20 minuts cada quart d'hora el primer semestre de l'any que ve. Carles Ruiz és el president de la companyia.
6: Oferim l'oportunitat de treballar amb un nou servei que s'opera per primera vegada a Catalunya amb aquestes condicions d'arribar directament a les 2 terminals de l'aeroport amb uns trens nous preparats també per aquest servei singular, que també és una diferència important, i que significa també acabar la teva jornada en la mateixa localitat on la comences.
2: I el ministre d'Hisenda, Arcadi Espanya, ha allargat la mà als partits polítics per negociar els pressupostos de l'any que ve. Dilluns que ve reunirà les comunitats autònomes al Consell de Política Fiscal i Financera per aprovar el límit del dèficit i després el govern fixarà el sostre de despesa. Aquestes xifres, que són clau per dissenyar els comptes, s'hauran d'aprovar posteriorment al Congrés. Espanya ha comparegut a la Comissió d'Hisenda del Senat.
0: Haremos una ronda con todos los grupos parlamentarios con voluntad de que sean unos presupuestos reales. No son unos presupuestos salvavidas de nada. Van a ser unos presupuestos que seran los que creamos i luego negociaremos, que són buenos para el país.
2: I abans d'acabar, encara un apunt més, perquè el Partit Popular ha citat l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero a la Comissió d'Investigació de la CEPI al Senat. Vol que expliqui quin paper va tenir en el rescat de l'aerolínia Plus Ultra i quin és l'origen de les joies que la Guàrdia Civil va trobar al seu despatx. Alicia García és la portaveu del PP a la Cambra Alta.
7: Ya compareció en la comisión Coldo y ahora tendrá que hacerlo en la comisión SEPI. Entonces nos mintió y no pudimos preguntarle por asuntos tan jugosos como las joyas, pero es que desde que compareció en la comisión Coldo han pasado muchas cosas. El juez le ha imputado por delitos de organización criminal, tráfico de influencias, falsedad documental, incluso una extensión de blanqueo de capitales.
1: Passen 6 minuts de les 3.
8: Catalunya migdia, amb Òscar Fernández.
1: Des d'ara fins a les 4, amb la Neus Tomàs, directora adjunta del Diario Punès. Bona tarda.
9: Bona tarda.
1: La Júlia Miralles, politòloga i professora de la Universitat UPF. Bona tarda.
10: Bona tarda.
1: I la Mònica Sabata, consultora de projectes institucionals. Bona tarda.
11: Molt bona tarda.
1: Benvingudes les 3, tot bé?
11: Tot bé. Tot bé, tot estupendo.
1: Sembla que t'ho repensaves.
9: Com... No, perquè com que s'està tan bé aquí dins, bé.
1: Està més bé aquí que fora.
9: Sí,
1: veritat. Bé. I fins i tot que a casa, segons com.
9: També.
1: Per el que he sentit, que estava comentant abans de començar. Ja sabeu, el primer tema sempre ens ve des de fora. I els dimarts és l'escriptora Carlota Gurt qui ens el porta. Carlota, bona tarda.
12: Hola, bona tarda.
1: Tu estàs amb aire condicionat o no? Perquè aquí està molt celebrat. L'aire condicionat de Catalunya Ràdio és molt celebrat aquests dies pels tertulians, eh?
12: Estic amb un ventilador a tope.
1: Si algun dia necessites venir a l'estudi per estar amb l'aire condicionat com a refugi climàtic, escolta'm...
12: Mira, potser vindré.
1: Bé, doncs escolta'm, aquí seràs benvinguda. A veure, quin tema ens vols proposar avui? A veure,
12: avui us vull parlar de l'Arnau Liesa i la seva història d'amor, eh? Ja sabeu, aquest alcaldable, vaja, alcaldable de Figueres, d'Aliança Catalana, que també era professor, suposem que de secundària, perquè aquí no ha acabat de transcendir el què, un professor de 31 anys que està embolicat, enamorat, d'una alumna de 16 anys, com a mínim des del gener. Abans de res, i malgrat les meves absolutes nul·les simpaties per Aliança Catalana, vull celebrar que se l'hagi fet fora d'una manera tan fulminant i directa. Bueno, que ha sigut com un acord, però vaja, no? Que ja no ens enganyem, que se l'ha fet fora. De tot el cas, me n'esgarrifen unes quantes coses i és difícil saber per quina començar, especialment arran de les reaccions que veig pels llocs, no? Vull dir, mitjans, xarxes, coses així, no? Per exemple, que hi hagi persones, homes i dones, que titllin de puritans i hipòcrates els que considerem que és inacceptable que un professor de 31 anys s'emboliqui amb la seva alumna de 16. També, que s'esgrimeixi l'argument de que les relacions sexuals consentides són legals a partir dels 16 anys. Aviam, la llei és un marc legal, però no és un marc moral, no? Tercer, que tots sospitem que ara això ha sortit a la llum, però que no sabem quan va començar aquesta relació d'amor, eh? Vull dir que, clar, si ara aquesta noia en té 16, vull dir, fa poc en tenia 15. No ho sabem, això, eh? Tampoc sabem, evidentment, quin curs feia la menor. És clar, perquè se l'ha de protegir, eh? És curiós com protegim unes coses, però després unes altres, no, eh? Hi ha, a més, qui diu que els que ara ens fotem les mans al cap, ho fem només perquè es tracta de l'alcaldable d'Aliança Catalana i que, per tant, en el fons tenim una mena de motius d'estratègia política de fons, no? A veure, el problema no és...
1: Ui, em sembla que hem perdut la comunicació amb la Carlota Gurt. Intentem recuperar a la Carlota per tal que pugui fer la seva, tota la seva reflexió al voltant d'aquest cas, que és veritat que va transcendir el cap de setmana, sobretot a través de xarxes socials, i que després ha generat molta reacció, els uns a favor, els altres en contra, sobretot pel que fa referència a la decisió d'Aliança Catalana, de prescindir d'aquest alcaldable a la ciutat de Figueres després que ell mateix reconegués, doncs, que havia tingut aquesta relació, o que té aquesta relació, com ell diu, amb una major de 16 anys, però per tant dona per fet que és menor de 18, i que tanta pols seguirà aixecat. Mentre recuperem la Carlota, que estem intentant fer-ho, no sé com... Ara, no, encara no l'hem recuperada, per tant no sé com ho veieu mentre la recuperem.
9: A mi la veritat és que m'és igual que sigui d'Aliança o que sigui... o que no hagués sigut de cap partit i hagués estat, no sé, en un institut donant classes i ja està. No sé per què hi ha gent que li costa tant entendre una cosa tan òbvia com el que explicava la, La Carlota, que estic totalment d'acord amb tot el que havia dit fins ara, els arguments em semblaven molt lògics. I també t'he de dir que per l'experiència, nosaltres al diari hem tret força investigacions, unes quantes investigacions de diverses universitats, de la Pompeu, de l'Autònoma, de la Central, i estem parlant, en aquests casos, ja d'alumnes que eren majors d'edat. Però tot i així, hi ha gent que no entén, bueno, primer en aquest cas, és a dir, té 16 anys, ja està, no cal que debatem massa més, però és que, a més, aquest component de que tu estàs en una... Tu, Júlia, que ets professora de universitat, no?, que estàs en una situació de superioritat que fa que no puguis fer determinades coses, no? I, per exemple, no pots dir-li a un alumne estic somiat amb tu, m'agradaria passar la nit amb tu, però hi ha professors que això... No, la frase aquesta que et dic no és un pur parler, és a dir, aquesta expressió la donen com per normal. Sí. Llavors, a mi em sembla que Aliança, en aquest cas, o la direcció d'Aliança, ha actuat com havia d'actuar.
1: A veure, que em sembla que hem recuperat la Carlota. Carlota, estàs aquí, eh?
12: Hola, sóc aquí, sí, molt és bé. Que amb l'orella he ficat el mode avió.
1: Sí, veu? Ara m'ho deien, ja, sí, de les explicacions, anava a dir excuses, però no, de les explicacions que he sentit és de les més peculiars, eh?
12: No, molt bé, escolta'm. No sé, m'he apartat i dic, oh, tinc el mode avió posat, què ha passat?
1: Molt bé, molt bé.
12: No sé on ens hem quedat,
1: Estaves desgranant els raons i tot plegat, sí.
12: Bueno, això, no, diguéssim que, bueno, clar, no sé si tornar a començar. Bueno, aquesta idea que ens tillen d'hipòcrites, de la idea de que l'argument legal de que les relacions són consentides i, per tant, són legals a partir de 16 anys va ser absolutament absurd, no? Perquè la llei és un marc legal però no és un marc moral. Després, que tot això ha sortit a la llum però no sabem quan va començar, vull dir que aquí hi ha com coses que estan per esclarir i que d'alguna manera hi ha moltes coses, diguéssim, no sabem quin curs feia la menor, no ho sabem perquè se l'ha de protegir, s'ha de protegir la seva intimitat, però hi ha coses que protegim i d'altres que no, Vull dir que és una mica inquietant. I després, que hi ha molta gent que ens diuen que, clar, que aquests que ens fotem les mans al cap al final és una cosa d'interès polític. Polític, no? D'estratègia política, perquè és un alcaldable era un alcaldable d'Aliança Catalana. Bé, jo crec que no té res a veure la política, no? Que el problema no és la política, no és la diferència d'edat, perquè, diguéssim, quan la diferència d'edat es produeix més tard no passa res, el problema és la relació de l'edat d'ella i la d'ell. El problema és que amb 16 i amb 14 i amb 13, i ho sé per experiència, pots consentir coses que després lamentaràs, i el problema és que ell era el seu professor. Bueno, vull dir, és que em sembla tan problemàtic que m'esfereix pensar i veure tanta gent que el surt a defensar.
1: De fet, això que deies de la vessant política, diguem-ne, Aliança Catalana s'ha de dir que va reaccionar molt ràpid, fins i tot abans que el cas fos públic. De fet, el cas es fa públic arran que Aliança Catalana anuncia que ha prescindit d'aquest alcaldable, i arran d'aquí el mateix alcaldable és el qui fa un comunicat també explicant el perquè. Vull dir que Aliança Catalana no ha esperat que hi hagués un escàndol, sinó que quan va conèixer la notícia va decidir apartar-lo i després ell ha deixat el partit. Vaja, més reflexió.
11: Jo crec que el que ha fet Aliança Catalana comença a ser de manual. És a dir, qualsevol partit o qualsevol organització o qualsevol universitat, davant d'un potencial cas, sap que si esclata o quan esclati tindran un problema greu a comunicar i a resoldre. I, per tant, tots es curen molt amb salut.
9: En el sentit creguis, que... a la universitat, ho pot dir la Júlia, costa moltíssim, i t'ho diré ben clar, fins que no els enxampes, moltes vegades no fan res. I fins i tot quan els enxampes, l'expressió és molt col·loquial, però en fi, quan algú ho explica perquè hi ha una denúncia o perquè algun mitjà ho explica, no funciona amb el corporativisme que funcionaven abans, però déu-n'hi-do del que els hi costa a les alumnes avançar, no.
11: Jo, perdona, però conec algun cas a la Universitat de Barcelona que el corporativisme ha passat bastant de llarg, i el temps dirà, no?, com acaba el cas d'aquest professor. Però en tot cas, crec que... és a dir, puc entendre el que anava a desenvolupar abans, puc entendre que les organitzacions o qualsevol organització es curi amb salut a l'hora de dir això ha passat a casa nostra i, per tant, apartem aquesta persona. Estic d'acord, no?, amb que el Codi Penal ha de posar el límit en algun lloc, i el límit en aquest país és els 16 anys menys un dia i els 16 anys i un dia, que és aquí no hi ha consentiment, aquí hi pot haver consentiment, i, per tant, el delicte es tipifica de manera absolutament diferent. Això, o aquest excés de zel, que a vegades pot passar, pot portar a que estiguem condemnant una persona que no sigui culpable.

0: Pablos?
1: A mi, pel punt mig, d'entrada, m'agradaria que els professors no s'emboliquessin amb alumnes.
0: Home, no, això és evident. Però,
2: bueno, però, alumnes de 16 serveix anys, per... Sí, no, no, no, serveix per professors. Sí,
0: estic parlant en genèric,
2: cas.
0: Ja, ja, ja, estic parlant per professors i per no professors.
2: Sí, sí, clar, en aquest cas són 16 secundària. Anys. Sí, sí. Estem parlant d'una alumna de secundària. Crec que uns quants dels de la taula tenim fills d'aquesta edat, eh? Vull dir que sabem. No, jo a casa meva en tinc 3 que ronden aquesta edat, eh?
0: Sí, sí.
2: Sabem com són, la canalla, aquesta edat.
0: A mi em sembla...
2: Clar,
0: a mi em sembla molt difícil pensar que una criatura de 16 anys menys un dia no pot donar consentiment i una criatura de 16 anys i un dia pot donar el consentiment per enrotllar-se amb un senyor. Això és tonto, diguem-ne. El Codi Penal ho resol així, però això...
2: Clar, és diferent. Si aquesta persona de 16 anys s'embolica amb algú de 20, podríem dir... El cas és una mica més, no? Va,
0: és, bueno, aquí és on entra l'autoritat del professor, que
2: clar,
0: és un model,
2: dir,
0: que és una persona que pot haver enlluernat, que, no? tot el que sigui. És aquesta la relació complicada, també, professor i alumne. Sí. També és complicada la universitat, eh? Professor d'universitat i alumne, malgrat siguin majors d'edat. Però, bueno...
3: Jo crec que amb això passa també com amb els casos de violència sobre les dones moltes vegades, que és que quan hem creat lleis que protegeixen, i jo crec que els menors d'edat, especialment a l'escola, als instituts, han d'estar protegits i, per tant, tu necessites tenir la seguretat de que no pot haver-hi un abús de poder que acabi en una relació que pot ser, diríem, d'assetjament sexual, doncs poden haver-hi aquests pocs casos que a vegades ens posen com l'exemple, no? És a dir, sempre surten les denúncies diguem, que són falses per violència de gènere i no surten totes les dones que segueixen morint cada any a Espanya després de no sé quants anys de llei de violència contra les dones. Passa el mateix amb això, és a dir, el cas concret, bé, si cal ja serà jutjat o no serà jutjat, ho ja ho veurem. Ara, com deia la Carlota, no, hi ha també una línia de la moral, és a dir, un alcaldable de ser un professor que pot haver aprofitat la seva situació de superioritat a l'escola per tenir relacions amb una noia de 16 anys, sembla que 16 anys i un dia també volia saber què hi ha darrere. Home, jo crec que evidentment no és una persona que ens hagi de representar.
1: A més, quan deia la Carlota el component polític, no, del debat que hi ha hagut a xarxes, hi va haver un responsable de comunicació d'Aliança que es va donar de baixa i l'argument és que considerava que el partit, fent coses com aquesta de prescindir d'aquest alcaldable, estava tenint actituds que ell va definir massa d'esquerres. En fi, jo crec que això no hauria de ser ni d'esquerres ni de dretes, no? El fet de prescindir d'algú així és independentment del partit o la ideologia, però que també allà dins hi ha hagut gent seva que no ho ha acabat d'entendre.
4: Bé, doncs aquest cas, insisteixo, que va esclatar el cap de setmana arran de la decisió primer d'Aliança Catalana i després les explicacions que va donar aquest alcaldable de Figueres i que després ha generat totes aquestes reaccions que hem pogut llegir i que hem comentat ara amb la Carlota Gurt. Carlota, gràcies. Bona tarda.
2: Vinga, a vosaltres. Bona tarda.
4: Passen 4 minuts d'un quart de 4. Fem una pausa i de seguida continuem amb més coses.
5: Catalunya migdia. Amb Volotea i els seus vols directes a Múrcia des de Barcelona ja ets allà, a la vora del Mar Menor, envoltat de la història de Cartagena, o t'està en un... Per on anàvem? Ah, sí! Amb els vols directes de Volotea a la regió de Múrcia, des de només 29 euros, de cop, ja ets allà. Tarifes subjectes a disponibilitat, canvis il·limitats inclosos, condicions a volotea.com.
6: Estalvia en la teva factura de la llum amb Bon Preu Esclat Energia. Varietat de plans, energia verda i sense permanències. Contracta ara a bons preus i, a més, et bonifiquem 60 euros a la teva guardiola. Informa-te'n a bonpreuesclat.cat/energia.
7: Bon Preu i Esclat.
8: Aquest estiu, la gran pregunta és...
9: Híbrid o elèctric?
8: Perquè aquest juny et pots emportar un Nissan híbrid o elèctric al 0% TAE i no pagar-lo fins al setembre. Sí, com ho sents? No pagues fins al setembre. Consulta condicions a Nissan.es.
10: Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
11: Entres a volotea.com i cada cop hi trobes més destinacions. Astúries, Nantes, Vitòria, Lille, Òlbia. Amb vols directes des de Barcelona. I de sobte, ja ets allà, gaudint d'un plat típic. O allà, amb aquelles vistes. O allà, des de 29 euros, ja ets allà, amb Volotea. Tarifes subjectes a disponibilitat, canvis il·limitats inclosos, condicions a volotea.com.
12: No et perdis l'últim Open Day de la Salle Campus Barcelona. Aquest 2 de juliol visita el campus i descobreix els nostres graus universitaris. Inscriu-t'hi a salleurl.edu. La Salle, Universitat Ramon Llull.
13: La nit dels ignorants s'hereda.
14: Jo tinc record del meu avi d'escoltar la nit dels ignorants.
13: Pot arribar a travessar oceans.
15: Escoltava el vostre programa d'aquesta hora i jo sabia que la meva mare l'estava escoltant.
13: Veu com creixen els seus oients.

0: màgics.
1: Soc fan d'aquest programa des dels inicis, imagina't. I tenia un amic, el Bernat, i quedàvem a les nits i veníem a veure com feia el programa.
0: I posa la pell de gallina.
2: A casa meva, els meus pares estaven enganxats amb vosaltres cada vespre anant a dormir tard, només escoltant-vos.
3: De diumenge a dijous, de 12 a 2 de la matinada, la nit dels ignorants, amb Marta Romagosa.
2: I és que m'heu posat la pell de gallina.
3: Quan tot s'accelera sense aturador, el pop-up IA s'adapta als nous hàbits i te'ls explica.
4: Tot i que em sorprèn que vivint a 5 carrers del gimnàs agafis l'aerobús.
5: El problema principal que li veig amb el nostre món i aquesta era digital és la centralització.
3: Pop-up IA és un podcast de divulgació digital que connecta amb la vida real.
6: Responem les preguntes freqüents d'intel·ligència artificial que tots ens fem.
3: Nous episodis de Pop-up IA, el podcast de Mariola Dinarès, a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
7: I també disponible a la plataforma 3Cat. Catalunya migdia.
8: Falten 8 minuts per arribar a 3:45. Seguim al Catalunya Migdia amb la Neus Tomàs, la Júlia Miralles i la Mònica Sabata. Avui acaba el termini per presentar les sol·licituds per acollir-se a la regularització d'immigrants impulsada pel govern espanyol. El president espanyol, Pedro Sánchez, ha xifrat les peticions en més d'un milió a tot l'estat, fet que avalaria, segons la Moncloa, la necessitat d'aquesta mesura extraordinària. Des de Moncloa no es volen donar xifres per territoris, diguem-ne, no sabem quantes són a Catalunya, sabem l'última xifra que tenia més de per sobre dels 200.000, però no sabem exactament quina és la xifra final. De fet, avui Sánchez n'ha tret pit. Ha justificat per motius d'humanitat, per coherència amb el passat migratori dels espanyols i per raons demogràfiques, és a dir, per incorporar nous contribuents que aguantin el sistema.
9: Y lo hacemos también por inteligencia, porque en un país como todo Occidente que sufre el invierno demográfico, la inmigración, además de las políticas de familias que está poniendo en marcha desde hace ya un tiempo este gobierno en marcha, como decía antes, la inmigración ayuda a cubrir esas necesidades laborales, también a sostener el estado del bienestar y mantiene vivos muchos territorios.
8: Però avui el govern espanyol encara ha anat més enllà perquè ha anunciat un pla per integrar aquests milers de persones. És un pla que inclou el foment del català, per exemple, o de la mobilitat laboral. A ningú se li escapa que en aquest punt de la legislatura espanyola, amb la vista posada ja a les eleccions del 2027, si és que no són abans, aquest procés de regularització serà un dels principals cavalls de batalla política entre el govern de coalició i l'oposició de Partit Popular i Vox. De fet, a les últimes hores hem sentit el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, desmarcant-se de la mesura amb arguments com aquests.
10: En contra del derecho europeo, en contra del pacto de inmigración y asilo y en contra del reglamento de retorno. ¿Por qué está regularizando a 1.300.000 inmigrantes que han entrado de forma irregular en España cuando en Europa toda la inmigración irregular lo que está es produciendo la expulsión de los países? Esos de momento no pueden votar en las nacionales, pero en dos años votarán en las municipales.
8: No sé com ho veieu tot plegat. Insistim que són 1 milió de persones que ja estaven a l'estat, no és que hagin vingut de fora. No sabem si hi haurà efecte crida o no, però aquest milió ja hi eren.
11: La regularització segurament el que fa, com deies, és donar drets a 1 milió o pràcticament 1 milió de persones que estaven vivint a Espanya i que treballaven sense drets, que a més no aportaven, no? Com deia també el president Sánchez, que és un element fonamental en un moment de crisi de l'estat del benestar. Ho hem estat veient aquí, no? L'educació, la sanitat, tenim uns serveis públics que necessiten ingressos i un munt de treballadors sense drets i sense cotitzar. Per tant, era necessari i jo el que volia dir també és que veiem com això de l'administració, no? La ciència de l'administració que fem a la universitat, que sembla molt avorrit, a vegades és fonamental per garantir drets, perquè quantes vegades ha sortit aquests darrers dies que per culpa de que no hi ha cites a la Policia Nacional, que la gent no obté la targeta física de residència, aquesta intenció legal de donar més drets, no, política, acaba a vegades en sac buit.
12: Jo crec que era evident que calia regularitzar els drets d'aquestes persones. Crec que durant tot aquest període hem vist les dificultats que han tingut aquestes persones per obtenir la documentació que se'ls demanava, que fins al darrer minut, no? Hi ha gent encara buscant paperets. I crec també, i al final no és una novetat que l'estat espanyol faci regularitzacions, perquè també les va fer Aznar. Vol dir que ara el PP no cal que s'exclami de res perquè ells també van fer-nes. I al final crec que el que és important, diguem-ne, que tothom entenguis que és normal que es donguin drets, al final són gent que estan vivint aquí i que són conciutadans, però també és normal que es donin deures. És a dir, també s'ha d'explicar aquesta part, no? Jo recordo quan va iniciar aquesta regularització, que vaig sentir una entrevista al delegat del govern espanyol a Catalunya i deia, en fases posteriors haurem de parlar del català. Doncs és evident que s'ha de parlar del català, perquè... No? Tots anem veient el retrocés del català, tots sabem que una part important dels nouvinguts que arriben a casa nostra tenen com el castellà la seva llengua materna i tenen poca necessitat, diguem, de parlar el català, perquè la gent té tendència a canviar de llengua, culpa dels que parlem català, i ells... Bé, saben que poden viure aquí sense aprendre la llengua, no? Una cosa que no passaria si se'n anessin a França o si se'n anessin a Alemanya o on fos. Per tant, crec que està bé que donem drets, però també està bé que sapiguem explicar els deures i que expliquem a aquestes persones que han arribat a casa nostra doncs que bé, que tenim el que tenim perquè paguem impostos, perquè no, que es pot anar a la sanitat pública perquè paguem impostos, que es pot anar a l'escola pública perquè paguem impostos, etc.
8: T'anava a dir que segurament s'ha de recordar que tenen deures i el que també s'ha de fer és canviar les infraestructures i els drets, perquè és evident que això ja s'està notant, això no ve de la regularització, ja ve d'abans.
12: No, ja estava saturat abans.
8: És que el país està ensenyant totes les seves costures, vull dir, els trens van com van, els serveis de salut van com van, l'educació va com va... perquè efectivament hi ha hagut un augment de població, que aquesta ja la tenim aquí, independentment de si estaven regularitzats o no, però ja estaven aquí, que estaven utilitzant doncs, això, el transport públic, el metge, els drets socials, etc, i que han ensenyat les costures. I, per tant, si estàs disposat a que es quedin aquí amb tots els drets i tots els deures, has de remodelar els serveis públics com per poder donar servei a una població que ha crescut molt, perquè si no, llavors ja et venen les veus contràries de no, és que no s'hi cap.
12: Perquè, a més, jo crec que... diguem-ho així, com a persones que fa més temps que estem a Europa, diguem-ho així, no? Els hem d'explicar la joia que representa l'estat del benestar als nostres territoris, no? I per tant, han d'entendre que això no cau del cel. És a dir, jo, per circumstàncies de la vida, tinc persones vingudes de fora al voltant i, clar, et diuen, és que al meu país no puc anar al metge com aquí. Dic, ja, però és que el metge... No cau
0: a Madrid,
12: del cel,
0: tampoc,
12: no?
0: Sí.
12: I una d'aquestes persones, per exemple, amb una, ara perdoneu-me l'anècdota, però una d'aquestes persones amb una criatura malalta que havia estat tractada a Sant Joan de Déu, ara és a Madrid, i clar, quan té visites, ve a Barcelona, perquè a Madrid no li donen les cures que li donaven a Sant Joan de Déu. I per tant, dius... Home, doncs, quan t'ho expliquen, no? Jo sempre intento fer-los la reflexió de dir, és que heu d'entendre que aquí vivim molt bé, però això ho hem de cuidar entre tots, no? I tu que ara vius aquí també t'has de fer corresponsable, que crec que és molt de ciutadania, no? Al final, tu vius en un lloc, t'has de fer corresponsable del que està passant en aquell lloc i de tot el lloc bo que té aquell lloc.
13: No, estic d'acord amb tot el que s'ha dit. Si tinguéssim aquí un historiador, ens diria que la civilització humana s'ha construït a base de migracions, des de l'antic Egipte, en fi, a avui en dia, no? A partir d'aquí, doncs, el que heu comentat, no? No estem parlant només de drets humans, que crec que també, i això des del Papa a Càritas ho han recordat, sinó també d'un model econòmic que... ens fem unes certes trampes, no?, perquè diem, no?, perquè el model econòmic està basat en la precarietat. En fi, el model econòmic és el que és millorable, segur, però aquesta setmana tindrem la sortida del Tour de França i tindrem... Per què? Doncs perquè el dubte que tenim ara és si aquest any es batrà un nou rècord de milions de turistes a Espanya, i això vol dir que es necessiten mans i mans que puguin treballar en condicions que no siguin aquests torns d'hores i hores que feien, que en fi, que 10 anys enrere es feien, no? De qualsevol manera. Per tant, la gent que estigui aquí ha de poder treballar en condicions. Hagin nascut aquí o portin aquí 2 anys. Això una. Dos, de la frase que has posat del Feijó, a mi m'ha creat l'atenció aquesta afegitó que està fent el PP darrerament, que és vincular-ho a un interès electoral del PSOE, quan primer...
8: També amb la llei de nets, sí, aquesta llavors, llei que dona drets als descendents d'això.
13: Anava aquí. És enganyar la gent. És a dir, aquesta gent acabarà votant en algun moment i votaran a les municipals, però les properes generals siguin 1 milió, siguin 600.000, siguin 700.000, donant per fet que tots votessin i donant per fet que tots votessin al PSOE, no podríem votar. Per tant, fer aquesta música, aquesta cantarella permanent, no, em sembla que és irresponsable. I la llei de nets, que és els que van, són descendents de gent que va marxar del franquisme, fugint del franquisme, alguns per salvar la vida directament, quan es va tramitar aquesta llei, perquè ve de la llei de memòria històrica, el PP no va dir res. De fet, el PP ha viscut, ha fet sempre molta campanya a Galícia, per exemple, el propi Feijó, en el vot exterior, el famós vot dels gallecs, no?, de Fraga. A més, a banda de que voten un 10%, també és pressuposar que tota aquesta gent que en realitat el que volen i tenen dret és un passaport europeu, perquè al final el que tens és un passaport espanyol i per tant un passaport que t'obre moltes portes, es dona per fet que a més aniran tots a votar massivament, cosa que no passarà perquè no passa ara amb els que tenen el dret a votar de fora, i a més tots aniran a votar al PSOE, cosa que tampoc passarà. Llavors, el que sí que ha passat és que Vox va començar a parlar de tupinada i el PP, que és un partit que hauria de ser responsable, que és un partit que aspira a governar aquest país i a més ho pot fer, el que hauria de frenar és coses com aquesta. És a dir, jo, en fi, el que li demano al senyor Feijó és que es tregui el barret de paper de plata.
8: Sobre el que hem sentit de Feijó, ha parlat del dret europeu, perquè ara la partida es podria jugar als tribunals europeus. El Tribunal Suprem té pendent resoldre els recursos de diverses comunitats autònomes del Partit Popular contra aquesta regularització d'immigrants. I abans de resoldre aquests recursos, ha obert la porta a demanar al Tribunal de Justícia de la Unió Europea si el procés pot xocar contra el Pacte d'Immigració i d'Asil Europeu. De tot plegat, en volem parlar amb en Quim Claveguera, que és advocat i diputat responsable de la Comissió d'Estrangeria de l'ICAP. Quim, bona tarda.
0: Bona tarda.
8: Comencem amb això últim. Quin risc hi ha que la justícia acabi tombant aquest procés de regularització d'immigrants?
0: A veure, jo no sóc un expert en aquest tema, en aquesta matèria del, diguéssim, de prejudicialitat que s'ha enviat o que es pretén enviar en el TJUE, i per tant, quasi bé, a més, només he pogut llegir els titulars que heu publicat la premsa. Però si seguim els últims exemples coneguts de qüestions que s'han fet en el TJUE i la que em ve en el cap són les que hi ha hagut amb persones vinculades amb el procés, ha sigut una qüestió que ha durat anys, per tant, no hi veig una resolució ràpida en aquesta qüestió que el Tribunal Suprem planteja. Crec que seria important saber quins terminis són els que hi haurà en aquesta proposta i quan pot haver-hi una resolució el dia que arribi en el TJUE perquè s'hi pugui pronunciar. Jo, si segueixo el poc que conec d'aquestes matèries en el TJUE, crec que en menys de 2 anys això no ho tindrem. I, per tant, d'aquí 2 anys, aquesta gent que s'ha acollit en aquesta regularització no solament tindràs el permís concedit, sinó que ja estarem amb una renovació. I veig molt difícil, que, per no dir impossible, que hi hagi alguna resolució europea en el sentit de que se'ls retirin els drets. En tot cas, m'imagino més que podria haver-hi un advertiment en el govern espanyol respecte a com ha legislat que no afectarà els drets que puguin haver-hi.
8: El govern espanyol recorda que el Suprem va desestimar aplicar mesures cautelars per aturar el procés abans que comencés. Això pot donar pistes del que pot passar o és independent i no té res a veure?
0: Jo crec que deu ser independent completament. És a dir, en el seu moment, quan es va veure les mesures cautelars, inclús va haver-hi pànic per part de molts ciutadans estrangers que s'estaven acollint en aquest procés de regularització perquè van veure per xarxa gent que deia que es presentés a l'expedient abans que el Suprem ho veiés, si no quedarien fora, no? Des de l'advocacia sempre vam defensar que això no seria així. És a dir, que no... si hi havia unes mesures cautelars afectaria a tothom, hagués presentat o no hagués presentat el procés, i que veiem difícil, davant del contingut dels recursos presentats, que aquestes mesures prosperessin, no? Així va ser. No van prosperar les mesures cautelars i hem arribat a l'últim dia de presentació i la majoria, per no dir quasi tots els expedients, estan presentats i amb moltes admissions a tràmit i amb bastantes, ja a dia d'avui, resolucions favorables.
8: El govern espanyol dona la xifra del 1 milió de sol·licituds, per sobre del 500.000 que es calculava quan es va presentar la regularització, però no el dona territorialitzat. No sabem quantes d'aquestes, d'aquest milió hi ha a Catalunya. Des de l'ICAP teniu dades d'aquí de Catalunya?
0: No, és impossible saber-ho, almenys amb les dades que tenim. Jo sí que us puc dir que a dia d'ahir, que és quan vam presentar l'última sol·licitud en el despatx, estàvem sobre el 1.340.000 sol·licituds. A tota Espanya. Per tant, si ens movem amb els percentatges habituals, doncs entre 150 i 200 poden ser a Catalunya o a la província de Barcelona.
8: En les últimes hores hem parlat molt del coll d'ampolla que hi ha a la Policia Nacional per prendre les empremtes digitals dels sol·licitants, un pas necessari per acabar el procés. Ha millorat aquest coll d'ampolla? S'ha resolt? Continua sent un problema?
0: No, cada vegada és pitjor i, a més, no veiem mesures. És a dir, des de fa 3 mesos s'està produint aquesta dificultat per trobar cita d'empremta per tots aquells tràmits previs a la regularització extraordinària. No estem parlant de que s'hagin creat amb la regularització extraordinària, sinó que tots aquests procediments que ja existien i que estaven en tràmit i que ha arribat una resolució favorable, doncs la gent, hi ha ciutadans estrangers que, tot i tenir concedit el permís, fa 3 mesos que busquen una cita d'empremtes per obtenir la targeta d'identificació d'estranger necessària per fer una vida completament normal, poder viatjar per Europa, etc. I no veiem que se solucioni. Veiem inclús actituds de dir, bueno, estem demanant que ens enviïn gent des de la delegació del govern de Barcelona, però la sorpresa és que vindran ara, doncs això, 100, 150, 200.000 persones que hauran de demanar una targeta d'identificació d'estranger i fer la cita d'empremtes, més tots els que portem de retard dels procediments normals, i no veiem que l'administració ho tingui previst de com solucionar-ho, ni s'està dient com es solucionarà.
8: Aquells immigrants que no hagin pogut complir tots els tràmits i que estiguin pendents d'aquesta cita i duplicat, en quina situació queden avui que s'acaba el termini?
0: La regularització tenia un període fixat que acabava el 30 de maig. Per tant, tots aquells que puguem tenir dret a acollir-se a la regularització no l'hagin presentat, doncs perdran l'oportunitat de regularitzar-se conforme les normes d'aquesta regularització. Sí que és veritat que en el reglament d'estrangeria, llei d'estrangeria, es preveu que aquelles persones irregulars puguin acollir-se a un altre procediment d'arrelament, que bàsicament és aquell que al cap de 2 anys d'estar visquent a Espanya, doncs et permet, amb diferents circumstàncies, obtenir un permís de residència.
8: Heu detectat efecte crida, com alguns contraris a la mesura preveien que hi hauria, o no?
0: Nosaltres no tenim les dades, és molt difícil de veure-ho, i per tant podríem parlar d'opinions personals. En aquest cas, la meva opinió personal és que difícilment, des de que es va aprovar el procés, pot haver-hi hagut un efecte crida important. Sí que és veritat que la meva opinió és que des de que es va admetre a tràmit la iniciativa legislativa popular de regularització fins que finalment s'ha aprovat aquesta regularització, sembla ser que sí que han arribat molts més estrangers a Espanya.
8: Doncs és el Quim Claveguera, és advocat, diputat responsable de la Comissió d'Estrangeria de l'ICAP. Gràcies per acompanyar-nos i bona tarda.
0: Moltes gràcies a vosaltres. Bona tarda.
8: No sé com ho veieu, Júlia.
11: La regularització, com dèiem abans, és un procés que el que busca és ampliar drets, no?, de treballadors i treballadores que ja estaven a Espanya i que no tenien els seus drets reconeguts. I, en canvi, jo volia dir que el Pacte Europeu de Migració i Asil és just el contrari. És una aberració, des del meu punt de vista, en el sentit dels drets humans. Facilita l'expulsió de persones que fugen de situacions humanitàries límit i legalitza i, diríem, fomenta la col·laboració amb tercers països en camps de detenció a l'estranger de migrants, on s'han demostrat vulneracions molt greus dels drets humans reiterades. Per tant, espero que no prosperi aquest intent a través del Suprem, segurament de determinats poders també, no?, que últimament n'hem parlat molt, de frenar la regularització fent servir les instàncies europees, però per altra banda també celebro que s'adonin que la intenció és molt diferent, la regularització d'ampliar drets, que la del Pacte Europeu, que el que busca és restringir drets i, per mi, una política racista i xenòfoba institucionalitzada.
13: Pel que deia, però el Quim Claveguera, no?
8: Sí.
13: No suposaria a la pràctica, no?, la decisió del Suprem, encara que ho porti la justícia europea, a la pràctica no suposaria deixar en cap mena de llim legal...
8: Sí, la resolució vindrà com d'aquí a 2 anys aproximadament, que segurament ja tindrien tots els drets i que se li feia difícil, deia el Quim Claveguera, doncs, veure un tribunal europeu prenent drets
13: a ciutadans europeus. És el que em sembla que és la clau, no? De que més enllà de que hi hagi aquesta pugna jurídica, que evidentment jo ni idea si el Suprem pot fer-ho o no, l'important és que si hagués de paralitzar, doncs paralitzi, o si ha de continuar, però no deixa aquesta gent sense saber exactament en quina situació legal estan. I després, quan comentava les dificultats per tramitar tota la paperassa, és un exemple del que dèiem abans dels serveis que no estan preparats. És a dir, quan tu decideixes posar en marxa aquesta regularització extraordinària, que a més fa temps que se'n parlava, de fet, crec que era Podemos, que va ser una de les exigències que va posar a l'inici de legislatura. Tu això no ho decideixes d'un dia per l'altre. A més, ho has parlat amb la patronal, ho has parlat amb... El que no pot ser és que hi hagi ONGs, com passa amb l'ingrés mínim vital i amb altres prestacions també, no? Que hagin d'estar fent la feina que no està fent l'administració. Nosaltres vam treure el reportatge d'uns joves, crec que, parlo de memòria, crec que eren de Camp de Bànol, però crec que eren d'allà, que s'havien inventat una aplicació, una app, per facilitar a la gent que estigués intentant recopilar tota la informació, tota la paperassa, per poder veure què li faltava, què necessitava. Una cosa que deia, que això ho hauria d'haver fet, ho han fet ells pel seu compte i per intentar ajudar, no? Però una cosa que hauria d'haver fet l'administració. Llavors, quan diem què ha de fer l'administració, quan diem, no?, paguem els impostos, doncs perquè l'administració funcioni, també a Madrid els impostos s'haurien de pagar perquè l'administració pública funcioni, no per anar privatitzant serveis, però que un cop poses en marxa processos com aquests, puguis garantir-te que no serà una cursa com la que està sent, o ha estat fins ara, no?, perquè ja s'acaba.
12: Jo crec que això és un exemple més de com hauríem de facilitar que l'administració s'acostés a la ciutadania, no? Aquests dies, si anaves a qualsevol ajuntament i veies una persona demanant papers, li deien, clar, és que tu has de descarregar aquí. No, perdoni, és que jo a casa meva no tinc ni ordinador. No? Vull dir, això és un exemple tonto, però no és tan tonto, perquè hi pot haver moltes persones que a casa seva, per nosaltres és molt habitual tenir ordinadors a casa, però potser perquè hi treballem, perquè els fem servir com a eina de feina, etcètera, etcètera. Però potser per molta gent això no és tan habitual. I, per tant, aquesta desconnexió, no?, entre la ciutadania i l'administració, que és la que t'ha de donar els papers que tu necessites per fer la regularització, doncs segurament hauria hagut d'evitar-se, o almenys facilitar-ho, i que no siguin les ONGs, com sempre, que hagin de resoldre la cosa, no? L'altra cosa és aquesta última cosa que deia el Quim Claveguera, que és el tema de l'efecte crida que li demanaves, Òscar. Jo crec que per la documentació que demanaven, l'efecte crida és molt difícil que tingui cap, diguem-ne, resultat, en el sentit de que amb els papers, que la documentació que els demanaven, han de ser persones que faci temps que estan aquí, i que, per tant, és molt difícil que algú que hagi arribat fa un mes pugui entrar en un procés com aquest. I, per tant, es tracta de dir, escolta'm, no és que estigui venint més gent per aquest procés de regularització, s'ha posat en marxa, sinó que el que estem és donant drets a les persones que ja estan treballant aquí i que tenen en moltes ocasions situacions molt complicades.
13: Clar, la Meloni, quan en una reunió d'aquestes a Brussel·les expliquen als companys que fan informació de política europea, que li diu a Sánchez, per què fas això, vas en contra del que estem fent tots, no? Quan a Itàlia també hi ha hagut regularitzacions, perquè el discurs polític va en el sentit contrari del que està fent, no només, en aquest cas, l'extrema dreta de Meloni o la dreta, és que va en contra del discurs de la mal anomenada socialdemocràcia nòrdica, o fins i tot el que van fer els laboristes fins abans d'ahir al Regne Unit. Ja veurem què fa el nou, no? Llavors, és cert que Sánchez, amb aquesta regularització, políticament ha anat en el sentit contrari del que està anant la gran majoria de la Unió Europea. Jo vull pensar que ho està fent bé, en aquest cas, és Sánchez. Ara, com deies tu, això ha d'anar acompanyat d'una sèrie de reformes estructurals dels serveis per poder funcionar en condicions per tothom.
8: I el reforç de les infraestructures i dels serveis públics, perquè, clar, si hi ha més gent, necessites més serveis públics, perquè és que si no col·lapsaran.
12: I que Sánchez, al final, ha fet servir també l'argument econòmic, cosa que, diguem-ne, hauria de pensar...
13: La patronal ho va demanar a la
12: CEO. Sí, però hauria de pensar que ell, diguem-ne, podria fer servir molts d'altres arguments abans que l'econòmic, no? I ell ha acabat dient, és que el PIB ha pujat precisament perquè aquesta gent són aquí, no?
13: Ho va fer Merkel en el seu moment, és a dir, no és una qüestió d'esquerres o dretes, és que...
12: No, no, però vull dir que jo... No? Podríem pensar que Merkel i Sánchez no,
13: totalment, sí,
12: no tenen gaire a veure i han fet servir el mateix argument.
8: D'aquí a 14 minuts seran les 4. Tenim patent un bloc de publicitat, la fem ara i després més coses.
7: Catalunya migdia.
14: Ocasión Plus. Ojo, porque parece que lo ha visto claro. Entra rápidamente a Ocasión Plus, ahí está. Se acerca, tasa su coche y atención porque ha visto el mejor precio garantizado y pago en 24 horas con Ocasión Plus. Para vender tu coche, elige ganar. Yo me voy a Ocasión Plus.
7: Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
3: Catalunya Ràdio.
7: Som 3CAT.
3: Som 3CAT.
15: Evitem el soroll.
16: Ens allunyem de les estridències.
15: Mirem d'acostar-nos al fons dels esdeveniments.
16: Volem que qui en sap més ens ajudi a entendre els perquès.
17: Quan s'acaba el dia, arriba el Catalunya Nit.
15: Un informatiu sense presses.
16: Per donar context als grans titulars.
17: De dilluns a divendres, a les 10, Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès. Les notícies sota la llum de la lluna.
3: La fórmula de les emissores culturals de 3CAT funciona. Ho confirma l'últim EGM.
18: Gràcies, oients. Gràcies per ser-ho. Podeu celebrar-ho al nostre punt de barri.
3: L'aposta d'ICAT per l'escena musical catalana ha impulsat cap amunt la ràdio inquieta.
19: I el primer que farem serà donar-vos les gràcies de part de tot l'equip.
20: Estan encantades.
3: La renovació i el repte d'apropar la clàssica a tots els públics també ha afavorit Catalunya Música. Música i cultura és la millor fórmula. ICAT i Catalunya Música. Són teves.
7: Catalunya migdia.
8: D'aquí a 12 minuts seran les 4. Seguim amb la Neus Tomàs, la Júlia Miralles i la Mònica Sabata. El dia en què la jutge ha citat a declarar la terapeuta Júlia L. perquè creu que pot ser un testimoni clau perquè tractava la mala relació que hi havia entre i els dos Andic, pare i fill. La jutgessa de Martorell que instrueix el cas Andic va escriure en la seva interlocutòria que Jonathan Andic tenia obsessió pels diners i que això perjudicava la relació que tenia amb el seu pare. La terapeuta hauria jugat un paper en aquesta relació econòmica, ja que va intercedir a favor que Isaac Andic donés al seu fill una gran quantitat de diners perquè iniciés en solitari negocis personals per allunyar-se de la poderosa marca tèxtil que havia aixecat el seu pare. Els Mossos ja van analitzar els missatges de la terapeuta, que sostenen aquesta versió de la seva relació amb Isaac i Jonathan Andic. Una investigació, la de la policia catalana, que el detectiu de Método 3, Francisco Marco, contractat per la família, va posar en dubte fa pocs dies en declaracions al matí de Catalunya Ràdio.
21: Existe un policía, no los Mossos d'Esquadra como institución, que tiene lo que se llama un sesgo de confirmación. Que lo que quiere ver, lo que él piensa que va a ocurrir sistemáticamente. Es lo que ha ocurrido en este caso con un Mosso d'Esquadra que no és novato, però que sí és el primer cas important que lleva.
8: Doncs precisament al mateix programa, al Matí de Catalunya Ràdio, avui el director dels Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero, ha defensat la investigació dels Mossos i ha respost a aquestes declaracions de Francisco Marco.
22: És a dir, aquí no hi ha decisions ni d'un mosso, ni d'un caporal, ni d'un sergent. Són decisions en equip i no només del cos de Mossos d'Esquadra, sinó en el marc d'una investigació judicialitzada, on la direcció correspon al jutge i on també té la seva participació el fiscal. Jo crec que van ser doncs unes declaracions molt desafortunades, no una mica, no, molt desafortunades, injustes.
8: I és que aquest cas continua tenint tot de serrells que fan molt llaminer poder estirar-los. Ara aquesta picabaralla entre la defensa, perquè al final Francisco Marco està contractat per la defensa, i Josep Lluís Trapero defensant la feina que han fet els Mossos d'Esquadra en tota la investigació, que veurem que és el que acaba decidint el jutge.
13: La meva opinió sobre Paco Marco me la reservaré, però en altres casos, per exemple, el de la víctima d'Alves i altres, doncs ha demostrat com treballa. Dos, em sembla curiós que moltes vegades, o el que hem vist fins ara, no? Doncs que es passegi per platós abans de que aquesta informació hagi estat vista i analitzada en, i per tant declarant en seu judicial, no? Que no ha passat. Tres, aquí al final, doncs, en fi, hi ha una estratègia de la defensa que és la d'intentar demostrar en els mitjans de totes les maneres possibles que el Jonathan Andic és innocent, no? I hi ha la investigació dels Mossos que intenta demostrar, doncs, que hi ha indicis per pensar el contrari. I després estem als mitjans, no? Que som els que podem, en aquest cas, jugar un paper o un altre, i el sabent que aquest cas es jutjarà amb un tribunal popular, per tant, que hi haurà 9 persones que, tal com estan anant les coses, quan se les seleccioni, quan sigui, que falta molt, no? Doncs probablement, quan s'asseguin allà, ja tindran una idea preconcebuda de si aquest senyor és innocent o no innocent en funció de tot el que ha anat escoltant, veient o llegint als mitjans. Per tant, no, als mitjans tenim dues opcions. Ser mínimament responsables i, per tant, intentar aportar les informacions que sí que siguin rellevants per la causa, no? Per exemple, doncs, la declaració d'aquesta senyora... Les declaracions judicials són rellevants, la declaració d'aquesta terapeuta, si acaba declarant, que crec que sí, doncs és rellevant. I després hi ha coses que són més morboses, com, no sé, com la trucada, que no, crec que no aporta res més enllà del morbo d'escoltar un senyor que està en una situació vitalment molt complexa i, per tant, que està fent una trucada a emergències. Ja està, jo crec que això serà llarg i, per tant, estaria bé que entre tots poséssim una mica de seny des dels advocats als Mossos i, en última instància, nosaltres, que som els que hem de traslladar aquesta informació a la ciutadania. I poc més.
11: El conjunt del cas, Andic, quan van sortint informacions, moltes vegades em fa pensar en aquella dita de era un home tan pobre, que només tenia diners, no? Perquè la veritat és que jo no sé què va passar, em sembla que són coses que segurament no haurien de transcendir d'aquesta manera als mitjans, sinó que s'hauria de deixar treballar a la justícia i a la investigació policial, però en qualsevol cas, veient gent que tanta gent que pateix per pagar el lloguer, per omplir la nevera, les informacions que surten sobre baralles entre familiars per milions d'euros em semblen realment totalment desconnectades del que a mi em sembla una relació normal entre pare i fill.
12: És desconnectat, és evident, de la vida que tenim els comuns mortals. És evident que els mitjans han de tenir responsabilitat, però jo crec que en aquest cas és inevitable, no? És a dir, és la família que és i, per tant, sempre hi haurà algú que vulgui sucar-hi pa, no? Deixeu-me res, dues coses. Avui hem sentit 50 vegades que avui declarava com a testimoni la terapeuta, no? Terapeuta que sembla que és molt important tant per la jutgessa com per la fiscal, però terapeuta que no està col·legiada, que no té cap titulació, que aporta la seva germana, perquè també resulta que estava ficada en el lío de la teràpia a les dues persones i, per tant, això és inevitable, diguem-ne, que tots pensem una mica que és un sainet, no? Senyora que sembla que també va parlar dels diners que l'un li donaria a l'altre. Home, ser terapeuta és una cosa bastant més seriosa que això, no? Sí, perdó, eh? És a dir, en un país que volem parlar de salut mental, sí. Tenir com a exemple aquesta senyora de terapeuta em sembla un flac favor. I crec que s'ha de dir amb totes les lletres, perquè aquesta senyora que es dedica a la gent amb possibles de Barcelona, doncs, no sé, segurament té un problema aquest testimoni i no pot mentir, sí. Perquè no està imputada, no està investigada. Per tant, bé, veurem què en surt d'això, que segurament ho sabrem també, però jo crec que cal dir, no?, que quan una persona té un problema, òbviament el problema és seu, quan una família té un problema, el problema és de la família i cal resoldre'l, crec, amb professionals seriosos. I aquesta senyora, sense conèixer-la de res, i potser estic fent un judici gratuït, però sense conèixer-la de res, no em sembla una professional de la salut mental i de la teràpia seriosa.
8: És un ingredient que li faltava a la història per ser de guió de pel·lícula de sèrie B o de llibre d'aquests de best-seller, perquè hi ha la terapeuta que maquina i que mou els fills d'una família.
12: Vaig estudiar psicologia i durant un temps de la meva vida em vaig dedicar a orientació professional per persones adultes i estava col·legiada, no? I per tant saps el paper que tenen els col·legis professionals, sap greu, però ho havia de dir perquè és forma part, diguem-ne, d'aquest sainet.
13: És evident que el cas té interès rellevant perquè és la família que és i perquè les circumstàncies són les que han estat i perquè després d'una investigació molt discreta per part de la policia, doncs s'acaba arribant a la conclusió que s'arriba per iniciar aquest procés judicial, no? Que aparegui aquesta senyora, doncs, és un afegitó que ve de part de la defensa, de la fiscalia, de la jutgessa que l'acaba cridant a declarar. Per tant, jo crec que el que és important és diferenciar entre que aquesta senyora doncs, ha aparegut allà i té un interès presumptament rellevant per la investigació
12: per
13: judicial
12: la jutgessa,
13: i, per tant, serà interessant veure què diu avui, no? Després podem debatre, com tu fas molt bé, doncs, diferenciar entre el que podria ser un intrusisme...
8: El paper que hauria de fer o no, que no, no?
13: I quan tu deies, Júlia, els problemes no són aquests, sí, però bueno, tots hem vist Succession, tots hem vist aquestes coses. A partir d'aquí, el que sí que crec és que hauríem d'intentar calmar-nos tots una mica, perquè aquests carrusels permanents en alguns programes de tele o en alguns mitjans, entrant i entrant, no? 20 vegades la mateixa imatge, que no aporta res, més enllà de que, en fi... Dóna molta audiència,
12: sobretot,
13: les coses sobretot, com siguin, no?
12: Per sobretot, tant... Neus, pel que tu dius. És a dir, això ho jutjarà un jurat popular.
13: Clar, és que aquí està la clau que jo crec que hem d'explicar a la gent. O sigui, l'estratègia de la defensa, o fins i tot la dels propis Mossos, o la Fiscalia, no és gratuïta en aquest cas d'anar omplint d'informacions més o menys interessants, sinó el que estàs intentant és guanyar el judici ara, amb un judici paral·lel, que havíem quedat que això no ens agradava.
8: Però és inevitable quan és un cas tan mediàtic com aquest.
13: Sí,
8: és
13: a dir, es pot fer millor o pitjor.
8: Sí, clar, però ja pretendre que algú no jugarà totes les seves cartes en un judici en què s'hi juguen tant, que és tan mediàtic, que genera tanta expectació i que les proves les tenim cada dia, la gent està consumint de manera voraç i pendent de tot el que passa, però ho consumeix la gent i els nostres entorns. Vull dir, els que tenim família et demanen per això, no et demanen per la regularització d'immigrants, pels pressupostos, ni et demanen per si hi haurà eleccions o no.
13: Ara ens aniríem a la facultat de si consumeixen el que els hi donem o els hi donem el que volem que consumeixin.
8: No, és un gran... Sí, però hi ha de tot una mica aquí, I en aquesta època en què els mitjans hem perdut el monopoli de la informació que arriba a la gent, doncs clar, tothom ens hi hem d'adaptar i, per tant, és un tema... que és molt cridaner i que, insisteixo, ja només li faltava un altre ingredient això de pel·lícula de sèrie B. És la terapeuta que influeix en algú poderós perquè tingui mala relació amb el seu pare, si és que això és així, perquè de moment és el que semblaria i és presumptament.
12: Amb aquestes teràpies que són... Que són bé a saber què.
13: No es mereixen el nom de teràpia,
12: no mereixen,
13: vols dir.
8: Promet moments de glòria tot plegat. És a dir, que no haurem d'estar pendents a veure què és el que ens surt d'aquest judici, de les diferents informacions i de les reaccions dels uns i dels altres. Per tant, les pròximes setmanes i mesos n'estarem pendent de tot plegat. Neus Tomàs, Júlia Miralles i Mònica Sabata, gràcies a totes tres. Al final no hem pogut parlar d'aquesta petició que també tenia molt de suc de Begoña Gómez, la dona de Pedro Sánchez, que li retornin el passaport perquè vol acompanyar
12: perquè
8: Pedro Sánchez a una cimera. I com qui no vol la cosa, en el seu escrit li diu al jutge no li cal patir que aniré amb escorta. Que ja sabeu que el jutge, una de les raons que va donar per retirar-li el passaport és que igual l'escorta l'ajudava a fugir.
12: La cimera
13: home,
12: i la
13: si s'escapa d'una cimera de la OTAN, és
12: Lupin,
13: Hi
12: ha la graduació, hi ha l'altre component de la graduació, no? Em sembla?
8: També, sí. També té una filla que es gradua a Londres i, per tant, vol anar-hi també. Però bé, en tot cas, la petició aquesta, ja, l'afegit aquest de, com que vaig escortada, com l'hem dit vostè, que no se'n refila als escortes, que sàpigui que m'acompanyaran bé. Neus Tomàs, com deia, Júlia Miralles, Mònica Sabata, gràcies a les 3. Fins la pròxima.
13: Adéu.
8: Queden, 30 segons per arribar a les 4, 30 segons per saludar el Francesc Garriga amb la tarda de Catalunya Ràdio o per sentir els blocs informatius del 3Cat Info. Nosaltres ho deixem aquí, tornem demà a partir de les 2 en una nova edició del Catalunya Migdia. Fins llavors, bona tarda de dimarts a tothom.
3: Catalunya Migdia amb Òscar Fernández.

0: Castelldefels avui.
1: Bon dia, repassarà les notícies locals d'actualitat. Prealerta per risc de calor nocturna intensa a Castelldefels. Aquest episodi ja l'hem viscut aquesta passada matinada i es repetirà també la matinada de l'1 de juliol. Es preveu unes temperatures elevades. A la passada nit no han baixat dels 26 graus. Des de Protecció Civil ens recorden que la millor prevenció també passa per estar pendents de les persones més vulnerables del nostre entorn, familiars, veïns grans o persones amb problemes de salut. La manca de recuperació fisiològica del cos durant la nit és un factor de risc que cal tenir en compte i ens recomanen també ventilar els habitatges, així com tenir molta cura de les afectacions a la qualitat del son i l'estat general de la població, com dèiem, especialment amb risc incrementat en col·lectius vulnerables. La nova àrea de jocs infantils de la plaça Catalunya és ja una realitat. El passat diumenge 28 de juny tenia lloc l'acte oficial d'inauguració d'aquest parc infantil que compta amb un gran castell de fusta de 6 metres. Aquest és el gran protagonista, entre altres millores. Concretament també parlem de jocs més moderns i més accessibles. L'acte d'inauguració comptava amb la participació encapçalada per l'alcalde Manu Reyes i també com a representació consistorial el primer tinent d'alcalde, entre altres membres. Estiu 1993, aquesta pel·lícula de Carla Simón va protagonitzar l'estrena del nou cicle de cinema al Castell. La projecció va ser el passat diumenge 28, va tenir lloc als Jardins del Castell, on el públic assistent va gaudir de l'exitós film de Carla Simón. La pròxima cita ens arribarà dins d'aquest cicle Viu l'estiu, serà el 26 de juliol amb la projecció de Barcelona Noche de Verano de Dani de la Orden. I fins aquí el repàs informatiu als titulars destacats d'aquesta hora. Tornem en una hora amb una nova actualització informativa. Fins ara.
0: Castelldefels avui. Radiocastelldefels.org. On vulguis i quan vulguis.
2: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.
3: El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vitaldent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente, un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla. Ahora con 200 euros de descuento en Implante más Corona. Vitaldent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.
4: Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure en un nou capítol. Una nova motorització full hybrid i-tech autorecargable de 160 cavalls. Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades. Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
5: T'esperem a la Gret Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.
6: El que et mou cada dia, ara et mou encara més. Més plans, més descomptes, més oportunitats. Amb el nou carnet jove de Castelldefels, gaudeix d'avantatges a la teva ciutat i propostes que t'acompanyen en el teu dia a dia. Fes-te'l ara a carnetjove.cat, a CaixaBank o Imagine i mou-te amb tot el que t'impulsa. Carnet jove, tot el que et mou. Ajuntament de Castelldefels, Consell Comarcal del Baix Llobregat, Generalitat de Catalunya.
7: Radiocastelldefels.org. On vulguis i quan vulguis.
6: Ràdio Castelldefels. 40 anys fent ràdio per a Castelldefels.
8: Castelldefels.

0: un espai on trobaràs informació d'aquí. Un espai per al debat i l'entreteniment. Un espai per saber les coses que passen a Castelldefels. I el que és més important, amb la teva participació. Castelldefels, així som. De dilluns a divendres a Ràdio Castelldefels.
1: Bon dia, Castelldefels. Buenos días, Castelldefels. Aquí comienza Castelldefels. Així som. Avui la nostra tertúlia política, com és dimarts, correspon al Partit Popular i en aquest cas ens visitarà el regidor de Medi Ambient, Pedro Paredes. Les properes festes del barri són les festes de Jominetes. L'Òscar és el president de l'Associació de Veïns i ens comentarà les principals activitats que es duran a terme. La nostra mòbil tornarà a voltar pel comerç, tornarà a aproximar-nos a un comerç local i després parlarem de les ajudes al lloguer que s'han obert per a menors de 35 anys i ho farà la directora de l'oficina local d'habitatge, Dolors Herrandiz. Comencem, welcome.

0: A Punt de Sal, espai ofert pel Servei Local de Català.
1: Neus, em pots donar una fulla, si us plau? Estic prenent tants apunts que no me'n queda cap.
2: Em sap greu, però no en tinc. Ara, que tampoc no sé si podries escriure gaire.
1: Però què dius? Si en tens moltes a la carpeta.
2: No, perdona. De fulles no en tinc cap, però de fulls sí que en tinc. Que en vols un?
0: A Punt de Sal. En català no hem de confondre full i fulla. La paraula full designa un tros de paper rectangular i prim. En canvi, el mot fulla fa referència a una part de les plantes i dels arbres i, per extensió, a la làmina generalment metàl·lica d'una eina que serveix per tallar. Per exemple, necessito més fulls per escriure-hi, però les fulles d'aquest arbre són caduques o s'ha tallat amb la fulla d'un ganivet. A Punt de Sal, espai ofert pel Servei Local de Català. castelldefels@cpnl.cat.
3: Indianápolis. El programa de música indie de Radio Castelldefels. Presentado por Mode Rodríguez.

0: Dilluns esportiu. Tot l'esport local a Ràdio Castelldefels.
1: El programa de Ràdio Castelldefels que repassa l'actualitat esportiva de la ciutat. Resultats, classificacions i entrevistes amb les persones protagonistes de l'esport local. Cada dilluns a Ràdio Castelldefels.
0: Dilluns esportiu.

0: Castelldefels avui.
1: Bon dia. Repassem ara els titulars locals d'actualitat al butlletí Castelldefels avui. Aquests són els titulars destacats d'aquesta hora. Castelldefels, a 5 dies del pas del Tour de França. La prestigiosa prova ciclista recorrerà als carrers de la nostra ciutat aquest diumenge 5 de juliol en el marc de la segona etapa entre Tarragona cap a Barcelona. El pas dels ciclistes per tot el passeig marítim comporta afectacions importants al trànsit i la mobilitat. Des de l'Ajuntament i policia local recomanen planificar els desplaçaments amb antelació. Tancament temporal dels jocs d'aigua del centre cívic Vistalegre per tasques de manteniment. Aquest centre cívic del barri de Vistalegre informa a la ciutadania que els jocs d'aigua de les seves instal·lacions romandran temporalment tancats a partir d'avui per tal de dur a terme treballs de manteniment necessaris. I la biblioteca acull aquest matí, de fet acaba de començar fa uns minuts i fins la una del migdia, una jornada per impulsar l'emprenedoria femenina a través del cinema i el debat. La sala Margarida Xirgo és l'escenari d'aquesta jornada projectant l'emprenedoria en femení. La iniciativa combina fragments de pel·lícules, debat i treball participatiu per recollir propostes de dones emprenedores que es traslladaran al Congrés de la Dona del Baix Llobregat i podran contribuir a futures polítiques municipals de suport a l'emprenedoria. I fins aquí els principals titulars d'aquesta hora. El butlletí Castelldefels avui. Tornarem puntualment amb una nova actualització informativa. Fins ara.
0: Castelldefels avui.

0: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Hàbitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Hàbitat 3.
1: El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vitaldent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente, un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla. Ahora con 200 euros de descuento en implante más corona. Vitaldent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.
2: Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure en un nou capítol. Una nova motorització full hybrid i tech autorecargable de 160 cavalls. Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades. Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
3: T'esperem a la Gret Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.
4: Castelldefels, així som.

0: Doncs arriben aquest cap de setmana una nova tanda de festes als barris i en aquesta ocasió, després de Vista Alegre, després de Can Roca, torn per a les festes de Giminetes. Per això és amb nosaltres l'Òscar Estollo, que és president de l'Associació de Veïns. Què tal, Òscar? Bon dia.
1: Què tal? Bon dia, molt bé.
0: Doncs arriben aquest cap de setmana aquestes festes que, com dèiem abans, amb el regidor Pedro Paredes, són obertes a tothom, eh? No només per la gent que viu a Giminetes, per
1: l'Einat. Sí, sí, tant i tant. Sí, sí, tota la ciutadania, qui vulgui venir. Hi ha molts socis que venen, que són associats de l'associació de fa molts anys, però també està oberta a tothom. Tenim possibilitat de que vingui qui vulgui.
0: Molt bé. Doncs... Començarem pel divendres. Quines activitats heu previst?
1: Doncs mira, mantenim una miqueta la mateixa filosofia de sempre. Sí que és cert que hi ha un canvi important aquest any, que hem volgut recuperar la festa per la Junta. Ja no tenim una col·laboració externa, volem tornar als inicis i diguem-ne que fer-ho tot nosaltres d'una manera una mica més lleugera i més participativa per part de tothom. Aleshores, comencem com sempre a les 7 de la tarda amb el campionat de dòmino per parelles, que ja és un clàssic. Tot seguit, a partir de les 8, comença el pregó. Vale? Aquest any m'ha costat trobar pregoners i, per tant, el que hem fet ha sigut farem un pregó invers. És a dir, faré jo el pregó, diguem-ne que homenatjant a la meva junta i a les juntes que ens han precedit. Vale? Perquè hem tingut problemes a l'hora de trobar. Hem sondejat a 3 persones, malauradament no ha pogut ser, i com a excepció, doncs, bueno, una mica d'homenatge als que ens van precedir i als que estem una mica donant el callo a l'associació, d'acord?
0: Que es va renovar no fa gaire.
1: Sí, es va renovar el 25, al març del 25, perquè hi havia va haver la dimissió del president sortint, i bueno, doncs som gent jove, gent gran, i bueno, doncs aquestes coses també costen. Abans hi havia juntes de 15 i 20 persones, ara som 9, 2 persones no poden participar gaire, vull dir que som poquets, però ben avinguts, i bueno, doncs aquest any intentarem fer-ho tot nosaltres, a veure què tal surt. Llavors, un cop fet això, fem la recepció al soci, com sempre, és un petit homenatge al soci amb un pica-pica, una miqueta de cava, i després, juntament entre l'associació de l'Agrupació de Cultura Popular, que fan doncs, 4 castells, fan una miqueta de gitanes per allà, que sempre és molt, molt maco de veure, i després ja hi ha la botifarrada popular, que aquest any els preus són 4 euros pels socis i 10 per la gent que no sigui sòcia, però incorpora la seva botifarra amb la seva flauta, les salses, la beguda, vull dir que bueno, és un preu bastant, bastant popular i bastant assequible. Aquest any incorporem com a novetat a nivell d'actuació a un noi que fa una actuació molt maca, es diu Cindy Nero, es diu David, però fa un espectacle transformista molt simpàtic, va estar al castell l'any passat, ens va agradar molt, i bueno, doncs, pensem que és un tipus d'actuació que agrada molt també a la gent del barri, gent gran, que fan aquestes bromes, balla una mica de cabaret. Bueno, penso que li podem donar un vol diferent, i després les habaneres del grup Montjuïc amb el ron cremat.
0: Això pel que fa al divendres.
1: El divendres, sí.
0: El dissabte, Òscar?
1: Doncs mira, el dissabte a partir de les 7 obrim i farem l'espai de jocs infantils pels nanos que vulguin estar per allà jugant als puzzles, a el que hi hagi per allà, que sempre els agrada participar. Farem el concurs de truites, d'acord? Aquest any el jurat està format pel David Soler, regidor del Partit Popular, i per la Rita Borque, que és regidora d'Esquerra, per la part de l'oposició, i hem buscat una tercera persona que no té res a veure amb la política, que també ens farà el cop de mà, d'acord? Després, bueno, hi ha uns premis amb el concurs de truites, com cada any, el guanyador de la truita clàssica i el guanyador de la truita innovadora, doncs tindran el seu premi. I després aquest any hem canviat la sardinada, perquè és una manera de cuinar complexa que nosaltres no dominem gaire, per una pinxitada. És a dir, seran pinxitos morunos, que es diuen, que també tenen bueno, bona sortida, i quan hi ha gana, una bona cerveseta sempre... I els preus iguals, socis 4 euros i els no socis 10 euros. I després, com ja els últims anys, que agrada molt aquesta actuació de París la Nuit, que són dues noies de Lleida, que fa un espectacle bastant eclèctic, amb cançons, fan versions i fa molt, bueno, molt cachondeo i molta risa, i ja està, fins a les 12:30 a la 1, que s'acabarà dissabte. Sí.
0: Diumenge repreneu les activitats també.
1: Sí, llavors diumenge, com a novetat aquest any, era una cosa que ens demanava ja bastanta gent, hem ja suprimit la paella. Per què? Perquè amb les temperatures que hi ha avui dia, fer una paella a 36, 37, 38 graus allà a la zona de Giminetes, ni per la salut de qui ho fa, ni per la salut de qui ho pren, no era sostenible. Quedava molt gènere després per consumir, el soci que ja és gran ve amb el tàper i s'emporta a casa, ja no es gaudia com fins ara. Llavors, el que fem ha sigut tallem això, però mantenim les activitats purament infantils i familiars, ¿vale? Com són el concurs infantil de pintura, pintura lliure, els nanos d'entre 0 i 15 anys venen allà, pinten i després s'escolleix qui ha guanyat, es donen uns diplomes, poden esmorzar una miqueta de cosetes que els hi comprem. Sempre té molt bona acollida això. Farem aquest any com a novetat una tòmbola infantil, farem una espècie de sorteig de joguets, de coses una mica de segona mà, i destinarem això a ajudar a una associació que en principi encara està per decidir, ho direm el mateix diumenge, que el que ha passat a Venezuela o poder alguna associació local. Bueno, però que els dinerets que surtin d'allà, que són testimonials, els donarem a una associació. I després fem la gran festa de l'espuma, ¿vale? Que grans i petits gaudeixen... Bueno,
0: que és refrescant.
1: Que és refrescant. I després, aquest any també, com a novetat, pel tema d'haver, diguem-ne, eliminat la paella, el que farem serà una vermutada, d'acord? Amb uns preus imbatibles, per 5, sembla que eren 5 euros, el vermut, les patatetes, les olives, pels pares que vulguin estar per allà i que vulguin gaudir, i els nanos, doncs, la Coca-Cola o el que... Però aquesta vermutada, i si té èxit, doncs la continuarem, o millor, doncs, dies sueltos, la continuarem fent.
0: Amb aquestes innovacions, com sempre, l'escenari, l'epicentre de la festa és el solar que teníeu a l'Associació de Veïns.
1: Sí, el solar que està allà al passeig Garbí, al carrer 7, és un solar de l'Ajuntament, i la gent que és de Castelldefels el coneix, és molt maco. Aquest any sí que vull recomanar que per temes de restriccions de trànsit, pel tema del tour, sí, que passarà el dissabte pel matí, el diumenge sí, pel matí, hi haurà restriccions als dies previs d'aparcaments i de trànsit, bueno, una mica de paciència, i la gent que vulgui venir pot aparcar una miqueta més allunyat, però bueno, els esperem sense dubtes.
0: I després d'aquesta festa major, descanseu, feu vacances per retornar al setembre amb l'associació,
1: sí, Òscar? Sí, al setembre tornarem. Aquest any hem estat obrint els dimecres i els dissabtes, ¿vale? Dimecres tarda un parell d'hores i dissabtes pel matí un parell d'hores, per tot aquell que vulgui venir a informar-se, a donar-se d'alta, a plantejar queixes, dubtes, etc. I sí que és cert que volem, doncs, això que et comentava, volem donar algun espectacle addicional que no estigui restringit només a la calçotada del març i a la festa major d'estiu. Volem intentar, doncs, això, alguna vermutada popular, buscar algun grup de música que toqui jazz o que faci cosetes per dinamitzar una mica l'associació, però al final sí que és cert que a una junta petita i en un barri que és tan disseminat i que és una mica més residencial que no pas al poble, a vegades costa trobar aquest quòrum, però la nostra intenció és aquesta.
0: Amb activitats d'aquesta mena, no? Com deies, la calçotada o aquestes noves

0: sopar Sant Pipa. Llavors aquesta és la idea.
1: Molt bé. Doncs, Òscar, que ho passo molt bé aquest cap de setmana amb la Festa Major de Llumenetes i èxit amb totes les iniciatives, per suposat que tornareu a emprendre ja a partir del mes de setembre. Que gràcies per venir a explicar-ho.
0: Gràcies a vosaltres, sí.
1: Gràcies, bon dia, Òscar.
0: Que vagi bon dia. Adéu.
2: RadioCastelldefels.org, on vulguis i quan vulguis.
3: Castelldefels, així som.

0: Bé, com sabeu, dos terratrèmols de gran magnitud han afectat diverses zones de Veneçuela, la qual cosa ha provocat una greu situació d'emergència amb víctimes mortals, persones ferides, importants danys materials. El balanç de persones afectades és encara provisional i previsiblement augmentarà a mesura que avancin les tasques d'avaluació dels danys i identificació de necessitats. El Fons Català de Cooperació i el Desenvolupament està monitorant l'evolució de l'emergència i treballant en la identificació de possibles actuacions d'emergència i postemergència que permetin donar suport a la població afectada. En aquest sentit, el Fons Català orientarà la seva resposta a contribuir als processos de recuperació i reconstrucció amb l'objectiu de donar una resposta adequada a les necessitats que es vagin identificant sobre el terreny. Així, el Fons Català fa una crida als ajuntaments i a les institucions supramunicipals a sumar-se a aquest procés de reconstrucció i de suport a la població damnificada a través del projecte 4340, crida d'emergència per a la població víctima del terratrèmol a Veneçuela. Doncs Castelldefels, com sabeu, és un municipi adherit al Fons Català de Cooperació al Desenvolupament. Per això parlem ara d'aquesta qüestió amb Lourdes Carreras, tècnica municipal de Pau i Solidaritat. Molt bon dia, Lourdes.
1: Molt bon dia, Anna.
0: Què podem fer des de Castelldefels, la ciutadania, per ajudar a aquesta situació d'emergència a Veneçuela?
1: Bé, doncs, primer de tot, evidentment, solidaritzar-nos, no? Ser empàtics, que això és el primer, entendre que estan vivint una situació molt complexa. I el segon pas, no? Jo sempre dic que la solidaritat ha de començar al cor, però després ha de pujar al cap, i entendre que hi ha unes organitzacions especialitzades en cada una de les etapes que suposa una tragèdia d'aquesta magnitud. I, per tant, nosaltres, com a municipis, no som els que fan una primera acció. En tot cas, doncs, són els cossos de seguretat, els cossos de protecció, l'ajuda que els països com a estats doncs, aporten, no?, a un altre estat, i les grans organitzacions com la Creu Roja, o Metges Sense Fronteres, o bombers d'organitzacions diverses, policia d'organitzacions diverses, aquestes persones que poden fer realment un treball sobre terreny immediat. Quan hagi passat tot aquest aquesta avaluació de la que tu parlaves, no? I una anàlisi en profunditat de que cal fer, és quan la nostra ajuda municipal doncs pot tenir una efectivitat forta com ha tingut, com últimament recordem a Marroc o a la guerra d'Ucraïna. Llavors, què recomanem? Doncs que totes aquelles persones que vulguin contribuir poden anar ja fent aportacions en aquest Bizum del 08678, perdona, repeteixo, 08678, o al compte corrent del Fons Català, que també el pot trobar a través de la pàgina web. I aquests diners s'aniran ajuntant per quan, des de l'avaluació feta a terreny, ens diguin què cal reconstruir, què cal refer, serà quan nosaltres puguem intervenir, perquè la nostra ajuda en aquest cas com a municipis és aquesta. Però tots sabem que l'estat espanyol i que les diferents comunitats doncs, estan fent també ajuda per la seva banda. Què no recomanem, què no es recomana mai en aquests casos? Doncs és posar-se a fer recollides ràpides sense una avaluació i enviar materials quan no sabem realment qui els podrà recollir, qui els podrà repartir, com serà aquest repartiment i si realment aquests materials fan falta. Això ho diem sempre i, evidentment, que no estem dient que qualsevol particular i més quan doncs, part de la població a Castelldefels, doncs, la seva procedència és de Veneçuela, evidentment que particularment cadascú pot i deu fer allò que hagi de fer i nosaltres com a institució no ens podem posar. El que sí que recomanem és no fer doncs, recollides així una mica intempestives, improvisades, per part d'associacions de veïns o d'organitzacions socials, perquè no tenim aquesta informació de ben bé què farà falta. Després requereix molt temps per arribar, per tant, potser quan es requereix l'ajuda ja no ha arribat. I després perquè hi ha una cosa molt important en la cooperació internacional, que és que si tu pots comprar allà i contribuir doblement perquè fas una compra i fas una inversió en aquest lloc on hi ha hagut el problema, i, a més, es fa la compra allà mateix, doncs t'estalvies transport, energia, etcètera, etcètera.
0: Molt bé, així doncs aquelles persones que vulguin contribuir de manera individual ho poden fer, com dèiem, a través del Bizum que ha posat a disposició el Fons Català de Cooperació, que és 08678, o com dius, per transferència bancària, entren a la web del Fons Català de Cooperació al desenvolupament.
1: Sí, la podem dir si vols, per si de cas algú ens està escoltant ara. És ES 91 082 60 35 41 02 060 85 31. Nosaltres proposem participar, no?, en aquesta campanya que s'acaba d'activar des del fons perquè com a ajuntament som membres i ens dona garanties, no? Podem fer tot el seguiment, podem saber què ha passat amb totes aquestes aportacions, podem presentar un informe a la població, a la ciutadania, no?, que hi hagi una transparència en tot això. Això no vol dir que si qualsevol ciutadà que sigui Fels, que ens està escoltant o que té ganes d'ajudar, doncs s'ho vol mirar, evidentment, que entrant a la pàgina de Creu Roja Internacional o Metges Sense Fronteres o Intermón Oxfam, Save the Children, segurament hi haurà moltes entitats que tenen ja activitat allà permanentment i que, per tant, poden fer aquesta ajuda de primera instància. Però segur que també el que els demanaran seran aportacions econòmiques perquè allà elles ja poden fer la compra o el que sigui, no?, el lloguer de maquinària, el que faci falta per contribuir. Per tant, reiterem, nosaltres com a Ajuntament, com a institució que forma part del fons, recomanem participar en aquesta campanya perquè ens dona garanties i la podem seguir, però si hem de recomanar, en tot cas, en global o en general, és que la gent faci contribucions econòmiques que seran les que realment puguin fer que la situació millori una mica. Malauradament, ja per moltes persones no és superable i pensem en elles també. Les tenim presents, però per totes aquelles que encara doncs, és possible recuperar el ritme de la vida normal, doncs que sigui gràcies a l'ajuda de tots.
0: Doncs moltíssimes gràcies per aquesta informació, per aquest suport que has explicat i solidaritat de l'Ajuntament de Castelldefels envers les víctimes dels terratrèmols a Veneçuela. Hi va haver també un minut de silenci en record de totes elles. Moltíssimes gràcies, Lourdes Carreras, tècnica municipal de Pau i Solidaritat a l'Ajuntament de Castelldefels.
1: A vosaltres.
0: Molt bon dia.
1: A vosaltres pel seguiment. Bon dia.
2: Castelldefels, així som. I want to talk to you. The last time we talked, Mr. Smith, you reduced me to tears. I promise you it won't happen again.

0: Castelldefels avui.
1: Bon dia, repassem ara l'actualitat local a través dels tres titulars destacats d'aquesta hora al butlletí Castelldefels avui.

0: crida d'emergència d'ajut a la població víctima dels terratrèmols a Veneçuela. L'Ajuntament s'ha sumat a aquesta crida feta pel Fons Català de Cooperació al Desenvolupament. La ciutadania pot ajudar a través de les aportacions que vehicula aquest fons, a través de Bizum o transferència bancària, amb el concepte crida d'emergència per a la població víctima del terratrèmol a Veneçuela o a través de les campanyes que estan fent les ONG sobre el terreny. No es recomana, i des de l'Ajuntament fan també una crida, a no fer recollida i enviament de material, sinó contribuir a través d'aquesta ajuda econòmica. Nous passos de vianants LED a la ciutat. Al llarg d'aquest any s'han col·locat i reparat diversos passos de vianants amb aquesta tecnologia LED intel·ligent. En total, a Castelldefels, aquest sistema ja funciona a 5 passos estratègics del municipi i se'n continuaran incorporant de nous de manera progressiva. Aquests passos de vianants intel·ligents detecten la presència de persones quan han de creuar i activen automàticament la il·luminació LED del pas i els senyals lluminosos d'advertència. Així, els conductors poden veure millor els vianants, especialment de nit o amb poca visibilitat. I continuen les nits d'estiu amb iniciatives culturals, gastronòmiques i comercials a través de la nova iniciativa de l'àrea de comerç, el Palm Market, a la plaça de les Palmeres. Va iniciar aquest nou projecte el passat divendres 26 de juny i es perllongarà fins al 5 de setembre. L'oferta inclou, entre altres actuacions i activitats, projeccions cinematogràfiques. Aquesta serà la continuïtat aquest dijous 2 de juliol amb l'emissió, la projecció de cinema familiar. Es tracta de la pel·lícula Sonic 3. I fins aquí el repàs a l'actualitat informativa. Tornarem en una hora ja amb el torn de l'informatiu local i les notícies destacades en detall. Fins ara!
1: Castelldefels avui.

0: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.
1: El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vitaldent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente, un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla. Ahora con 200 euros de descuento en implante más corona. Vitaldent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.
2: Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure'n un nou capítol. Una nova motorització full hybrid i tech autorecargable de 160 cavalls. Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades. Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
3: T'esperem a la Gret Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.
4: Castelldefels, així som.

0: Doncs parlem d'una nova convocatòria d'ajuts al lloguer per a gent jove, menors de 35 anys, i ho fem a través de Dolors Ferrandi, directora de l'Oficina Local d'Habitatge. Molt bon dia, Dolors.
1: Molt bon dia, Anna. Què tal?
0: En què consiste...
1: Aquí estem.
0: Molt bé. En què consisteixen aquests ajuts que atorga la Generalitat?
1: Doncs, com bé deies, van adreçades a persones físiques que tinguin 35 anys o menys a data 31 de gener del 2026. Són persones que han de complir els requisits que s'estableixen a les bases de la convocatòria, en concret ara va ser número 4, i que estiguin visquent de lloguer en un pis o en una habitació. Si vols, podem enumerar la resta de requisits. Han d'estar 100 persones que han d'acreditar la residència legal a Catalunya i que estiguin empadronades en l'habitatge on estiguin visquent. D'acord? Després han d'acreditar també una font regular d'ingressos. Han de demostrar que tenen ingressos per sota dels 36.000 euros aproximadament, bueno, en concret 36.279, amb 32, ser titulars d'aquest contracte de lloguer o cessió d'ús d'un habitatge o d'una habitació i estar empadronats en aquesta, en aquest domicili, que ha de ser el seu domicili habitual i permanent. ¿Vale? A més, amb un parell més de requisits, han d'haver pagat la fiança corresponent a l'arrendador, això també s'ha d'acreditar. I pel que fa a l'import màxim del lloguer, en el cas de l'àmbit metropolità de Barcelona, Baix Llobregat i en concret Castelldefels, han de tenir una renda no superior als 1.000 euros, ¿vale? Com a molt 1.000 euros de lloguer. Si estan en una habitació, l'import de l'habitació ha de ser no superior als 450 euros. Després també hi ha unes excepcions on aquesta renda, tant la de 1.000 euros que he comentat del lloguer de tot el pis com de 450 si és d'una habitació, en el cas de famílies monoparentals, famílies nombroses, famílies que tenen algun membre amb una discapacitat de mobilitat, aquest import puja a 1.100, ¿vale? En el cas de Castelldefels. Aquesta convocatòria es va obrir ahir dilluns, el 29, i estarà vigent fins al 10 de juliol.
0: I en aquest tràmit com pot ajudar l'Oficina Local d'Habitatge?
1: Doncs mira, aquest tipus d'ajut es pot fer, hi ha un tràmit telemàtic que la gent pot accedir-hi a través de la pàgina web de la Generalitat, encara que també està publicat a la web de l'Ajuntament i també la tenim a la pròpia web de l'empresa municipal, de l'oficina local, de Societat d'Aparcaments de Castelldefels. Aquest tràmit és telemàtic. Ara bé, l'oficina local, el que està aquí és per poder ajudar totes aquestes persones que no tinguin possibilitats de fer la telemàtica, poden venir o no tinguin possibilitat o no vulguin, pel motiu que sigui, o els sigui més fàcil, poden adreçar-se a la nostra oficina i nosaltres li fem el tràmit des d'aquí. És a dir, és un tràmit que es pot fer telemàticament o es pot fer presencialment a través de l'oficina.
0: Cal demanar cita prèvia?
1: No cal demanar cita prèvia. Han de passar per l'oficina i nosaltres en aquest moment tenim la possibilitat d'atendre'ls directament si en aquest moment hi ha algun diguéssim, alguna companya disponible, es poden esperar o els hi podem donar cita pel dia i l'hora que els hi convingui.
0: A quins horaris teniu, Dolors, a la gent que estigui interessada en fer aquest tràmit?
1: Perdona, no t'entens
0: bé. Sí, en quins horaris? Quins són els horaris de l'Oficina Local d'Habitatge?
1: Els horaris de l'Oficina Local per poder deixar-se aquí són de 9:30 a 1:30 tots els matins.
0: Doncs moltíssimes gràcies per aquesta informació. Recordem que estarà vigent aquests ajuts a persones menors de 35 anys fins al proper 10 de juliol.
1: Efectivament.
0: Doncs Dolors Ferrandi, directora de l'Oficina Local d'Habitatge, moltíssimes gràcies per informar-nos dels requisits de qui pot optar aquests ajuts a l'habitatge si té menys de 35 anys. Moltíssimes gràcies.
1: Sí, només una coseta més, sí. Anna, que aquest any ha hagut una novetat. Normalment aquests ajuts són anuals, és a dir, en el moment que hi ha una resolució favorable que t'admeten l'ajuda, aquest ajut dura un any. Aquest any la novetat és que durarà 2 anys. Si la persona fa el tràmit aquest any i li concedeixen, estarà vigent tant pel 2026 com pel 2027. Vale? Això és una novetat en relació a altres anys. I pel que fa a l'import, recordar a la gent que l'import màxim que cobrarien, en el cas de que compleixin tot i que es fa un càlcul en relació als ingressos que cada família té, l'import màxim és de 3.000 euros a l'any, que es cobra de manera mensual, són 250 euros mensuals. D'acord?
0: Molt bé, doncs moltíssimes gràcies per expandir-nos aquesta informació, per ampliar-la amb aquesta novetat que jo crec que és molt interessant també, perquè estarà vigent durant 2 anys aquest ajut. Moltíssimes gràcies, Dolors.
1: Perfecte, gràcies a vosaltres.
0: Bon dia, adéu.
1: Adéu, bon dia.

Fins a l'11 de juliol es pot veure a la sala Margarida de Xirgo de la Biblioteca l'exposició Entre dos aguas. És una exposició que du a terme l'alumnat de l'escola La Quarta Paret, una exposició dirigida per l'artista Iwona Flacins, que mantenim aquesta entrevista amb ella perquè ens expliques el contingut d'aquesta exposició pictòrica que es pot veure, com dèiem, fins a l'11 de juliol a la sala Margarida de Xirgo.

0: Ràdio Castelldefels. Són les 7. Ràdio Castelldefels.
1: Ràdio Castelldefels. 40 anys fent ràdio per a Castelldefels.
2: Ràdio Castelldefels online. On vulguis i quan vulguis. Ràdio Castelldefels.org.

Molt bon dia, benvinguts, benvingudes a l'informatiu de Ràdio Castelldefels de dimarts 30 de juny. Comencem amb els principals temes informatius de la jornada d'avui. El ple municipal de juny debat 4 mocions sobre inclusió, habitatge, mort digne i confort tèrmic als centres educatius. Dues de les mocions van decaure després de prosperar esmenes a la totalitat del Partit Popular, mentre que les propostes sobre la mort digna i els equipaments educatius van quedar aprovades. Protecció Civil manté la prealerta per calor nocturna intensa. L'episodi es preveu durant les matinades de dimarts 30 de juny i dimecres 1 de juliol entre les 2 i les 8 del matí, amb temperatures mínimes que podrien superar els 24,9 graus. Comencen les obres de millora del Parc Infantil de Santa Eulàlia al barri de Bellamar. L'objectiu és avançar en la millora de l'espai públic i que les obres estiguin enllestides als voltants de l'inici del curs escolar al setembre perquè l'espai pugui tornar a estar operatiu. Comencem l'informatiu.

0: El ple municipal de Castelldefels al mes de juny va debatre 4 mocions presentades pels grups municipals centrades en àmbits com la inclusió social, el dret a l'habitatge, el dret a morir dignament i l'adaptació climàtica dels equipaments educatius. La primera moció presentada pel grup municipal PSC proposava garantir el compliment dels acords del ple en matèria d'inclusió social, accessibilitat cognitiva i suport a les persones amb necessitats específiques. El text va comptar amb una esmena a la totalitat presentada per l'equip de govern, el Partit Popular. Aquesta esmena es va aprovar amb els vots favorables del PP, abstenció de Som Castelldefels, i els vots contraris al PSC, en Comú Podem, Esquerra Republicana i Junts per Castelldefels. Amb l'aprovació de l'esmena, la moció original va decaure. La segona moció plantejava mesures per a la mobilització dels habitatges buits i la garantia del dret a l'habitatge a Castelldefels. També en aquest cas el Partit Popular va presentar una esmena a la totalitat. L'esmena es va aprovar amb els vots favorables del PP, l'abstenció del partit Som Castelldefels i els vots contraris del PSC, Movem en Comú Podem, Esquerra Republicana i Junts per Castelldefels. Com a conseqüència, la moció original també va decaure. I també el ple va debatre una moció presentada pel grup municipal d'Esquerra Republicana en suport al dret a morir dignament. La proposta es va aprovar amb els vots favorables d'Esquerra Republicana, PSC i Movem, Junts per Castelldefels i Som Castelldefels, amb l'abstenció del Partit Popular. Finalment, el grup municipal Movem en Comú Podem va presentar una moció sobre la climatització, l'adaptació i el confort tèrmic dels equipaments educatius de la ciutat. Aquest text va incorporar esmenes parcials presentades per Partit Popular i per Som Castelldefels. Tant les esmenes com la moció final amb les aportacions integrades es van aprovar per unanimitat. Protecció Civil manté activada la prealerta del Pla Bàsic d'Emergència Municipal per calor nocturna intensa, d'acord amb els avisos del Servei Meteorològic de Catalunya. L'episodi es preveu durant les matinades d'avui dimarts 30 de juny i de demà dimecres 1 de juliol entre les 2 i les 8 del matí, amb temperatures mínimes que podrien superar els 24,9 graus. L'afectació serà especialment important a les comarques del litoral. L'escoltem a Javier Delgado, de Protecció Civil, per saber què significa estar davant episodis de calor intensa.
1: Calor nocturna intensa, estem parlant de nits en què la temperatura no baixa prou i sovint està per sobre dels 25 graus. Aquests 25 graus és el que denominem nits tòrrides. En concret, aquesta nit hem tingut una nit tòrrida. La temperatura no ha baixat dels 26,3 graus centígrads. I el que passa, això vol dir que el nostre cos no pot descansar ni refredar-se bé després del calor del dia. Això es ve accentuat, sobretot aquí a Castelldefels, per la humitat. En concret, des del Servei Municipal de Protecció Civil, tenim una prealerta del nostre pla de protecció civil pel calor nocturna intensa des del diumenge.
0: Tot i produir-se durant la nit, Protecció Civil recorda que aquest fenomen pot tenir impacte en la salut, ja que dificulta el descans del cos i afavoreix l'acumulació de calor als habitatges, i cosa que pot afectar la qualitat del son i l'estat general de la població.
1: Vull incidir en aquest aspecte perquè lo de la calor nocturna és un aspecte nou. En concret, des de l'any passat es va introduir al sistema de protecció civil. Per què? Perquè té una importància molt important que de vegades no la tenim en compte. Què passa? Que el cos no té temps de recuperar-se i acumula fatiga. El fet de no dormir ens implica que estem més cansats, estem més irritables, s'acumula fatiga i això incrementa ja de per si les afectacions a la salut que té tindre temperatures elevades. I en concret, pot accentuar els factors de deshidratació, empitjorament de les malalties, sobretot per a la gent gran, nadons i persones amb malalties.
0: La repetició d'aquestes nits tòrrides de manera consecutiva amb aquestes condicions pot comportar un efecte acumulatiu sobre la salut pública. De fet, en aquests casos és quan parlem d'onades de calor. Escoltem el tècnic de Protecció Civil, Javier Delgado.
1: Nosaltres tenim una onada de calor quan hi ha, durant 3 dies, aquestes elevades temperatures. I en concret portem més dies, perquè ja des del divendres pràcticament la temperatura, aunque la temperatura va baixar per inferior a 25 graus, en concret 24,7, este pràcticament 25, l'índex de calor, o sigui, la sensació de calor pel factor de la humitat, era de 25,6 graus. O sigui que des del divendres ja portin contínuament nits que podien dir que són tòrrides. I en concret, la pitjor que hem tingut ha sigut la de diumenge a dilluns, la passada nit. En la que la temperatura no va ser mai inferior dels 25,7 graus centígrads.
0: En aquest sentit, l'Ajuntament de Castelldefels ha activat diverses actuacions municipals per fer front a l'onada de calor i reduir-ne els efectes sobre la ciutadania, especialment entre els col·lectius més vulnerables.
1: Les actuacions a nivell municipal estan totes emparades a través d'aquesta activació. Nosaltres activem per a posar en marxa tota una sèrie d'accions i sobretot està encaminades a seguir la situació d'una manera més fehacient, a tindre especial atenció de les persones vulnerables. Tot el nostre servei social està en coordinació també amb els serveis socials de salut i una coordinació molt acurada dels serveis municipals. Han oferit també durant tot el dia tot el que es denomina refugis climàtics, perquè malgrat que l'aire condicionat està molt extens, a Castelldefels encara hi ha molta població que no té aire condicionat. Té vivendes mal aïllades en les quals s'acumula calor i aquest efecte és un efecte amplificador.
0: Davant aquest episodi de calor intensa, des de Protecció Civil recorden algunes recomanacions bàsiques per protegir la salut i reduir riscos, especialment entre les persones més vulnerables.
1: Sí, sobretot intentar dormir millor i per això és ventilar la casa, sobretot a primera hora del matí, per després una miqueta baixar persianes perquè no entre la calor i així durant la nit estigui el més refrescada possible l'habitacle, sense deixar de ventilar, o sigui, no poder fer que la casa estanca, però sí que baixar perquè no entre la radiació solar. Hidratar-se molt, sobretot hidratar-se molt, aunque no tingui la sensació de set, en sense hidratat. Portar una dutxa tibia abans d'anar a dormir i portar roba lleugera i llençols frescos. Mm-hmm. Evitar l'alcohol i els sopars pesats. I, sobretot, cuidar dels altres. Trucar o visitar familiars o veïns que estan sols i que són gent gran i assegurar-nos que estem ben hidratats i frescos. I bueno, evitar també fer exercici durant la nit. Molta gent, com que pel matí fa calor, surt per la nit, tenint aquest desavantatge quan tenim les calors, les nits tòrrides.
0: A la vegada, des de l'Ajuntament, recorden que la ciutat disposa de diversos refugis climàtics per ajudar la ciutadania a protegir-se de les altes temperatures. Escoltem-ho en paraules del tècnic de Protecció Civil, el Javier Delgado.
1: Els refugis climàtics són llocs que estan acondicionats, tenen aire condicionat, es pot estar allà tranquil·lament, estan pensats perquè la gent acudeixi i ofereixen aigua per poder rehidratar-se en aquest sentit. No fa falta que entrem, sinó passem per la porta i necessitem necessitar d'hidratar-nos, poder entrar i demanar aigua. Totes estan senyalitzats i són edificis que no són edificis exclusius, són edificis que ja estan en funcionament, com pot ser la biblioteca, com pot ser l'Espai del Mar, com pot ser el Centre Federic Mompou, l'edifici La República, tots els casals de gent gran estan habilitats per ser refugis climàtics, perquè la gent pugui descansar, pugui refrescar-se i pugui hidratar-se.
0: I ara anem a la previsió del temps feta pel Servei de Meteorologia de Catalunya.
2: Hola, bon dia. Encetem la jornada d'avui amb el cel serè o poc ennuvolat i amb alguns valors de temperatura matinals novament força elevats al litoral, valors per sobre dels 20 graus i fins i tot 25 graus al litoral central. Avui també creixeran nuvolades que deixaran xàfecs a punts de muntanya, sobretot al Pirineu i al Prepirineu Oriental i a la Serralada Transversal. La temperatura voltarà entre 30 i 35 graus al centre del dia i serà semblant a la d'ahir i podrà baixar notablement en moments de ruixat intens. Pel que fa al vent, bufarà la marinada a la costa i en general predominarà el component sud entre fluix i moderat. Malgrat tot, a l'Empordà hi haurà tramuntana amb alguns cops forts. A més, a la costa predominarà el marejol amb algunes àrees de maror al delta de l'Ebre i a l'Empordà. I de moment això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
0: L'Ajuntament ha iniciat avui els treballs de renovació del parc situat al costat de l'església de Santa Eulàlia de Bellamar a tocar de l'escola Antoni Gaudí. Escoltem el regidor de Medi Ambient, el Pedro Paredes.
3: Este es el tercer parque que tenemos, que teníamos previstos mejorar y hoy han empezado a acercar y a cerrar el espacio que va a tener las obras y pues bueno, pues con el objetivo de llegar a septiembre, al inicio escolar, con ese nuevo parque para que en cuanto salgan los niños del colegio que hay allí, que es el Antoni Gaudí, pues tengan ese espacio. También es verdad que es un barrio que tiene pocos espacios de parques infantiles, por lo tanto, si este parque no estuviera operativo, pues minimizamos esos espacios para que los niños puedan jugar, ¿no? Por lo tanto, la idea es y el objetivo, y estamos seguros que llegaremos, para que estos primeros días del curso escolar ya esté operativo y poder disfrutarlo todos ellos.
0: Un nou espai que s'espera que estigui a punt amb l'inici del curs escolar que donarà més dinamisme a una zona amb pocs espais de jocs pels infants. Escoltem el regidor de Medi Ambient, el Pedro Paredes.
3: Pues este parque va a ser un poco diferente a todos los demás que hemos ido proyectando, ¿no? Muchos, como hemos visto en Chiprés, tenemos un gran barco pirata, aquí tenemos un castillo, en Santa Eulalia, en Democracia, Plaza Democracia, que será el cuarto que se haga, pues tendrá una gran fortaleza. Y en este cambio, porque también así el espacio lo demandaba, ¿no? Es una especie de casas de gnomos muy grande que va a quedar muy bonito en aquella zona con esa arboleda que tenemos allí. Es muy verde aquel espacio y le va a dar un toque muy diferente a aquel espacio y estamos convencidos que va a gustar mucho. En su momento cuando se lo presentamos a los vecinos de la zona y al colegio, etcétera, les encantó, por lo tanto yo creo que estarán muy contentos. Es unos grandísimos juegos que también le va a dar pues muchísimo dinamismo a todos los más pequeños.
0: I continuem parlant d'obres de millora a la ciutat, en aquest cas de la reurbanització de l'Avinguda Diagonal, uns treballs que van començar fa unes setmanes i que ara avancen també en el tram situat al costat de l'escola cooperativa Petit Mont Feliç Bastida.
3: Dentro de estos mejoras que hacemos de los espacios y de las calles que tenemos en nuestro municipio, y ya que ya hicimos en Garigot aquel traslado de los autobuses, la parada de bus de calle Aragón a Canal Olímpico, pues aprovechando el tramo final del cole que ya había menos afluencia, pues harán lo mismo con Diagonal, ¿no? El Diagonal empezó las obras, recordamos que es una obra que va a durar muchos meses porque tiene un tramo muy grande y además se hacen muchísimas actuaciones como son soterrar cables y iluminación, etcétera, y telefonía, por lo tanto tiene una demora, bueno, unos tiempos largos. Se inició por la calle 319, que ya está prácticamente acabado un tramo de acera, pero lo que se ha querido hacer ahora paralelamente, aprovechando que ya acababa ya acababa la época escolar y para que cuando volvieran en septiembre los niños al cole, pues hacer el tramo del Feliz Abastida, que así afectaría lo menos posible, que no en todo el curso escolar tener que hacer unas obras en esa calle era un problema. Por lo tanto, se han iniciado ahora y esperamos en estos meses, semanas antes de iniciar el cole, tenerlo también terminado.
0: Amb aquesta planificació, el consistori busca fer compatible l'execució dels treballs amb el dia a dia del barri i de la comunitat educativa, especialment en un punt amb molta presència d'alumnat i famílies durant el curs. L'objectiu, així, és avançar la millora de l'espai públic i tenir aquest tram preparat perquè l'activitat escolar es pugui reprendre amb la normalitat al curs vinent.

0: altres parts que hem renovat, com el Parc del Xiprés, i molt aviat també una altra a la plaça de la Democràcia i al Jardí de Santa Eulària al barri de Meia Mar. Des de l'Ajuntament de Castelldefels treballem per renovar els espais, perquè siguin espais per tothom, i ara ja tenim aquí, a la plaça de Catalunya, uns jocs infantils per tothom, per nens que necessiten espais adaptats, per nens petits i per les nens més grans que ja estan disfrutat del castell de Castelldefels.
1: Una inauguració que va incloure també la col·laboració de l'Agrupació de Cultura Popular amb els gegants de les ciutats capgrossos i un petit abans de l'espectacle del desembarcament pirata en el marc de les festes del mar. És així com l'Ajuntament ha renovat completament aquest parc infantil de la plaça de Catalunya, una actuació que ha permès renovar l'espai de joc amb nous elements més actuals, més inclusius i també més adequats a diferents edats. L'objectiu és afavorir una experiència més segura i adaptada pels infants. A banda d'això, s'han revisat i condicionat els paviments de la zona per adaptar-los als requisits de seguretat de les àrees infantils, amb materials pensats per esmortar possibles caigudes i millorar l'ús general de l'espai. Aquesta millora respon al compromís municipal amb el benestar i el joc dels nens i nenes de la ciutat. El Fons Català de Cooperació al Desenvolupament ha activat una campanya d'emergència per donar suport a la població afectada pels dos terratrèmols que han sacsejat Veneçuela. Les zones més afectades són els estats de La Guaira i Yaracuy i l'àrea metropolitana de Caracas, on s'han registrat víctimes mortals, persones ferides i greus danys en habitatges, infraestructures i serveis essencials. Milers de famílies han quedat en una situació de gran vulnerabilitat i, segons apunta el Fons Català, organismes internacionals com les Nacions Unides i la Creu Roja ja treballen sobre el terreny per oferir assistència sanitària, allotjament temporal, aigua potable i altres serveis bàsics. L'entitat fa una crida als ajuntaments, institucions i la ciutadania perquè col·laborin amb aportacions econòmiques a través de Bizum, al número 08678, o mitjançant transferència bancària. En aquest tipus d'emergències es recomana prioritzar l'ajut econòmic per davant de l'enviament de menjar, roba o altres materials. Les aportacions permeten així adquirir sobre el terreny els productes més necessaris en cada moment, agilitzar la resposta i evitar problemes logístics en el transport, l'emmagatzematge i la distribució de donacions en espècie. L'objectiu és contribuir a la recuperació de les zones afectades i garantir una resposta ràpida a les necessitats més urgents de la població veneçolana. Les platges de Lluminetes i Baixador de Castelldefels tornen a lluir aquest estiu la bandera blava, el distintiu que reconeix la qualitat ambiental, la seguretat, la neteja i els serveis del litoral. La bandera onejarà un any més a dos dels tres trams de la platja del municipi. El lliurament del distintiu va tenir lloc fa unes setmanes a Lloret de Mar, en un acte que va reunir representants dels municipis de tot el litoral català i que també va comptar amb la presència de representants de l'Ajuntament de Castelldefels. Des d'aquí, des del consistori, el regidor de Platges, el Marc Soler, fa un reconeixement al treball fet durant l'any i remarca la importància de revalidar la bandera blava.
2: Des de l'Ajuntament, per nosaltres, l'equip de govern i des de l'àrea de Platges, és molt important renovar banderes any rere any, com bandera blava i altres més que tenim, perquè és el reconeixement a la feina ben feta. Moltes vegades la gent pensa que a l'àrea de platges es treballa a l'estiu, la temporada de bany, i poc més, i molt més lluny de la veritat. És tot el contrari. Es treballa tot l'any perquè és molt important treballar tot l'hivern, perquè quan arriba aquestes dates, quan passin les auditories, tindrà una platja de primera qualitat auditada per les empreses com Bandera Blava i altres, i que es donin aquest vistiplau i que es donin la seva concessió i que siguem Bandera Blava o com altres que tenim.
1: La distinció avalua aspectes com la qualitat de l'aigua, l'accessibilitat, la informació ambiental o la neteja. Escoltem ara el regidor de Platges, el Marc Soler, que ens explica quines són les característiques més diferencials de la nostra platja.
2: Nosaltres som un municipi que vivim de la gastronomia, un municipi turístic,

0: Y tindrà una platja de primer nivell i de primera qualitat i que la gent que vingui de fora la pugui gaudir, doncs per nosaltres és molt important, no? Donar un valor afegit al nostre poble i a la nostra ciutat. Tindre una platja amb aquests distintius garantitza, no ho diem nosaltres, sinó les empreses que fan les auditories, garantitzen que som una platja de qualitat neta, ecològica i que tenim, parem tots els paràmetres que ells auditen, no? Per això des de l'equip de govern es fa un esforç molt gran, des de l'àrea de platges es fa un esforç molt gran, tots els tècnics de l'àrea fan un esforç molt gran tot l'any, no només la temporada d'estiu, sinó tot l'any, per tindre una platja de primera qualitat, que tinguem tots aquests distintius i nosaltres renovar cada any, darrere any, un distintiu com bandera blava és molt important.
1: La renovació de la bandera blava arriba coincidint amb la posada en marxa dels serveis de la temporada alta de bany, que ha estat doncs, aquests principis de mes, que ja funcionen a ple rendiment per donar resposta a l'augment d'usuaris durant els mesos d'estius.
0: Com diuen molts xefs de cuina, no? Que tenen estrella Michelin, que l'important no és treure la primera estrella Michelin, no? És renovar-la any rere any, no? Perquè la primera vera ha fet les coses ben fetes, no? I donen l'estrella Michelin, en aquest cas seria la bandera blava o algun altre tipus de bandera, un altre tipus de bandera, però l'important és any rere any renovar-la. Significa que fas bé, no un any, ho fas bé sempre, no? Per nosaltres tindre una platja de qualitat és superimportant pel nostre municipi i per això any rere any ens van renovant aquest distintiu i per nosaltres és superimportant i seguim treballant per aconseguir-ho un altre any més.
1: A més de la bandera blava, la platja de Castelldefels compta aquest estiu amb altres certificacions de qualitat com és el Compromís Biosfer, Ecoplayes o la Q de qualitat turística i també podem parlar de Senderos Azules. El trenet turístic de Castelldefels torna a circular pels carrers de la ciutat i ho farà fins al 6 de setembre. El servei permetrà apropar diversos punts d'interès de la ciutat a veïns, veïnes i visitants amb una proposta pensada especialment per famílies i infants. El recorregut connectarà punts com el carrer Santiago Rusiñol, la plaça del Castell, la plaça Joan 23, el centre comercial Ànec Blau o la plaça de les Palmeres. El servei funcionarà divendres, dissabtes i diumenge en horari de matí i de tarda vespre amb una freqüència aproximada de 10 minuts per parada. Com a excepció, el diumenge 5 de juliol, aquest diumenge, no hi haurà servei a motiu del pas del Tour de França per la ciutat. La jornada inaugural ha tingut lloc a principis d'aquesta setmana amb la participació de la delegació municipal encapçalada per l'alcalde i el regidor de turisme. Tant el viatge inaugural del matí com el primer viatge de la tarda han estat reservats per membres de l'associació ISTEA dedicada a la inclusió social de persones amb trastorn de l'espectre autista. En el primer dia de funcionament també es va comptar amb una teatralització de la temàtica pirata per dinamitzar el servei i donar la benvinguda a la nova temporada. Pel que fa als preus, el trenet manté tarifes populars. Aquest servei aquí a la ciutat ofereix una alternativa lúdica accessible per descobrir la ciutat durant aquest estiu, especialment adreçada a visitants i al públic familiar. Doncs amb aquesta notícia hem arribat al final de l'informatiu. Abans d'acomiadar-nos, fem un repàs als principals titulars de la jornada d'avui, dimarts 30 de juny. El ple municipal de juny debat quatre mocions sobre la inclusió, l'habitatge, la mort digna i el confort tèrmic als centres educatius. Dues de les mocions van decaure després de prosperar esmenes a la totalitat, mentre que les propostes sobre la mort digna i els equipaments educatius van quedar aprovades. Protecció Civil manté la prealerta per calor nocturna i intensa. L'episodi es preveu durant les matinades del dia d'avui 30 de juny i de demà dimecres 1 de juliol entre les 2 i les 8 del matí, amb temperatures que podrien superar els 25 graus. I avui han començat les obres de millora del parc infantil de Santa Eulàlia al barri de Bellamar. L'objectiu és avançar en la millora de l'espai públic i que les obres estiguin enllestides als voltants de l'inici del curs escolar al setembre perquè l'espai pugui tornar a estar operatiu. Ara ja sí, amb aquest recordatori dels temes que estan marcant l'actualitat informativa d'avui, ens acomiadem. Gerard Carreras ha estat al control tècnic i us ha informat Patricia Bazaga. Moltes gràcies per acompanyar-nos un dia més. Tornem demà per compartir de nou tot el panorama informatiu local. Molt bona tarda i fins demà.

0: Ràdio Castelldefels online. On vulguis i quan vulguis. radiocastelldefels.org.
1: Ràdio Castelldefels. 40 anys fent ràdio per a Castelldefels.

0: a fons.
1: Avui ens acostem a l'Arxiu Municipal per parlar d'un patrimoni que sovint tenim molt a prop, però que no sempre coneixem prou. Parlem de les fotografies antigues de la nostra ciutat. Tenim amb nosaltres el Juanjo Bas, el responsable de l'Arxiu Municipal, per conèixer una mica millor com funciona l'arxiu fotogràfic, com es conserven i documenten aquestes imatges i com la ciutadania també pot contribuir a preservar aquest llegat. Molt bon dia, Juanjo.
2: Hola, bon dia, Patricia.
1: Per començar, ens pots fer una petita explicació de què caracteritza l'arxiu fotogràfic de la ciutat?
2: Aviam, dintre del que són els fons municipals, la documentació municipal que genera l'Ajuntament, doncs tenim el fons d'imatges. És a dir, fons d'imatges és tota la documentació, totes les imatges, fotografies, d'altres suports també n'hi ha, però bàsicament fotografies en paper de tot el que s'ha acumulat al llarg de, no sé, dos o tres segles d'Ajuntament com tal, no? Que ha produït, que ha generat, perquè hi ha moltes festes, activitats, esdeveniments al poble, i sempre s'ha de recollir una miqueta, una memòria, no? Una memòria dels fets, no? I aleshores sempre es contracta a fotògrafs del poble, com el que s'ha deixat ara el Ramon Josa, que és un quasi més emblemàtica imatge del fotògraf del poble, i a més, però realment allò que era una miqueta l'encarregat de fotografiar, doncs, el tema de Festa Major, no? Que és un clàssic d'ara que començaran a l'agost, i bueno, imagina't allò, anys i anys i anys, doncs, la quantitat d'imatges que tenim, no? Però, clar, també n'hi ha fotografies que ens ha arribat per d'altres motius, o donacions. A vegades, quan començava a treballar aquí a Castelldefels, era molt habitual trobar-me caixes plenes amb fotografies que no sabien ben bé la procedència. Hi ha fotografies antigues d'aquestes que a vegades es repeteix i veus a molts llocs, veïns que m'han donat les mateixes, o les veus penjades als locals comercials, bars, restaurants, botigues. Vol dir que és fotografia de sempre, no? Del poble, que explica una miqueta el seu passat. I això és realment el que ens agrada, no? Ja saps, o tothom allò, coneixem allò que val més una imatge que mil paraules, no? I et donen una quantitat d'informació a les imatges, les fotografies, de com era abans en aquest cas al Castelldefels, i bueno, i realment. I per això és una qüestió quasi capçal dintre de l'arxiu tenir ben endreçades i quasi ben bé a disposició de tothom una part. Vol dir que tenim quasi el web de l'Arxiu Municipal, que està dintre, incorporat al web municipal, tenim quasi bé 5.000 imatges, antigues, més modernes, una miqueta de tot, però després, dintre del que és el fons municipal, fons d'imatges, no sé, és incalculable, perquè quan es va fer el salt de la fotografia analògica, normal, amb rodets i tot allò, a la digital, doncs això, doncs clar, es va disparar la quantitat de fotografies, i aleshores ja no sé, comptem amb milers, sinó ja en gigas i en terabytes, bueno, tot això, una quantitat de fotografies que és incalculable, no sé, més de 2 o 3 milions segurament, perquè cada any es produeix més i més i més.
1: Comentaves que són imatges de la vida quotidiana, carrers, també imagino que festes o entitats, i que provenen sobretot, bueno, que t'has trobat que provenen de particulars, també de donacions o fotògrafs, com comentes.
2: Sí, mira, en principi, mira, portava una relació, perquè ja et dic, hi ha molts veïns que han donat i estan donant fotografies. Clar, això són donacions de particulars, no són donacions complertes d'un fons fotogràfic en qüestió, sinó són donacions de famílies, fotografies que són curioses i que la gent, quan ve a visitar l'arxiu o ve a una exposició, doncs aleshores, doncs jo tinc fotos d'això, doncs un dia te les porto. I aleshores fem això, fem recursos recollint imatges, bàsicament el que fem és escanejar aquestes imatges per incorporar-les a aquest fons d'imatges que et deia, i ens quedem còpia digital. Realment el que volem és salvar aquesta imatge. El que és la fotografia en si, com és un tema molt sentimental, és de la fotografia de la família, doncs la retornem a la família. En alguns casos el que fa la gent és donar-la també, així que no només allò que per fer tenim l'autorització per digitalitzar-la, sinó també perquè ens quedem en custòdia, no?, d'aquesta imatge. Ara, és que segurament la llançarem, no sé què, bueno, clar, això a vegades passa, no? I aleshores, però sí que en alguns casos tenim donacions realment molt i molt interessants que ja parlem de volum. Per exemple, una de les més voluminoses i molt interessant, jo us recomano si algú està interessat, és el tema del... Tenim un fotògraf ja jubilat, que és el José Luis Méndez López, que era fotògraf, però bueno, era treballador de Radio Televisió Espanyola. I va ser un dels treballadors que va treballar durant els Jocs Olímpics de Barcelona, l'any 92. I aleshores va fer, a part de la seva feina, estava tot el dia amb la càmera, li agradava molt la fotografia, i estava fent fotos ja sigui a Barcelona, però moltes a Castelldefels, perquè ell viu a Castelldefels, i a més era el que estava en les nostres instal·lacions olímpiques, allà al Canal Olímpic, i aleshores, clar, tothom famosos, bueno, el tema de gent que passava pel cap, el propi rei, l'emèrit actualment, doncs fotografies de la família real o els polítics que venien o esportistes, i aleshores realment és fantàstic aquest fons, més de 2.500 imatges, veient que ara estan tan il·lustres com el Michael Jordan, el Magic Johnson, el famós Dream Team de bàsquet de la selecció nord-americana, realment, o d'altres que som tenistes, atletes, sí, realment són fotos, allò que veiem, allò, aquests mites que hem parlat per la tele o sortit o que hem vist en els retalls de premsa, doncs allà tenim fotos fetes per aquest home, realment, i bueno, amb una qualitat bastant bona. D'altres col·leccions o agrupacions de fotos, tots recordem, no sé si heu vist el llibre de Castelldefels tot l'any, allò que és una imatge de Castelldefels editada, i va ser un encàrrec a Colita, que és una gran fotògrafa reconeguda internacionalment, i clar, tenim la visió artística de Castelldefels, és a dir, que de la platja, del poble, les seves festes, clar, d'un artista, realment una fotògrafa que es treu els rostres, tot allò, o sigui que són professionals de veritat i que realment ja deixa de ser una fotògrafa per ser una artista, no? I aleshores també tenim tot el que es va publicar en aquest llibre, però també d'altres fotografies que no van deixar, va ser descartada, no? I no va sortir impresa en aquest llibre. O sigui, sempre per fer un llibre, una publicació, potser fas 100 fotos i es publiquen aquestes fotos, es publiquen 100 fotos, però potser que n'hi ha 1.000 o més. O sigui, realment allò que és curiós, que les teníem, les van rebre, aquesta donació, bueno, que la fotògrafa va fer donació a l'Ajuntament quan va acabar la seva tasca, mira, aquí tinc totes les fotos, però les teníem en diapositives, que molta gent, sobretot els més joves, no saben allò, negatius, diapositives, són d'aquelles coses que sempre, quan venen gent jove, sempre mostrem això, aquest tipus de material que ja no s'utilitza pel tema del tot és digital i ja són formats antics, no? I aleshores, clar, què fem amb això? Intentar escanejar, necessitem escàner, i tenim escàners que tenen capacitat per passar d'aquest format a la còpia digital ja doncs, més actualitzada, i el que hem de fer és descriure per poder, allò que et deia, intentar localitzar totes aquestes imatges, però clar, quan tenim milions de fotos, si no les tens ben localitzades, és com si no tinguessis cap. Doncs imagina't, tenim d'altres, no? Com el Quim Castells, que va fer donació, també un altre fotògraf professional, que va fer un gran llibre, en aquest cas encarregat per la Diputació, que era el Parc Natural del Garraf. I aleshores, com el Parc Natural del Garraf pertany a molts pobles, al final doncs, van decidir, doncs, van oferir aquest fons, fons d'imatges i el van arribar a un acord amb aquesta persona perquè fes donació d'aquestes imatges, i realment també és una altra visió artística de com el Parc Natural del Garraf va canviant per estacions, no? És a dir, que no és el mateix a l'estiu que a l'hivern, que a la primavera, realment canvia molt, ja ho sabem tots, allò que un paisatge no és el que veiem ara, sinó tot el canvi al llarg de tot l'any, i realment és molt, molt, molt xulo. I així estaríem una bona estona, és a dir, que ja dic, parlant de fotògraf, de persones que han donat les seves imatges, o d'altres companys com l'Alfonso López o el d'altres companys de l'Ajuntament que el que han fet és els agradava feien Alfonso López és, a banda de ser un treballador municipal que s'encarregava de moltes coses com el castell o el tema de la UPC o mil coses, participació, mil històries, feia d'historiador i ha fet llibres d'investigació sobre les brigades, i ell el que feia era molt anar per mercats o per internet i comprava. Allà on trobava imatges o documents doncs, que fossin interessants sobre el Castelldefels, comprava, i aleshores ell feia articles i feia cosetes o publicava llibres i acabava, doncs clar, quan acumules tanta informació, tants documents, el que fa, doncs, els donava a l'arxiu, no? I per això tenim una gran quantitat de fotografies que venen per aquesta via, no?
1: I parlant de història de la ciutat, tenim també unes fotografies que ens has portat aquí per comentar. Uh-huh. Fotografies que ens ensenyen una mica com respirava Castelldefels fa temps enrere. Podries tu...
2: Sí, justament, bueno, com ho has comentat, parlarem de fotografies antigues. Doncs, bueno, clar, és impossible de dir que quina és la que tens més m'agrada, quines són tantíssimes imatges que realment allò no sabria per on començar. Dic, com sempre dic allò popularment, allò, jo m'estimo totes. O sigui que... I, però una de les més significatives és una fotografia dels anys 1930-1929, no està massa clara, de la plantilla de l'antiga fàbrica de la Rocalla, coneguda per tot el poble, i realment que són més, no sé, calculem aquí al voltant d'un centenar i mig de persones, més o menys. Però clar, imaginem-nos doncs, que és pràcticament una gran part de la població de Castelldefels la tenim en la imatge. És a dir, que realment, si féssim allò, aquest gran esforç, impossible, quasi ben bé, de dir qui és qui en aquesta imatge, podríem quasi posar a cara a tota la població o una gran part de la població d'aquella època, dels anys 30, de fa quasi... Bueno, quasi 100 anys, és a dir, en breu farà 100 anys aquesta imatge. Realment el que porto avui és una reproducció, però realment el que ens interessa a tots és la imatge, el que es veu, no? I realment allò davant de la porta principal de la fàbrica, que va ser realment el punt fonamental on realment Castelldefels va passar de ser un poble a convertir-se en ciutat, perquè a la instal·lació de la fàbrica de la Rocalla l'any 1929 a Castelldefels va implicar que vingués moltíssima gent a treballar i aleshores cresqués la ciutat d'una manera bastant important.
1: Aquest punt d'indústria, no?, de transformació, i de fet veiem aquest més de 150 persones, calculaves tu, que estan de peu a les afores de la porta, podria ser la porta de la fàbrica, i és una fotografia també en blanc i negre, que això de vegades potser ara no estem tan acostumats a veure-ho, i totes, de fet totes les que tenim aquí, ja ens explicaràs una mica, són...
2: Sí, som, hi havia un sistema en aquella època que tota la fotografia era en blanc i negre. Encara no havíem... Això és posterior, potser als anys 40, no sabria dir-te. No, com diria aquell, no tinc preparada aquesta resposta. Però sí que hi havia una tècnica que és colorejar imatges. I això es feia. fins i tot el tema del cinema, colorejar pel·lícules, això ho hem vist, és una tècnica no pas d'ara, sinó que ja es feia en aquell moment, era molt artesanal i era clar, era dificultós, però bueno, però ja es feia en aquella època. Després va aparèixer la fotografia en color i aleshores doncs ja va canviar tot una miqueta, ja no hi havia aquesta necessitat. Bueno, també va haver al començament el color tampoc no era massa realista, hi havia, no sé, diferències, tonalitats com molt apagades, és complicat, és tota l'evolució a nivell tècnica de la fotografia, és més convidar un expert perquè realment això ha canviat molt, a nivell general la fotografia quasi ben bé el que molta gent recorda al començament de tot dels mitjans 1880 o cosa així, doncs hi havia les famoses plaques de vidre, és a dir, que necessitaven una càmera amb una exposició molt lenta, és a dir, que les fotografies feia la foto i potser la persona, o si feies un monument que no es mou, no hi ha perfecte, no hi havia problema, però una persona s'havia de quedar parada durant bastant de temps, potser minuts, i això sortia, i a vegades el que es feien eren plaques de vidres que es posaven en una mena de suport que per poder portar-lo a sobre, i en lloc del paper actual doncs tenien una placa de vidre en un estuig allò, i, bueno, i amb això funcionava i realment era molt maco. Després ja va aparèixer el paper, el cartró, porto també una, sí que si volem ara canviem d'imatge, per exemple una imatge del 1912 de la platja que està que és una fotografia en albúmina, és a dir, que és el paper, la fotografia, l'emulsió està sobre el paper, és nitrat de plata i necessita una clara de d'ou per fixar aquesta imatge i que no es perdi, no es desolgui. Aleshores, i és realment, i es veu el contrast, per això són aquestes coses millor veure'l en viu, perquè es veu allò una miqueta aquest color gris, allò que és la plata, una miqueta, si veus el, segons com veus de costat o segons l'angle, el tema de la llum que fa, bueno,
1: una mica com
2: dona el reflexe, i aleshores es veu allò una miqueta i clar, ui, l'has de veure en una posició per veure-la clarament, però realment la nitidesa i tot allò era fantàstica. Estic explicant justament una imatge de 1912 on es veu, bueno, que és la platja, amb unes barques, i hi havia un carabiner. Un carabiner era una figura d'una mena de policia de les costes. Realment, i no era ben bé municipal, això venia de Barcelona, era un cos com si fos... Actualment seria una mena de guàrdia civil que se'ls són encarregats de les costes i fronteres, i vigilava una miqueta per evitar el contraband o qualsevol cosa, que a través del mar sempre entraven doncs, de contraband doncs, material doncs, que eren pel tema sobretot a nivell d'hisenda, que no per eludir el pagar impostos o tot allò.
1: I aquesta imatge, que és la més antiga que tenim aquí d'aquesta selecció, com va arribar a l'arxiu?
2: Doncs això crec que va venir pel tema de justament el nostre company Alfonso López, que ja s'ha jubilat, ara sí que tindrà més temps per fer investigació, i bueno, se la va trobar i aleshores la va comprar. A vegades això ja dic que hi ha els mercats de vell o a vegades ara per internet, allò doncs... Passa molt que a vegades la gent compra, per exemple, aquestes llibreries antigues de vell que compraven llibres, o quan la gent moria que anaven a buidar un pis, es trobaven que tenien famílies que tenien llibres o fotografies. Aleshores, tot això és com anar als encants. Tots coneixem, hem passat algun cop, i a vegades allà tenen col·leccions allà ben exposades perquè i la gent passa, ui, aquesta foto m'agrada, o aquest quadre, o aquests llibres. I aleshores, a vegades, allò que passem per allà i us trobem, i clar, i si et trobes coses allò que t'agraden, oh, mira, això és del meu poble. Doncs això, doncs bueno, són aquestes curiositats. També tenim una altra persona que també va, ell no, que va morir abans, la seva família va fer donació del Francesc Capassés, una persona que va viatjar per tot el món i ell comprava estava tot el món, doncs Amèrica, Austràlia, bueno, Estats Units, es va instal·lar a viure a Miami i després a Nova York, i quan es trobava en aquests mercats fotografies o documents de Castelldefels, del seu poble, doncs el comprava. I aleshores, ja et dic, fa un parell d'anys la seva família va fer donació, no són massa documents, però són realment molt, molt interessants. És a dir, que no només la seva documentació de personal, realment una vida fantàstica i quasi ben bé d'una pel·lícula, i tot això que anava trobant, perquè clar, el tema de la... Bueno, s'estimava molt tant Castelldefels que quan trobava una cosa, bueno, li recordava el seu poble, doncs comprava aquest tipus de documents i curiositats. I això realment, és a dir, a vegades són casualitats de la vida que arriben a l'arxiu. La part bona és això, que arriba a l'arxiu i aleshores ja el podem posar a disposició de tothom. Aquí és una de les coses que hem de tenir molt clar, que no entrem en mena de subhastes i que realment nosaltres intentem, això és un sense afany de lucre, sí que simplement és l'arxiu té la feina de poder intentar conservar i que tota aquesta documentació es pugui preservar durant molt, molt de temps. Encara que estigui en mans de particulars, poden venir aquí a l'arxiu a que nosaltres els ajudem a restaurar o a conservar, els hi podem donar material de conservació per mantenir. És a dir, que una de les tasques de l'arxiu és que és primer la custòdia i la conservació de la documentació municipal, però també ajudar a la documentació que està, bueno, que, de les famílies, de les persones, però el volem ajudar, és a dir que realment això és la nostra tasca. Sempre a vegades el que fem, mira, deixem la imatge, l'escanegem per si de cas la tenim allà, perquè realment, clar, és el que ens interessa és la imatge que es veu, però a vegades això que, bueno, com t'he dit abans, no tenim cap placa de vidre, seria potser interessant tenir alguna, bàsicament no per tenir-la a l'arxiu, sinó per quan vinguin persones interessades en aquest sistema que hi havia abans, o els nanos, la gent jove, estudiants, també d'ensenyar realment aquest tipus de tècniques que ara ja ben bé ja no existeixen.
1: I unes altres imatges molt interessants que ens has portat, de fet també de molt interès públic, són a la platja. Veiem una, no? un grup, hi ha un grup de gent amb vestit de bany.
2: Sí, el que he fet és portar-te imatges de la platja, com més refrescants, no? És dir, que ara que toca, i que ja ha començat ja de fa unes setmanes el que és la campanya de platja d'estiu, doncs és curiós, doncs ben bé, una imatge molt curiosa, doncs un grup de banyistes a l'any 1927, van bé 99 anys d'aquesta imatge, i és original, és a dir, que realment aquest és una mena de fotografia, però que s'utilitzava molt el sistema, que l'enganxaven en un cartró i que per darrere era una targeta postal. És un clàssic que es feia, que es convertia en una fotografia en aquest sistema per enviar els records a la família, perquè era el típic allò que des de on estic estiuejant o al meu poble envio fotografies de la família o que s'ho estaven passant bé, aleshores amics o d'altres persones, i això és una cosa que arriba molt allò del tema de les postals, de coses turístiques, però també de les vacances de la gent, que és, ja et dic, era un sistema que es feia molt, i realment aquí tenim allò, doncs també és molt curiós analitzar-la a nivell quasi ben bé antropològic, en el sentit de veure els vestits, els banyadors de l'època en comparació amb els d'ara, no? Realment això quasi ben bé podrien ser un anàlisi del tema de la moda, no? Quasi ben bé, i és curiós, no? Clar, estem parlant del començament del turisme, el començament de disfrutar la platja com un lloc per passar el dia, banyar-se o estar en els primers xiringuitos, és a dir, que realment podem dir que Castelldefels ja fa més de 100 anys que té aquest tipus d'establiments on la gent va a gaudir doncs, això d'un tipus de la famosa paella o els plats típics de Castelldefels, no només gent d'aquí del mateix poble, sinó molta gent de Barcelona, d'altres parts d'aquí prop, realment, venien a disfrutar de la platja. Al començament doncs, a passar el dia i després, doncs, quan van veure allò que estava molt bé, doncs, a comprar-se doncs, les casetes que es van començar a construir. Realment, potser una de les cases normals, no parlo d'edificis més com el castell o l'església, sinó de casetes de particulars, quasi ben bé de les més antigues, potser són les que estan a la platja, que encara en queden algunes dels anys 30.
1: Del segle passat, una de les essències també de Castelldefels, el turisme, la platja, l'oci, i també veiem, per una altra banda, doncs, uns pescadors.
2: La darrera fotografia és una part curiosa. Clar, estem parlant justament abans de l'arribada del turisme, del tema de la platja com a fet allò comercial i de gaudi, d'esport, de tot. És el tema de que abans era, això com comentava, del tema dels carabiners que vigilaven, era el tema de la zona de pescadors. Pensem que no hi havia, estava com oblidat, allò que no hi havia ningú. No, hi havia gent, teníem precisament el barri de botigues, que és el barri de pescadors, botiga, crec que la majoria ja ho sap, és la casa de pescadors, la casa de Modesta, perquè anaven en diferents èpoques de l'any a pescar i anaven allà, es quedaven durant una temporada i anaven a fer doncs, la seva feina doncs, al mar, doncs, a pescar, el que sigui. No? I aquí veiem una imatge de començaments del segle XX on es veia tota una sèrie de persones amb una barca tradicional, aquí ja no domino tant que si és la vela doncs, mediterrània, no sé què, però una barca realment molt, molt gran de vela i, bueno, i que feien això, la barca típica dels pescadors d'aquesta zona del litoral de Catalunya. Aleshores, i realment és emblemàtica, no? Realment. I estem parlant del barri de botigues, és un dels barris més antics del poble. És a dir, que potser la part cèntrica del poble vell és molt, molt antiga, cases, edificis dels segles XV o potser abans, sempre dic que els edificis, les masies actuals són d'allò del segle XVI, XVII, però segurament antigament havia, en lloc d'aquesta masia, hi havia una altra casa més modesta, més petita, i això va creixent, però realment, allò, després al següent, finals del segle XIX, ja hi havia gent que, això, aquest pescadors, i el barri, el carrer Botigues, el barri de les Botigues, és un exemple de realment d'això, d'aquest tipus d'un barri que estava lluny del centre, però, bueno, evidentment, era Castelldefels, ja.
1: I per acabar, volia preguntar quin missatge faries arribar als veïns i veïnes o algú que tingui molt interès en la fotografia o que tingui fotografies antigues.
2: És simplement convidar-los al que es passin per l'arxiu. O sigui que realment nosaltres fem xerrades, fent alguna exposició, doncs fa gaire vam fer el Dia Internacional dels Arxius i vam mostrar, allà poden veure molta fotografia i el que sí que volem ens ensenyar, perquè a vegades allò, jo tinc fotografies, què puc fer, no? Aleshores, jo dic que, mira, si tu te les vols quedar però necessites un cop de mà per al tema de veure el seu estat, intentar que es conservi millor, consells de conservació, doncs, com tenir-les guardades, tot allò, doncs allà doncs, estem oberts, no hi ha cap problema i no tinguin por, allò, nosaltres no els agafem, simplement han sentit allò, no, això és nostre, això és de l'arxiu, no sé què, no. El que fem és intentar ajudar la gent a que aquest material que la gent té a casa, doncs intentar doncs, això, doncs que ajudar-los a conservar. És un manament quasi ben bé que tenim de la Generalitat, perquè la Generalitat, clar, és el màxim responsable a nivell de l'administració a Catalunya pel tema de, escolta, els arxius municipals han de primer conservar la seva documentació, però també conèixer la conservació, la documentació de privada, de famílies, entitats, empreses, perquè tenir una relació, conèixer-los per preocupar-se i saber ajudar-los a, perquè és, en definitiva, és patrimoni històric del que és la ciutat, en definitiva.
1: Totalment d'acord. Molt bé, doncs amb aquest missatge et dono les gràcies per apropar-nos tota aquesta informació, tota la importància, entendre millor la importància de conservar les imatges que expliquen la història de la ciutat. Recordem el Juanjo Bas, el responsable de l'Arxiu Municipal.
2: Moltes gràcies per convidar-me.
0: A fons.

0: Ràdio Castelldefels. Són les 8. Ràdio Castelldefels.
1: Des del castell fins a la platja, et portem tot allò que t'agrada escoltar. Les últimes notícies i la millor música.
2: Al 98.0 de la freqüència modulada.
1: Ràdio Castelldefels.

el que et mou cada dia, ara et mou encara més. Més plans, més descomptes, més oportunitats. Amb el nou carnet jove de Castelldefels, gaudeix d'avantatges a la teva ciutat i propostes que t'acompanyen en el teu dia a dia. Fes-te'l ara a carnetjove.cat, a CaixaBank o Imagine i mou-te amb tot el que t'impulsa. Carnet jove, tot el que et mou. Ajuntament de Castelldefels, Consell Comarcal del Baix Llobregat, Generalitat de Catalunya.

0: Si vols tornar a escoltar aquest programa, ho pots fer a la secció a la carta de radiocastelldefels.org.
1: Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure'n un nou capítol. Una nova motorització full hybrid i tech autorecargable de 160 cavalls. Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades. Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
2: T'esperem a la Gret Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.
3: Hola amigos, si queréis respirar aire del flamenco y tierra del sur, os invito a escuchar Aire del Sur, el programa de flamenco y temas relacionados con sus actividades de Radio Castelldefels, presentado por Pepe Soto.
4: Ràdio Castelldefels. Són les 9.

Si vols tornar a escoltar aquest programa, ho pots fer a la secció a la carta de radiocastelldefels.org.

0: Ràdio Castelldefels. Són les 10. Ràdio Castelldefels.
1: Ràdio Castelldefels. 40 anys fent ràdio per a Castelldefels.
2: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.

Bona nit i benvinguts al Club del Jazz. Avui dedicarem aquest pròleg a notícies d'actualitat d'interès com són el que diu el director de la Sant Andreu Jazz Band, Joan Chamorro, que té clar que els nens poden aprendre música a través del jazz, una celebritat notícia. El bateria Enric Fuster, el quartet, guanya la primera edició del Premi Steve de Jazz. Ignasi Terrassa, Elisabet Raspall, Irene Reig, més Eddie Mejía, reben els Premis End the Rock 440. Premi a la ruta del jazz a Lluc Casares. Els Premis AMJM 226 han sigut entregats dimecres passat 6 de març a les 20:30 hores a l'Aclam Club de Barcelona. A l'acte el va presentar la periodista Montse Vidal, acompanyada de l'actuació de Edo Cabello Cuarte. Aquest any el Premi Jazz Terresman 226. Aquest any el Premi Jazz Terresman 2026 ha sigut entregat al saxofonista i compositor Guillem Balàs a la 45a edició Festival de Jazz de Terrassa. I com a notícia final, l'ESMUC commemora el 25 aniversari de l'entitat en diverses activitats i em sembla que la informació ha sigut majestuosa per posar fil de l'agulla al Club del Jazz amb aquesta nova edició que iniciem amb la Bossa Nova. Crec que és un bon principi de programa amb la Bossa Nova d'Antonio Carlos Jobim, Rio de Janeiro, que aixeca el taló del Club del Jazz amb aquesta popular Bossa Nova, Jeca di Salsicha.

va ser l'artífice creador de la bossa nova amb el jazz i va col·laborar amb Stan Getz, saxofonista, i el cantant Frank Sinatra.

El guitarrista Julián Lagui de Santa Rosa, Califòrnia, ens acompanya al Club del Jazz per escoltar-li el blues i a veure-hi.

al trompetista Rick Brown d'Allenton, Pennsylvania, convidat al Club del Jazz, el que li escoltarem aquest ritme trepitent com és el Ball de Tijuana.

Andrei és tradicionalista amb el jazz i ha col·laborat amb el saxo Bonnie James. Tots els dimarts, a les 10 de la nit, presento el Club del Jazz des de la 98.0 de Ràdio Castelldefels.

Kenny Brands, junior pianista de Atlanta i Couradine cantant de Chicago, formen un duet convidats al Club del Jazz per escoltar-los el blues «Georgia, la meva ment».

0: Kenny Banks Jr.
1: Al violinista Damien Escobar de Jamaica, convidat al Club del Jazz, encara hi escoltarem un dels seus èxits, Notes d'Amor.

tendències d'enjambient, jazzístiques i col·laboracions amb Stevie Wonder, cantant i Aretha Franklin.

Els dimarts, a les 10 de la nit, el swing, el blues i més els podràs escoltar a la 98.0 de Ràdio Castelldefels. El saxofonista de Marsella, Jimmy Sax, convidat al Club del Jazz, a que li escoltarem aquest funky, cap home, cap crit,

d'ascendències en Ximi són el jazz i el funk. Col·laboracions amb els germans Jimmy, Jeremy i Dolan.

I això ha sigut tot per avui. Esperant gaudireu, donarem les gràcies, com sempre, a l'estimat i bon amic Sebastià Andrade per la seva tasca tècnica. I com a cloenda us deixem per a seguir gaudint, escoltant a Mayday, orquestra amb el swing 3x1.

0: presentado por Arturo Blasco.
1: Si vols tornar a escoltar aquest programa, ho pots fer a la secció a la carta de radiocastelldefels.org.
2: If I should leave you

and just a little bit of rain, and just a little bit of rain.

0: and just a little bit of rain.
1: Ràdio Castelldefels. 40 anys fent ràdio per a Castelldefels.
2: Ràdio Castelldefels online. On vulguis i quan vulguis. RadioCastelldefels.org.

Molt bon dia, benvinguts, benvingudes a l'informatiu de Ràdio Castelldefels de dimarts 30 de juny. Comencem amb els principals temes informatius de la jornada d'avui. El ple municipal de juny debat 4 mocions sobre inclusió, habitatge, mort digna i confort tèrmic als centres educatius. Dues de les mocions van decaure després de prosperar esmenes a la totalitat del Partit Popular, mentre que les propostes sobre la mort digna i els equipaments educatius van quedar aprovades. Protecció Civil manté la prealerta per calor nocturna intensa. L'episodi es preveu durant les matinades de dimarts 30 de juny i dimecres 1 de juliol entre les 2 i les 8 del matí, amb temperatures mínimes que podrien superar els 24,9 graus. Comencen les obres de millora del Parc Infantil de Santa Eulàlia al barri de Bellamar. L'objectiu és avançar la millora de l'espai públic i que les obres estiguin enllestides als voltants de l'inici del curs escolar al setembre perquè l'espai pugui tornar a estar operatiu. Comencem l'informatiu.

0: El ple municipal de Castelldefels al mes de juny va debatre quatre mocions presentades pels grups municipals centrades en àmbits com la inclusió social, el dret a l'habitatge, el dret a morir dignament i l'adaptació climàtica dels equipaments educatius. La primera moció presentada pel grup municipal PSC proposava garantir el compliment dels acords del ple en matèria d'inclusió social, accessibilitat cognitiva i suport a les persones amb necessitats específiques. El text va comptar amb una esmena a la totalitat presentada per l'equip de govern, el Partit Popular. Aquesta esmena es va aprovar amb els vots favorables del PP, abstenció de Som Castelldefels, i els vots contraris al PSC, en Comú Podem, Esquerra Republicana i Junts per Castelldefels. Amb l'aprovació de l'esmena, la moció original va decaure. La segona moció plantejava mesures per a la mobilització dels habitatges buits i la garantia del dret a l'habitatge a Castelldefels. També en aquest cas el Partit Popular va presentar una esmena a la totalitat. L'esmena es va aprovar amb els vots favorables del PP, l'abstenció del partit Som Castelldefels i els vots contraris del PSC, Movem en Comú Podem, Esquerra Republicana i Junts per Castelldefels. Com a conseqüència, la moció original també va decaure. I també el ple va debatre una moció presentada pel grup municipal d'Esquerra Republicana en suport al dret a morir dignament. La proposta es va aprovar amb els vots favorables d'Esquerra Republicana, PSC i Movem, Junts per Castelldefels i Som Castelldefels, amb l'abstenció del Partit Popular. Finalment, el grup municipal Movem en Comú Podem va presentar una moció sobre la climatització, l'adaptació i el confort tèrmic dels equipaments educatius de la ciutat. Aquest text va incorporar esmenes parcials presentades per Partit Popular i per Som Castelldefels. Tant les esmenes com la moció final amb les aportacions integrades es van aprovar per unanimitat. Protecció Civil manté activada la prealerta del Pla Bàsic d'Emergència Municipal per calor nocturna intensa, d'acord amb els avisos del Servei Meteorològic de Catalunya. L'episodi es preveu durant les matinades d'avui dimarts 30 de juny i de demà dimecres 1 de juliol entre les 2 i les 8 del matí, amb temperatures mínimes que podrien superar els 24,9 graus. L'afectació serà especialment important a les comarques del litoral. L'escoltem a Javier Delgado, de Protecció Civil, per saber què significa estar davant d'episodis de calor intensa.
1: Calor nocturna intensa, estem parlant de nits en què la temperatura no baixa prou i sovint està per sobre dels 25 graus. Aquests 25 graus és el que denominem nits tòrrides. En concret, aquesta nit hem tingut una nit tòrrida. La temperatura no ha baixat dels 26,3 graus centígrads. I el que passa, això vol dir que el nostre cos no pot descansar ni refredar-se bé després del calor del dia. Això es ve accentuat, sobretot aquí a Castelldefels, per la humitat. En concret, des del Servei Municipal de Protecció Civil, tenint una prealerta del nostre Pla de Protecció Civil pel calor nocturna intensa des del diumenge.
0: Tot i produir-se durant la nit, Protecció Civil recorda que aquest fenomen pot tenir impacte en la salut, ja que dificulta el descans del cos i afavoreix l'acumulació de calor als habitatges, i cosa que pot afectar la qualitat del son i l'estat general de la població.
1: Vull incidir en aquest aspecte perquè lo de la calor nocturna és un aspecte nou. En concret, des de l'any passat es va introduir al sistema de Protecció Civil. Per què? Perquè té una importància molt important que de vegades no la tenim en compte. Què passa? Que el cos no té temps de recuperar-se i acumula fatiga. El fet de no dormir ens implica que estem més cansats, estem més irritables, s'acumula fatiga i això incrementa ja de per si les afectacions a la salut que té tindre temperatures elevades. I en concret, pot accentuar els factors de deshidratació, empitjorament de les malalties, sobretot per a la gent gran, nadons i persones amb malalties.
0: La repetició d'aquestes nits tòrrides de manera consecutiva amb aquestes condicions pot comportar un efecte acumulatiu sobre la salut pública. De fet, en aquests casos és quan parlem d'onades de calor. Escoltem el tècnic de Protecció Civil, el Javier Delgado.
1: Nosaltres també en onada de calor quan hi ha durant 3 dies aquestes elevades temperatures. I en Cruquet portem més dies, perquè ja des del divendres pràcticament la temperatura, aunque la temperatura va baixar per inferior a 25 graus, en concret 24,7, este pràcticament 25, l'índex de calor, o sigui, la sensació de calor pel factor de la humitat, era de 25,6 graus. O sigui que des del divendres ja portin contínuament nits que podien dir que són tòrrides. I en concret, la pitjor que hem tingut ha sigut la de diumenge a dilluns, la passada nit, en la que la temperatura no va ser mai inferior dels 25,7 graus centígrads.
0: En aquest sentit, l'Ajuntament de Castelldefels ha activat diverses actuacions municipals per fer front a l'onada de calor i reduir-ne els efectes sobre la ciutadania, especialment entre els col·lectius més vulnerables.
1: Les actuacions a nivell municipal estan totes emparades a través d'aquesta activació. Nosaltres activem per a posar en marxa tota una sèrie d'accions i sobretot està encaminades a seguir la situació d'una manera més fehacient, a tindre especial atenció de les persones vulnerables. Tot el nostre servei social està en coordinació també amb els serveis socials de salut i una coordinació molt acurada dels serveis municipals. Han oferit també durant tot el dia tot el que es denominen refugis climàtics, perquè malgrat que l'aire condicionat està molt extens, a Castelldefels encara hi ha molta població que no té aire condicionat. Té vivendes mal aïllades en les quals s'acumula calor i aquest efecte és un efecte amplificador.
0: Davant aquest episodi de calor intensa, des de Protecció Civil recorden algunes recomanacions bàsiques per protegir la salut i reduir riscos, especialment entre les persones més vulnerables.
1: Sí, sobretot intentar dormir millor i per això és ventilar la casa, sobretot a primera hora del matí, per després una miqueta baixar persianes perquè no entre la calor i així durant la nit estigui el més refrescada possible l'habitacle, sense deixar de ventilar, o sigui, no poder fer que la casa es tanca, però sí que en baixar perquè no entre la radiació solar. Hidratar-se molt, sobretot hidratar-se molt, aunque no tingués la sensació de set, en sense hidratat. Portar una dutxa tibia abans d'anar a dormir i portar roba lleugera i llençols frescos. Mm-hmm. Evitar l'alcohol i els sopars pesats. I, sobretot, cuidar dels altres. Trucar o visitar familiars o veïns que estan sols i que són gent gran i assegurar-nos que estem ben hidratats i frescos. I bueno, evitar també fer exercici durant la nit. Molta gent, com que pel matí fa calor, surt per la nit, tenim aquest desavantatge quan tenim les calors, les nits tòrrides.
0: A la vegada, des de l'Ajuntament, recorden que la ciutat disposa de diversos refugis climàtics per ajudar la ciutadania a protegir-se de les altes temperatures. Escoltem-ho en paraules del tècnic de Protecció Civil, el Javier Delgado.
1: Els refugis climàtics són llocs que estan acondicionats, tenen aire condicionat, es pot estar allà tranquil·lament, estan pensats perquè la gent acudeixi i ofereixen aigua per poder rehidratar-se en aquest sentit. No fa falta que entrem, sinó passem per la porta i necessitem d'hidratar-nos, poder entrar i demanar aigua. Totes estan senyalitzats i són edificis que no són edificis exclusius, són edificis que ja estan en funcionament, com pot ser la biblioteca, com pot ser l'Espai del Mar, com pot ser el Centre Federic Mompou, l'edifici La República, tots els casals de gent gran estan habilitats per ser refugis climàtics, perquè la gent pugui descansar, pugui refrescar-se i pugui hidratar-se.

0: I ara anem a la previsió del temps feta pel Servei de Meteorologia de Catalunya.
1: Hola, bon dia. Encetem la jornada d'avui amb el cel serè o poc ennuvolat i amb alguns valors de temperatura matinals novament força elevats al litoral, valors per sobre dels 20 graus i fins i tot 25 graus al litoral central. Avui també creixeran nuvolades que deixaran xàfecs a punts de muntanya, sobretot al Pirineu i al Prepirineu Oriental i a la serralada transversal. La temperatura voltarà entre 30 i 35 graus al centre del dia i serà semblant a la d'ahir i podrà baixar notablement en moments de ruixat intens. Pel que fa al vent, bufarà la marinada a la costa i en general predominarà el component sud entre fluix i moderat. Malgrat tot, a l'Empordà hi haurà tramuntana amb alguns cops forts. A més, a la costa predominarà el marejol amb algunes àrees de maró al delta de l'Ebre i a l'Empordà. I de moment això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
0: L'Ajuntament ha iniciat avui els treballs de renovació del parc situat al costat de l'església de Santa Eulàlia de Bellamar a tocar de l'escola Antoni Gaudí. Escoltem el regidor de Medi Ambient, el Pedro Paredes.
2: Este es el tercer parque que teníamos previstos mejorar y hoy han empezado a acercar y a cerrar el espacio que va a tener las obras y con el objetivo de llegar a septiembre, al inicio escolar, con ese nuevo parque para que en cuanto salgan los niños del colegio que hay allí, que es el Antoni Gaudí, pues tengan ese espacio. También es verdad que es un barrio que tiene pocos espacios de parques infantiles, por lo tanto, si este parque no estuviera operativo, pues minimizamos esos espacios para que los niños puedan jugar, ¿no? Por lo tanto, la idea es y el objetivo, y estamos seguros que llegaremos, para que estos primeros días del curso escolar ya esté operativo y poder disfrutarlo todos ellos.
0: Un nou espai que s'espera que estigui a punt amb l'inici del curs escolar que donarà més dinamisme a una zona amb pocs espais de jocs pels infants. Escoltem el regidor de Medi Ambient, el Pedro Paredes.
2: Pues este parque va a ser un poco diferente a todos los demás que hemos ido proyectando, ¿no? Muchos, como hemos visto en Chiprés, tenemos un gran barco pirata, aquí tenemos un castillo, en Santa Eulalia, en Democracia, Plaza Democracia, que será el cuarto que se haga, pues tendrá una gran fortaleza. Y en este cambio, porque también así el espacio lo demandaba, ¿no? Es una especie de casas de gnomos muy grande que va a quedar muy bonito en aquella zona con esa arboleda que tenemos allí. Es muy verde aquel espacio y le va a dar un toque muy diferente a aquel espacio y estamos convencidos que va a gustar mucho. En su momento, cuando se lo presentamos a los vecinos de la zona y al colegio, etcétera, les encantó. Por lo tanto, yo creo que estarán muy contentos. Es unos grandísimos juegos que también le va a dar pues muchísimo dinamismo a todos los más pequeños.
0: I continuem parlant d'obres de millora a la ciutat, en aquest cas de la reurbanització de l'Avinguda Diagonal, uns treballs que van començar fa unes setmanes i que ara avancen també en el tram situat al costat de l'escola cooperativa Petit Mont Feliç Sabastida.
2: Dentro de estos mejoras que hacemos de los espacios y de las calles que tenemos en nuestro municipio, y ya que ya hicimos en Garigot aquel traslado de los autobuses, la parada de bus de calle Aragón a Canal Olímpico, pues aprovechando el tramo final del cole que ya había menos afluencia, pues harán lo mismo con Diagonal, ¿no? El Diagonal empezó las obras, recordamos que es una obra que va a durar muchos meses porque tiene un tramo muy grande y además se hacen muchísimas actuaciones como son soterrar cables, y iluminación, etcétera, y telefonía, por lo tanto tiene una demora, bueno, unos tiempos largos. Se inició por la calle 319, que ya está prácticamente acabado un tramo de acera, pero lo que se ha querido hacer ahora paralelamente, aprovechando que ya acababa la época escolar y para que cuando volvieran en septiembre los niños al cole, pues hacer el tramo del Feliz Sabastida, que así afectaría lo menos posible, que no en todo el curso escolar tener que hacer unas obras en esa calle era un problema. Por lo tanto, se han iniciado ahora y esperamos en estos meses, semanas antes de iniciar el cole, tenerlo también terminado.
0: Amb aquesta planificació, el consistori busca fer compatible l'execució dels treballs amb el dia a dia del barri i de la comunitat educativa, especialment en un punt amb molta presència d'alumnat i famílies durant el curs. L'objectiu, així, és avançar la millora de l'espai públic i tenir aquest tram preparat perquè l'activitat escolar es pugui reprendre amb la normalitat al curs vinent. La renovació completa del parc infantil de la plaça Catalunya és ja una realitat. La inauguració va tenir lloc el passat 28 de juny en un acte oficial d'un parc que compta amb una estructura singular, un gran castell de fusta de 6 metres d'alçada com a element central. L'acte va comptar amb la participació d'una representació consistorial encapçalada per l'alcalde Manu Reyes, el primer tinent d'alcalde, el Nico Cerpa i altres representants del govern. Escoltem l'alcalde de Castelldefels que fa un repàs de com va ser la inauguració.
3: Ja està inaugurat aquest fantàstic parc a la plaça Catalunya de Castelldefels. Ha sigut un matí increïble amb molts nens i nenes que s'han apropat per gaudir d'aquesta inauguració. Aquest parc es suma a altres parcs que hem renovat, com el Parc del Xiprés, i molt aviat també un altre a la plaça de la Democràcia i al Jardí de Santa Eulària al barri de Meia Mar. Des de l'Ajuntament de Castelldefels treballem per renovar els espais, perquè siguin espais per tothom, i ara ja tenim aquí, a la plaça Catalunya, uns jocs infantils per tothom, per nens que necessiten espais adaptats, per nens petits i per l'anel més gran que ja estan disfrutat del castell de Castelldefels.
0: Una inauguració que va incloure també la col·laboració de l'Agrupació de Cultura Popular amb els gegants de les ciutats capgrossos i un petit abans de l'espectacle del desembarcament pirata en el marc de les festes del mar. És així com l'Ajuntament ha renovat completament aquest parc infantil de la plaça de Catalunya, una actuació que ha permès renovar l'espai de joc amb nous elements més actuals, més inclusius i també més adequats a diferents edats. L'objectiu és afavorir una experiència més segura i adaptada pels infants. A banda d'això, s'han revisat i condicionat els paviments de la zona per adaptar-los als requisits de seguretat de les àrees infantils, amb materials pensats per esmorteir possibles caigudes i millorar l'ús general de l'espai. Aquesta millora respon al compromís municipal amb el benestar i el joc dels nens i nenes de la ciutat. El Fons Català de Cooperació al Desenvolupament ha activat una campanya d'emergència per donar suport a la població afectada pels dos terratrèmols que han sacsejat Veneçuela. Les zones més afectades són els estats de La Guaira i Yaracuy i l'àrea metropolitana de Caracas, on s'han registrat víctimes mortals, persones ferides i greus danys en habitatges, infraestructures i serveis essencials. Milers de famílies han quedat en una situació de gran vulnerabilitat i, segons apunta el Fons Català, organismes internacionals com les Nacions Unides i la Creu Roja ja treballen sobre el terreny per oferir assistència sanitària, allotjament temporal, aigua potable i altres serveis bàsics. L'entitat fa una crida als ajuntaments, institucions i la ciutadania perquè col·laborin amb aportacions econòmiques a través de Bizum, al número 08678, o mitjançant transferència bancària. En aquest tipus d'emergències es recomana prioritzar l'ajut econòmic per davant de l'enviament de menjar, roba o altres materials. Les aportacions permeten així adquirir sobre el terreny els productes més necessaris en cada moment, agilitzar la resposta i evitar problemes logístics en el transport, l'emmagatzematge i la distribució de donacions en espècie. L'objectiu és contribuir a la recuperació de les zones afectades i garantir una resposta ràpida a les necessitats més urgents de la població veneçolana. Les platges de Lluminetes i Baixador de Castelldefels tornen a lluir aquest estiu la bandera blava, el distintiu que reconeix la qualitat ambiental, la seguretat, la neteja i els serveis del litoral. La bandera onejarà un any més a dos dels tres trams de la platja del municipi. El lliurament del distintiu va tenir lloc fa unes setmanes a Lloret de Mar en un acte que va reunir representants dels municipis de tot el litoral català i que també va comptar amb la presència de representants de l'Ajuntament de Castelldefels. Des d'aquí, des del consistori, el regidor de platges, el Marc Soler, fa un reconeixement al treball fet durant l'any i remarca la importància de revalidar la bandera blava.
4: Des de l'Ajuntament, per nosaltres, l'equip de govern i des de l'àrea de platges, és molt important renovar banderes any rere any, com bandera blava i altres més que tenim, perquè és el reconeixement a la feina ben feta. Moltes vegades la gent pensa que a l'àrea de platges es treballa a l'estiu, la temporada de bany, i poc més, i molt més lluny de la veritat. És tot el contrari. Es treballa tot l'any perquè és molt important treballar tot l'hivern, perquè quan arriba aquestes dates, quan passin les auditories, tindrà una platja de primera qualitat auditada per les empreses com Bandera Blava i altres, i que es donin aquest vistiplau i que es donin la seva concessió i que siguem Bandera Blava o com altres que tenim.
0: La distinció avalua aspectes com la qualitat de l'aigua, l'accessibilitat, la informació ambiental o la neteja. Escoltem ara el regidor de platges, el Marc Soler, que ens explica quines són les característiques més diferencials de la nostra platja.
4: Per nosaltres som un municipi que vivim de la gastronomia, un municipi turístic, i tindre una platja de primer nivell, de primera qualitat, i que la gent que vingui de fora la pugui gaudir, doncs per nosaltres és molt important, no? Donar un valor afegit al nostre poble i a la nostra ciutat. Tindre una platja amb aquests distintius garantitza, no ho diem nosaltres, sinó les empreses que fan les auditories, garantitzen que som una platja de qualitat neta, ecològica, i que tenim tots els paràmetres que ells auditen, no? Per això des de l'equip de govern es fa un esforç molt gran, des de l'àrea de platges es fa un esforç molt gran, tots els tècnics de l'àrea fan un esforç molt gran tot l'any, no només la temporada d'estiu, sinó tot l'any, per tindre una platja de primera qualitat, que tinguem tots aquests distintius, i nosaltres renovar cada any, rere any, un distintiu com Bandera Blava és molt important.
0: La renovació de la Bandera Blava arriba coincidint amb la posada en marxa dels serveis de la temporada alta de bany, que ha estat doncs, aquests principis de mes, que ja funcionen a ple rendiment per donar resposta a l'augment d'usuaris durant els mesos d'estius.
4: Com diuen molts xefs de cuina, no?, que tenen estrella Michelin, que l'important no és treure la primera estrella Michelin, no? És renovar-la any rere any, no? Perquè la primera vera ha fet les coses ben fetes, no? I donen l'estrella Michelin, en aquest cas seria la Bandera Blava o algun altre tipus de bandera, un altre tipus de bandera, però l'important és any rere any renovar-la. Significa que fas bé, no un any, ho fas bé sempre, no? Per nosaltres tindre una platja de qualitat és superimportant pel nostre municipi, i per això any rere any ens van renovant aquest distintiu, i per nosaltres és superimportant i seguim treballant per aconseguir-ho un altre any més.
0: A més de la Bandera Blava, la platja de Castelldefels compta aquest estiu amb altres certificacions de qualitat, com és el Compromís Biosfer, Ecoplayes o la Q de Qualitat Turística, i també podem parlar de Senderos Azules. El trenet turístic de Castelldefels torna a circular pels carrers de la ciutat i ho farà fins al 6 de setembre. El servei permetrà apropar diversos punts d'interès de la ciutat a veïns, veïnes i visitants, amb una proposta pensada especialment per famílies i infants. El recorregut connectarà punts com el carrer Santiago Rusiñol, la plaça del Castell, la plaça Joan 23, el centre comercial Ànec Blau o la plaça de les Palmeres. El servei funcionarà divendres, dissabtes i diumenge en horari de matí i de tarda vespre, amb una freqüència aproximada de 10 minuts per parada. Com a excepció, el diumenge 5 de juliol, aquest diumenge, no hi haurà servei a motiu del pas del Tour de França per la ciutat. La jornada inaugural ha tingut lloc a principis d'aquesta setmana amb la participació de la delegació municipal encapçalada per l'alcalde i el regidor de turisme. Tant el viatge inaugural del matí com el primer viatge de la tarda han estat reservats per membres de l'associació ISTEA dedicada a la inclusió social de persones amb trastorn de l'espectre autista. En el primer dia de funcionament també es va comptar amb una teatralització de la temàtica pirata per dinamitzar el servei i donar la benvinguda a la nova temporada. Pel que fa als preus, el Trenet manté tarifes populars. Aquest servei aquí a la ciutat ofereix una alternativa lúdica accessible per descobrir la ciutat durant aquest estiu, especialment adreçada a visitants i al públic familiar. Doncs amb aquesta notícia hem arribat al final de l'informatiu. Abans d'acomiadar-nos, fem un repàs als principals titulars de la jornada d'avui dimarts 30 de juny. El ple municipal de juny debat 4 mocions sobre la inclusió, l'habitatge, la mort digna i el confort tèrmic als centres educatius. Dues de les mocions van decaure després de prosperar esmenes a la totalitat, mentre que les propostes sobre la mort digna i els equipaments educatius van quedar aprovades. Protecció Civil manté la prealerta per calor nocturna intensa. L'episodi es preveu durant les matinades del dia d'avui 30 de juny i de demà dimecres 1 de juliol entre les 2 i les 8 del matí, amb temperatures que podrien superar els 25 graus. I avui han començat les obres de millora del Parc Infantil de Santa Eulàlia al barri de Bellamar. L'objectiu és avançar en la millora de l'espai públic i que les obres estiguin enllestides als voltants de l'inici del curs escolar al setembre perquè l'espai pugui tornar a estar operatiu. Ara ja sí, amb aquest recordatori dels temes que estan marcant l'actualitat informativa d'avui, ens acomiadem. Gerard Carreras ha estat al control tècnic i us ha informat Patricia Bazaga. Moltes gràcies per acompanyar-nos un dia més. Tornem demà per compartir de nou tot el panorama informatiu local. Molt bona tarda i fins demà.

0: radiocastelldefels.org. Castelldefels a través del nostre web, ràdio a la carta i ràdio online. radiocastelldefels.org.
1: Ràdio Castelldefels. Programació de nit.
2: Des del castell fins a la platja, et portem tot allò que t'agrada escoltar. Les últimes notícies i la millor música.
3: Al 98.0 de la freqüència modulada.
2: Ràdio Castelldefels.
4: Castelldefels avui.
5: Bon dia, repassarà les notícies locals d'actualitat. Prealerta per risc de calor nocturna intensa a Castelldefels. Aquest episodi ja l'hem viscut aquesta passada matinada i es repetirà també la matinada de l'1 de juliol. Es preveu unes temperatures elevades. A la passada nit no han baixat dels 26 graus. Des de Protecció Civil ens recorden que la millor prevenció també passa per estar pendents de les persones més vulnerables del nostre entorn, familiars, veïns grans o persones amb problemes de salut. La manca de recuperació fisiològica del cos durant la nit és un factor de risc que cal tenir en compte i ens recomanen també ventilar els habitatges, així com tenir molta cura de les afectacions a la qualitat del son i l'estat general de la població, com dèiem, especialment amb risc incrementat en col·lectius vulnerables. La nova àrea de jocs infantils de la plaça Catalunya és ja una realitat. El passat diumenge 28 de juny tenia lloc l'acte oficial d'inauguració d'aquest parc infantil que compta amb un gran castell de fusta de 6 metres. Aquest és el gran protagonista, entre altres millores. Concretament també parlem de jocs més moderns i més accessibles. L'acte d'inauguració comptava amb la participació encapçalada per l'alcalde Manu Reyes i també com a representació consistorial el primer tinent d'alcalde, entre altres membres. Estiu 1993, aquesta pel·lícula de Carla Simón va protagonitzar l'estrena del nou cicle de cinema al castell. La projecció va ser el passat diumenge 28, va tenir lloc als jardins del castell on el públic assistent va gaudir de l'exitós film de Carla Simón. La pròxima cita ens arribarà dins aquest cicle Viu l'estiu serà el 26 de juliol amb la projecció de Barcelona Noche de Verano de Dani de la Orden. I fins aquí el repàs informatiu als titulars destacats d'aquesta hora. Tornem en una hora amb una nova actualització informativa. Fins ara.
4: Castelldefels avui.
0: radiocastelldefels.org. On vulguis i quan vulguis.
6: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.
7: El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vitaldent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente, un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla. Ahora con 200 euros de descuento en implante más corona. Vitaldent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.
8: Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure en un nou capítol. Una nova motorització full hybrid i tech autorecargable de 160 cavalls. Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades. Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
9: T'esperem a la Gret Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.
10: El que et mou cada dia, ara et mou encara més. Més plans, més descomptes, més oportunitats. Amb el nou carnet jove de Castelldefels, gaudeix d'avantatges a la teva ciutat i propostes que t'acompanyen en el teu dia a dia. Fes-te'l ara a carnetjove.cat, a CaixaBank o Imagen i mou-te amb tot el que t'impulsa. Carnet jove, tot el que et mou. Ajuntament de Castelldefels, Consell Comarcal del Baix Llobregat, Generalitat de Catalunya.
0: radiocastelldefels.org, on vulguis i quan vulguis.
10: Ràdio Castelldefels, 40 anys fent ràdio per a Castelldefels. Castelldefels.

0: espai on trobaràs informació d'aquí. Un espai per al debat i l'entreteniment. Un espai per saber les coses que passen a Castelldefels. I el que és més important, amb la teva participació. Castelldefels, així som. De dilluns a divendres a Ràdio Castelldefels.
1: Bon dia, Castelldefels. Buenos días, Castelldefels. Aquí comienza Castelldefels. Així som. Avui la nostra tertúlia política, com és dimarts, correspon al Partit Popular i en aquest cas ens visitarà el regidor de Medi Ambient, Pedro Paredes. Les properes festes del barri són les festes de Llumineta. L'Òscar és el president de l'Associació de Veïns i ens comentarà les principals activitats que es duran a terme. La nostra mòbil tornarà a voltar pel comerç, tornarà a aproximar-nos a un comerç local i després parlarem de les ajudes al lloguer que s'han obert per a menors de 35 anys i ho farà la directora de l'oficina local d'habitatge, Dolors Herrandiz. Comencem, welcome.

0: A Punt de Sal, espai ofert pel Servei Local de Català.
1: Neus, em pots donar una fulla, si us plau? Estic prenent tants apunts que no me'n queda cap.
2: Em sap greu, però no en tinc. Ara, que tampoc no sé si podries escriure gaire.
1: Però què dius? Si en tens moltes a la carpeta.
2: No, perdona. De fulles no en tinc cap, però de fulls sí que en tinc. Que en vols un?
0: A Punt de Sal. En català no hem de confondre full i fulla. La paraula full designa un tros de paper rectangular i prim. En canvi, el mot fulla fa referència a una part de les plantes i dels arbres i, per extensió, a la làmina generalment metàl·lica d'una eina que serveix per tallar. Per exemple, necessito més fulls per escriure-hi, però les fulles d'aquest arbre són caduques o s'ha tallat amb la fulla d'un ganivet. A Punt de Sal, espai ofert pel Servei Local de Català. castelldefels@cpnl.cat
3: Indianápolis. El programa de música indie de Radio Castelldefels. Presentado por Mode Rodríguez.

0: vida esportiva de la ciutat. Resultats, classificacions i entrevistes amb les persones protagonistes de l'esport local. Cada dilluns a Ràdio Castelldefels.
1: Dilluns esportiu,

0: Castelldefels avui.
1: Bon dia. Repassem ara els titulars locals d'actualitat al butlletí Castelldefels avui. Aquests són els titulars destacats d'aquesta hora. Castelldefels, a 5 dies del pas del Tour de França. La prestigiosa prova ciclista recorrerà als carrers de la nostra ciutat aquest diumenge 5 de juliol en el marc de la segona etapa entre Tarragona cap a Barcelona. El pas dels ciclistes per tot el passeig marítim comporta afectacions importants al trànsit i la mobilitat. Des de l'Ajuntament i policia local recomanen planificar els desplaçaments amb antelació. Tancament temporal dels llocs d'aigua del centre cívic Vistalegre per tasques de manteniment. Aquest centre cívic del barri de Vistalegre informa a la ciutadania que els llocs d'aigua de les seves instal·lacions romandran temporalment tancats a partir d'avui per tal de dur a terme treballs de manteniment necessaris. I la biblioteca acull aquest matí, de fet, acaba de començar fa uns minuts i fins la una del migdia, una jornada per impulsar l'emprenedoria femenina a través del cinema i el debat. La sala Margarida Xirgo és l'escenari d'aquesta jornada projectant l'emprenedoria en femení. La iniciativa combina fragments de pel·lícules, debat i treball participatiu per recollir propostes de dones emprenedores que es traslladaran al Congrés de la Dona del Baix Llobregat i podran contribuir a futures polítiques municipals de suport a l'emprenedoria. I fins aquí els principals titulars d'aquesta hora. El butlletí Castelldefels avui. Tornarem puntualment amb una nova actualització informativa. Fins ara.
0: Castelldefels avui.

0: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.
1: El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vitaldent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente, un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla. Ahora con 200 euros de descuento en implante más corona. Vitaldent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.
2: Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure en un nou capítol. Una nova motorització full hybrid i-tech autorecargable de 160 cavalls. Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades. Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
3: T'esperem a la Gret Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.
4: Castelldefels, així som.

0: Doncs arriba en aquest cap de setmana una nova tanda de festes als barris i en aquesta ocasió, després de Vista Alegre, després de Can Roca, tot per a les festes de Llumenetes. Per això és amb nosaltres l'Òscar Estollo, que és president de l'Associació de Veïns. Què tal, Òscar? Bon dia.
1: Què tal? Bon dia, molt bé.
0: Doncs arriben aquest cap de setmana aquestes festes que, com dèiem abans, amb el regidor Pedro Paredes, són obertes a tothom, eh? No només per la gent que viu a Llumenetes, pel
1: veïnat. Sí, tant i tant. Sí, tota la ciutadania, qui vulgui venir. Hi ha molts socis que venen, que són associats de l'associació de fa molts anys, però també està obert a tothom. Tenim possibilitat de que vingui qui vulgui.
0: Molt bé. Doncs... Començarem pel divendres. Mm-hmm. Quines activitats heu previst?
1: Doncs mira, mantenim una miqueta la mateixa filosofia de sempre. Sí que és cert que hi ha un canvi important aquest any, que hem volgut recuperar la festa per la Junta. Ja no tenim una col·laboració externa, volem tornar als inicis i diguem-ne que fer-ho tot nosaltres d'una manera una mica més lleugera i més participativa per part de tothom. Aleshores, comencem com sempre a les 7 de la tarda amb el campionat de domino per parelles, que ja és un clàssic. Tot seguit, a partir de les 8, comença el pregó. Vale? Aquest any m'ha costat trobar pregoners i, per tant, el que hem fet ha sigut farem un pregó invers. És a dir, faré jo el pregó, diguem-ne que homenatjant a la meva junta i a les juntes que ens han precedit. Vale? Perquè hem tingut problemes a l'hora de trobar. Hem sondejat a 3 persones, malauradament no ha pogut ser, i com a excepció, doncs, bueno, una mica d'homenatge als que ens van precedir i als que estem una mica donant el callo a l'associació, d'acord?
0: Que es va renovar no fa gaire.
1: Sí, es va renovar el 25, al març del 25, perquè hi havia va haver la dimissió del president sortint, i bueno, doncs som gent jove, gent gran, i bueno, doncs aquestes coses també costen. Abans hi havia juntes de 15 i 20 persones, ara som 9, 2 persones no poden participar gaire, vull dir que som poquets, però benvinguts, i bueno, doncs aquest any intentarem fer-ho tot nosaltres, a veure què tal surt. Llavors, un cop fet això, fem la recepció al soci, com sempre, és un petit homenatge al soci amb un pica-pica, una miqueta de cava, i després, juntament entre l'Associació de l'Agrupació de Cultura Popular, que fan doncs, 4 castells, fan una miqueta de gitanes per allà, que sempre és molt, molt maco de veure, i després ja hi ha la botifarrada popular, que aquest any els preus són 4 euros pels socis i 10 per la gent que no sigui sòcia, però incorpora la seva botifarra amb la seva flauta, les salses, la beguda, vull dir que bueno, és un preu bastant, bastant popular i bastant assequible. Aquest any incorporem com a novetat a nivell d'actuació a un noi que fa una actuació molt maca, es diu Cindy Nero, es diu David, però fa un espectacle transformista molt simpàtic, va estar al castell l'any passat, ens va agradar molt, i bueno, pues, pensem que és un tipus d'actuació que agrada molt també a la gent del barri, gent gran, que fan aquestes bromes, balla una mica de cabaret. Bueno, penso que li podem donar un vol diferent, i després les habaneres del grup Montjuïc amb el ron cremat.
0: Això pel que fa al divendres.
1: El divendres, sí.
0: El dissabte, Òscar?
1: Doncs mira, el dissabte a partir de les 7 obrim i farem l'espai de jocs infantils pels nanos que vulguin estar per allà jugant als puzzles, a lo que hi hagi per allà que sempre els agrada participar. Farem el concurs de truites, d'acord? Aquest any el jurat està format pel David Soler, regidor del Partit Popular, i per la Rita Borque, que és regidora d'Esquerra, per la part de l'oposició, i hem buscat una tercera persona que no té res a veure amb la política, que també ens farà el cop de mà, d'acord? Després, bueno, hi ha uns premis amb el concurs de truites, com cada any, el guanyador de la truita clàssica i el guanyador de la truita innovadora, doncs tindran el seu premi. I després aquest any hem canviat la sardinada, perquè és una manera de cuinar complexa que nosaltres no dominem gaire, per una pinxitada. És a dir, seran pinxitos morunos, que es diuen, que també tenen bueno, bona sortida, i quan hi ha gana, una bona cerveseta sempre... I els preus iguals, socis 4 euros i els no socis 10 euros. I després, com ja els últims anys, que agrada molt aquesta actuació de París la Nuit, que són dues noies de Lleida, que fan un espectacle bastant eclèctic, amb cançons, fan versions i fa molt... Bueno, molt cachondeo i molta risa, i ja està, fins a les 12:30 a la 1, que s'acabarà dissabte. Sí.
0: Diumenge repreneu les activitats també.
1: Sí, llavors diumenge, com a novetat aquest any, era una cosa que ens demanava ja bastanta gent, hem ja suprimit la paella. Per què? Perquè amb les temperatures que hi ha avui dia, fer una paella a 36, 37, 38 graus allà a la zona de Llumenetes, ni per la salut de qui ho fa, ni per la salut de qui ho pren, no era sostenible. Quedava molt gènere després per consumir, el soci que ja és gran ve amb el tàper i s'emporta a casa, ja no es gaudia com fins ara. Llavors, el que fem ha sigut, tallem això, però mantenim les activitats purament infantils i familiars, ¿vale? Com són el concurs infantil de pintura, pintura lliure, els nanos d'entre 0 i 15 anys, venen allà, pinten i després escolleix qui ha guanyat, es donen uns diplomes, poden esmorzar una miqueta de cosetes que els hi comprem. Sempre té molt bona acollida això. Farem aquest any com a novetat una tòmbola infantil, farem una espècie de sorteig de joguets, de coses una mica de segona mà, i destinarem això a ajudar a una associació que en principi encara està per decidir, ho direm el mateix diumenge, que el que ha passat a Venezuela o poder alguna associació local... Bueno, però que els dinerets que surtin d'allà, que són testimonials, els donarem a una associació. I després fem la gran festa de l'espuma, ¿vale? Que grans i petits gaudeixen... Bueno,
0: que refrescant.
1: Que és refrescant. I després, aquest any també, com a novetat, pel tema d'haver, diguem-ne, eliminat la paella, el que farem serà una vermutada, d'acord? Amb uns preus imbatibles, per 5, sembla que eren 5 euros, el vermut, les patatetes, les olives, pels pares que vulguin estar per allà i que vulguin gaudir, i els nanos, doncs, la Coca-Cola o el que... Però aquesta vermutada, i si té èxit, doncs la continuarem, o millor, doncs, dies sueltos, la continuarem fent.
0: Amb aquestes innovacions, com sempre, l'escenari, l'epicentre de la festa és el solar que teniu a l'Associació de Veïns.
1: Sí, el solar que està allà al passeig Garbí amb el carrer 7, és un solar de l'Ajuntament, i la gent que és de Castelldefels el coneix, és molt maco. Aquest any sí que vull recomanar que per temes de restriccions de trànsit, pel tema del tour, sí, que passarà el dissabte pel matí, el diumenge sí, pel matí, hi haurà restriccions als dies previs d'aparcaments i de trànsit, bueno, una mica de paciència, i la gent que vulgui venir pot aparcar una miqueta més allunyat, però bueno, els esperem sense dubtes.
0: I després d'aquesta festa major, descanseu, feu vacances per retornar al setembre amb l'associació,
1: Òscar? Sí, al setembre tornarem. Aquest any hem estat obrint els dimecres i els dissabtes, ¿vale? Dimecres tarda un parell d'hores i dissabtes pel matí un parell d'hores, per tot aquell que vulgui venir a informar-se, a donar-se d'alta, a plantejar queixes, dubtes, etc. I sí que és cert que volem, doncs, això que et comentava, volem donar algun espectacle addicional que no estigui restringint només a la calçotada del març i a la festa major d'estiu. Volem intentar, doncs, això, alguna vermutada popular, buscar algun grup de música que toqui jazz o que faci cosetes per dinamitzar una mica l'associació, però al final sí que és cert que a una junta petita i en un barri que és tan disseminat i que és una mica més residencial que no pas al poble, a vegades costa trobar aquest quòrum, però la nostra intenció és aquesta.
0: Amb activitats d'aquesta mena, no? Com deies, la calçotada o aquestes noves que esteu plantejant, o aquesta festa major del barri aquest cap de setmana, doncs acosti gent que no us havia vist o que viu allà en el barri però que no fa tanta interrelació amb la resta de veïnat, no?
1: Correcte, clar, al final penso una cosa, aquests barris més de platja tenen un teixit social bastant desfet. No a nivell pejoratiu, però és així. Vull dir, no hi ha comerç, no hi ha, diguem-ne que no hi ha un lloc, diguem-ne, d'associatiu important. Llavors intentem que l'associació ho pugui ser. De fet, a les festes major d'estiu i a la calçotada també veiem molta gent per primera vegada, que sempre em sorprèn això, perquè ja fa 30 anys que ho estem fent. Però, bueno, i també cada cop més hi ha més gent estrangera, francesos, holandesos, anglesos, que estan per allà, passen, miren, entren, paguen i s'ho passen pipa. Llavors aquesta és la idea.
0: Molt bé. Doncs, Òscar, que ho passo molt bé aquest cap de setmana amb la Festa Major de Llumenetes i èxit amb totes les iniciatives, per suposat que tornareu a emprendre ja a partir del mes de setembre. Que gràcies per venir a explicar-ho.
1: Gràcies a vosaltres, sí.
0: Gràcies, bon dia, Òscar.
1: Que vagi bon dia. Adéu.
2: radiocastelldefels.org, on vulguis i quan vulguis.
3: Castelldefels, així som.

0: Bé, com sabeu, dos terratrèmols de gran magnitud han afectat diverses zones de Veneçuela, la qual cosa ha provocat una greu situació d'emergència amb víctimes mortals, persones ferides, importants danys materials. El balanç de persones afectades és encara provisional i previsiblement augmentarà a mesura que avancin les tasques d'avaluació dels danys i identificació de necessitats. El Fons Català de Cooperació i el Desenvolupament està monitorant l'evolució de l'emergència i treballant en la identificació de possibles actuacions d'emergència i postemergència que permetin donar suport a la població afectada. En aquest sentit, el Fons Català orientarà la seva resposta a contribuir als processos de recuperació i reconstrucció amb l'objectiu de donar una resposta adequada a les necessitats que es vagin identificant sobre el terreny. Així, el Fons Català fa una crida als ajuntaments i a les institucions supramunicipals a sumar-se a aquest procés de reconstrucció i de suport a la població damnificada a través del projecte 4340, crida d'emergència per a la població víctima del terratrèmol a Veneçuela. Doncs Castelldefels, com sabeu, és un municipi adherit al Fons Català de Cooperació al Desenvolupament. Per això parlem ara d'aquesta qüestió amb Lourdes Carreras, tècnica municipal d'Apoi i Solidaritat. Molt bon dia, Lourdes.
1: Molt bon dia, Anna.
0: Què podem fer des de Castelldefels, la ciutadania, per ajudar a aquesta situació d'emergència a Veneçuela?
1: Bé, doncs, primer de tot, evidentment, solidaritzar-nos, no? Ser empàtics, que això és el primer, entendre que estan vivint una situació molt complexa. I el segon pas, no? Jo sempre dic que la solidaritat ha de començar al cor, però després ha de pujar al cap, i entendre que hi ha unes organitzacions especialitzades en cada una de les etapes que suposa una tragèdia d'aquesta magnitud. I, per tant, nosaltres, com a municipis, no som els que fan una primera acció. En tot cas, doncs són els cossos de seguretat, els cossos de protecció, l'ajuda que els països com a estats doncs, aporten, no?, a un altre estat. I les grans organitzacions com la Creu Roja, o Metges Sense Fronteres, o bombers d'organitzacions diverses, policia d'organitzacions diverses, aquestes persones que poden fer realment un treball sobre terreny immediat. Quan hagi passat tot aquest primer, aquesta avaluació de la que tu parlaves, no? I una anàlisi en profunditat de que cal fer, és quan la nostra ajuda municipal doncs pot tenir una efectivitat forta com ha tingut, com últimament recordem a Marroc o a la guerra d'Ucraïna. Llavors, què recomanem? Doncs que totes aquelles persones que vulguin contribuir poden anar ja fent aportacions en aquest Bizum del 08678, perdona, repeteixo, 08678, o al compte corrent del Fons Català, que també el pot trobar a través de la pàgina web. I aquests diners s'aniran ajuntant per quan, des de l'avaluació feta a terreny, ens diguin què cal reconstruir, què cal refer, serà quan nosaltres puguem intervenir, perquè la nostra ajuda en aquest cas com a municipis és aquesta. Però tots sabem que l'estat espanyol i que les diferents comunitats doncs, estan fent també ajuda per la seva banda. Què no recomanem, què no es recomana mai en aquests casos? Doncs és posar-se a fer recollides ràpides sense una avaluació i enviar materials quan no sabem realment qui els podrà recollir, qui els podrà repartir, com serà aquest repartiment i si realment aquests materials fan falta. Això ho diem sempre i, evidentment, que no estem dient que qualsevol particular i més quan doncs, part de la població a Castelldefels, doncs, la seva procedència és de Veneçuela, evidentment que particularment cadascú pot i deu fer allò que hagi de fer i nosaltres com a institució no ens podem posar. El que sí que recomanem és no fer doncs, recollides així una mica intempestives, improvisades, per part d'associacions de veïns o d'organitzacions socials, perquè no tenim aquesta informació de ben bé què farà falta. Després requereix molt temps per arribar, per tant, potser quan es requereix l'ajuda ja no ha arribat. I després perquè hi ha una cosa molt important en la cooperació internacional, que és que si tu pots comprar allà i contribuir doblement perquè fas una compra i fas una inversió en aquest lloc on hi ha hagut el problema, i, a més, es fa la compra allà mateix, doncs t'estalvies transport, energia, etcètera, etcètera.
0: Molt bé, així doncs aquelles persones que vulguin contribuir de manera individual ho poden fer, com dèiem, a través del Bizum que ha posat a disposició el Fons Català de Cooperació, que és 08678, o com dius, per transferència bancària, entren a la web del Fons Català de Cooperació al desenvolupament.
1: Sí, la podem dir si vols, per si de cas algú ens està escoltant ara, és ES-91-082-60-35-41-02-060-85-31. Nosaltres proposem participar, no?, en aquesta campanya que s'acaba d'activar des del fons perquè com a ajuntament som membres i ens dona garanties, no? Podem fer tot el seguiment, podem saber què ha passat amb totes aquestes aportacions, podem presentar un informe a la població, a la ciutadania, no?, que hi hagi una transparència en tot això. Això no vol dir que si qualsevol ciutadà que s'hi ha fet, que ens està escoltant o que té ganes d'ajudar, doncs s'ho vol mirar, evidentment, que entren a la pàgina de Creu Roja Internacional o Metges Sense Fronteres o Intermón Oxfam, Save the Children, segurament hi haurà moltes entitats que tenen ja activitat allà permanentment i que, per tant, poden fer aquesta ajuda de primera instància. Però segur que també el que els demanaran seran aportacions econòmiques perquè allà elles ja poden fer la compra o el que sigui, no?, el lloguer de maquinària, el que faci falta per contribuir. Per tant, reiterem, nosaltres com a Ajuntament, com a institució que forma part del fons, recomanem participar en aquesta campanya perquè ens dona garanties, la podem seguir, però si hem de recomanar, en tot cas, en global o en general, és que la gent faci contribucions econòmiques que seran les que realment puguin fer que la situació millori una mica. Malauradament, ja per moltes persones no és superable i pensem en elles també. Les tenim presents, però per totes aquelles que encara doncs, és possible recuperar el ritme de la vida normal, doncs que sigui gràcies a l'ajuda de tots.
0: Doncs moltíssimes gràcies per aquesta informació, per aquest suport que has explicat i solidaritat de l'Ajuntament de Castelldefels envers les víctimes dels terratrèmols a Veneçuela. Hi va haver també un minut de silenci en record de totes elles. Moltíssimes gràcies, Lourdes Carreras, tècnica municipal de Pau i Solidaritat a l'Ajuntament de Castelldefels.
1: A vosaltres.
0: Molt bon dia.
1: A vosaltres pel seguiment. Bon dia.
2: Castelldefels, així som. I want to talk to you. The last time we talked, Mr. Smith, you reduced me to tears. I promise you it won't happen again.

0: Castelldefels avui.
1: Bon dia, repassem ara l'actualitat local a través dels tres titulars destacats d'aquesta hora al butlletí Castelldefels avui.

0: crida d'emergència d'ajut a la població víctima dels terratrèmols a Veneçuela. L'Ajuntament s'ha sumat a aquesta crida feta pel Fons Català de Cooperació al Desenvolupament. La ciutadania pot ajudar a través de les aportacions que vehicula aquest fons, a través de Bizum o transferència bancària, amb el concepte crida d'emergència per a la població víctima del terratrèmol a Veneçuela o a través de les campanyes que estan fent les ONG sobre el terreny. No es recomana, i des de l'Ajuntament fan també una crida, a no fer recollida i enviament de material, sinó contribuir a través d'aquesta ajuda econòmica. Nous passos de vianants LED a la ciutat. Al llarg d'aquest any s'han col·locat i reparat diversos passos de vianants amb aquesta tecnologia LED intel·ligent. En total, a Castelldefels, aquest sistema ja funciona a 5 passos estratègics del municipi i se'n continuaran incorporant de nous de manera progressiva. Aquests passos de vianants intel·ligents detecten la presència de persones quan han de creuar i activen automàticament la il·luminació LED del pas i els senyals lluminosos d'advertència. Així, els conductors poden veure millor els vianants, especialment de nit o amb poca visibilitat. I continuen les nits d'estiu amb iniciatives culturals, gastronòmiques i comercials a través de la nova iniciativa de l'àrea de comerç, el Palm Market, a la plaça de les Palmeres. Va iniciar aquest nou projecte el passat divendres 26 de juny i es perllongarà fins al 5 de setembre. L'oferta inclou, entre altres actuacions i activitats, projeccions cinematogràfiques. Aquesta serà la continuïtat aquest dijous 2 de juliol amb l'emissió, la projecció de cinema familiar. Es tracta de la pel·lícula Sonic 3. I fins aquí el repàs a l'actualitat informativa. Tornarem en una hora ja amb el torn de l'informatiu local i les notícies destacades en detall. Fins ara!
1: Castelldefels, avui.